0: dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants.
2: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
3: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
2: Suma't i escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
3: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
4: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
5: Hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, el programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya, 100 milions i mig de futurs.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
2: I Dani, què estem preguntant avui a les xarxes?
3: Procureu estalviar aigua, d'alguna manera?
2: A veure, Marçal, deies que sí. Tens alguna tècnica amb la que il·lustrar-nos per estalviar aigua a casa?
4: Tinc una ampolla de moscatella dins del vàter.
2: I què fas amb aquesta?
3: Una ampolla de moscatella?
2: Una ampolla de moscatella.
4: Perquè així hi ha menys aigua dins de la cisterna i gasto menys aigua cada cisterna.
2: Ah!
4: L'ampolla és buida, eh?
2: Val, sí, clar. Que... Jo pensava dir, home, aquest descobriment amb el moscatell...
3: I no pot ser de llet o de whisky?
4: No, perquè volia que fos de vidre i només tenia aquesta a casa.
2: D'acord. Però pot ser de qualsevol altre producte, no cal que sigui moscatell.
4: No, però aquesta moscatell és d'aquelles molt maques.
2: D'aquelles maques. O sigui que, a més, fa goig a veure.
4: Bueno, sí, però no la veig.
2: Clar, perquè està dins de la cisterna. Clar.
1: Ona Maresma, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
2: I si no, també dutxar-se en parella, t'estalvies una altra dutxa. Tot i que jo crec que gastes més aigua si et dutxes en parella. Home, jo diria que sí, perquè no vas tan ràpid. És a dir, jo em dutxo sol, pim-pam, ja ho tens. Pues en parella, cap aquí, cap allà... Bé, és igual, reflexions. Reflexions.
5: I'm singing in the rain, just singing in the rain.
6: No sabia que t'agradessin els musicals.
7: Des que escolta La Porta de l'Escenari a Ràdio Premià de Mar, que s'ha aficionat.
8: I'm singing in the rain, just singing in the rain.
6: Aquest no ets tu.
9: No, és el Gene Kelly.
7: La Porta de l'Escenari, a Ràdio Premià de Mar. Dimarts a les 10 del vespre i diumenge a les 10 del matí.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: Ona Maresme, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
2: Anem a fer un repàs a la pregunta del dia. Sergi Ferrer, recorda'ns què preguntem avui.
3: Doncs us preguntàvem si us compraríeu unes ulleres amb intel·ligència artificial incorporada.
4: Primer, que les provin altres i quan estigui demostrat la seva... diguéssim...
2: Utilitat, no? Que funcionen.
4: Utilitat, sí. Utilitat, com funcionen, ja anirem a l'òptica o a on siguin que les venguin.
2: Sergi, tu portes jo, ulleres.
3: Primer necessitaria les ulleres pel daltonisme.
2: Clar.
3: I després les de la IA.
2: Sabem quan valen aquestes ulleres? Tenim alguna aproximació del preu que tenen?
3: 300 euros.
2: Jo pensava que més, eh?
4: Jo em pensava que molt més.
3: Són unes Ray-Ban que van amb la IA Meta, crec que és clar.
4: Són pijes, Ray-Ban, eh? Ray-Ban, eh? Són pijes.
1: Ona Maresme, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
5: 1, 2, 3, 4, 5. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: Estàs escoltant?
1: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
2: Si fóssiu molt rics, què contractaríeu?
3: Jo una persona que em cuinés, et diria. Perquè reconec que quan em toca a mi menjar sempre tires per fer-lo fàcil.
4: Un dietista de torracollons, no?
3: Sí, una mica, sí, dit
5: escolta'm,
3: així.
5: Escolta'm, no sé si la Maria Àngels ens està escoltant, però jo crec que s'ofendrà, Martí, si tu dius que vols contractar.
3: La Maria Àngels és la meva mare, per qui ens està escoltant, sí.
5: I tapa uns tàpers de 10.
3: És veritat.
5: I Dani?
4: Jo contractaria un xofer particular. De dir, ei, porti'm on jo li digui i estar tranquil i anar fotent la xerrada amb amics, companys i saludats. No?
5: Doncs mira, és bona
3: Dani,
5: idea,
3: jo, segons quin preu s'estableixi, puc oferir jo candidat,
1: Ona Maresma, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
6: Cocodril Club.
7: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80... Escolta Premià Mèdia els vespres de divendres de 8 a 10, els migdies de dissabtes de 12 a 2 i les nits de diumenges de 10 a 12. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, Premià Mèdia, 95.2 FM.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

I said, I want you to please. I said, I want you to please.

0: Máximo.
1: Anys connectant veus, emocions i comunitat.
2: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: 40 anys amb tu. 40 anys.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
3: Ja estaria, doncs, poc fonamentat, no? El Blue Monday s'ha associat a això, no? Doncs a aquesta, que dèiem, d'aquestes manipulacions, d'aquestes estratègies, però és innegable que al gener sí que hi ha alguns factors de presògens que existeixen, eh? Sí que és interessant tenir en compte, com hem començat dient, aquesta perillositat d'interioritzar aquests efectes d'aquesta institucionalització d'aquest dia com el dia més depriment de l'any per poder tenir aquest efecte de que la profecia se cumple. És a dir, si jo sento el dia pensant que el dilluns és el dia més tard, és que potser jo m'estic condicionant a que el dia ja se m'ha creuat.
2: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
4: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través del món de les músiques d'arreu sense prejudicis.
0: Transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants.
2: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
3: Doncs aquests armaris refrigerats és un recurs de la Diputació de Barcelona i que tenen com a objectiu doncs, de dinamitzar i promoure el mercat municipal i les compres de producte fresc, no? I sobretot adaptar-se a aquests hàbits de, que estan canviant, aquests hàbits de compra.
4: De facilitat de poder venir a qualsevol hora, que els hi vagi bé a ells a buscar-ho.
2: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
5: Fem salut. El programa on parlem de temes de salut amb professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem salut, cada setmana a la teva emissora.

0: dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
1: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
2: M'arrenquem a l'Octubre en Teatre. Fantàstic. Teatre Amateur, que teòricament és el nostre camp més... Bé, més com més fonamental, no? Més el pilar. Ara ja tornem a començar la temporada del Teatre Professional Infantil i tenim programades ja d'aquí fins a final de temporada 7 obres.
1: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Cocodril Club, el programa revival més veterà de Catalunya. Els divendres de 8 a 10 del vespre, els diumenges a la nit de 10 a 12 i ara també els dissabtes al migdia de 12 a 14 hores. Aquí a Ràdio Premià de Mar, 95.2 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Premià Mèdia ha superat per primera vegada les 100.000 visites a premiamedia.cat al llarg d'un mes.
1: La crisi de Rodalies, els temporals de vent o de pluja o l'incendi del carrer Núria han servit perquè ens escolliu per informar-vos.
2: Però les visites web no són l'únic indicador que confirma la tendència a l'alça dels canals digitals de Premià Mèdia.
3: Hem renovat el web perquè puguis trobar els nostres continguts de manera més fàcil i visual.
4: Apostem per nous espais de podcast i noves seccions amb entitats. I millorem registres a Spotify i a iVoox.
5: A TikTok doblem els seguidors. A Instagram superem els 5.000 seguidors i els nostres vídeos acumulen ja més de 600.000 reproduccions.
6: A YouTube s'han fet més de 3.800 reproduccions aquest mes, sumant 355 hores de visualitzacions.
7: Gràcies per escollir-nos.
8: I fer entre tots més gran Premià Mèdia.

0: Havia jo alguna nevera perquè mare meva.
1: Tu, la penya, on està?
0: No sé. He mirat tothom.
1: Tu, t'hem quedat
0: suríssims. Per res, tu. Si vols anem a Tarragona.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: els transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
3: Podria dir que hi ha hagut un increment, ara sí, de compra-venda de vehicles de segona mà. Les branques que ens separen molt clarament les diferents circumstàncies és si comprem amb una empresa, un concessionari, o si comprem a un particular. Canvia bastant. Canvia bastant, sobretot, amb la garantia legal. Quan compres a un particular, són 6 mesos.
2: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
4: Hola, sóc el Tomàs Cascante. Cada setmana et porto al món És Digital, un programa d'actualitat i entrevistes sobre la revolució digital que ja estem vivint.
5: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia.
4: Ja saps, posa't al dia sobre el món digital cada setmana a la teva emissora local.

Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia. Where's all my soul, sisters?

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: Estàs escoltant?
1: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
2: Doncs estic molt content de poder participar en aquesta fundació, en aquesta competició de la ACB, i és una oportunitat molt gran per a mi. És un orgull, no m'ho crec, la veritat. Doncs és una nova competició inclusiva organitzada per la Fundació ACB i està dirigida a persones amb discapacitat intel·lectual. En aquesta competició es reuneixen 18 equips, cadascun representant un club de la Lliga Endesa i amb l'objectiu de promoure l'esport inclusiu.
1: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.

0: Tram Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
2: Però la primera idea surt d'una conversa que tenim amb el Marco Mezquida i que es dona la casualitat que ell es dedica doncs, més al món del jazz i jo al món clàssic, però es dona la casualitat que tots compartim una admiració per la música de Gesualdo. La música de Gesualdo parla contínuament del dolor i ens semblava que en aquest món actual en el qual estem vivint no podíem ser insensibles al dolor de totes les víctimes de la guerra de Gaza.
1: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
3: Quan pensem en màgia, ens imaginem endevinant què hi ha dins d'un barret. Però hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, al programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
3: Hola, em dic Joan Brugués i us proposo escoltar el programa Sons a Cau d'Orella, una finestra musical oberta al mar per deixar entrar els sons més mariners.

0: els transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
2: Si fóssiu molt rics, què contractaríeu?
3: Jo una persona que em cuinés, et diria. Perquè reconec que quan em toca a mi menjar sempre tires per fer-lo fàcil.
4: Un dietista de torracollons, no? Val,
3: sí, una mica, sí, dit així.
2: Escolta'm, no sé si la Maria Àngels ens està escoltant, però jo crec que s'ofendrà, Martí, si tu dius que vols contractar.
3: La Maria Àngels és la meva mare, per qui ens està escoltant, sí.
2: I tapa uns tàpers de 10.
3: És veritat.
2: I Dani?
4: Jo contractaria un xofer particular. De dir, ei, porti'm on jo li digui i estar tranquil i anar fotent la xerrada amb amics, companys i saludats. No?
2: Doncs mira, és bona
3: Dani,
2: idea.
3: Jo, segons quin preu s'estableixi, puc oferir jo el candidat,
1: Ona Maresma, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
5: Hem sortit al carrer per preguntar als nostres escoltants què els hi semblava la llanterna màgica i això és el que ens han dit.
6: Pues la cosa és així. Verà.
7: Es impresionante.
8: Me encanta, me encanta.
9: Mola.
10: Me gusta como suena.
11: Qué bonito.
5: Si us agrada el cine i les bandes sonores, vosaltres també podeu formar part dels escoltants de la llanterna màgica.
12: Tots els dimecres, a les 9 del vespre, La llanterna màgica a Ràdio Premià de Mar.

pensant què et diré quan et trobi, quan tot hagi acabat. Imaginant com serà quan tot torni on

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. Trobada clau aquest matí entre el govern i els sindicats educatius per intentar apropar posicions i resoldre el conflicte obert. El Departament d'Educació posarà sobre la taula una proposta en l'àmbit de l'escola inclusiva, però rebutja pujar més el sou de mestres i professors i continua aferrant-se a l'acord subscrit fa 2 mesos amb Comissions Obreres i la UGT. La resta de sindicats rebutgen aquest pacte i mantenen el pols. En el cas d'USTEC, per exemple, situen l'augment dels salaris i un pla de xoc de plantilles i educació inclusiva com a línies vermelles per arribar a una entesa. Mentrestant, mantenen la pressió al carrer i avui hi ha convocada una nova jornada de vaga que afecta els docents de les comarques gironines i de la Catalunya central. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 14 de maig, tot i que al punt de les 7 del matí repassem més titulars. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat disculpes per la infiltració d'agents dels Mossos a una assemblea de docents de la CGT. De la seva banda, el director de la policia, Josep Lluís Trapero, ha anunciat que es farà una investigació per analitzar riscos i amenaces. Tot plegat no ha convençut les forces de l'oposició. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, vol que Barcelona deixi de rebre creuers d'escala, els que estan poques hores a la ciutat i que, per tant, fan un ús intensiu de l'espai públic sense deixar un retorn a l'economia local. Per aconseguir-ho, l'alcalde ha plantejat encarir encara més la taxa turística a Barcelona com a mesura per desincentivar-los. L'Hospital Sant Joan de Reus rep l'acreditació Cancer Center, un segell europeu d'excel·lència oncològica que agrupa institucions capdavanteres en l'assistència, la recerca i la innovació en els tractaments del càncer. És el tercer hospital català que ho aconsegueix i el primer de fora de l'àrea metropolitana de Barcelona. Dels esports, l'Espanyol agafa oxigen i s'allunya del descens després de superar l'Atlètic Club per 2-0. Els blanquiblaus van imposar-se amb els gols de Pere Milla i Quique García i se situen 14ens amb 3 punts de marge sobre el descens. La derrota del Barça per 1-0 contra l'Alavés, per contra, fa caure provisionalment el Girona a la penúltima posició. Avui, els blanquivermells reben la Reial Societat. I de la cultura, el Sonar 2026 es prepara per una nova edició que desplaçarà tota l'activitat musical a Fira Gran Via amb fins a 6 escenaris. Del 18 al 20 de juny, el festival articula una programació amb més d'un centenar d'actuacions, entre les quals destaca la banda de culte britànica The Prodigy. La cita busca oferir una barreja de llenguatges, disciplines i generacions en un nou format fidel a la seva essència. Passen ara 3 minuts de les 7 del matí. Temps per saber com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana. Connectem un dia més amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dijous, de moment, amb un accident a la C16 de tot just fa una estona, a l'altura de Puig-reig, que deixa 1 quilòmetre de lentitud en sentit sud, en direcció a Barcelona. A hores d'ara també parlem ja de retencions habituals de la xarxa viària catalana. Sobretot ara mateix tenim força congestió en tot el nus de la Trinitat, que de retruc doncs, deixa afectacions, com és habitual també, a les dues rondes de Barcelona, a la B10, amb retencions fins a la Barceloneta, en sentit Llobregat, i també a la B20, amb cues, en aquest cas, que arriben fins a la Vall d'Hebron. Pel que fa al Vallès, ara mateix tenim lentitud ja arreu de la C58 des del terme de Ripollet i Sant Quirze cap a Barcelona. També trobem 2 quilòmetres de lentitud per la C17 a Parets o la C59 a Caldes de Montbui. A la AP7 ja hi ha retencions en direcció Tarragona des de Montornès del Vallès fins a Barberà. En sentit nord també el punt de Cerdanyola. Pel que fa a l'entrada des del Llobregat, recordem per últim que tenim congestió habitual per la A2 i la B23 en direcció a la capital catalana també des de Molins i Pallejà de moment amb poca intensitat. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
1: I ara, temps pel temps. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
3: Bon dia, comença la jornada amb clara diferència de tipus de cel entre les comarques de Girona i la resta del país. A Girona ja hem anat tenint alguns ruixats aquesta nit i matinada passats, i al llarg d'aquest matí, d'una forma local, encara s'aniran produint aquests remets. A la resta del país, més clarianes que no pas núvols, però amb més vent, especialment al Pla de Lleida i les comarques de Tarragona. Aquesta tarda es carregarà força el cel a les comarques del Pirineu, amb algunes primeres nevades a cotes de 2.200-2.400 metres, i també a gran part de Girona els núvols seran abundants amb algunes pluges avançades aquesta tarda més intenses. Quan més cap al sud del Llobregat, més vent i molta més bonança de temperatura aquesta tarda. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa. Edició matí.
1: El govern i els sindicats educatius es reuneixen aquest matí amb l'objectiu d'apropar posicions. La consellera d'Educació, Esther Niubó, els ha convocat a la mesa sectorial per avaluar la situació i fer propostes per solucionar el conflicte. Els sindicats convocants de la vaga han anunciat que hi assistiran, al contrari del que han fet en les darreres convocatòries. USTEC, el sindicat majoritari a l'educació primària, posarà sobre la taula dues grans prioritats: la qüestió salarial i un pla de xoc de plantilles i educació inclusiva. En cas d'arribar a algun preacord, aquesta organització ja ha avançat que consultarà primer el col·lectiu abans de subscriure res. Si no hi ha avenços substancials, estan previstes dues vagues més a tot Catalunya i diverses convocatòries per territoris. Pel que fa a educació, ja ha avançat que farà una proposta en l'àmbit de la inclusió. Ara bé, el departament defensarà l'acord subscrit amb Comissions Obreres i la UGT amb una inversió de 2.000 milions d'euros i per ara no sembla disposat a incrementar els sous dels docents més enllà del que reflectia aquest pacte. Mentrestant, els docents mantenen la pressió al carrer i el seu calendari d'aturades. Avui estan cridats a la vaga els professors i mestres de les comarques gironines i de la Catalunya Central. Aquest dimecres, l'aturada convocada per USTEC, professors de secundària, la CGT i la Intersindical, afectava el Baix Llobregat i el Penedès. Ja de bon matí, un grup de mestres i professors tallaven la B23 en tots dos sentits de la marxa a l'altura de Sant Joan d'Esvern, una de les principals vies d'entrada a la capital catalana. Després es van dirigir a Sant Feliu de Llobregat amb una concentració festiva davant dels serveis territorials d'educació. Al Penedès, els professors tallaven la Nacional 340 durant gairebé dues hores i després es manifestaven per Vilafranca. Segons el Departament d'Educació, el seguiment de la vaga ha estat del 21%, mentre que USTEC el situa en el 55%. Escoltem Mireia Valentí i Anna Cebrián, portaveus d'USTEC al Baix Llobregat, al Baix Llobregat Sud i al Penedès.
4: Sincerament, no som massa optimistes. Veurem després d'aquesta resposta tan contundent que han donat tant el Penedès com el Baix Llobregat, potser ells se n'adonen que necessiten ja parlar amb nosaltres perquè la cosa va seriosament.
5: El fet d'haver fet aquest cicle amb tants dies de vaga, esperem que sigui el pas perquè la consellera Niubó vegi que ha de seure, que realment estem emprenyades, que l'educació pública no se sosté.
1: De la seva banda, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat disculpes per la infiltració d'agents dels Mossos a una assemblea de docents del sindicat CGT. De la seva banda, el director de la policia, Josep Lluís Trapero, ha anunciat que es farà una investigació per analitzar riscos i amenaces. Un anunci i unes disculpes que no han convençut l'oposició. Ens ho explica en Marc Dalmau.
6: Núria Parlon i Josep Lluís Trapero demanaven disculpes al·legant que va ser un operatiu mal dissenyat.
7: Demanar disculpes. I demanar disculpes al sindicat educatiu, en aquest cas de la CGT. Insisteixo, no és una decisió de caràcter polític, no és una decisió que s'hagi pres des de l'àmbit polític, és una maniobra operativa mal plantejada.
6: Unes explicacions que no han valgut per l'oposició.
7: Demanem el cessament de Josep Lluís Trapero com a director de la policia, perquè considerem que són uns fets d'extremada gravetat, no poden tenir cabuda en democràcia, com és doncs la infiltració de Mossos d'Esquadra en una assemblea de docents.
8: El programa pilot de Mossos a les aules, per què era? Per gestionar una possible conflictivitat entre els alumnes o per controlar els mestres?
6: Parlon i Trapero asseguren que el Departament d'Interior obrirà una investigació per esclarir els fets, tenir més control sobre aquestes decisions i reforçar les tasques de mediació amb els agents socials.
1: Els sindicats USTEC i la CGT troben que les explicacions de la consellera d'Interior i del director general de la policia són absolutament insuficients i han anunciat que hi presentaran demandes per vulneració de drets fonamentals. Escoltem la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura.
9: No som terroristes, no som delinqüents. No hi ha res que justifiqui que s'obri una operació policial d'aquesta envergadura. I volem saber si això és un fet puntual o realment ha passat més vegades. Per tant, les explicacions podem dir que les considerem absolutament insuficients i volem responsabilitats polítiques. La responsabilitat última és de la consellera i si no és capaç de donar les explicacions oportunes, el que ha de fer és dimitir.
1: Per tot plegat, l'Associació d'Advocats d'Osona en Defensa dels Drets Humans ha presentat una denúncia contra la consellera d'Interior, Núria Parlon, també contra el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, i el president de la Generalitat, Salvador Illa. Asseguren que les actuacions podrien haver afectat drets reconeguts com el de reunió, llibertat sindical i el de vaga. Ho explica César Lagonigro, membre d'aquesta associació.
10: Certament la consellera doncs, ha demanat disculpes, també ha parlat d'una maniobra operativa mal plantejada. És que no és aquesta la qüestió. No és aquesta la qüestió. La qüestió és que s'ha comès un delicte. O sigui, s'han vulnerat drets fonamentals, s'han comès una sèrie de delictes. Per què? Perquè aquí que ens consti no hi ha una investigació judicial i que, per tant, un jutge està vetllant. Perquè si s'han de limitar drets fonamentals, ha d'intervenir un jutge. No ens consta tot això. Per tant, no serveix de res dir que és una maniobra operativa mal plantejada, ni serveix demanar disculpes.
1: També us expliquem que l'Audiència de Barcelona ha ordenat investigar l'ús de gas pebre per part dels Mossos d'Esquadra en la manifestació en suport de Palestina del passat 15 d'octubre a l'estació de Sants. La resolució judicial accepta el recurs dels denunciants i reclama a la jutgessa d'instrucció admetre la querella, reobrir el cas i prendre declaració als lesionats durant aquesta protesta. La justícia considera que hi ha indicis que el gas pebre s'hauria utilitzat de forma desproporcionada, tenint en compte el caràcter pacífic de la protesta i titlla d'instrument perillós el gas irritant. Set i onze, us ho destacàvem en el sumari. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, vol eliminar els creuers d'escala a la ciutat perquè, diu, fan un ús intensiu de l'espai públic i no generen ingressos. Així ho ha anunciat en una entrevista a BTV, on ha assegurat que encarirà la taxa turística per desincentivar aquests creuers. Diu que l'any que ve ja es doblarà la taxa que paguen els creueristes, de 4 a 8 euros per persona, però que l'objectiu és encarir-la encara més en el futur. Una decisió que hauria de passar, però, pel ple i que necessitaria també el vistiplau de la Generalitat.
11: La meva determinació, el meu objectiu, és reduir a zero les escales de creuers a la ciutat de Barcelona en els propers anys. I crec que hem de començar a prendre decisions valentes. Nosaltres proposarem pujar-lo de cop perquè entri en vigor ja l'any que ve, és a dir, pujar de 4 a 8 euros. I, a més, després d'haver parlat amb el govern de Catalunya, volem proposar també que es destopin aquests 8 euros perquè ens permetin pujar encara més la fiscalitat dels creuers d'escala.
1: Platja d'Aro, al Baix Empordà, ha inaugurat simbòlicament la zona sud del Passeig del Mar, una obra que és la primera de les tres fases de renovació de tot el passeig. Destaquen la presència de sauló en comptes de l'asfaltatge anterior i la presència de dunes. El següent pas és la instal·lació de la passera de Ridaura, una obra que voldrien tenir enllestida abans de l'estiu del 2027. Maurici Jiménez, alcalde de Platja d'Aro, anunciava la següent fase d'obres del passeig.
12: Un punt inicial que com marca, a continuació un punt inseguit que, com bé sabeu, hem iniciat des de l'Ajuntament amb una licitació que a dia d'avui ja està contractada amb el que significarà doncs, la construcció de la passera del Ridaura, que segueix l'obra que avui inaugurem, i que de la mà Ministeri doncs, seguirà en els anys següents doncs, amb la plena transformació del nostre passeig marítim fins a la zona de Cavall Bernat.
1: A Badalona, la remodelació del pont de petroli, que s'iniciarà la primera setmana del mes de juny, afectarà l'entorn més immediat del Pantalà, que va quedar malmès l'any 2020 pel temporal Glòria. Els banyistes no podran fer ús d'un espai de 75 metres a banda i banda del pont, tant a la sorra com al mar. La zona afectada, per tant, estarà totalment tancada i abalisada. És una informació de Raquel Moreno des de Televisió de Badalona.
13: La ciutadania, doncs, podrà tornar a gaudir d'un espai de 120 metres quadrats en una plataforma circular després de caminar pels 250 metres del pont. Les obres de rehabilitació d'aquest espai emblemàtic del municipi, però, afectaran la zona més pròxima al pont del petroli per terra i mar. Uns treballs que s'allargaran més de 5 mesos i que, recordem, podrien estar enllestits el mes de novembre.
14: Tant per mar com per terra no s'hi podrà accedir per motius de seguretat. I, a més, hi haurà un moviment constant en el passeig marítim de maquinària i de camions, especialment perquè bona part del material arribarà des del port de Badalona, que s'ha creat una base en el port de Badalona on es portaran materials cap aquí. Per això jo vull demanar comprensió i vull demanar paciència a tots els veïns i especialment als veïns del passeig marítim.
13: Des de l'AMB, administració responsable de l'execució i gestió de les intervencions, assenyalen que els treballs de reconstrucció del pont es basen en criteris de sostenibilitat i resiliència, així com d'adaptació als efectes del canvi climàtic.
1: L'esperada ampliació de les expedicions de la línia d'autobusos entre Berga i Barcelona entra avui en funcionament. Els nous serveis són només la primera fase de l'ampliació de les expedicions previstes a la línia, que s'ampliaran en tres fases més entre aquest mes de maig i juliol. Així doncs, des d'aquest dijous entren en servei tres nous busos directes d'anada a Barcelona a les 6 i les 7 del matí i un altre a les 6 de la tarda. Un semidirecte també cap a Barcelona a les 7 de la tarda i un bus convencional de dilluns a divendres a les 10 i 50 minuts del matí amb parada a tots els nuclis. Passa un minut d'un quart de vuit del matí, l'Organització Europea d'Instituts de Càncer ha acreditat l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus com a Cancer Center, un segell d'excel·lència oncològica. Aquesta acreditació agrupa institucions capdavanteres en l'assistència, la recerca i la innovació en els tractaments del càncer. Ens n'informa la Paula Jansà, de Canal Reus.
15: Es tracta d'un segell europeu que reconeix l'excel·lència en l'atenció, la recerca i la innovació en oncologia. El centre es converteix així en el tercer hospital català en rebre aquest distintiu i el primer fora de l'àrea metropolitana de Barcelona. L'avaluació ha analitzat prop de 345 estàndards de qualitat vinculats a tots els àmbits de l'atenció oncològica. El procés ha inclòs autoavaluacions, auditories presencials i un pla de millora continuada que el centre haurà de renovar cada 5 anys. Per als pacients i les famílies, aquesta acreditació es traduirà en una atenció més curta, coordinada i personalitzada.
16: Aquesta acreditació significa que les persones del nostre territori podran accedir a una atenció oncològica encara més especialitzada, més coordinada i més personalitzada. Parlem d'un centre que donarà cobertura a més de 800.000 persones de la Catalunya Sud, amb centenars de professionals implicats i amb més de 2.709 casos de càncer en el territori cada any.
15: Aquest reconeixement també representa una oportunitat per retenir i atraure talent, impulsar la recerca biomèdica i incrementar els assajos clínics al territori. A més, facilitarà l'arribada de noves teràpies als pacients i reforçarà la coordinació entre assistència, docència i investigació dins del Catalunya Sud Càncer Centre.
1: No ens movem encara de l'àmbit sanitari perquè el Departament de Salut ha presentat el projecte del nou Hospital de Calella, al Maresme, que s'ampliarà amb dos edificis nous connectats a l'actual i incorpora nous serveis. S'invertiran 83 milions d'euros per ampliar aquest centre hospitalari que dona cobertura a una població de 200.000 persones de l'Alt Maresme i la Selva Marítima. Les obres es faran sense aturar l'activitat del centre, amb la previsió que entri en funcionament entre finals del 2030 i principis del 31. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha garantit que serà una realitat i que donarà resposta a una llarga reivindicació del territori.
17: Calella mereixia tenir un nou hospital. Catalunya mereixia que Calella tingués un nou hospital en condicions. Cal pensar el país tot sencer i això significa que no podem tenir un país de primera i un país de segona. És una inversió de més de 80 milions d'euros entre la construcció i l'equipament amb l'objectiu d'arribar al 2030 a tenir aquest hospital.
1: Una ressonància magnètica del cervell pot ajudar a diagnosticar abans el trastorn límit de la personalitat en adolescents. Així ho demostra un estudi fet amb pacients de l'Hospital Vall d'Hebron i la Fundació Germans Hospitalàries, que mostra alteracions a les regions cerebrals relacionades, entre altres aspectes, amb la regulació de les emocions. És una informació de la Maite Polo.
18: El trastorn límit de personalitat és multicausal i té una base doble, tant biològica com ambiental. Doncs bé, aquest estudi aporta noves dades de la vessant biològica. Ajuda a veure què passa al cervell en les fases inicials. Marc Ferrer, psiquiatre de l'Hospital Vall d'Hebron i investigador principal del projecte.
19: Tampoc podem assegurar que no sigui una conseqüència. És a dir, al final, són troballes. Aquestes troballes funcionals, jo crec que, això, insisteixo, reforcen la necessitat de diagnosticar aviat un trastorn que, si el deixes evolucionar amb el temps, doncs es complica. Per tant, és un trastorn que es pot diagnosticar i es pot tractar a l'adolescència.
18: Una de les pacients que hi ha participat és Lua Millet, de 21 anys. Va començar a patir el trastorn límit de personalitat als 14 i, després d'anys de psicoteràpia i també de medicació, aquest curs ha començat a anar a la universitat.
20: Sempre he estat una persona molt sensible i realment, doncs, em vaig començar a experimentar més angoixa, una mica més d'inestabilitat, no? Amb el voltant, al canvi, doncs, l'adolescència la vaig viure d'una forma bastant intensa.
18: En cas d'autolesions, consum de substàncies i impacte en el dia a dia dels adolescents, cal anar al metge o la metgessa

0: bueno, pues hem tornat a lo que vam ser la primera volta, jo crec, amb intensitat, jugant a futbol, que al final pues, havíem perdut una miqueta aquesta confiança. Sabem que això no està acabat, ni molt menys. Al final som un grup jove, que el que volem és jugar a primera divisió i fins que això no s'acabi no pararem.
1: Després de dos dies de celebracions, el Barça ha encaixat una derrota contra l'Alavés, que també lluita per continuar a primera. Els blaugranes, amb un equip farcit de suplents, gairebé no va arribar a la porteria dels bascos i van acabar perdent per un gol d'Ibrahim Diabaté, encaixat abans del descans. Amb la derrota, l'equip ja no té opcions d'aconseguir el repte de tancar el curs arribant als 100 punts. Dani Olmo acceptava que havien fet un mal partit.
2: No quedem contents d'aquest partit, tot i que ho hem intentat. Al final no ha pogut ser, una falta de concentració a l'últim minut de la primera part. Era l'única manera, més o menys, que ens podíem fer mal, però bueno, ho hem intentat, no ha pogut ser.
1: Amb els partits disputats fins ara i a l'espera que es completi la jornada aquesta nit, l'Espanyol escapa de la zona més perillosa i se situa en la 14a posició, amb 42 punts, 3 per sobre del Llevant, que és el primer equip en descens. La victòria de l'Alavés ha fet caure el Girona a la penúltima plaça. Els blanquivermells, però, amb un partit menys, escaparan de les darreres posicions si puntuen avui a Montilivi. Els de Mitchell reben la Reial Societat a partir de les 8 en un duel vital per a les aspiracions de salvar la categoria. L'equip gironí confia en fer un bon paper davant un conjunt donostiarra que ja no s'hi juga res per evitar haver d'anar al Metropolitano diumenge en un partit a cara o creu. L'autor de l'empat a Vallecas, Stuani, que no ha entrenat amb el grup, podria tornar a jugar infiltrat. Mitchell diu que és el partit més important de la història recent del club.
3: Està clar. És la nostra situació i hem de sortir d'ella fent demà un partit de màxima necessitat. Per mi és un dels partits més importants de la història del Girona. El més important és fer moltes coses al camp, amb molta energia, ser molt dinàmics, ser capaços de córrer, ser capaços de generar, d'anar cap endavant.
1: I Florentino Pérez continua insistint en el cas Negreira. Ara ha estat en una entrevista a La Sexta en què, preguntat per una possible demanda del Barça per les seves últimes declaracions, el president madridista ha desafiat l'entitat blaugrana i ha dit que ho faci si ho creu convenient. També ha afegit que hi ha àrbitres enriquint-se amb els diners del Barça i que no cal pagar per guanyar títols. I el Lleida Club de Futbol ha anunciat que té un nou inversor. Des del club informen que properament es presentarà el projecte encapçalat per un ciutadà estranger del sector de la restauració. Ens amplia les dades des de Lleida Televisió el Víctor Paracuellos.
4: Un cop acabada la temporada i consumat el descens de categoria, l'adjunt a la presidència del Lleida Club de Futbol, Marc Torres, ha sortit a donar explicacions. Ho ha fet per parlar de l'estat actual del club a nivell econòmic i judicial i explicar l'arribada del nou inversor de l'entitat. Es tracta d'un francès amb passaport britànic, el qual es farà càrrec dels 1,8 milions d'euros que s'han de pagar, tant a Seguretat Social com a Hisenda, per després poder arribar a acord de plans de pagament.
5: Durant 7 anys, mínim, ell assumirà amb el seu propi patrimoni allí, fins allí on no arribi el club. Me consta, perquè jo he participat d'alguna de les negociacions, que està buscant l'estructura per tenir una estructura forta dintre del club i, en la mesura del possible, el més ràpid possible, tirar endavant. S'està treballant també amb el futbol base. La idea és que hi hagi un futur, que això no és avui pagar el millor 800 i després quedar-nos penjats.
4: En les properes setmanes està prevista una roda de premsa per donar a conèixer l'inversor i que pugui explicar el seu projecte als aficionats del Lleida.
1: Del 18 al 20 de juny torna una nova edició del Sónar i ho fa en un nou emplaçament, la Fira de Gran Via, i amb més d'un centenar d'actuacions. Entre les més destacades, la de la banda britànica de culte The Prodigy, el raper londinenc Skepta o les sessions de Charlotte the White. S'esperen 160.000 assistents. Tots els detalls en aquesta crònica de Carina Vallvé.
6: El Sónar torna carregat de novetats, nou director, el belga François Josic, nou emplaçament, la Fira de Gran Via i nou format amb la fusió

0: el sonar de dia i el sonar de nit en un únic festival que s'ha redissenyat per millorar l'experiència del públic, però mantenint l'essència. Amb 4 escenaris per dijous 18 de juny i fins a 6 la resta de dies, el festival ha programat més d'un centenar d'actuacions amb The Prodigy com a un dels cap de cartell més emblemàtics. Un festival que barreja llenguatges, disciplines i generacions, on segur que faran història les sessions d'Amélie Lenz i Chris Stassi o els directes de Cabaret Voltaire i Kelis.
1: És imperdible, és com una edició, ¿no?, que así cerró en la historia de Sonar una nueva etapa y que no dejáis que os lo cuenten, venir.
0: Més novetats, com la programació fins a les 7 del matí del Sonar Village o el Sonar Més D, que tindrà lloc a la casa Llotja de Mar, en una edició que també recuperarà el Sonar Kids, un festival que uneix forces amb la sala MUC per celebrar els 30 anys d'aquesta mítica sala del Raval, mentre que Love Sonar ocuparà un any més al poble espanyol.
2: I de l'1 al 4 de juliol, Tarragona tornarà a ser l'epicentre de la pirotècnia amb el 34è concurs internacional de focs artificials. La pirotècnia Lieto Carmine serà l'encarregada d'encendre la metxa de l'esdeveniment. Serà una edició molt especial, perquè serà la prèvia de la sortida del Tour de França des de la ciutat del dia 5. Enguany es reforça l'aposta per la inclusivitat, fent créixer l'espectacle de drons amb un total de 400.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Quan comences coses noves, quan necessites saber què passa, quan hi ha històries a classe o al carrer que s'han d'explicar, quan somies nous projectes, quan necessites desconnectar, viatjar i trobar-te amb els teus, sempre som al teu costat. La xarxa. Busca'ns a les televisions i ràdios locals i a la plataforma La Xarxa Més.
2: Funky Tracks Radio. Es un antídoto para luchar contra el estrés, el dolor o la pérdida de memoria. La música es nuestra mejor aliada. Una oportunidad al alcance de todos y que nos beneficia a todos. O casi.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 del matí i avui encapçalem el Notícies en xarxa amb la trobada clau d'aquest matí entre el govern i els sindicats educatius per intentar apropar posicions i resoldre el conflicte obert. El Departament d'Educació posarà sobre la taula una proposta en l'àmbit de l'escola inclusiva, però rebutja pujar més el sou de mestres i professors i continua aferrant-se a l'acord subscrit fa 2 mesos amb Comissions Obreres i UGT. La resta de sindicats rebutgen aquest pacte i mantenen el pols. En el cas d'USTEC, per exemple, situen l'augment dels salaris i un pla de xoc de plantilles i educació inclusiva com a línies vermelles per arribar a una entesa. Mentrestant, mantenen la pressió al carrer i avui hi ha convocada una nova jornada de vaga que afecta els docents de les comarques gironines i de la Catalunya Central. En uns minuts conversarem sobre la reunió d'aquest matí amb Esther Vila, portaveu de la Federació d'Educació de Comissions Obreres. De seguida us ho ampliem. Abans, fem però un repàs a la resta de titulars d'aquest dijous 14 de maig. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat disculpes per la infiltració d'agents dels Mossos a una assemblea de docents de la CGT. De la seva banda, el director de la policia, Josep Lluís Trapero, ha anunciat que es farà una investigació per analitzar riscos i amenaces. Tot plegat no ha convençut, però, les forces de l'oposició. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, vol que Barcelona deixi de rebre creuers d'escala, els que estan poques hores a la ciutat i que, per tant, fan un ús intensiu de l'espai públic sense deixar un retorn a l'economia local. Per aconseguir-ho, l'alcalde ha plantejat encarir encara més la taxa turística a Barcelona com a mesura per desincentivar-los. L'Hospital Sant Joan de Reus rep l'acreditació Cancer Center, un segell europeu d'excel·lència oncològica que agrupa institucions capdavanteres en l'assistència, la recerca i la innovació en els tractaments del càncer. És el tercer hospital català que ho aconsegueix i el primer de fora de l'àrea metropolitana de Barcelona. Dels esports, avui destaquem que l'Espanyol agafa oxigen i s'allunya del descens després de superar l'Atlètic Club per 2-0. Els blanquiblaus van imposar-se amb els gols de Pere Milla i Quique García i se situen 14ens, amb 3 punts de marge sobre el descens. La derrota del Barça per 1-0 contra l'Alavés, per contra, fa caure provisionalment el Girona a la penúltima posició. Avui, els blanquivermells reben la Reial Societat. I el Sonar 2026 es prepara per una nova edició que desplaçarà tota l'activitat musical a Fira Gran Via amb fins a 6 escenaris. Del 18 al 20 de juny, el festival articula una programació amb més d'un centenar d'actuacions, entre les quals destaca la banda de culte britànica The Prodigy. La cita busca oferir una barreja de llenguatges, disciplines i generacions en un nou format fidel a la seva essència. Passen 3 minuts de 8:15, obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, a aquesta hora un accident a la C-16, a l'altura de Puig-reig, deixa un carril tallat amb 1 quilòmetre de lentitud en sentit sud. Retencions habituals també al nus de la Trinitat, amb afectacions de retruc a la B-10 fins a la Barceloneta i a la B-20 amb cues en sentit sud fins a la Vall d'Hebron. Al Vallès, lentitud per la C-58 des de Ripollet i Sant Quirze cap a Barcelona i retencions de 2 quilòmetres per la C-17 a Parets. I pel que fa al temps, aquest dijous es desperta amb una clara diferència de tipus de cel entre les comarques de Girona i la resta del territori. Els ruixats a Girona contrasten amb les clarianes a la resta del país. S'espera vent, especialment a les comarques de Tarragona i al Pla de Lleida. Aquesta tarda es carregarà força el cel a les comarques, sobretot del Pirineu, quan més cap al sud de Llobregat, més vent i més bonança de temperatures aquesta tarda.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho dèiem suara en titulars, el govern i els sindicats educatius es reuneixen aquest matí amb l'objectiu d'apropar posicions. La consellera d'Educació, Esther Niubó, els ha convocat a la mesa sectorial per avaluar la situació i fer propostes per solucionar el conflicte. Els sindicats convocants de la vaga han anunciat que hi assistiran, al contrari del que han fet en les darreres convocatòries. USTEC, el sindicat majoritari a l'educació primària, posarà sobre la taula dues grans prioritats: la qüestió salarial i un pla de xoc de plantilles i educació inclusiva. En cas d'arribar a algun preacord, aquesta organització ja ha avançat que consultarà primer el col·lectiu abans de subscriure res. Si no hi ha avenços substancials, estan previstes dues vagues més a tot Catalunya i diverses convocatòries per territoris. Pel que fa a educació, ja ha avançat que farà una proposta en l'àmbit de la inclusió. Ara bé, el departament defensarà l'acord subscrit amb Comissions Obreres i UGT amb una inversió de 2.000 milions d'euros. I per ara no sembla disposat a incrementar els sous dels docents més enllà del que reflecteix aquest pacte. Mentrestant, els docents mantenen la pressió al carrer i el seu calendari d'aturades. Avui estan cridats a la vaga els professors i mestres de les comarques gironines i també de la Catalunya central. Aquest dimecres, l'aturada convocada per USTEC, professors de secundària, per la CGT i per la Intersindical, afectava el Baix Llobregat i el Penedès. Ja de bon matí, un grup de mestres i professors tallaven la B23 en tots dos sentits de la marxa a l'altura de Sant Joan d'Espí, una de les principals vies d'entrada a la capital catalana. Després es van dirigir cap a Sant Feliu de Llobregat amb una concentració festiva davant dels serveis territorials d'educació. Al Penedès, els professors tallaven la Nacional 340 durant gairebé dues hores i després es manifestaven per Vilafranca. Segons el Departament d'Educació, el seguiment de la vaga ha estat del 21% en aquesta ocasió, mentre que USTEC el situa en el 55%. Doncs el que us explicàvem en aquesta taula sectorial d'avui, a més dels sindicats que lideren les vagues, també hi són cridats els que van avalar el pacte bilateral amb educació, entre ells Comissions Obreres. En parlem amb la portaveu de la Federació d'Educació d'aquest sindicat, Esther Vila. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
2: Bon dia.
1: Avui us asseureu a la taula sectorial amb tots els sindicats en plena escalada de vagues. Què n'espereu realment d'aquesta reunió i quin paper hi podeu jugar? Us sentiu part de la negociació o més aviat convidats de pedra?
2: Mira, doncs nosaltres hem estat a totes les meses de negociació, no? Hem estat durant molt de temps treballant frec a frec amb els sindicats, alguns que hem signat i altres que no, també amb l'USTEC. I vam aconseguir consensuar una proposta, no, de document que finalment es va materialitzar i que unes dues terceres parts aproximadament podríem dir que està consensuada, no, amb el sindicat majoritari del sector. Nosaltres som el majoritari al sistema educatiu. I bé, què n'esperem d'aquesta trobada? Doncs primer ens alegrem que vinguin, perquè les últimes sessions no havien estat convidats com sempre, perquè tenen representació a la mesa, però no havien assistit i per tant estan també deixant de tirar endavant, doncs, les seves funcions, de defensar drets de treballadores, i per tant celebrem que hi tornem a venir i que hem de trobar conjuntament una solució al conflicte, no? Però és veritat que amb aquest acord que tenim signat, que és un bon acord, evidentment tots els acords no solucionen els problemes de cap sector, perquè hi ha problemes estructurals de base i, per tant, tenim altres lluites diversificades, Comissions Obreres, també al Parlament tenim una iniciativa legislativa popular per aconseguir un pressupost estructural per millorar el sistema, però sí que en aquest marc de negociació de partir endavant l'acord creiem que es poden subscriure tots els sindicats i que en el marc del desplegament podem avançar conjuntament per desplegar, i que ja estem desplegant millores en pel que fa a la desburocratització, a l'educació inclusiva i també al tema de l'increment salarial. I, per tant, hi ha marge, és un acord flexible i amb molt de potencial. Per tant, convidem a tothom a que s'hi pugui subscriure.
1: Esther Vila, suposéssim que Educació decidís reobrir la negociació i fer una taula rasa, que no sembla el cas, però imaginem que fos així. Us sentiríeu deslegitimats com a signants del pacte, o entendríeu que és un pas necessari pel que vostè ens deia ara, per desescalar el conflicte i seguir avançant?
2: És que nosaltres el que creiem que per desescalar el conflicte, com que ja tenim l'acord que és bo, el que cal és que els companys facin un pas endavant i despleguin les mesures que contempla, perquè hi ha més de 40 mesures, 2.000 milions d'euros, i aquestes mesures es negocien en aquest desplegament. Per tant, necessitem les idees de la resta de sindicats també per millorar aquest desplegament de l'acord i resoldre el conflicte i tirar endavant l'educació d'aquest país.
1: Esther Vila, una darrera qüestió. La consellera Parlon i el major Trapero van compareixer ahir al Parlament. Han admès que la infiltració de Mossos en una assemblea de docents va ser un error. Han anunciat canvis normatius i una investigació interna. Us satisfan aquestes explicacions? Vosaltres també demaneu la dimissió de la consellera Parlon o, si més no, responsabilitats polítiques?
2: Nosaltres, clar, tampoc directament a nosaltres no ens ha incidit perquè nosaltres no estàvem en aquestes assemblees, perquè aquestes assemblees eren per gestionar tot el tema de mobilització i vagues, i per tant nosaltres en aquest aspecte no tenim posicionament actualment.
1: Molt bé, doncs Esther Vila, gràcies per atendre'ns i bon dia.
2: Gràcies a vosaltres, bon dia.
1: Doncs seguim parlant d'aquesta qüestió perquè la consellera d'Interior, Núria Parlon, ho dèiem, li exposàvem ara a la sindicalista de Comissions Obreres, ha demanat disculpes per aquesta infiltració d'agents dels Mossos a aquesta assemblea de la CGT, i de la seva banda, el director de la policia, Josep Lluís Trapero, ha anunciat, també com ho dèiem, es farà una investigació per analitzar riscos i amenaces. Un anunci, però, que de totes no ha convençut l'oposició. Ens ho explica, ens ho amplia més detall en Marc Dalmau.
3: Núria Parlon i Josep Lluís Trapero demanaven disculpes al·legant que va ser un operatiu mal dissenyat.
4: Demanar disculpes. I demanar disculpes al sindicat educatiu, en aquest cas de la CGT. Insisteixo, no és una decisió de caràcter polític, no és una decisió que s'hagi pres des de l'àmbit polític, és una maniobra operativa mal plantejada.
3: Unes explicacions que no han valgut per l'oposició.
5: Demanem el cessament de Josep Lluís Trapero com a director de la policia, perquè considerem que són uns fets d'extremada gravetat, no poden tenir cabuda en democràcia, com és doncs la infiltració de Mossos d'Esquadra en una assemblea de docents.
6: El programa pilot de Mossos a les aules, per què era? Per gestionar una possible conflictivitat entre els alumnes o per controlar els mestres?
3: Parlon i Trapero asseguren que el Departament d'Interior obrirà una investigació per esclarir els fets, tenir més control sobre aquestes decisions i reforçar les tasques de mediació amb els agents socials.
1: Els sindicats USTEC i la CGT troben que les explicacions de la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, són absolutament insuficients i han anunciat que hi presentaran demandes per vulneració de drets fonamentals. Escoltem la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura.
7: No som terroristes, no som delinqüents. No hi ha res que justifiqui que s'obri una operació policial d'aquesta envergadura. I volem saber si això és un fet puntual o realment ha passat més vegades. Per tant, a les explicacions podem dir que les considerem absolutament insuficients i volem responsabilitats polítiques. La responsabilitat última és de la consellera, i si no és capaç de donar les explicacions oportunes, el que ha de fer és dimitir.
1: Per tot plegat, l'Associació d'Advocats d'Osona en Defensa dels Drets Humans ha presentat una denúncia contra la consellera d'Interior, Núria Parlon, el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, i el president de la Generalitat, Salvador Illa. Asseguren que les actuacions podrien haver afectat drets reconeguts com el de reunió, llibertat sindical i el de vaga. Ho explica César Lago Nigro, membre d'aquesta associació.
8: Certament la consellera doncs ha demanat disculpes, també ha parlat d'una maniobra operativa mal plantejada. És que no és aquesta la qüestió, no és aquesta la qüestió. La qüestió és que s'ha comès un delicte, o sigui, s'han vulnerat drets fonamentals, s'han comès una sèrie de delictes. Per què? Perquè aquí que ens consti no hi ha una investigació judicial i que, per tant, un jutge està vetllant. Perquè si s'han de limitar drets fonamentals, ha d'intervenir un jutge. No ens consta tot això. Per tant, no serveix de res dir que és una maniobra operativa mal plantejada, ni serveix demanar disculpes.
1: L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, vol eliminar els creuers d'escala a la ciutat perquè, diu, fan un ús intensiu de l'espai públic i no generen ingressos. Així ho ha anunciat en una entrevista a BTV, on ha assegurat que encarirà la taxa turística per desincentivar aquests creuers. Diu que l'any que ve ja es doblarà la taxa que paguen els creueristes de 4 a 8 euros per persona, però que l'objectiu és encarir-la encara més en el futur. Una decisió que hauria de passar pel ple i que necessitaria també el vistiplau de la Generalitat.
9: La meva determinació, el meu objectiu, és reduir a zero les escales de creuers a la ciutat de Barcelona en els propers anys. I crec que hem de començar a prendre decisions valentes. Nosaltres proposarem pujar-lo de cop perquè entri en vigor ja l'any que ve, és a dir, pujar de 4 a 8 euros. I a més, després d'haver parlat amb el govern de Catalunya, volem proposar també que es destopin aquests 8 euros perquè ens permetin pujar encara més la fiscalitat dels creuers d'escala.
1: A Terrassa, al Vallès Occidental, s'han mobilitzat uns 500 efectius per fer un simulacre d'incendi forestal. L'exercici ha reproduït una situació d'emergència a l'entorn natural del nord de la ciutat per tal de posar a prova la capacitat de resposta dels serveis municipals implicats. Ho ha seguit la Carme Contreras, de Canal Terrassa.
10: Als voltants de la Masia Igara i el poliesportiu de Can Jofresa han servit aquest dimecres al matí de principal espai d'atenció als afectats en un simulacre d'incendi forestal. Impulsat per l'Ajuntament amb el suport de la Diputació, l'exercici ha permès posar a prova els protocols de coordinació i resposta dels diferents cossos d'emergència i serveis municipals. Responsables de les dues administracions han valorat positivament el resultat del simulacre i han destacat que l'anàlisi del que s'ha fet servirà per millorar els procediments en futures actuacions.
11: Ha funcionat molt bé, ha anat bé, ens hem coordinat amb tots els serveis, hem actuat de manera molt ràpida.
12: Creiem que això és molt important perquè, de fet, és el que ens permet posar en evidència doncs, tot allò que és millorable abans d'haver de gestionar una emergència directament.
10: La situació fictícia contemplava la celebració d'un casament a la Masia i l'accident de l'autocar que els havia d'evacuar a causa del fum i les flames. Els participants han coordinat l'atenció als ferits segons la seva gravetat i han prestat els primers auxilis.
1: El parc de bombers de Llívia, la Cerdanya, evita el seu tancament gràcies a la incorporació dels bombers voluntaris de Puigcerdà. El parc llivienc ha passat de tenir 4 bombers el passat mes de març als 10 que són actualment. A més, hi ha 3 persones que estan fent les proves per accedir al cos. En té més detalls en aquesta crònica de Pirineus Televisió, la Maria Formentí.
13: El parc de bombers voluntaris de Llívia ha passat de tenir 4 bombers en actius al mes de març als 10 que són actualment. El fet que el parc de Puigcerdà passés l'1 d'abril a tenir només bombers funcionaris ha provocat que 6 dels seus voluntaris s'hagin traslladat al parc llivienc. I és que sovint els bombers de Llívia no podien fer un servei perquè no arribaven a ser el mínim d'integrants per sortir, que és de 3 persones. Això amenaçava la continuïtat del parc. Amb l'ampliació de la plantilla, durant aquest primer mes ja han pogut fer el 100% de les sortides al municipi i també han pogut donar suport a altres sortides dins la comarca.
14: La veritat és que bueno, portem un mes i ja ha canviat, vull dir, ja estem fent més activitats, hi ha més ganes, hi ha més motivació i ha canviat per bé.
13: Des d'aquest abril, doncs, Cerdanya compta amb 3 parcs de bombers voluntaris, el de Llívia, el de Vallvé i el d'Alp.
1: La pedregada que va escombrar les comarques del Pla de Lleida aquest dimarts passat ha ocasionat danys d'entre el 40% i el 60% en més de 2.000 hectàrees de cultiu, segons les primeres estimacions del Departament d'Agricultura. El fenomen va afectar sobretot la fruita dolça, tant les espècies més sensibles com nectarines i albercoc, com a pomes i peres. A més, també hi ha hagut afectacions en camps de cereal i blat de moro. L'Organització Europea d'Instituts de Càncer ha acreditat l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus com a Cancer Center, un segell d'excel·lència oncològica. Aquesta acreditació agrupa institucions capdavanteres en l'assistència, la recerca i la innovació en els tractaments del càncer. Ens n'informa la Paula Gensà, de Canal Reus.
15: Es tracta d'un segell europeu que reconeix l'excel·lència en l'atenció, la recerca i la innovació en oncologia. El centre es converteix així en el tercer hospital català en rebre aquest distintiu i el primer fora de l'àrea metropolitana de Barcelona. L'avaluació ha analitzat prop de 345 estàndards de qualitat vinculats a tots els àmbits de l'atenció oncològica. El procés ha inclòs autoavaluacions, auditories presencials i un pla de millora continuada que el centre haurà de renovar cada 5 anys. Per als pacients i les famílies, aquesta acreditació es traduirà en una atenció més coordinada i personalitzada.
16: Aquesta acreditació significa que les persones del nostre territori podran accedir a una atenció oncològica encara més especialitzada, més coordinada i més personalitzada. Parlem d'un centre que donarà cobertura a més de 800.000 persones de la Catalunya Sud, amb centenars de professionals implicats i amb més de 2.709 casos de càncer en el territori cada any.
15: Aquest reconeixement també representa una oportunitat per retenir i atraure talent, impulsar la recerca biomèdica i incrementar els assajos clínics al territori. A més, facilitarà l'arribada de noves teràpies als pacients i reforçarà la coordinació entre assistència, docència i investigació dins del Catalunya Sud Càncer Centre.
1: Deu minuts per arribar a les 8 del matí, l'Espanyol agafa oxigen i s'allunya del descens després de superar l'Atlètic Club a Cornellà al Prat per 2-0. Els blanquiblaus, que encadenaven 18 jornades sense guanyar, van imposar-se amb 2 gols a la segona meitat. Pere Milla va obrir la llauna en el minut 69 i Quique García, ja en el temps afegit, va sentenciar una victòria que permet als espanyolistes acaronar la permanència. Pol Lozano destaca que l'equip ha recuperat les bones sensacions.
17: Durant tota la temporada crec que hem fet coses molt bones, no com per estar tantes jornades sense guanyar. Jo crec que avui doncs, doncs hem tornat a el que vam ser la primera volta, jo crec, amb intensitat, jugant a futbol, que al final doncs, havíem perdut una miqueta aquesta confiança. Sabem que això no està acabat, ni molt menys. Al final som un grup jove, que el que volem és jugar a primera divisió i fins que això no s'acabi no pararem.
1: Després de 2 dies de celebracions, el Barça ha encaixat una derrota contra l'Alavés, que també lluita per continuar a primera. Els blaugranes, amb un equip farcit de suplents, gairebé no va arribar a la porteria dels bascos i van acabar perdent per un gol d'Ibrahim Diabaté encaixat abans del descans. Amb la derrota, el Barça ja no té opcions d'aconseguir el repte de tancar el curs arribant als 100 punts. Dani Olmo acceptava que havien fet un mal partit.
18: No quedem contents d'aquest partit, tot i que ho hem intentat. Al final no ha pogut ser, una falta de concentració a l'últim minut de la primera part. Era l'única manera, més o menys, que ens podíem fer mal, però bueno, ho hem intentat, no ha pogut ser.
1: Amb els partits disputats fins ara i a l'espera que es completi la jornada 36 aquesta nit, l'Espanyol escapa de la zona més perillosa i se situa en la 14a posició amb 42 punts, 3 per sobre del Llevant, que és el primer equip en descens. La victòria de l'Alavés ha fet caure el Girona a la penúltima plaça. Els blancs i vermells, però amb un partit menys, escaparan de les darreres posicions si puntuen avui a Montilivi. Els de Michel reben la Reial Societat a partir de les 8 en un duel vital, com dèiem, per les aspiracions de salvar la categoria. L'equip gironí confia en fer un bon paper davant un conjunt donostiarra que ja no s'hi juga res, per evitar haver d'anar al Metropolitano diumenge en un partit a cara o creu. L'autor de l'empat a Vallecas, Estuani, que no ha entrenat amb el grup, podria tornar a jugar infiltrat. Michel diu que és el partit més important de la història recent del club.
19: Està clar. És la nostra situació i hem de sortir d'ella. Fem demà un partit de màxima necessitat. Per mi és un dels partits més importants de la història del Girona. El més important és fer moltes coses al camp. Amb molta energia, ser molt dinàmics, ser capaços de córrer, ser capaços de generar, d'anar cap endavant.
1: Florentino Pérez continua insistint en el cas Negreira. Ara ha estat en una entrevista a La Sexta en què, preguntat per una possible demanda del Barça per les seves últimes declaracions, el president madridista ha desafiat l'entitat blaugrana i ha dit que ho faci si ho creu convenient. També ha afegit que hi ha àrbitres enriquint-se amb els diners del Barça i que no cal pagar per guanyar títols. A Primera Federació, dissabte hi ha duel català a Tarragona entre el Nàstic i l'Europa. I els entrenadors de tots dos equips s'han trobat abans del partit al nou estadi. Els escapulats depenen d'ells mateixos per accedir al play-off d'ascens a segona divisió, mentre que els tarragonins lluiten per la permanència. Duel vital, doncs, per a tots dos conjunts. Tant l'entrenador del Nàstic, Pablo Alfaro, com el de l'Europa, Adai Benítez, s'han mostrat il·lusionats amb la cita.
20: Yo estoy deseando que llegue ya el sábado. Y a sabiendas de lo que nos jugamos, porque somos muy conscientes, a sabiendas del rival que viene, que es el Europa y que está haciendo un temporadón, y nos jugamos la vida deportiva, obviamente hablando, y claro, para nosotros es un partido vital.
21: A mí me genera una ilusión tremenda jugar aquest partit, però no per la situació del Nàstic, sinó per la nostra situació. Serà un partit trepidant, evidentment, i aquí emocions, sent la situació, situacions límits pels dos.
1: El Joventut juga avui al Palau Olímpic contra el Morabanc Andorra en partit de l'ACB. Els verd i negres tenen per endavant un calendari atapeït amb 5 partits en 12 dies que afronten amb l'objectiu de lluitar per ser el top 6 de l'ACB. Uns duels per als quals la penya no podrà disposar d'Ante Tomic per lesió. Ens amplia la informació en Xavi Ballesteros, de Televisió de Badalona.
22: Els verd i negres reben el Morabanc Andorra, un rival necessitat que està immers en la lluita per la permanència. De fet, juntament amb el Saragossa, el Gran Canària i el Burgos, estan en la zona calenta i quan falten 4 jornades per al final de la Lliga, una victòria els podria donar un plus determinant.
23: Bueno, nuestro equipo era que estamos en el top 4, pero de momento creo que esto no va a ser posible, pero todavía tenemos que luchar estas últimas jornadas porque cada partido ahora significa mucho, porque queremos estar en la mejor posición para tenir un bon rival en el playoff.
22: Els de Dani Miret tenen un calendari força carregat perquè jugaran en només 12 dies contra l'Andorra, contra el Madrid, contra el Tenerife, contra el Burgos i els 20 minuts que falten contra l'Unicaja del partit ajornat pel problema amb el videomarcador. Finalment, la rumorologia situa Xavi López Aróstegui una altra vegada en l'òrbita del Joventut amb el seu possible retorn, cosa que comportaria la marxa de la Hanga.
1: Del 18 al 20 de juny torna una nova edició del Sónar i ho fa en un nou emplaçament, la Fira de Gran Via, i amb més d'un centenar d'actuacions. Entre les més destacades, la de la banda britànica de culte de Prodigy, el raper londinenc Skepta o les sessions de Charlotte de White. S'esperen 160.000 assistents. Tots els detalls en aquesta crònica de Carina Bellbé.
10: El Sónar torna carregat de novetats, nou director, el belga François Josic, nou emplaçament, la Fira de Gran Via, i nou format, amb la fusió del Sónar de dia i el Sónar de nit en un únic festival que s'ha redissenyat per millorar l'experiència del públic, però mantenint l'essència. Amb 4 escenaris per dijous 18 de juny i fins a 6 la resta de dies, el festival ha programat més d'un centenar d'actuacions, amb The Prodigy com a un dels cap de cartell més emblemàtics. Un festival que barreja llenguatges, disciplines i generacions, on segur que faran història les sessions de Meli Lenz i Chris Stassi o els directes de Cabaret Voltaire i Kellys.
24: Es imperdible, es como una edición, ¿no? Casi cero en la historia de Sonar, una nueva etapa y que no dejáis que os lo cuenten, venir.
10: Més novetats, com la programació fins a les 7 del matí del Sonar Village o el Sonar Més D, que tindrà lloc a la casa Llotja de Mar, en una edició que també recuperarà el Sonar Kids, un festival que uneix forces amb la sala MUC per celebrar els 30 anys d'aquesta mítica sala del Raval, mentre que Love Sonar ocuparà un any més al poble espanyol.
1: Els pianos tornaran a ocupar els llocs més emblemàtics de Tortosa en la 5a edició del Toca'm del 21 al 24 de maig. Noms com els de Cira Hernández o Manu Guix es donaran cita a la capital del Baix Ebre. Els pianistes Àlex Alguacil i Yuyiko Akagi seran els encarregats d'inaugurar el festival a la plaça de l'Absis de la Catedral.
25: La xarxa de comunicació local.
26: Un lloc per escoltar bé tot.
27: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
28: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
29: El preu de l'habitatge continua pujant i continua situant-se
0: en màxims històrics, en màxims que no s'havien vist des de, doncs, des de la crisi del 2008. I llavors, doncs, clarament, la tasca del sindicat davant d'això continua sent, segons el nostre parer, més necessària que mai, perquè una cosa que crec que és evident és que ens enfrontem a monstres molt grans. Per exemple, Blackstone, que és un dels fons d'inversió més grans del món, té 185.000 habitatges a l'estat espanyol. Llavors, com que els monstres als que ens enfrontem són molt grans, i nosaltres de manera individual doncs no ho som tant, doncs creiem que el sindicat doncs, ha d'enfortir-se, ha de créixer, perquè és l'única manera que tindrem de fer-hi front.
28: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
2: Francesc Balanyà, el periodista agrari de Catalunya, presenta cada setmana Arrela, l'espai agroalimentari de referència de les Terres de Lleida. Expliquem i analitzem les qüestions més rellevants de l'agricultura i la ramaderia del nostre país amb els principals agents d'aquest sector primari. Arrela, el programa agrari d'UAU Lleida Ràdio, cada setmana amb Francesc Balanyà.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. Trobada clau aquest matí entre el govern i els sindicats educatius per intentar apropar posicions i resoldre el conflicte obert. El Departament d'Educació posarà sobre la taula una proposta en l'àmbit de l'escola inclusiva, però rebutja apujar més el sou de mestres i professors i continua aferrant-se a l'acord subscrit fa 2 mesos amb Comissions Obreres i UGT. La resta de sindicats rebutgen aquest pacte i mantenen el pols. En el cas d'USTEC, per exemple, situen l'augment dels salaris i un pla de xoc de plantilles i educació inclusiva com a línies vermelles per arribar a una entesa. Sobre el conflicte existent, n'hem parlat al Notícies en xarxa amb Esther Vila, portaveu de la Federació d'Educació de Comissions Obreres, que ha defensat l'acord assolit amb el govern.
2: És que nosaltres el que creiem que per desescalar el conflicte, com que ja tenim l'acord que és bo, el que cal és que els companys facin un pas endavant i despleguin les mesures que contempla, perquè hi ha més de 40 mesures, 2.000 milions d'euros, i aquestes mesures es negocien en aquest desplegament. Per tant, necessitem les idees de la resta de sindicats també per millorar aquest desplegament de l'acord i resoldre el conflicte i tirar endavant l'educació d'aquest país.
1: Mentrestant, els sindicats majoritaris mantenen la pressió al carrer i avui hi ha convocada una nova jornada de vaga que afecta els docents de les comarques gironines i de la Catalunya central. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 14 de maig, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat disculpes per la infiltració d'agents dels Mossos a una assemblea de docents de la CGT. De la seva banda, el director de la policia, Josep Lluís Trapero, ha anunciat que es farà una investigació per analitzar riscos i amenaces. Tot plegat no ha convençut la majoria de forces de l'oposició. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, vol que Barcelona deixi de rebre creuers d'escala, els que estan poques hores a la ciutat i que, per tant, fan un ús intensiu de l'espai públic sense deixar un retorn a l'economia local. Per aconseguir-ho, l'alcalde ha plantejat encarir encara més la taxa turística a Barcelona com a mesura per desincentivar-los. L'Hospital Sant Joan de Reus rep l'acreditació Cancer Center, un segell europeu d'excel·lència oncològica que agrupa institucions capdavanteres en l'assistència, la recerca i la innovació en els tractaments del càncer. És el tercer hospital català que ho aconsegueix i el primer de fora de l'àrea metropolitana de Barcelona. Nissan i el comitè d'empresa tornen a seure avui a la taula en una mediació clau per aclarir si l'ERO que afecta 211 treballadors dels centres del Prat i la Zona Franca està ben plantejat. Els sindicats denuncien defectes formals des del primer dia. Asseguren que Nissan no va facilitar tota la informació obligatòria ni va coordinar correctament el procés amb altres plantes europees. En parlem en uns minuts amb Joan Carles Yepes, coordinador de la secció sindical UGT FICA a Nissan. Dels esports destaquem que l'Espanyol agafa oxigen i s'allunya del descens després de superar l'Atlètic Club per 2-0. Els blanquiblaus van imposar-se amb els gols de Pere Milla i Quique García i se situen 14ens amb 3 punts de marge sobre el descens. La derrota del Barça per 1-0 contra l'Alavés, per contra, fa caure provisionalment el Girona a la penúltima posició. Avui, els blanquivermells reben la Reial Societat. I en cultura, el Sonar 2026 es prepara per una nova edició que desplaçarà tota l'activitat musical a Fira Gran Via amb fins a 6 escenaris. Del 18 al 20 de juny, el festival articula una programació amb més d'un centenar d'actuacions, entre les quals la de la banda de culte britànica The Prodigy. La cita busca oferir una barreja de llenguatge, disciplines i generacions en un nou format fidel a la seva essència. 8:04, volem saber a aquesta hora apunta com se circula per la xarxa viària catalana i si hi ha gaires problemes. Ho fem en connexió amb el Servei Català de Trànsit i amb l'Eduard Sánchez. Molt bon dia, Eduard.
3: Bon dia. De moment, pel que fa a incidències especials, més enllà del volum de trànsit habitual, tenim una carretera local tallada. Es tracta de la TV-7411 a Riba-roja d'Ebre. El motiu, un incendi forestal en aquesta zona, de moment, obliga a tallar aquesta via en els dos sentits de la marxa. Pel que fa al que dèiem, volum de trànsit habitual de cada matí, es va notant sobretot l'entrada pel sud, a la capital catalana, B23, sobretot, aquí a partir de Molins de Rei, Sant Feliu de Llobregat i més endavant també d'Esplugues a la Diagonal. En el cas de l'autovia 2, el tram de Sant Vicenç dels Horts, Sant Feliu, fins pràcticament Cornellà, tot plegat de forma fragmentada, també d'entrada. En el cas de l'autopista P7, a la zona del Vallès, tenim la zona de Mollet fins pràcticament Barberà, de forma intermitent i fragmentada en sentit sud, i de Cerdanyola a Barberà en sentit nord. La C58, com cada matí, ben plena, a la zona de Montcada i Reixac, en sentit Barcelona, i venint del Maresme, tant l'autopista, la C31, a Badalona, com la Pota Nord, la D20, a Santa Coloma, registren aturades d'entrada a la capital catalana. És tot de moment. Molt bon dia.
1: I pel que fa al temps, avui tindrem dues situacions ben diferenciades, les de Girona i la de la resta del país. Aviam, Lluís Miquel Pérez, bon dia, explica't.
4: Bon dia, Helena. Doncs així és, hi haurà dos mons, una altra vegada, en 33.000 quilòmetres i escaig de superfície que té Catalunya. Una banda serà Girona. De fet, ja aquest matí estan en perill lliure i els núvols són més abundants en aquesta demarcació i s'han anat produint algunes pluges. De fet, aquest matí, cap allà a les 5-6 de la matinada, hi havia una bona tempesta al davant de la costa del Baix Empordà. Doncs tot això és preludi d'aquest matí ja de més ruixats allà a les comarques de Girona. I en canvi, a la resta del país està sent un matí, i serà un matí de fet més tranquil, una mica més obert, amb núvols simplement passatgers i amb més vent. Vent que serà bastant tossut, per cert, a les comarques de la Plana de Lleida, gran part de Tarragona i l'àrea de Barcelona. És un vent de ponent que anirà espavilant la temperatura. De fet, aquesta tarda momentàniament farà més calor, força més calor que no pas ahir, a les comarques de Barcelona i de la Costa Daurada. Però aquesta tarda se'n tornem amb els ruixats a Girona, que a últimes hores de la tarda doncs acabaran sent més importants. Per exemple, Helena, a Montilivia aquesta nit esperem que hi hagi pluja de gols, però també hi haurà pluja d'aigua. N'estarem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: El govern i els sindicats educatius es reuneixen aquest matí amb l'objectiu d'apropar posicions. La consellera d'Educació, Esther Niubó, els ha convocat a la mesa sectorial per avaluar la situació i fer propostes per solucionar el conflicte. Els sindicats convocants de la vaga han anunciat que hi assistiran, al contrari del que han fet en les darreres convocatòries. USTEC, el sindicat majoritari a l'educació primària, posarà sobre la taula dues grans prioritats: la qüestió salarial i un pla de xoc de plantilles i educació inclusiva. En cas d'arribar a algun preacord, aquesta organització ja ha avançat que consultarà primer el col·lectiu abans de subscriure res. Si no hi ha avenços substancials, estan previstes dues vagues més a tot Catalunya i diverses convocatòries per territoris. Pel que fa a educació, ja ha avançat que farà una proposta en l'àmbit de la inclusió. Ara bé, el departament defensarà l'acord subscrit amb Comissions Obreres i la UGT amb una inversió de 2.000 milions d'euros i per ara no sembla disposat a incrementar els sous dels docents més enllà del que reflectia aquest pacte. També ha defensat les bondats justament d'aquest acord Esther Vila, portaveu d'Educació de Comissions Obreres. Ho ha dit el Notícies en xarxa.
2: És que nosaltres el que creiem que per desescalar el conflicte, com que ja tenim l'acord que és bo, el que cal és que els companys facin un pas endavant i despleguin les mesures que contempla, perquè hi ha més de 40 mesures, 2.000 milions d'euros, i aquestes mesures es negocien en aquest desplegament. Per tant, necessitem les idees de la resta de sindicats també per millorar aquest desplegament de l'acord i resoldre el conflicte i tirar endavant l'educació d'aquest país.
1: Mentrestant, els docents mantenen la pressió al carrer i el seu calendari d'aturades. Avui estan cridats a la vaga els professors i mestres de les comarques gironines i de la Catalunya Central. Aquest dimecres, l'aturada convocada per USTEC, professors de secundària, la CGT i la Intersindical afectava el Baix Llobregat i el Penedès. I ja de bon matí, un grup de mestres i professors van tallar la B23 en tots dos sentits de la marxa a l'altura de Sant Just d'Esvern, una de les principals vies d'entrada a la capital catalana. Després es van dirigir cap a Sant Feliu de Llobregat amb una concentració festiva davant dels serveis territorials d'educació. Al Penedès, els professors van tallar la Nacional 340 durant gairebé dues hores i després es van manifestar per Vilafranca. Segons el Departament d'Educació, el seguiment de la vaga va ser del 21%, mentre que USTEC el situa en el 55%. Escoltem Mireia Valentí i Anna Cebrián, portaveu d'USTEC al Baix Llobregat Sud i al Penedès.
5: Sincerament, no som massa optimistes. Veurem després d'aquesta resposta tan contundent que han donat tant el Penedès com el Baix Llobregat potser ells se n'adonen que necessiten ja parlar amb nosaltres perquè la cosa va seriosament.
6: El fet d'haver fet aquest cicle amb tants dies de vaga, esperem que sigui el pas perquè la consellera Niubó vegi que ha de seure, que realment estem emprenyades, que l'educació pública no se sosté.
1: I del carrer marxem ara cap al Parlament, on la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat disculpes per la infiltració dels agents dels Mossos a una assemblea de docents del sindicat CGT. Mentrestant, el director de la policia, Josep Lluís Trapero, ha anunciat que es farà una investigació per analitzar riscos i amenaces. Un anunci i unes disculpes, però que no han convençut l'oposició. Ens ho explica tot plegat en Marc Dalmau.
7: Núria Parlon i Josep Lluís Trapero demanaven disculpes al·legant que va ser un operatiu mal dissenyat.
8: Demanat disculpes. I demanar disculpes al sindicat educatiu, en aquest cas de la CGT, insisteixo, no és una decisió de caràcter polític, no és una decisió que s'hagi pres des de l'àmbit polític, és una maniobra operativa mal plantejada.
7: Unes explicacions que no han valgut per l'oposició.
8: Demanem el cessament de Josep Lluís Trapero com a director de la policia, perquè considerem que són uns fets d'extremada gravetat, no poden tenir cabuda en democràcia, com és doncs la infiltració de Mossos d'Esquadra en una assemblea de docents.
9: El programa pilot de Mossos a les aules, per què era? Per gestionar una possible conflictivitat entre els alumnes o per controlar els mestres?
7: Parlon i Trapero asseguren que el Departament d'Interior obrirà una investigació per esclarir els fets, tenir més control sobre aquestes decisions i reforçar les tasques de mediació amb els agents socials.
1: Unes explicacions que no només no han convençut els parlamentaris, sinó que els sindicats USTEC i la CGT troben que aquestes explicacions, tant de Parlon com d'Trapero, són absolutament insuficients. I han anunciat que hi presentaran demandes per vulneració de drets fonamentals. Escoltem la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura.
10: No som terroristes, no som delinqüents. No hi ha res que justifiqui que s'obri una operació policial d'aquesta envergadura. I volem saber si això és un fet puntual o realment ha passat més vegades. Per tant, a les explicacions podem dir que les considerem absolutament insuficients i volem responsabilitats polítiques. La responsabilitat última és de la consellera i si no és capaç de donar les explicacions oportunes, el que ha de fer és dimitir.
1: Doncs tornem al carrer per reprendre el fil de les vagues d'educació i anem fins a Banyoles, on els docents del Pla de l'Estany comencen a aquesta hora una marxa lenta cap a Girona, on es manifestaran al migdia. Allà hi tenim el Jordi Rull i el David Bertran, de Banyoles Televisió. Bon dia, David. Què n'espera el professorat de la reunió d'aquest matí amb el govern?
11: Doncs molt bon dia, Helena. Estem aquí a Banyoles, com deies, abans de que s'iniciï aquesta marxa. Avui n'hi ha diverses des de diferents punts de la demarcació de Girona que confluiran a la capital del Gironès, on hi haurà aquesta reunió amb educació. I aquí tenim alguns docents del Pla de l'Estany que d'aquí a molt pocs minuts aniran cap a Girona. Lluís Rivera, professor de l'Institut de Celrà, enèsima jornada de vaga aquest curs. Com estan els ànims?
12: Bé, els ànims està molt bé, crec que hem començat unes mobilitzacions amb molta activitat i bueno, les aspiracions i les propostes que fem crec que s'ho mereixen.
11: Molt bé, què n'espereu de la trobada avui amb educació? A més, veient les declaracions que han hagut aquests dies del govern, no sé si sou gaire optimistes.
12: Personalment no ho soc gens, perquè el que sol fer el Departament d'Educació és fer promeses buides que queden bé davant de l'opinió pública, però que no van acompanyades de mesures reals en els centres. Per exemple, en els darrers dies han dit que reforçarien el personal, el professorat, els mestres, i el que ens estem trobant de cares a l'any que ve és que ens estan pujant les ràtios i ens estan eliminant línies.
11: Quines són les reivindicacions que feu?
12: Les reivindicacions són diverses. Volem millorar la qualitat docent, això vol dir baixar ràtios, volem més suport per a l'escola inclusiva, volem millors condicions en les infraestructures, volem que se'ns retornin totes les retallades de sou que portem acumulades des de fa anys. Aquestes són algunes de les principals.
11: Molt bé, perfecte, Lluís. Doncs gràcies, molts ànims i que vagi bé aquesta jornada.
12: Gràcies.
11: Gràcies. Molt bé, ja ho veieu, els docents del Pla de l'Estany que s'han reunit aquí a la partida aparcament d'aquest Condis a la zona sud de la ciutat per enfilar ja d'aquí uns minuts cap a Girona en aquesta nova jornada de vaga del sector.
1: Doncs gràcies, David. Veurem què passa a la taula. Mentre al carrer també ho veiem, el pols no afluixa. Gràcies, companys, que vagi bé.
0: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
1: Un quart de nou, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, vol eliminar els creuers d'escala a la ciutat perquè, diu, fan un ús intensiu de l'espai públic però no generen ingressos. Així ho ha anunciat en una entrevista a BTV, on ha assegurat que encarirà la taxa turística per desincentivar aquests creuers. Diu que l'any que ve ja es doblarà la taxa que paguen els creueristes, de 4 a 8 euros per persona, però que l'objectiu és encarir-la encara més en el futur. Una decisió que hauria de passar pel ple i que necessitaria també el vistiplau de la Generalitat.
13: La meva determinació, el meu objectiu, és reduir a zero les escales de creuers a la ciutat de Barcelona en els propers anys. I crec que hem de començar a prendre decisions valentes. Nosaltres proposarem pujar-lo de cop perquè entri en vigor ja l'any que ve, és a dir, pujar de 4 a 8 euros. I a més, després d'haver parlat amb el govern de Catalunya, volem proposar també que es destopin aquests 8 euros perquè ens permetin pujar encara més la fiscalitat dels creuers d'escala.
1: Avui també és notícia que Nissan i el comitè d'empresa tornen a seure a la taula. Aquesta vegada el Departament de Treball en una mediació clau per aclarir si l'ERO, que afecta 211 treballadors dels centres del Prat i de la Zona Franca, estan ben plantejat. Els sindicats denuncien defectes formals des del primer dia, és a dir, asseguren que Nissan no va facilitar tota la informació obligatòria ni va coordinar correctament el procés amb altres plantes europees, tal com marca la normativa comunitària. I aquest és just el punt de partida de la reunió d'aquest matí, saber si el procediment pot continuar o si l'empresa ha de rectificar abans d'obrir una negociació real sobre l'afectació i les alternatives. En volem parlar de tot plegat ara mateix amb Joan Carles Yepes, que és coordinador de la secció sindical UGT FICA a Nissan. Senyor Yepes, bon dia i gràcies per atendre'ns.
14: Hola, molt bon dia.
1: Què espereu obtenir avui a treball? És una reunió per resoldre, com jo explicava, els defectes formals que denuncieu, doncs, que això, que no estan ben fets, o ja és el primer test real sobre l'ERO?
14: Bé, com tu has explicat abans, amb l'última reunió que vam tindre el passat dilluns, on l'empresa ens va facilitar o vam iniciar el procés amb la composició de la taula negociadora, en principi nosaltres una de les coses que vam reclamar és com tenim diversos centres a Europa i som part d'una multinacional, tenim un reglament intern a nivell de Comitè Europeu que diu que qualsevol aplicació d'algun tipus d'expedient a algun dels estats membres on tinguem centres té que haver una consulta prèvia i unes negociacions prèvies, argumentacions prèvies al Comitè Europeu. Nosaltres el dia que ens van convocar per iniciar el procés no teníem coneixement de que això es hagués produït, amb la qual vam reclamar que no podíem iniciar, des del meu punt de vista, les converses de negociació d'aquest ERE, perquè encara nosaltres enteníem que no s'havia produït el fet aquest del Comitè Europeu. I una de les coses que avui estem convocats al departament és una de les coses que tornarem a exigir és que ens facilitin, desconeixent si al final es van fer o no, si es van fer, demanarem la documentació que acrediti que es van fer aquest tipus de reunió i quina va ser la resolució, i en cas que no s'hagi fet, exigirem que s'iniciï aquest període de consultes a nivell de Comitè Europeu abans de començar el propi conflicte, procés aquí negociador, aquí a Barcelona.
1: Una pregunta més encara, senyor Yepes. L'empresa parla de 211 afectats, però vosaltres apunteu que la xifra pot ser més alta. Quina és la vostra estimació real i en què us baseu?
14: Ens basem simplement que les dades que facilita l'empresa són molt variables d'un dia per a l'altre. El que no pot ser que nosaltres, com a, jo, a part de coordinador de totes les seccions sindicals, soc treballador del centre potencialment més afectat, que és el centre de recanvis, i inicialment a la mediació que vam tindre també al Departament de Treball amb el tema d'una vaga indefinida que tenim convocada al nostre centre, inicialment la direcció, quan ens va mostrar la intenció d'iniciar el procés d'expedient de regulació, ens va indicar que potencialment l'afectació era de 569 persones. Casualment i potencialment, 2-3 dies després, la comunicació va ser que baixava a 211. Aleshores, en 2-3 dies les xifres ballen, amb doncs... la qual veritablement, oficialment, a l'expedient que ens ha presentat posa 211, però també no entenem molt bé que quantifiquin i argumentin, i estem en el procés, evidentment, d'estudiar tota la documentació que ens fan facilitar el passat dia 11, i aleshores, pues, a partir d'aquí, veurem veritablement si la xifra
1: és aquesta
14: real. Evidentment,
1: Joan
14: nosaltres
1: Carles
14: el que estem
1: Yepes.
14: Buscant és la nul·litat d'aquest expedient.
1: Molt bé, Joan Carles Yepes, gràcies per atendre'ns i que

0: permanència. Pol Lozano destaca que l'equip ha recuperat les bones sensacions.
1: Durant tota la temporada crec que hem fet coses molt bones, no com per estar tantes jornades sense guanyar. Jo crec que avui doncs, doncs hem tornat a lo que vam ser la primera volta, jo crec, amb intensitat, jugant a futbol, que al final doncs, havíem perdut una miqueta aquesta confiança. Sabem que això no està acabat, ni molt menys. Al final som un grup jove, que el que volem és jugar a primera divisió i fins que això no s'acabi no pararem.
0: Després de dos dies de celebracions, el Barça ha encaixat una derrota contra l'Alavés, que també lluita per continuar primera. Els blaugranes, amb un equip farcit de suplents, gairebé no van arribar a la porteria dels bascos i van acabar perdent per un gol d'Ibrahim Diabaté encaixat abans del descans. Amb la derrota, el Barça ja no té opcions d'aconseguir el repte de tancar el curs arribant als 100 punts. Amb els partits disputats fins ara i a l'espera que es completi la jornada 36 aquesta nit, l'Espanyol escapa de la zona més perillosa i se situa en la 14a posició amb 42 punts, 3 per sobre del Llevant, que és el primer equip en descens. La victòria de l'Alavés ha fet caure el Girona a la penúltima plaça. Els blanquivermells, però, amb un partit menys, escaparan de les darreres posicions si avui puntuen a Montilivi. Els de Mitchell reben la Reial Societat a partir de les 8 en un duel vital per a les aspiracions de salvar la categoria. L'equip gironí confia en fer un bon paper davant d'un conjunt donostiarra que ja no s'hi juga res, per evitar haver d'anar, això sí, al Metropolitano diumenge en un partit a cara o creu. Mitchell diu que és el partit més important de la història recent del club.
2: Està clar, és la nostra situació i hem de sortir d'ella fent demà un partit de màxima necessitat. Per mi és un dels partits més importants de la història del Girona. El més important és fer moltes coses al camp. Amb molta energia, ser molt dinàmics, ser capaços de córrer, ser capaços de generar, d'anar cap endavant.
0: I Florentino Pérez continua insistint en el cas Negreira. Ara ha estat en una entrevista a La Sexta en què ha preguntat per una possible demanda del Barça per les seves últimes declaracions. El president madridista ha desafiat l'entitat blaugrana i ha dit que ho faci si ho creu convenient. També ha afegit que hi ha àrbitres enriquint-se amb els diners del Barça i que no cal pagar per guanyar títols. I avui arrenca a Gijón la Copa de la Reina d'hoquei patins amb 5 equips catalans. Obre la competició a 6:15 al Fraga Cerdanyola i a les 8 es viurà el primer duel català que enfrontarà el Vila-sana i el Manlleu. Les del Pla d'Urgell, líders a la Lliga, busquen reeditar el títol conquerit fa un any. És una informació de Julen Andrés, de Lleida Televisió.
3: El Club Patí Vila-sana Cooperativa d'Ibars ja treballa per canviar el xip després de la derrota davant del Fraga a Europa, ja que aquesta setmana es juguen un altre títol, la Copa de la Reina. No hi ha temps per pensar en el cap de setmana passat. Defensen títol i les seves primeres rivals seran el Manlleu. L'equip lleidatà durant la temporada ha estat molt regular i és per això que, malgrat la recent derrota, afirmen que han de ser fidels al seu joc.
4: Al final jugar a lo que sabemos. Quizás en la Champions no salió el mejor partido, pero sí lo veníamos haciendo bien hasta todo lo que llevábamos jugando y eso, jugar a lo que sabemos, con intensidad, presionando y tratar de marcar más goles que sea nuestro estilo, no volverse loca y no pensar al final en lo que nos ha pasado el fin de pasado, que nos puede venir, nos puede tirar para abajo. Así que solo eso, pensar en todo lo que hemos trabajado.
3: El partit del Vila-sana és dijous a les 8 del vespre.
0: L'Atlètic Barceloneta s'ha assegurat la primera plaça del grup A en la fase de quarts de la Lliga de Campions de Waterpolo. Els mariners van guanyar a la piscina del Novi Beograd per 14-16. Els barcelonins, que ja s'havien assegurat un lloc a la Final Four de Malta, encadenen 5 victòries. I arribarem a 9:15 dient-vos que del 18 al 20 de juny torna una nova edició del Sonar i ho fa en un nou emplaçament, la Fira de Gran Via, i amb més d'un centenar d'actuacions. Tots els detalls en aquesta crònica de Carina Bellver.
5: El Sonar torna carregat de novetats, nou director, el belga François Josic, nou emplaçament, la Fira de Gran Via i nou format amb la fusió del Sonar de dia i el Sonar de nit en un únic festival que s'ha redissenyat.

0: dissenyat per millorar l'experiència del públic, però mantenint l'essència. Amb 4 escenaris per dijous 18 de juny i fins a 6 la resta de dies, el festival ha programat més d'un centenar d'actuacions, amb The Prodigy com a un dels cap de cartell més emblemàtics. Un festival que barreja llenguatges, disciplines i generacions, on segur que faran història les sessions de Melly Lenz i Chris Stassi o els directes de Cabaret Voltaire i Kelis.
1: És imperdible, és com una edició, no?, quasi cero en la història de sonar una nueva etapa y que no dejáis que os lo cuenten, venir.
0: Més novetats, com la programació fins a les 7 del matí del Sonar Village o el Sonar Més D, que tindrà lloc a la casa Llotja de Mar, en una edició que també recuperarà el Sonar Kids, un festival que uneix forces amb la sala MUC per celebrar els 30 anys d'aquesta mítica sala del Raval, mentre que Love Sonar ocuparà un any més al poble espanyol.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
2: Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
3: Sendes, un programa en el que caminem, fem excursions i viatgem.
4: A la xarxa Més, 25 minuts per suggerir visites a museus, a itineraris temàtics i a llocs plens d'encant. Per explicar fil per randa rutes de senderisme. I per descriure viatges a qualsevol racó del planeta. Surt dels camins de sempre i endinsa't a les nostres sendes.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa estem pendents de la trobada clau d'aquest matí, que arrenca, de fet, d'aquí una hora, entre el govern i els sindicats educatius per intentar apropar posicions i resoldre el conflicte obert. El Departament d'Educació posarà sobre la taula una proposta en l'àmbit de l'escola inclusiva, però rebutja apujar més el sou de mestres i professors i continua aferrant-se a l'acord subscrit fa 2 mesos amb Comissions Obreres i la UGT. La resta de sindicats rebutgen aquest pacte i mantenen el pols. En el cas d'USTEC, per exemple, situen l'augment dels salaris i un pla de xoc de plantilles i educació inclusiva com a línies vermelles per arribar a una entesa. Sobre el conflicte existent, n'hem parlat al Notícies en xarxa amb Esther Vila, portaveu de la Federació d'Educació de Comissions Obreres, que ha defensat l'acord assolit amb el govern.
2: És que nosaltres el que creiem que per desescalar el conflicte, com que ja tenim l'acord que és bo, el que cal és que els companys facin un pas endavant i despleguin les mesures que contempla, perquè hi ha més de 40 mesures, 2.000 milions d'euros, i aquestes mesures es negocien en aquest desplegament. Per tant, necessitem les idees de la resta de sindicats també per millorar aquest desplegament de l'acord i resoldre el conflicte i tirar endavant l'educació d'aquest país.
1: Però els sindicats majoritaris mantenen la pressió al carrer i avui ha convocada una nova jornada de vaga que afecta els docents que de les comarques, en aquest cas gironines, i de la Catalunya central. Connectarem en uns minuts en directe des de Girona per copsar l'ambient entre els manifestants i també serem davant la seu d'Educació per conèixer quina proposta farà en aquest cas i en aquesta taula sectorial el sindicat CGT. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat disculpes per la infiltració d'agents dels Mossos a una assemblea de docents de la CGT. De la seva banda, el director de la policia, Josep Lluís Trapero, ha anunciat que es farà una investigació per analitzar riscos i amenaces. Tot plegat no ha convençut, però, la majoria de forces de l'oposició. Tot seguit buscarem la reacció a aquestes explicacions amb Alberto Villagrasa, diputat del Partit Popular al Parlament. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, vol que Barcelona, que la ciutat, que la capital catalana, deixi de rebre creuers d'escala els que estan, de fet, poques hores a la ciutat i que, per tant, fan un ús intensiu de l'espai públic sense deixar un retorn a l'economia local. Per aconseguir-ho, l'alcalde ha plantejat encarir encara més la taxa turística a la ciutat com a mesura per desincentivar-los. Nissan i el comitè d'empresa tornen a seure avui a la taula en una mediació clau per aclarir si l'ERO, que afecta 211 treballadors dels centres del Prat i de la Zona Franca, està ben plantejat. Els sindicats denuncien defectes formals des del primer dia. Asseguren que Nissan no va facilitar tota la informació obligatòria ni va coordinar correctament el procés amb altres plantes europees. Ho ha explicat al Notícies en xarxa Joan Carles Yepes, coordinador de la secció sindical UGT FICA a Nissan.
3: Demanarem la documentació que acrediti que es van fer aquest tipus de reunió i quina va ser la resolució, i en cas que no s'hagi fet, exigirem que s'iniciï aquest període de consultes a nivell de comitè europeu abans de començar el propi conflicte, procés aquí negociador aquí a Barcelona.
1: Dels esports, l'Espanyol agafa oxigen i s'allunya del descens després de superar l'Atlètic Club per 2-0. Els blanquiblaus van imposar-se amb els gols de Pere Milla i Quique García i se situen 14ens, amb 3 punts de marge sobre el descens. La derrota del Barça per 1-0 contra l'Alavés, per contra, fa caure provisionalment el Girona a la penúltima posició. Avui, els blanquivermells reben la Reial Societat. I de la cultura parlem del Sonar 2026, que es prepara per una nova edició que desplaçarà tota l'activitat musical a Fira Gran Via amb fins a 6 escenaris. Del 18 al 20 de juny, el festival articula una programació amb més d'un centenar d'actuacions, entre les quals destaca la de la banda de culte britànica The Prodigy. La cita busca oferir una barreja de llenguatges, disciplines i generacions en un nou format fidel a la seva essència.

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Govern i sindicats educatius reprenen el diàleg en la reunió prevista aquest matí al Departament d'Educació. Els sindicats convocants de les vagues tornen a la taula de negociacions, però ho fan en un clima molt tens, marcat pel cicle de vagues que s'estendrà fins al mes de juny i per les infiltracions, la infiltració, de fet, dels Mossos en assemblees de docents. Són els mateixos sindicats que rebutgen l'acord assolit per Educació amb Comissions Obreres i la UGT. Així està la situació a pocs minuts per l'inici d'aquesta taula sectorial a la seu del Departament d'Educació a Barcelona. I tenim en Lluís Sánchez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Bon dia, Anna. Ara mateix ets, deia, amb la portaveu de la CGT aquí a les portes del Departament d'Educació. Quines propostes posarà aquest sindicat sobre la taula?
2: Hola, Elena, bon dia. Aquest sindicat, un dels participants de la taula sectorial, ens acaba d'explicar que ells aniran a escoltar més que a presentar propostes. Amb la Laura Gené, secretària general d'ensenyament de la CGT, volem conèixer si és així. Vosaltres aneu aquí, d'aquí una hora, com és aquesta reunió, a escoltar més que a presentar propostes.
3: Sí, bé, ahir la consellera, no, va explicar que portaria una proposta molt dirigida, doncs, a ampliar o a posar més recursos a l'escola inclusiva, que la part salarial, doncs, que no hi ha prou pressupost, però no tenim documentació, no hem pogut treballar res, per tant, venim amb ganes d'escoltar, amb ganes d'escoltar la proposta, de poder debatre-la i de poder arribar a un acord, que pel final totes aquestes mobilitzacions les estem fent per això, no? Per millorar la qualitat de l'educació pública.
2: És a dir, la vostra actitud, l'anàlisi prèvia a l'inici de la reunió, és una actitud del tot oberta, a l'espera d'escoltar què diuen des d'Educació.
3: Totalment.
2: No hi ha línies vermelles.
3: Bueno, és que les línies vermelles ja se les han saltat totes, fent un pacte als despatxos d'esquena a la comunitat educativa, infiltrant a Mossos, etc. Llavors, el que venim és escoltar. Tenim un conflicte molt gros, tenim un conflicte de país, i el que hem de fer és trobar solucions i asseure'ns a negociar, a dialogar, i això és el que portem demanant des de tot el curs.
2: Laura, hi ha uns sindicats, sou els convocants d'aquest llarg cicle de vagues que s'allargarà fins al mes de juny, si és que la reunió d'avui no serveix com a punt d'inflexió per reconduir la situació, però també a la taula, a més d'Educació, us veureu amb Comissions Obreres i UGT, els dos sindicats que sí van signar l'acord. Una reunió com aquesta també ha de servir per refer les ferides de la divisió sindical en el col·lectiu dels docents?
3: Serà difícil, però el mateix, amb tota la bona voluntat per poder, doncs, guarir i tornar a construir els ponts de confiança que teníem abans d'aquesta signatura del pacte. Són dos sindicats que hi són i que hi hem de treballar, i per tant la voluntat hi ha de ser. Que serà difícil, segur, però hem d'intentar-ho.
2: Laura Gené, secretària general d'ensenyament del sindicat CGT, moltes gràcies per atendre'ns aquests minuts. És l'anàlisi previ d'aquest sindicat participant a la taula sectorial que començarà d'aquí una hora aproximadament, una reunió que podria suposar un punt d'inflexió pel que fa a les relacions entre Educació i també els sindicats dels mestres davant un cicle de vagues que es podria allargar fins al mes de juny vinent i després de l'acord subscrit entre la Conselleria i dos dels sindicats, Comissions Obreres i UGT. Així que, Elena, pendents de l'inici d'aquesta reunió i també dels resultats que puguin derivar d'aquesta trobada.
1: De la teva entrevista, doncs, ens quedem amb dos titulars: bona voluntat i construir ponts. Aviam què passa. Gràcies, Anna, que vagi bé. Mentrestant, al carrer els sindicats mantenen la pressió i el seu calendari d'aturades. Avui estan cridats a la vaga els professors i mestres de la Catalunya Central i de les comarques gironines. A la capital, Girona, els docents escalfen també motors per a una manifestació convocada aquest migdia, un cop hi arribin les columnes de manifestants d'arreu de la província. Anem-hi en directe amb els companys de Televisió de Girona, en Marc Guibas i la Natàlia Bonjoc. Bon dia, Natàlia. Acompanyes aquí els docents, que tenen esperances o no que avui s'arribi a un acord?
4: Hola, molt bon dia. Les esperances, ja li preguntarem a la representant que tenim aquí nosaltres, a veure com estan. El que sí que tenen clar és que avui tenen ganes de mobilitzar-se. Avui comença aquesta nova jornada de mobilitzacions aquí a Girona, amb docents repartits en diferents punts del territori per començar marxes lentes per anar fins a la plaça Catalunya, en aquest cas, a les 10, faran un esmorzar plegats i després ja tots junts aniran cap a Correus, on a les 12 començarà ja de forma oficial aquesta protesta que preveu arribar fins als serveis territorials. En tot cas, tothom aquí està preparat. Ara mateix estem seguint la columna de l'Escola Pla de Girona, amb qui els docents ja a punt per començar a sortir. Una jornada que es preveu de massiva, no? Glòria Polls, portaveu d'USTEC aquí a les comarques gironines.
5: Sí, hola, molt bon dia. Sí, malgrat les inclemències del temps, pensem que serà una convocatòria de vaga massiva. Els docents a les comarques gironines tenen ganes de tornar, o tenim ganes de tornar a sortir al carrer per demanar a la consellera, avui que ens reunim en mesa, que doni resposta a aquestes demandes que portem reclamant des de fa un any i mig, unes demandes que amb aquest pacte que es va signar no responen ni de bon tros al que realment necessitem a les aules, unes aules massificades amb una diversitat que no podem atendre, i el que reclamem és això, aquesta reducció de ràtios com a mesura universal per atendre l'escola inclusiva, que es doni resposta també en aquest la pèrdua de poder adquisitiu que portem arrossegant des de fa temps, i que alhora doncs, també hi ha aquest paquet doncs, de coses que també s'inclouen en les demandes, que és consensuar els currículums, reduir la burocràcia i l'estabilització del personal laboral. Tot això ho tenim a sobre la taula. Entenem que avui la consellera hauria de venir amb una proposta clara, una proposta que en qualsevol cas posarem a consulta del col·lectiu per saber si estem d'acord o no hi estan d'acord, i a partir d'aquí doncs, poder tirar endavant.
4: A l'anterior aturada us vam veure tallant la P7, ocupant els serveis territorials. Què teniu una mica preparat per avui? Ja sabem que aquestes coses a vegades van com van, Glòria, però una mica què ha preparat per avui? Què podem esperar?
5: Bé, avui el que hi ha preparat és aquestes marxes lentes que surten de diferents llocs del territori, de la comarca gironines, confluiran a plaça Catalunya per fer doncs, un esmorzar, per parlar de com estem, de quina és la situació, i a les 12 del migdia doncs, sortirà aquesta manifestació des de Correus que confluirà al departament. El que pot passar és doncs que els docents tinguin ganes de plantar aquestes flors, de dir que ens plantem, perquè el lema de la nostra manifestació aquí a Girona, aprofitant que és temps de flors, és a Girona per temps de flors ens plantem, i en qualsevol cas, si hi ha algun grup de gent doncs, que vol fer alguna acció a tall individual, doncs benvingut sigui, i bé, és imprevisible.
4: Molt bé, Glòria, moltes gràcies, que vagi molt bé.
5: Gràcies a vosaltres.
4: Doncs aquesta manifestació aquí a Girona, que com dèiem, era que els docents es planten amb aquestes flors que aniran repartint en diferents llocs de Girona, aprofitant doncs, que és temps de flors. Veurem com va tot plegat i com es presenta doncs, aquesta jornada de mobilitzacions dels docents aquí a Girona.
6: De moment s'ha presentat molt sorollosa, Natàlia. Gràcies i bon dia per la fotografia. Doncs del carrer al Parlament, perquè la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat disculpes per la infiltració d'agents dels Mossos a una assemblea de docents del sindicat CGT. De la seva banda, el director de la policia, Josep Lluís Trapero, ha anunciat que es farà una investigació per analitzar riscos i amenaces. Un anunci i unes disculpes, però, que no han convençut l'oposició. Ens ho explica tot plegat en Marc Dalmau.
7: Núria Parlon i Josep Lluís Trapero demanaven disculpes al·legant que va ser un operatiu mal dissenyat.
8: Demanat disculpes. I demanar disculpes al sindicat educatiu, en aquest cas de la CGT, insisteixo, no és una decisió de caràcter polític, no és una decisió que s'hagi pres des de l'àmbit polític, és una maniobra operativa mal plantejada.
7: Unes explicacions que no han valgut per l'oposició.
8: Demanem el cessament de Josep Lluís Trapero com a director de la policia, perquè considerem que són uns fets d'extremada gravetat, no poden tenir cabuda en democràcia, com és doncs, la infiltració de Mossos d'Esquadra en una assemblea de docents.
9: El programa pilot de Mossos a les aules, per què era? Per gestionar una possible conflictivitat entre els alumnes o per controlar els mestres.
7: Parlon i Trapero asseguren que el Departament d'Interior obrirà una investigació per esclarir els fets, tenir més control sobre aquestes decisions i reforçar les tasques de mediació amb els agents socials.
6: Doncs d'infiltracions policials i de la compareixença de Parlon i Trapero, ahir al Parlament en volem parlar tot seguit amb el diputat del PP al Parlament, Alberto Villagrasa. Senyor Villagrasa, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
10: Hola, bon dia, Elena.
1: Des del Partit Popular vau defensar ahir que els Mossos han d'actuar en contextos de conflictivitat social. També era legítima aquesta infiltració en una assemblea de docents, com és el cas. On queden els drets sindicals d'aquests mestres?
10: A ver, las unidades de información en Mossos d'Esquadra lo que tienen que hacer es conseguir información. Y yo entiendo que cualquier actuación que realiza la policía está dentro de la legalidad. El problema viene de que ayer Interior no explicó la verdad. Es decir, hace unas semanas hubo otra serie de convocatorias de manifestación y no fueron comunicadas y, por tanto, iban a ciegas. Les faltaba información. ¿Que la actuación fue torpe? Seguramente fue muy torpe porque al final dejaron expuestas a dos Mossos d'Esquadra, las han dejado vendidas, las han dejado a pecho descubierto y fue muy torpe la actuación. Pero sí que es verdad que las unidades de información lo que tienen que hacer es conseguir información para que todo pueda discurrir de forma, si no la tienen, que las manifestaciones y las concentraciones puedan discurrir con normalidad, de forma pacífica. Y que igual existe el derecho a participar o hacer a huelga o una manifestación, existe el derecho a no querer participar. Y también existe el derecho a poder moverse libremente. Yo creo que lo que ocurrió en algunas carreteras, en Manresa, Sardañola, Montornès, Manresa, Mataró, eso no es legal. Y por tanto les faltaba información e interrumpir una infraestructura básica y crítica como son las carreteras, las autopistas, no está dentro del derecho a manifestación. Otra cosa es lo que usted me comentaba, ¿es legal o no es legal? Yo entiendo que siempre la policía actúa dentro de la legalidad y necesita tener información precisamente para que aquellas concentraciones y manifestaciones se puedan realizar de forma pacífica y respetando el derecho de todos.
1: De tota manera, vostè em diu que li sembla que és legal, però han sortit una associació d'advocats d'Osona que diuen que s'han vulnerat i greument drets fonamentals. No sé si això també s'hauria de preservar.
10: La policía preserva muy bien y defiende muy bien lo que son los derechos fundamentales. Que la situación fue torpe, evidentemente. Que posiblemente había otros medios de conseguir información, seguro. Pero al final el que tiene que dictaminar si se ha vulnerado derechos fundamentales o no es un juez. Yo puedo opinar, la Asociación de Abogados Usona puede opinar, pero al final quien va a dictaminar es un juez, que normalmente la policía preserva muy bien la información que tiene y no hace uso y abuso de esa información de forma indebida.
1: No sé si tot són opinions, però en tot cas no domino jo les lleis com per qüestionar-ho. En tot cas, insisteixo, hi ha uns jutges que tenen unes lleis i que parlen, en tot cas, de drets reconeguts com el de reunió, llibertat sindical i de vaga. En tot cas, sí. Vostès han estat... Vostè també parla de torpesa, però crec que, tot i aquesta torpesa, són l'única formació al costat de Vox que no han demanat, en principi, cap responsabilitat política ni cap dimissió, ni cap cessament.
10: Lo hemos hecho por responsabilidad, porque al final lo primero que se tiene que hacer es, como usted bien comentaba, poder esclarecer qué es lo que ha sucedido, qué ha salido mal, y también es verdad que las entidades sociales tienen que participar en el pase de información para que estas cosas no sucedan. Es decir, si yo organizo una manifestación, tengo que comunicarlo a la administración, yo decir por dónde vamos a pasar y ya está, no pasa nada. Lo que puede ser es que se corten carreteras, que no es un derecho que entra dentro del derecho fundamental de la manifestación, no existe eso. O sea, el cortar carreteras es un delito, que está en el Código Penal. El interrumpir una infraestructura básica o crítica como son las autopistas es un delito. Pero yo creo que al final lo que hay que hacer es que la consellera ejerza de consellera, que lidere. Y el director general, que haga de director general. Y el director general no es el conseller y tiene que ser el director general. Y la consellera que lidere. Y si se ha cometido algún exceso, pues existen las herramientas procesales y reglamentarias suficientes como para poder reconocer ese exceso y llevarlo a los tribunales si hace falta.
1: Alberto Villagrasa, gràcies per atendre'ns aquest matí. Que vagi molt bé. Bon dia.
10: Molt bé, Elena. Gràcies.
1: 10 minuts per arribar a les 9. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, vol eliminar els creuers d'escala a la ciutat perquè, diu, fan un ús intensiu de l'espai públic i no generen ingressos. Així ho ha anunciat en una entrevista a BTV, on ha assegurat que encarirà la taxa turística per desincentivar aquests creuers. Diu que l'any que ve ja es doblarà la taxa que paguen els creueristes, de 4 a 8 euros per persona, però que l'objectiu és encarir-la encara més en el futur. Una decisió que hauria de passar pel ple i que necessitaria també el vistiplau de la Generalitat.
11: La meva determinació, el meu objectiu, és reduir a zero les escales de creuers a la ciutat de Barcelona en els propers anys. I crec que hem de començar a prendre decisions valentes. Nosaltres proposarem pujar-lo de cop perquè entri en vigor ja l'any que ve. És a dir, pujar de 4 a 8 euros. I a més, després d'haver parlat amb el govern de Catalunya, volem proposar també que es destopin aquests 8 euros perquè ens permetin pujar encara més la fiscalitat dels creuers d'escala.
1: Nissan i el comitè d'empresa tornen a seure avui a la taula de mediació que ha de ser clau per aclarir si l'ERO que afecta 211 treballadors dels centres del Prat i la Zona Franca està ben plantejat. Els sindicats denuncien defectes de forma des del primer dia. Asseguren que Nissan no va facilitar tota la informació obligatòria ni va coordinar correctament el procés amb altres plantes europees. Ho ha explicat al Notícies en Xarxa Joan Carles Yepes, coordinador de la secció sindical UGT FICA a Nissan.
12: Demanarem la documentació que acrediti que es van fer aquest tipus de reunions i quina va ser la resolució, i en cas que no s'hagi fet, exigirem que s'iniciï aquest període de consultes a nivell de comitè europeu abans de començar el propi conflicte, procés aquí negociador aquí a Barcelona.
1: I abans dels esports us expliquem que la Unicorns Party XXL convertirà Roquetes aquest dissabte en l'epicentre de l'orgull rural a les Terres de l'Ebre, amb una jornada festiva i reivindicativa emmarcada en la commemoració del 17M, el Dia Mundial contra la LGTBI-fòbia. La festa ampliarà format i programació amb música, espectacles i activisme per reforçar la visibilitat d'aquest col·lectiu en entorns rurals. Roger Font és president de l'associació OK Productions.
13: En el context de discursos d'odi creixents i que a més s'institucionalitzen a través de partits d'ultradreta, veiem com moltes vegades això fa que algunes persones ataquin murals com aquest, el de la visibilitat trans, que ha patit fins a 3 atacs diferents, i per tant és més que mai necessari, més enllà del context històric del 17 de maig, del Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia, commemorar aquest dia, ser més contundents amb la nostra resposta i ocupar més espais i ser més visibles com a col·lectiu.
1: Doncs arribarem avui a l'hora en punt amb els esports i amb la Cristina Álvarez. Cristina, molt bon dia.
14: Bon dia.
1: L'Espanyol que aconsegueix l'esperada victòria que l'apropa a la permanència.
14: Sí, més de 4 mesos després de l'última victòria, finalment aquesta va arribar ahir a Cornellà al Prat. Va ser davant l'Atlètic Club per 2-0, un resultat que allunya els blanquiblaus del descens. Han estat 18 jornades sense guanyar. Ahir, finalment, l'Espanyol es va imposar amb 2 gols a la segona meitat. Pere Milla va obrir la llauna en el minut 69 i Quique García, ja l'ha afegit, va sentenciar una victòria que permet als espanyolistes acaronar la permanència. Pol Lozano destaca que l'equip ha recuperat les bones sensacions.
15: Durant tota la temporada crec que hem fet coses molt bones, no com per estar tantes jornades sense guanyar. Jo crec que avui hem tornat a lo que vam ser la primera volta, jo crec, amb intensitat. Jugant a futbol, que al final havíem perdut una miqueta aquesta confiança. Sabem que això no està acabat, ni molt menys. Al final som un grup jove, que el que volem és jugar a primera divisió i fins que això no s'acabi no pararem.
14: Després de 2 dies de celebracions pel títol de Lliga, el Barça ha perdut contra l'Alavés, que també lluita per continuar a primera. Els blaugranes, amb un equip ple de suplents, van acabar perdent per un gol d'Ibrahim Diabaté, encaixat abans del descans. Amb la derrota, el Barça ja no té opcions d'arribar als 100 punts a la Lliga. Dani Olmo acceptava que havien fet un mal partit.
16: No quedem contents d'aquest partit, tot i que ho hem intentat. Al final no ha pogut ser, una falta de concentració a l'últim minut de la primera part. Era l'única manera més o menys que ens podíem fer fer mal, però bueno, ho hem intentat, no ha pogut ser.
14: Amb els partits disputats fins ara i a l'espera que es completi la jornada 36 aquesta nit, l'Espanyol s'escapa de la zona més perillosa i se situa a la 14a posició amb 42 punts, 3 per sobre del Llevant, que és el primer equip en descens. La victòria de l'Alavés ha fet caure el Girona a la penúltima plaça. Els blanquivermells, però, amb un partit menys, sortiran de les darreres posicions si puntuen avui a Montilivi. I és que els de Mitchell reben la Reial Societat a partir de les 8 en un duel vital per les aspiracions de salvar la categoria. L'equip gironí confia en fer un bon paper davant un conjunt d'un Donostiarra que ja no s'hi juga res per evitar haver d'anar al Metropolitano diumenge en un partit a cara o creu. L'autor de l'empat a Vallecas, Estuani, que no s'ha entrenat amb el grup, podria tornar a jugar infiltrat. Per a Mitchell, aquest és el partit més important de la història recent del club.
17: Està clar, és la nostra situació i hem de sortir d'ella fent demà un partit de màxima necessitat. Per mi és un dels partits més importants de la història del Girona. El més important és fer moltes coses al camp, amb molta energia, ser molt dinàmics, ser capaços de córrer, ser capaços de generar, d'anar cap endavant.
14: A la Lliga CB de bàsquet, victòria del Barça contra el Granada. Va guanyar per 98-101 i condemna l'equip andalús al descens. És la quarta victòria seguida dels blaugranes que pugnen per la segona plaça de cara al play-off. Panter amb 19 punts i Hernán Gómez amb 18 i un 24 de valoració van ser els jugadors més destacats. I el High Opos Lleida no va poder aturar el Breogán i va caure a la pista gallega per 114-87. Un mal segon quart va condemnar els del Segrià, que van arribar al descans amb un desavantatge de 25 punts. Una diferència que ja no van poder jugar en la segona meitat. Un Lleida que té dos partits sobre el descens, queden tres jornades pràcticament salvats. Encara falta una miqueta, però.
18: Molt bé, ens n'alegrem, doncs. Gràcies, Cristina.
14: Que vagi bé.
18: Fins demà. Nosaltres marxem, ho deixem aquí, però molt pendents, està clar, d'aquesta taula sectorial que ha de reunir avui, d'aquí a mitja hora aproximadament, els sindicats de l'ensenyament i educació, tot esperant que s'arribi a un acord i es posi punt final a aquest cicle de manifestacions i de vagues. Adéu-siau, que vagi bé, fins demà.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
2: I'm singing in the rain, just singing in the rain.
3: No sabia que t'agradessin els musicals.
4: Des que escolta La Porta de l'Escenari a Ràdio Premià de Mar, que s'ha aficionat.
5: I'm singing in the rain, just singing in the rain.
3: Aquest no ets tu.
6: No, és el Gene Kelly.
4: La Porta de l'Escenari a Ràdio Premià de Mar. Dimarts a les 10 del vespre i diumenge a les 10 del matí.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, parla Maria Lara. El govern i els sindicats USTEC, professors de secundària i CGT intentaran acostar posicions avui en una nova mesa sectorial en plena vaga docent avui amb epicentre a Girona i Catalunya Central. Els sindicats, recordem, reclamen millores salarials, reducció de ràtios i més recursos als centres. Anem ara a saber com s'està vivint aquesta jornada en un dels punts afectats. Anem fins a Banyoles, on allà hi tenim el nostre company, el David Bertran. David, quin és l'ambient? Bon dia.
2: Molt bon dia. Aquí a Banyoles una quinzena de docents s'han trobat a les 8 del matí a l'aparcament del supermercat Condis per iniciar una marxa lenta amb cotxe cap a Girona, tal com s'ha fet també en d'altres localitats de la demarcació. Ho han fet amb ànims de seguir portant les seves reivindicacions fins als serveis territorials d'educació, on hi haurà aquesta nova trobada entre governs i sindicats. Entre els manifestants hi havia, però, un escepticisme generalitzat, ja que asseguren que el departament sol fer promeses buides que queden molt bé davant l'opinió pública, però que no van acompanyades de mesures reals en els centres. Explicaven que, tot i que en els darrers dies s'ha compromès a reforçar el personal a les aules, per altra banda s'estan trobant amb pujades de ràtios de cara al curs que ve. Abans de la reunió amb el govern està previst que els docents passin un esmorzar popular a les 10 a la plaça Catalunya i una classe al carrer Informativa oberta a la ciutadania per explicar les seves reivindicacions. A les 12 s'iniciarà la manifestació principal des de Correus fins als serveis territorials d'educació. Durant la protesta portaran flors grogues o negres amb el lema "Per temps de flors ens plantem".
1: Gràcies, David. Estarem pendents. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I Esther Vila, portaveu de la Federació d'Educació de Comissions Obreres, ha agraït a la xarxa avui que per fi els sindicats fora d'aquest acord assisteixin a la mesa de negociació.
3: Vam aconseguir consensuar una proposta, no, de document que finalment es va materialitzar i que unes dues terceres parts aproximadament podríem dir que està consensuada, no, amb el sindicat majoritari del sector. Nosaltres som el majoritari al sistema educatiu. I bé, què n'esperem d'aquesta trobada? Doncs primer ens alegrem que vinguin, perquè les últimes sessions havien estat convidats com sempre perquè tenen representació a la mesa, però no havien assistit i per tant estan també deixant de tirar endavant, doncs, les seves funcions de defensar drets de treballadores i per tant celebrem que hi tornem a venir.
1: El conflicte s'ha tensat encara més després de la infiltració de dues agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea docent. I pel que fa a la mobilitat, afectacions a algunes vies per aquestes manifestacions, com ara la C-55 a Clariana de Cardener. A banda, un incendi forestal declarat aquest matí a la TV-7411 a Riba-roja d'Ebre deixa la via completament tallada en aquest punt i treballen 10 dotacions dels bombers.
0: Notícies en xarxa.
4: Matinal Premià Mèdia. Actualitat, protagonistes, cançons. Matinal Premià Mèdia. Les notícies de Premià de Mar. Manel Ferrer.
5: El portaveu de Premià en Comú Podem, Enric Pons, ha parlat a Premià Mèdia per primer cop sobre la sortida del grup municipal de qui era fins ara la seva companya al ple, Lole Morilla, que va anunciar la seva decisió el 29 d'abril passat. Pons ha negat d'entrada que s'hagués produït un trencament perquè va ser Morilla, ha dit que en un moment donat i sense prèvia deliberació a l'assemblea va decidir unilateralment marxar del grup. Justament això, segons Pons, és el que ha desagradat a l'assemblea i per això, segons ha explicat, se li va demanar sense èxit que tornés l'acte de regidora.
6: No és ben bé un trencament, és una decisió personal d'una regidora que ha decidit abandonar el grup municipal Premià en Comú Podem. No compartim ni la forma ni el contingut. Abans ens vam enterar totes a través de les xarxes. No va informar o no va convocar una assemblea de l'espai per informar, doncs, els seus neguits. Tampoc va convocar una reunió als inscrits de Podem de Premià de Mar per informar d'aquests neguits que us estic dient. Li vam demanar l'assemblea perquè el grup municipal, a través del correu electrònic, doncs se li va demanar que el que creiem més adequat era que tornés l'acte.
5: Pons no ha valorat els retrets concrets que feia Morilla al seu comunicat sobre els peatges i la unilateralitat que, segons denunciava, patia quan estava al grup municipal, però ha confessat que han estat dies de tensió i que des d'aleshores no han tornat a parlar amb ella. Sigui com sigui, l'ara únic representant del partit al ple ha dit que la formació no té previst canviar-se el nom perquè representa un grup de persones que va molt més enllà del tàndem de Comuns i Podem.
6: A diferència, bueno, del que es podria pensar que Premià en Comú Podem és la suma de Comuns i Podem. Us he d'informar que no és del tot així. A l'espai de Premià en Comú Podem es va constituir fa uns 10 anys per persones procedents de molts àmbits diferents, des d'Iniciativa, des de Podem, Esquerra Unida, Comuns i molta altra gent que no té cap mena d'afiliació prèvia a cap partit. I la nostra intenció ha estat i continua sent que totes les persones que vulguin treballar a l'Assemblea doncs ho puguin fer independentment de la seva afiliació. O sigui, ens seguirem dient Premià en Comú Podem fins que ho decideixi l'Assemblea canviar el nom o modificar-lo.
5: Recordem que un cop feta la comunicació a secretaria per part de Morilla, al pròxim ple es farà el tràmit formal que la convertirà en regidora no adscrita. Ajuntament de Premià de Mar, Diputació de Barcelona i Cambra de Comerç de Barcelona al Maresme van formalitzar l'acord a partir del qual es farà els pròxims temps al nostre municipi un anàlisi sobre usos i activitat comercial que posteriorment hauria d'orientar les polítiques públiques i també les col·laboracions amb l'esfera privada i que també hauria de servir com a referent per altres localitats de la demarcació. Segons ens van explicar, s'ha elegit Premià de Mar pel seu múscul i potencial comercial, però també perquè d'alguna forma resumeix els reptes i habilitats que actualment afronta el sector comercial del país en la majoria de poblacions. El treball que es farà ara tindrà un caràcter transversal i el duran a terme tècnics municipals i la Diputació comptarà amb una inversió de 20.000 euros provinents d'aquests organismes i amb l'acompanyament i assistència de la Cambra de Comerç, tot i que serà ara aquest treball conjunt el que ho acabarà de definir. Es van assenyalar alguns dels àmbits concrets que es volen analitzar. Ens els explica la diputada de Comerç i Consum de la Diputació, Olga Serra.
7: És un conveni que el que preveu és treballar en diferents àmbits d'actuació, directament sobre el comerç, però també en temes urbanístics, en temes associatius. Llavors, la Diputació de Barcelona el que fa és posar al servei d'aquest projecte recursos financers, recursos metodològics de funcionament i recursos tècnics. O sigui, l'Ajuntament tindrà tot un equip tècnic de la Diputació de Barcelona que li ajudarà a implementar aquests plans. Hi ha unes accions molt concretes, des d'un estudi de locals buits, estudis de costos, sobretot del tema dels lloguers, plans de formació per comerços i empreses, accions pensades també per millorar el relleu generacional en els comerços, accions per tema dels plans d'usos dels locals comercials.
5: Més concretament, i com detallava l'Ajuntament en una nota de premsa, el projecte abordarà aspectes com la millora de l'espai públic, la regulació d'usos comercials, l'estudi dels locals buits, els preus del lloguer, la professionalització del sector i el relleu generacional, i també preveu la creació d'espais de participació amb comerciants, entitats, agents culturals i la ciutadania, campanyes de dinamització o plans formatius. Prenien part de l'acte l'alcalde Rafa Navarro i el regidor de Comerç, Xavier Gatius, que van posar en valor l'oportunitat que hauria de brindar aquest treball d'oferir nous horitzons a l'activitat comercial i en tots dos casos van felicitar-se que la Diputació hagi elegit el nostre municipi i també el president de la Cambra de Comerç de Barcelona al Maresme, l'antic regidor premianenc d'Esquerra Republicana de Catalunya, David Anton.
8: Refermar una estratègia que portem desenvolupant des de fa molt de temps, és que Premià continuï sent l'eix vertebrador del comerç al Baix Maresme. Hem de fer front a les noves maneres de comprar online, als nous operadors, als grans operadors que queden al voltant de la nostra població, i hem de fer coses perquè Premià continuï sent aquesta capital. Nosaltres posem l'estratègia i les ganes i la Diputació veu l'oportunitat, per tant, estem molt contents.
9: És una oportunitat que jo crec que hem d'estar agraïts. Crec que, sincerament, que ens pot ajudar moltíssim per tal de definir què és el que hem de fer, no? Quines polítiques s'han d'aplicar per reactivar el comerç.
10: La Cambra de Comerç assumeix la part tècnica d'execució d'aquest projecte, no? I dir-nos quines són les línies mestres que ha de seguir el comerç a Premià en els propers anys. En el món actual tot és molt canviant i molt ràpid. Han canviat els hàbits de compra, han canviat el tipus d'establiments. Tot això s'ha d'ordenar i posar en ordre.
4: Matinal Premià Mèdia. Les notícies de Premià de Mar.
5: La decisió més que probable de no obrir el curs vinent la segona línia D3 a l'escola Montserrat, com avançava fa uns dies la regidora d'Educació, ha motivat novament les crítiques de Crida premianenca que els últims temps ja ha acusat sovint l'equip de govern de no exhibir prou interès per salvaguardar l'ensenyament públic. En un comunicat, aquesta formació coincideix amb la necessitat de garantir la continuïtat de l'escola Sant Cristòfol, que seria l'argument principal del departament i l'Ajuntament, però consideren que l'escola Montserrat també desenvolupa una tasca educativa de qualitat i que la reducció a una sola línia li ocasiona una pèrdua directa de recursos, de capacitat organitzativa i de solidesa del projecte pedagògic i que això no es pot presentar com un simple ajust tècnic. Novament, Crida considera que la retallada de línies a la pública situa directament o indirectament l'escola concertada en una situació de privilegi i tot i que sigui la Generalitat qui pren les decisions sobre les línies escolars, com ha recordat reiteradament l'equip de govern, aquesta formació recorda que existeix una taula de planificació on treballen conjuntament el Departament d'Educació i l'Ajuntament i que és aquí on cal exercir una defensa inequívoca de l'escola pública. En aquest sentit, el comunicat afirma que no és gaire coherent que s'aprovin mocions al ple a favor de l'ensenyament públic si després no es manté la mateixa determinació als espais on es decideixen les polítiques educatives reals.
0: Matinal Premià Mèdia.
5: Portes obertes aquest dissabte a l'Escola Municipal de Música, tant el centre com l'Ajuntament ho anuncien aquesta setmana i fan notar que les preinscripcions de nous alumnes es farà entre l'1 i el 7 de juny. Les portes s'obriran a 11:45 del matí i novament hi haurà benvinguda, visita i presentació del projecte educatiu, però també tallers i sorpreses, com ens deia la directora Maria Juan fa uns dies.
11: Evidentment és una activitat oberta a tota la ciutadania, sobretot aquella ciutadania que té ganes d'accedir a l'Escola de Música, perquè els hi podrem explicar una mica el funcionament del centre, els programes formatius, els hi farem un recorregut per l'escola, també pels petitons hi haurà un taller, vull dir, hi ha diverses sorpreses.
5: Trobareu tota la informació sobre la preinscripció al web municipal. El barber premianenc Chema García, amb locals de Premià de Mar i Premià de Dalt, s'ha proclamat aquest cap de setmana passat a Madrid guanyador del primer premi del concurs Next Level Barber Battle, que organitza la marca Next Level i que passa per ser un dels guardons més prestigiosos del sector a l'estat espanyol. N'informa i ho celebra l'Ajuntament de Premià de Dalt. García va rebre la màxima puntuació en la categoria més exigent, en què els participants disposaven de 50 minuts per fer un tall de cabell complet a un model sorpresa assignat per l'organització. Una particularitat d'aquest concurs que justament el converteix en un dels més reputats. El perruquer premianenc ni tan sols havia vist el cabell del seu model fins que va ser l'hora d'esquilar-lo perquè els models apareixen a l'escenari encaputxats i són assignats per sorteig. Aquests dies ell mateix ha publicat un vídeo amb declaracions.
12: El ganador de la categoria Next
13: Si por algo me gusta ir a este tipo de eventos es porque siempre ganas. Ganamos experiencia, ganamos compañerismo. Cuando vamos a este tipo de concursos siempre esperamos que cuando nombran al ganador digan nuestro nombre. He de reconocer que es un momentazo. Por esta razón solo me sale agradecer a la gente que me acompaña tanto desde cerca como desde lejos.
5: Chema García fa 9 anys que es dedica professionalment a la barberia i té els seus establiments al carrer Enric Granados a Premià de Mar i a la carretera d'Enllaç de Premià de Dalt. El concurs Next Level, que ja arribava a la seva 5a edició, es va celebrar concretament a la localitat de Pinto, Madrid.
14: Victòria clara i contundent del primer equip femení de bàsquet que s'imposava per 38-73 a la pista de l'Espanyol. Les de Xavier Expósito van començar fortes des del començament, al descans guanyaven ja de més del doble, 15-38, i van sumar més de 17 punts en tots els quarts. L'equip es va trobar còmode sobre el parquet i no va patir ni un minut, una bona manera d'acabar la temporada. L'equip és tercer amb 44 punts i només tindrà ara un partit per davant, a casa contra el Badruna. Les premianenques han de guanyar i esperar resultats per jugar una nova final a 4, tot i que hi ha molts equips implicats, Castelldefels, Igualada, Grup Barna, Granollers i també el Roser. El partit d'aquest cap de setmana serà diumenge a les 11 del matí.
0: L'actualitat de Premià de Mar, al matinal Premià Mèdia.
15: Hola, molt bon dia. Comencem aquesta jornada de dijous amb un cel pràcticament serè a tota la comarca. Hi ha alguns núvols al Maresme Nord, però es tracta de núvols ben poc importants. D'entrada, aquest matí s'espera que el vent sigui moderat del sector sud-est i la situació marítima dominada per la maror. Aquesta tarda el vent giraria cap a llevant, per tant, continuarien els vents de mar cap a terra, la mar es mantindrà marcada per la maror, per tant una mica alterada, i tot això amb unes temperatures que, si bé la passada nit s'han mantingut sense canvis les mínimes, han estat fresquetes, les màximes avui pugen sobretot al centre i al sud de la comarca. El Maresme Nord més o menys es mantindran com les d'ahir. Pel que fa a l'estat del cel, núvols que augmentaran aquesta tarda, sobretot a l'àrea del nord de la comarca, i cap al vespre, entrada la nit, no es descarta algun petit xàfec a l'extrem nord de la comarca, al terç nord del Maresme. La resta no hi haurà precipitacions, com tampoc n'hi va haver ahir. De cara a demà s'espera que augmenti la inestabilitat. La nuvolositat serà abundant des de primeres hores del matí i tant al matí com a la tarda, sobretot, s'esperen precipitacions en forma de xàfecs. No es descarta algun tro de forma puntual, però no es descarta alguna petita tempesta. Precipitacions irregulars, però localment d'intensitat entre moderada i forta. No sembla que hagin de ser, però, massa abundants aquestes pluges de demà. Amb vent que demà continuarà fluix, com a molt lleugerament moderat, del sector entre l'est i el nord-est, i la situació marítima igual que avui, amb maror i mar de fons a tota la costa maresmenca. Les temperatures demà, evidentment, a més núvols, baixaran, sobretot durant les hores centrals del dia. De cara al cap de setmana, encara continuarà o persistiran lleugeres restes d'inestabilitat. Això farà que els matins, tant de dissabte com de diumenge, que hem de parlar de força sol, sobretot dissabte, a la tarda, però no descartem algun xàfec puntual cap al centre i nord del Maresme. Diumenge, núvols més abundants al matí, però que anirien marxant i donant pas a un ambient més assolellat. En definitiva, una situació de moment encara amb inestabilitat, que demà arribarà al seu punt màxim. Aquesta setmana, de cara al cap de setmana, la situació millorarà.
4: Matinal Premià Mèdia. Actualitat, protagonistes, cançons. Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia. Tony Modulation.
16: Una persona de lo más particular. Recuerda hablar lo menos posible.
17: Solo hay que ver lo que sale de mi boca.
18: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
19: Jo, el tema de la pasta, els espaguetis, quan els treus i els tires contra la paret, si es queden enganxats a la paret, és que estan al seu punt perfecte.
20: Ho he escoltat, aquest truc, sí. L'he escoltat, però clar, després deixes la paret una mica al revés.
21: Vull dir, agafes els espaguetis.
22: Manel,
21: vols dir un espagueti o tota la olla sencera?
19: A veure, veig que s'estan obrint, ara el Dani Rota també participa. No és el saber vivir de la cuina, això, eh?
22: Tenim un crac a l'entrevista del dia.
19: Doncs mira, ara li preguntarem. Fora d'entrevista, fora carta, mai millor dir, et fem aquesta pregunta, Cisco. Té algun tipus de base o això és una cosa que m'he inventat jo?
23: En teoria és cert, és a dir, que és una cosa certa.
19: Clar, entenc, Cisco, que en el teu cas un xef de la teva reputació no va tirant els espaguetis contra la paret. Crim, això, seria un crim.
23: Alguna vegada, quan fem el dinar del personal i això, sí que jo per fer la gracieta, doncs, veus un espagueti encrastat contra la rajola i dius... I ja estem jugant al joc de l'espagueti.
19: Molt bé, Dani, tot teu, va.
18: Ona Maresma, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
4: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys. Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. 40 anys amb tu, 40 anys vibrants.
24: A l'antena els escoltes, a les xarxes i al YouTube te'ls mires.
14: A aquesta hora obrim finestra amb radars, ja sabeu que hi passen també per la ràdio per explicar-nos tot el que fan, tot el que han fet també aquests dies, aquestes últimes setmanes, i sobretot també per explicar-nos què vindrà en el futur. A més, avui posarem en valor també la figura d'aquestes persones que hi col·laboren, que són voluntàries, i en Josep Maria Aragay ens presentarà, a més, una d'aquestes persones que s'ha incorporat recentment. Josep Maria, com estàs? Benvingut a la ràdio.
25: Gràcies per convidar-nos.
14: Gràcies a vosaltres per venir, només faltaria. Ara feia setmanes que no parlàvem,
25: feia
14: això vol dir que ja fa setmanes que ens heu d'explicar coses. No?
25: Sí, aquest 26 s'ha seguit fent totes les activitats habituals, les trucades a la gent, els contactes personals, i a més s'han fet tres actes importants al febrer, aprofitant que era el carnaval, doncs es va fer aquí a l'auditori de l'Ajuntament una trobada amb disfressa i fotocol i passar per la catifa vermella, que va triomfar espectacularment. Vam tenir una seixantena de persones que ens vam disfressar tots i va ser molt bonic, a més amb una mica de berenar. Va ser molt, molt, molt, de veritat, En la revista que ahir va sortir, surten tot de fotos d'aquest dia i va ser genial. Al març, el Toni Civit, que és el junt d'alcaldia que a nosaltres ens té meravellats per tot el que sap de Premià, doncs ens va mantenir informats, aprofitant l'ocasió de que s'ha ampliat amb 4 dones més aquells panells informatius de les grans dones premianenques. Doncs aprofitant l'ocasió aquesta, ens va parlar d'aquestes 4 dones, però a més ens va fer una explicació del Premià d'abans i de totes les històries, la qual cosa ens va permetre, a la portada de la revista, doncs treure una foto dels anys 20 del segle passat. I, a més, l'escrit que sobre Premià sortia en una enciclopèdia municipalista que es va fer en aquella època, que són realment espectaculars. Això ja existia fa temps, no és res nou, no és res que s'hagi trobat, però ens va fer molta il·lusió poder-ho posar a la vista de tothom. No?
1: Que bo.
25: I aquest mes d'abril hem repetit una sessió que es va fer fa un parell d'anys sobre mediació. L'Ajuntament té un servei de mediació que el porta una noia encantadora i pensem que la gent gran de radars moltes vegades necessita no el servei, sinó l'orientació que els hi pot donar aquesta persona davant dels seus petits conflictes, perquè moltes vegades et venen ganes de fer una denúncia, però no té sentit fer una denúncia. El que té sentit és poder parlar i trobar la solució mitjançant estris com aquest de la mediació. Va ser també molt interessant i, a més, hi ha un parell de petits conflictes que hi havia entre usuàries de radars i el seu entorn, que ja estan en vies d'encaminar-se
1: cap... De resoldre's, no?
25: Pel bon camí, sí.
1: Molt bé.
25: Mai pots dir si resoldran o no, però com a mínim ja s'ha trobat el camí per desllorigar aquell petit conflicte. Per tant, s'han fet moltes coses.
1: Fantàstic. I avui qui t'acompanya, Josep Maria?
25: Avui m'acompanya la Malena. La Malena és la Manela, perdó. La Manela és una...

0: un tema molt interessant perquè hi ha molta persona que viu sola, que és molt gran i que necessita un fil de connexió amb el poble, no? I estic molt contenta perquè en aquest temps que he estat fent les trucades, doncs sí que he detectat persones que necessiten més atenció, que tens que estar al tanto, perquè doncs, no t'agafen el telèfon, parles amb l'assistenta social per veure què... O sigui, que estan vigilades. En general, jo el que tinc són solament dones. I la veritat és que trobo que és una tasca molt important que s'ha de fer en un poble. La veritat és que sí.
1: Ens deia el Josep Maria que tu t'havies muntat el teu propi radar, no?
0: Bueno, perquè ell ho diu, això. Perquè jo vaig estar ajudant a la Maria. Jo a la Maria me la vaig trobar un dia. Una senyora petitona de 99 anys que estava en un banc així. Jo vaig sortir a fumar-me un cigarro i... entro, torno a sortir, me la trobo... Jo dic que aquesta senyora s'ha mort.
2: Té algun defecte, fuma. Uh-huh.
1: Bueno. La perfecció no existeix. No passa res. I el que dèiem, que és important, poder ser un recolzament, una ajuda, sí. Escoltar, no? Sí. Directament, saber sí. Que poden confiar en alguna persona.
0: I tenir un contacte de dir, bueno, si veus que aquesta persona ja no t'agafa el telèfon i aquestes coses, doncs llavors nosaltres, les voluntàries, el que fem és passar aquest tema a l'assistenta social perquè facin un seguiment ja, perquè nosaltres, clar, no podem anar a casa seva a fer coses, vull dir, a més és aquest contacte. I ho fem cada dijous. I la veritat és que estic sorpresa, em va agradar molt i trobo que és molt important que en un poble hi hagi una cosa així, eh?
1: Que bo. Ara mateix, Josep Maria, després de 8 anys de tot el projecte, hi ha 180 persones usuàries actives.
2: Sí. De les quals 160 són dones i una vintena són homes. Vull dir, estem absolutament desproporcionats. Entre els voluntaris també 14 són dones i només hi ha un home.
1: Per què passa això? No és només una qüestió d'esperança de vida, no? Alguna cosa més hi deu haver, no?
2: Jo penso que té a veure amb com ens hem acostumat i com ens han educat vitalment. Jo sé que sóc un bitxo raro i, per tant, em trobo bé fent aquestes coses, però tot és fer-ho, perquè l'experiència del voluntariat, no només en el cas de Radar, sinó en general del voluntariat, són activitats que són absolutament gratificants. És a dir, és molt més el que et dona com a retorn el fet de ser voluntari que el que tu aportes en aquest voluntariat. És a dir, la satisfacció quan veus un somriure d'aquella persona que ha vingut a un acte, que s'ha trobat a gust, que ha pogut compartir quan està sempre sola, en aquest cas, Projecte Radars, és que dorms tranquil i et sents, jo diria que a vegades et sents important, et sents allò bé amb tu mateix, no? Llavors, això t'ho donen molt poques coses a la vida. Uh-huh. I, no sé, jo, una de les coses que volia... Aprofitant que avui ens veiem, a part d'explicar després les coses que es faran d'aquí a l'estiu, és demanar a tota la bona gent de Premià de Mar, que n'hi ha molta, que té els dijous a la tarda lliures, només es demanar això, els dijous a la tarda lliures, que s'apuntin, perquè en aquests moments, amb el creixement que hem tingut d'usuàries, bàsicament, estem una mica desbordats. Uh-huh. És a dir, ens passa que, per dir-ho d'alguna manera, com que ens assignem per establir una relació més propera, com explicava fa un moment la Manela, doncs ens assignem unes persones a cada voluntari i en aquests moments estem sobre les 15 persones per voluntari, la qual cosa és possiblement massa. Perquè, a més, vulguis que no, entre els voluntaris també hi ha altres necessitats i els dijous pues, a vegades falla una persona, a vegades en fallen dos perquè s'han d'anar al metge, perquè la majoria de voluntaris, amb excepcionals excepcions, també som gent jubilada. Ara estem encantats perquè tenim una voluntària de 19 anys, la Bruna.
1: Que bé.
2: És una noia jove que va venir a fer pràctiques de l'institut a Projecte Radars, li va agradar i quan ha entrat a la universitat ha dit, home, com que tinc més temps lliure, doncs m'apunto a aquest projecte. Estem encantats perquè pensem que és una esperança novedosa de veure com s'implica la gent jove. O sigui, que el que demanem no és una edat, demanem que tinguin el dijous a la tarda
1: lliure
2: per poder dedicar a connectar amb aquesta gent que se sent sola, que se sent...

0: amb necessitats específiques, com ha dit molt bé la, la Manela, de que la reintegrem en aquesta societat, perquè, clar, és gent molt gran. Els seus amics, les seves amigues han anat desapareixent. Llavors, aquesta solitud no volguda és dura.
1: Manela, ens parlava el Josep Maria d'aquesta sensació de gratitud, no? De gratificació, de fer voluntariat, també, no? Quan respons, en aquest cas, amb gestos, no? Quan veus que la persona també reacciona, que estàs fent un bé, no? I estàs d'acord, ho comparteixes? Què t'has trobat tu amb aquest grup de persones, també, que en aquest cas forma part de Radars i que no coneixies?
2: Doncs el que he sentit és que jo tinc la sensació que estic sent útil. Sempre he sigut una persona molt activa, que he tingut moltes obligacions, he tingut moltes responsabilitats. En el moment en què et jubiles, no fas falta. I llavors, doncs ara, per mi, a part de que el projecte m'ha agradat molt, perquè veig, sense doncs, no ho sabia, que feia falta una cosa així, doncs penso, bueno, doncs mira, el que estic fent serveix per a alguna cosa. I sí, sí, m'omple i m'agrada molt i cada dia vull fer-ho millor.
1: I tant que sí, que bé. D'aquí al futur, què? Què tenim properament? Doncs
0: pues, hi han dues coses que a mi em semblen molt interessants de dir. Una és que tots els darrers dijous de cada mes, i a demanda de les pròpies usuàries, és a dir, a partir del 20... Es va fer també el 30 del 4, el 30 d'aquest mes d'abril, però es farà el 28 de maig, el 25 de juny, i hem decidit fer-ho l'estiu, perquè l'estiu, Premià, que en general durant tot l'any es fan tantes coses, com que les pròpies entitats que fan aquestes coses també necessiten fer vacances, doncs els mesos de juliol i agost baixa molt tota l'activitat de tipus solidari. Llavors hem decidit, nosaltres aquest any vam estar, justament ahir la tarda, ens vam reunir tot l'equip de voluntàries i vam estar veient si teníem equip suficient per fer-ho, i vam veure que sí. Doncs també el 30 del 7 i el 27 del 8 es faran sessions de meditació, que estan tenint un èxit brutal. Que ja hi ha gent que ens està dient, és que jo ho estic també fent a casa, el que he après, el que m'heu ensenyat, i em relaxo, respiro millor, em puc concentrar millor en les coses. Són objectius tots ells d'aquesta necessitat de la gent donar-li alternatives a aquesta solitud no volguda, no? Perquè si saben aprofitar el temps d'aquesta manera, i llavors a més aprofitem, per això deia que té dos aspectes positius, aprofitem per fer servir Can Roure. Can Roure és un espai magnífic que normalment només s'hi va quan se't casa algun familiar per lo civil. Però és un espai que té un jardí magnífic i en allà, aprofitant aquest temps de bonança que ara ja ve, doncs pretenem ocupar l'espai. A més, amb l'avantatge que si aquella tarda et fa una pluja d'aquelles que pel maig sempre cauen i aquests darrers anys també el juny, tenim la sala de casaments per reconvertir ràpidament la sessió i passar-la a dintre. Les sessions de meditació han tingut un èxit tremendo i hem decidit consolidar-les ja cada mes, a l'últim dijous de cada mes. En principi seran a Can Roure. Les de juliol i agost pensem que potser allà fa massa calor i potser intentem fer servir l'auditori perquè té aire condicionat. Però bueno, segur que es faran cada mes a partir d'allà.
1: Molt bé. Si algú vol venir perdona, Josep Maria, de voluntari i voluntària com la Bruna o com la Manela, on us troben?
0: Les noves voluntàries, i parlo en femení, no perquè els homes no siguin benvinguts, sinó com a respecte
1: a la majoria, no?
0: Brutal a la gran majoria de dones que fan aquestes activitats. A vegades, com que jo també sóc voluntari, em diu, no, parlem en masculí. I dic, no, sou vosaltres majoritàriament. Jo, deu ser la meva part femenina la que també em fa estar aquí, no? I, per tant, doncs, qualsevol premianenca que tingui els dijous a la tarda lliures i ganes d'ajudar a que la gent no se senti sola a casa seva, serà benvinguda. On es pot venir a veure? Pues mira, hi ha un telèfon que no me'l sé de memòria, però que està per aquí apuntat, el 663-742-634, que és el telèfon de radars. Hem aconseguit que l'Ajuntament doni un telèfon específic per radars, perquè abans havíem de passar per la centraleta i era un enrenou per la gent, allò de marque el 1, marque el 2, marque el 3, i ara no, tenim aquest telèfon. I l'alternativa també és venir els dijous, perquè a les 4:30 ens trobem l'equip de voluntàries per planificar tot el que s'ha de dir a la gent quan se'ls truca i tal, i per tant els dijous a les 4:30 serien molt benvingudes. Ja veurien com es treballa, veurien com... Després haurien d'omplir uns paperets, perquè els compromisos sempre convé concretar-los, però es podria fer això. Però m'he de deixar de dir-te que hi ha tres actes importants, un al maig, un al juny i un al juliol. Al maig, el dia 14, al matí, ens vindrà un informador d'una empresa municipal per explicar-nos com funcionen els rebuts de llum i gas, els rebuts energètics. Perquè avui en dia que hi ha aquesta baralla de companyies que et truquen i et retruquen i t'expliquen un fotimer de coses que la gent no acaba d'entendre, i menys la gent gran.
3: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.

0: A Prèmia Mèdia, a la ràdio local, aquesta hora, dijous 14 de maig del 2026, obrim l'espai d'opinió dels grups municipals. Avui és el torn d'escoltar Crida Premianenca. Pere Ramoneda, molt bon dia.
1: Bon dia, com esteu?
0: Tenim pràcticament descartada la segona línia al curs vinent a l'escola Montserrat i des de Crida considereu insuficient la defensa que fa el govern d'aquestes línies públiques. Què s'hauria de fer, Pere?
1: Doncs jo crec que el que s'hauria de fer és quan a la taula de negociació que es fa a principi d'any, que és on la Generalitat posa les seves cartes sobre la taula, l'Ajuntament hauria de posar les seves i fer fort tot el tema de l'escola pública. Entenem que està molt bé el que es va aconseguir de baixar les ràtios, però tenint una escola pública de qualitat, amb uns projectes molt ben consolidats, que ara es perdi una d'aquestes línies del Montserrat, una escola que ha treballat molt i per tirar endavant aquest projecte que tenen afiançat des de fa molt de temps, ens sap molt de greu, la veritat.
0: Clar, el que ens expliquen des de la regidoria és que com que hi ha també una preinscripció més minsa, perquè hi ha menys natalitat, el que volen fer és derivar alumnes d'aquesta segona línia cap a altres centres, i així que quedi tot plegat repartit perquè cap línia d'altres centres educatius no estigui en perill.
1: No, si això ho entenem perfectament, però el que no entenem és per què es mantenen les línies de la concertada, que sí, que és veritat, que és una cosa que s'ha de negociar en el seu moment, però és una mica del que ens venim a queixar, de que aquesta falta de negociació per defensar la pública per davant de la concertada. Mm-hmm.
0: Molt bé. Més coses, també, perquè a nivell polític es van començant a veure moviments de cara a les eleccions municipals del 27. Pere, Xavier Gatius, per exemple, per part d'Esquerra Republicana, ha estat escollit com a cap de llista.
1: Doncs, bueno, tota la sort i els encerts que s'acostuma a dir per en Xavier. I res, nosaltres seguim encara estem amb el procés aquest de començar a parlar-ne en assemblea i jo suposo que no trigarem gaire a començar a remenar una miqueta tot plegat.
0: Mm-hmm. T'anem a preguntar, justament, quan teniu previst anunciar candidat-candidata?
1: Lo de candidat-candidata potser més endavant, però el que ens interessa més que nosaltres treballem d'aquesta manera com de projecte. Projecte que és el que defensa l'Assemblea i el que defensarà l'Assemblea és el que portaran els caps visibles que per aquest camp demanes, però de moment encara no ho tenim. Sí que estem treballant amb això, amb el projecte, que és el que ens porta, el que ens pregunta, el que ens preocupa i el que ens neguiteja per mantenir aquest premià, doncs un poble digne i un poble agradable per viure i amb totes les condicions, doncs això que defensem sempre, que sempre hem defensat, vaja.
0: Mm-hmm, molt bé. Us volíem preguntar avui també a Crida, Pere, per aquesta aposta que fa la Diputació de Barcelona per impulsar el comerç local des de Premià de Mar amb aquest pla pilot, on també hi ha la implicació, evidentment, de l'Ajuntament i de la Cambra de Comerç de Barcelona.
1: Doncs potser creiem que arriba potser una mica tard perquè, bueno, ja heu vist vosaltres, qualsevol persona que passegi per Premià està veient que, bueno, que s'han tancat una pila de negocis, una pila de botigues, una pila de serveis que hi havien. Ja no hi són i, bueno, entenem que si el pla aquest és per això, doncs per mirar de reflotar o donar-li altre cop vida a Premià, ens semblarà perfecte, però bueno, veurem a veure què.
0: És una embranzida. Pel cantó positiu també ens deien que s'ha triat Premià de Mar per l'estructura de comerç que té i també per aquestes ganes de revifar.
1: Sí. Ens sembla molt bé, però també hem de tenir en compte que hi ha a una part important de Premià, hi ha tot un centre comercial que creiem que és el que està fent una mica de mal a tot el teixit comercial del poble.
0: Mm-hmm. Molt bé, més coses.
1: No sé, jo per exemple recordo fa temps enrere que hi havia el carrer Sant Antoni, hi havia com una vida al carrer Sant Antoni, que a dia d'avui fora de l'Amistat poqueta cosa més hi ha, i era un carrer que, bueno, i en Rubio també, en veritat, però hi havia un carrer que hi havia com una vida comercial que gairebé és inexistent, igual que en altres carrers, però bueno, veurem a veure aquest pla, a veure si serveix per això, per tornar a revifar el centre i el poble enfront, bueno, tots aquests tancaments que hi ha hagut.
0: S'ha enllestit també el diagnòstic sobre discapacitat a Premià, també en parlàvem aquests dies, Pere. Ara, a Premià de Mar podrem fer un pla d'actuació, segons ens explicava la regidora Cesca Domènech. Com ho aneu seguint tot plegat? Quina nota li poseu també a la regidoria de discapacitat?
1: Ho seguim amb atenció. De fet, amb més d'un ple hem portat preguntes per veure com s'estava tractant tot aquest tema, per posar facilitats a gent que, doncs això, amb certes discapacitats. Hem preguntat diverses vegades, per exemple, ara que s'acosta l'estiu, tot l'estat de les platges, que per una persona amb una dificultat visual potser és molt complicat saber l'estat de la platja, o una persona que té dificultat de moure's, és molt difícil arribar a l'aigua. Totes aquestes coses, no sé, fins i tot una cosa tan senzilla com anar a tirar les escombraries per una persona que no hi veu, és molt complicat. Hem portat moltes vegades, hem plantejat tot de propostes per, doncs això, perquè aquesta gent pugui viure igual que qualsevol persona, i bueno, esperem que la recullin i esperem que s'hi treballi fort, i perquè al final tothom ha de poder viure de la mateixa manera.
0: Molt bé, Pere. Més coses també. Abans d'anar cap a la cultura, perquè tenim un cap de setmana molt cultural, us volíem preguntar també per aquesta inauguració que hem sabut avui, que s'inaugura aquest proper diumenge al Parc Agustí Centelles.
1: Digues, perdona?
0: Et preguntava per la inauguració d'aquest diumenge, que ho hem sabut avui, que s'inaugura el Parc Agustí Centelles, una qüestió que ja s'havia tractat en ple, però que per fi serà una realitat aquest diumenge, que hi ha la inauguració d'aquest nou parc.
1: Ah, doncs mira, doncs me n'acabo d'assabentar. No en tenia ni idea. I això que hi vam estar fent informatives i no se'ns va dir res d'això.
0: Doncs mira.
1: Me n'acabo d'assabentar.
0: Nosaltres també ho hem sabut avui. Pensava que també hauria arribat la informació, sobretot per fer una valoració, no?, d'aquesta nova inauguració per aquest diumenge. En tot cas, mira, doncs ho comuniquem també a l'antena, que aquest diumenge s'inaugura aquest Parc Agustí Centelles el 17 de maig a partir de la 1 del migdia. I el que dèiem, fent balanç d'una banda, Pere, en cultura, del Premià de Circ, quina nota li poseu?
1: La veritat he de dir que vaig ser un cap de setmana fora de Premià, vaig estar fent tot de coses, però pel que m'ha arribat em sembla que va ser com, bueno, per l'aposta aquesta que s'ha fet pel Circ, i ja no sé si és potser el segon o el tercer any, no?, que es fa. Doncs res, ens sembla fantàstic treure la cultura al carrer i compartir-la amb tota la ciutadania.
0: Tercera edició, sí, sí. I aquest dissabte s'inaugura, per fi, el nou museu de Can Manent, aquesta casa de la festa, aquest dissabte, que a més obrirà amb dues exposicions.
1: Bueno, doncs això, una mica també congratular-nos d'això, de dignificar un espai que és el naixement de Premià, diguéssim, que Premià va néixer des de Can Manent, i ara sí hi ha tota la casa de la festa, i bueno, doncs, com aprofitant també que aquest any és el, no sé si és casualitat o no, però aquest any l'entitat de l'any seran simplement Diables, que porten 30 anys cremant els carrers en el bon sentit de la paraula, i doncs això, una casa de la festa que dignifica aquest espai i dignifica la cultura popular, que, bueno, que sempre la disfrutem.
0: Molt bé. És el vostre espai d'opinió. Pere, alguna cosa més que vulgueu afegir o explicar-nos?
1: Doncs, bueno, desitjar-vos un bon dia i res, fins a la propera.
0: Fantàstic. Gràcies, Pere, per atendre, com sempre, la trucada de la ràdio. Que vagi molt bé el dia.
1: Fins ara. Adiós.

0: Matinal Premià Mèdia. Actualitat, protagonistes, cançons.
1: Hola, molt bon dia. Comencem aquesta jornada de dijous amb un cel pràcticament serè a tota la comarca. Hi ha alguns núvols al Maresme Nord, però es tracta de núvols ben poc importants. D'entrada, aquest matí s'espera que el vent sigui moderat del sector sud-est i la situació marítima dominada per la maró. Aquesta tarda el vent giraria cap a llevant, per tant, continuarien els vents de mar cap a terra. La mar es mantindrà marcada per la maró, per tant, una mica alterada. I tot això amb unes temperatures que, si bé la passada nit s'han mantingut sense canvis les mínimes, han estat fresquetes. Les màximes avui pugen sobretot al centre i al sud de la comarca. El Maresme Nord més o menys es mantindran com les d'ahir. Pel que fa a l'estat del cel, núvols que augmentaran aquesta tarda, sobretot a l'àrea del nord de la comarca, i cap al vespre, entrada la nit, no es descarta un petit xàfec a l'extrem nord de la comarca, al terç nord del Maresme. La resta no hi haurà precipitacions, com tampoc n'hi va haver ahir. De cara a demà s'espera que augmenti la inestabilitat. La nuvolositat serà abundant des de primeres hores del matí i tant al matí com a la tarda, sobretot, s'esperen precipitacions en forma de xàfecs. No es descarta algun tro de forma puntual, però no es descarta alguna petita tempesta. Precipitacions irregulars, però localment d'intensitat entre moderada i forta. No sembla que hagin de ser, però, massa abundants aquestes pluges de demà. Amb vent que demà continuarà fluix, com a molt lleugerament moderat, del sector entre l'est i el nord-est, i la situació marítima igual que avui, amb maró i mar de fons a tota la costa maresmenca. Les temperatures demà, evidentment, a més núvols, baixaran, sobretot durant les hores centrals del dia. De cara al cap de setmana, encara continuarà o persistiran lleugeres restes d'inestabilitat. Això farà que els matins, tant de dissabte com de diumenge, haguem de parlar de força sol, sobretot dissabte, a la tarda, però no descartem algun xàfec puntual cap al centre i nord del Maresme. Diumenge, núvols més abundants al matí, però que anirien marxant i donant pas a un ambient més assolellat. En definitiva, una situació de moment encara amb inestabilitat, que demà arribarà al seu punt màxim. Aquesta setmana, de cara al cap de setmana, la situació millorarà.
0: Matinal Premià Mèdia. Actualitat, protagonistes, cançons.
2: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
3: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
2: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
4: Quan pensem en màgia, ens imaginem endevinant què hi ha dins d'un barret. Però hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, al programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
0: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
5: A nivell mensual, podríem dir que més o menys en convien usuaris que agafen el vehicle de forma regular. 3,5-4 euros de preu hora, de mitjana, i al dia 35 o 40 euros. Avui us expliquem com fer servir el vehicle elèctric de Premià de Mar. Una vegada us hagin validat, disposareu a l'aplicació de mòbil amb el vostre compte d'usuari i ja podreu començar a fer la reserva.
0: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
5: Una vegada dins del cotxe, li donem a engegar el cotxe i tenim el que seria la conducció endavant, endarrere i el punt.
2: Dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
3: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
2: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
6: Ahir dilluns, Esquerra Republicana de Premià de Mar ens sorprenia amb un comunicat anunciant el nom de qui serà candidat en les pròximes eleccions municipals al maig de 2027, d'aquí un any, bàsicament. La persona que ha elegit l'assemblea no és altra que l'actualment regidor Xavier Gatius, que ens acompanya en aquests instants als estudis de Premià Mèdia. Xavier, benvingut.
7: Bon dia, equip.
6: I l'enhorabona, entenem,
7: gràcies, per aquest... Gràcies.
6: per aquesta elecció. Nosaltres avui el que li demanem inicialment és saber com ha anat, com s'ha cuinat aquesta decisió que suposa, per començar, doncs, el relleu al capdavant de la llista de qui va encapçalar-la en les dues anteriors eleccions, el Pep Ripollès, que encara ara és el cap del grup municipal. Com ha anat tot?
7: Correcte. Bé, això és, és una qüestió que, evidentment, cada quatre anys, no?, doncs, ens hem de plantejar, i tots els partits polítics es plantegen, no? En aquest cas, doncs, la nostra secció local, no?, vull dir que, evidentment, doncs, això vol dir, no?, la nostra executiva, la nostra assemblea, etcètera, etcètera, no?, doncs, va considerar que fora bo un canvi de cicle, no?, per les raons que siguin, evidentment, doncs aquí al final poden haver-hi, doncs, cadascú pot tenir la seva opinió, etcètera, etcètera, però diríem que la qüestió general, o millor que bona part de la nostra militància, doncs va decidir és que fora bo que hi hagués un canvi de cicle. Doncs a partir d'aquí, com sempre passa amb aquests processos, no?, hi ha diferents propostes o diferents candidats, diríem, i finalment, doncs, bueno, doncs jo, evidentment, també vaig creure convenient, doncs, que hi hagués aquest canvi de cicle, evidentment, i a partir d'aquí, doncs, res més que postular-me, no?, em vaig postular en aquest sentit, doncs, a liderar aquest canvi de cicle, aquest projecte nou, per dir d'alguna manera, perquè evidentment, doncs, al final un canvi de cara visible significa, doncs, evidentment, doncs, un projecte diferent, si vols, o evidentment també, doncs, amb continuïtat, amb allò que hem fet moltíssima feina, i a partir d'aquí, doncs, això és el que ha passat i el que s'ha succeït, bàsicament.
6: No sé si podríem parlar d'una coincidència d'interessos entre militància i Xavier Gatius, en el sentit que en totes dues parts, podríem dir, estan d'acord a fer aquesta nova, o aquest canvi aquest canvi de lideratge, o potser és primer el partit que li ho demana en Xavier Gatius, o ell és qui es postula inicialment, que és primer l'ou o la gallina?
7: Aquests processos són complexes. Vull dir, això no ve d'un dia que t'aixeques pel matí i dius, mira, doncs ara m'hi vull postular, no? Això, evidentment, són processos. Això són processos que, doncs, a la conclusió de que fora bo un canvi de cicle, doncs, és una proposta que jo també, doncs, evidentment, doncs, hi estic d'acord, i si no, no estaria, doncs, no m'hagués, no?, postulat com a candidat. I a partir d'aquí, doncs, sí, es pot parlar de que una coincidència, una altra qüestió és el candidat, evidentment, vull dir que, però la premissa de que fora bo un canvi de cicle, doncs, evidentment, amb això sí que coincidim. Ha de quedar clar que un canvi de cicle no vol dir, ni molt menys, vull dir que no diguem que, escolta'm, que fins ara no hem estat bé ni s'han fet les coses, no, al revés, vull dir, nosaltres estem molt contents del procés que hem estat aquests quatre anys. Simplement, doncs, en política, aquest canvi de lideratge, aquest canvi d'imatge, doncs, sovint és necessari, simplement, doncs, torno a dir, per una qüestió de temps, si volem plantejar-ho d'aquesta manera, i per una qüestió de dinàmiques, també podem dir-ho així, electoralistes, si volem, fins i tot, i en aquest sentit, doncs, molt contents de la feina que hem fet fins ara, en bona part, doncs, abans hi ha un projecte nou, però en bona part, evidentment, doncs, hi ha una qüestió de plantejament continuista en molts aspectes. Vull dir, nosaltres, aquests quatre anys que hem estat a govern, encansats pel Pep Ripollès, doncs, creiem que hem fet una feina ingent, hem fet hem incidit moltíssim en la governabilitat, en la gestió de Premià de Mar, i per tant, doncs, satisfets, contents, volem seguir amb aquest, diríem, projecte de canvis, no? I per tant, doncs, el que proposem i el que farem està alineat amb bona part de les polítiques que hem seguit fent fins ara.
6: Ara parlarem dels reptes de Xavier Gatius com a nou candidat d'Esquerra. Abans, però, en aquesta coincidència d'interessos, sí, també hi participa el Pep Ripollès, perquè ens cridava l'atenció que no se'n deia res al comunicat.
7: Jo sí que vull deixar una cosa molt clara. Jo, amb aquestes qüestions sensibles, jo crec que se li ha de preguntar amb en Pep Ripollès.
6: I tant, ho farem.
7: I prefereixo que fem d'aquesta manera, evidentment, vull dir, perquè és una qüestió fins i tot de respecte. Vull dir,
6: absolutament.
7: Que crec que el seu posicionament, doncs, aquests processos són complexes, com he dit abans, en tots els sentits. Llavors jo crec que és millor que, evidentment, doncs, parleu amb ell i pregunteu amb ell i sigui ell qui s'expressi i qui expliqui, no?, aquestes situacions que, torno a dir, que sovint no són senzilles, no és un sí, no, blanc-negre, són complexes i, per tant, doncs, de ben segur que quan parleu amb ell us ho explicarà abastament,
6: Encantats d'escoltar en Pep Ripollès tan aviat com sigui possible. Nosaltres hem començat pel nou candidat, que ens ha semblat oportú. Ara sí, amb tota la provisionalitat del món, perquè encara falta un any i molta feina en tenem a fer, però quines diria ara mateix en Pep Ripollès... Perdó, en Pep Ripollès no. El Xavier Gatius... que seran les prioritats d'Esquerra Republicana en aquesta candidatura. I quin t'atreviries a dir que serà el segell, Xavier Gatius?
7: Nosaltres creiem que hi ha molt a fer, encara. Vull dir que és cert, ja deia, que ens reconeixem partícips d'aquest canvi en la gestió del municipi, però creiem que hi ha molta feina a fer. Hi ha molta feina a fer, sobretot pel que fa a la construcció d'un poble del que ens sentim orgullosos, d'un poble... Jo sempre resumeixo amb tres eixos, bàsicament. El projecte polític, per dir-ho d'alguna manera, i això ens avancem molt, vull dir, evidentment, el que ha de ser, el que projectarem per 2027. Sí. Però jo sempre dic que Premià ha de ser un poble bonic, ha de ser un poble viu i un poble digne. Sobretot, quan dic bonic, no estic parlant només dels elements materials, sinó estic parlant d'un poble amb uns carrers nets, amb més il·luminació nocturna... Són molts aspectes, amb unes millores urbanístiques que ja estem implementant, que nosaltres estem incidint i que ja s'estan implementant en aquest mandat, però que hem de continuar, hem de fer que Premià sigui un poble molt més amable, per dir-ho d'alguna manera, i això és un dels fonaments de la nostra política. I quan dic viu, i aquí també hi ha bona part del segell personal, si vols dir d'alguna manera, nosaltres volem que sigui un poble viu en tots els aspectes, culturals, que amb això ja hem fet una molt bona feina, però també econòmic. Volem que Premià sigui un poble on els nostres fills tinguin oportunitats de treballar, no? Vull dir, és una qüestió que sovint ens oblidem, i jo crec que és fonamental i és molt important, no? Sobretot quan parlem de sostenibilitat, de qualitat de vida, perquè que sigui un poble bonic i tot això i tal, ja ho fa, que sigui un poble de qualitat de vida, però també aquí podem treballar, que no haguem d'agafar el transport públic, el cotxe, bona part dels nostres veïns i veïnes, no? Per tant, jo crec que s'ha de fer aquest esforç. Segurament no donarem cobertura, al final, a tots els nostres veïns i veïnes, evidentment, no? Perquè som el poble que tenim la superfície que tenim i, per tant, fer aquests plantejaments no deixa de ser ambiciós, però creiem que s'han de fer i, per tant, apostarem per un poble, per un municipi, on hi hagi una oportunitat de desenvolupament econòmic, d'activitat econòmica, protegint el comerç, evidentment, que és quelcom que ja ho estem fent, i en aquest sentit, jo també, evidentment, he portat la meva, si voleu, no?, vàlua personal, fins i tot, i en general, creiem que s'ha de procurar, no?, que Premià sigui un poble viu en tots els aspectes i de fugir d'aquest model de poble dormitori, no?, que sovint, si no fem res, d'alguna manera podem tots pensar que estem avasats, no? I quan dic digne, a partir d'aquí, evidentment, estem parlant d'un poble que ofereixi solucions d'habitatge. O més solucions, de les que estem oferint fins ara, Un poble feminista, un poble inclusiu, un poble on treballem, no?, la qüestió nacional, perquè és des del municipalisme, evidentment, també, que fem país. I a partir d'aquí, aquest és el, diríem d'alguna manera, un resum molt ràpid, evidentment, d'això. No pretén ser ni molt menys un programa, Tu m'has preguntat quines són les línies fonamentals, quin és el projecte, i jo sempre el resumeixo amb aquests tres aspectes, no?, que creiem que tenim molt de terreny per avançar aquí.
6: Molt bé. Com dèiem, hi haurà molt de temps perquè Esquerra s'expliqui, perquè Xavier Gatius s'expliqui i perquè ens despleguin tot el ventall, diguem, de reptes, propòsits i objectius abans d'acabar. Falta, com dèiem, un any encara per les eleccions, que és un any encara del mandat actual. No sé si aquest canvi de lideratge també voldrà dir algun canvi de dinàmica al grup municipal d'Esquerra i al govern.
7: No ho preveiem. Vull dir, nosaltres seguirem treballant fins a l'últim dia amb en Pep Ripollès al capdavant. Vull dir que, torno a dir, estem molt contents de la gestió feta, estem molt contents del valor aportat, ja que ho esmentes, doncs, per en Pep Ripollès al projecte, i per tant, doncs, la idea és continuar treballant amb la mateixa línia i doncs, evidentment, vull dir, això no se'ns escapa a ningú, no? També amb una mirada posada allà, no? En el següent mandat, no? Treballant aquest projecte que estàvem dient, aquestes línies de campanya, aquestes línies de projecte, però la dinàmica del grup municipal no ha de variar per res, vull dir, seguirem treballant cadascú en les nostres àrees, amb la màxima complicitat i pensant tots i totes doncs en aquest projecte de futur també a la vegada, però sense deixar pistonada.
6: Xavier Gatius, nou candidat d'Esquerra Republicana per les eleccions de 2027. Sort i encerts.
7: Gràcies, Quim. Gràcies.
8: Els escoltes.
9: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
0: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.
10: I was born and raised down in Alabama on a farm way back up in the woods. I was so ragged that folks used to call me Patches. Papa used to tease me about it, 'cause deep down inside he was hurt 'cause he'd done all he could.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. El govern i els sindicats d'USTECSTES, professors de secundària i CGT, intentaran acostar posicions avui en una nova mesa sectorial que s'està duent a terme aquest matí al Departament d'Educació des de 9:45 del matí. Els sindicats obriran de nou les negociacions amb el reclam de millores salarials, reducció de ràtios i més recursos als centres. Connectem ara amb la nostra companya, precisament des d'aquest punt on està la nostra companya, l'Anna Ruiz. Anna, quin és l'ambient des del Departament d'Educació? Bon dia.
2: Bon dia, Maria. La reunió ha començat a partir de 9:45 del matí i participen els sindicats Comissions Obreres i UGT, els dos sindicats que van signar l'acord amb Educació i també la resta de sindicats que s'hi van desmarcar, són els majoritaris. USTEC i el Sindicat de Professors de Secundària, a més de la CGT, tres sindicats que insisteixen en les seves reclamacions salarials, tot coincidint amb la proposta que hauran d'escoltar de veu de la consellera Sadigó per millorar el pla d'inclusió a les escoles i instituts catalans. Així que a veure quina és l'expectativa, què pot sortir d'una reunió que podria suposar un punt d'inflexió pel que fa a la situació, rebaixar la tensió i reconduir el llarg cicle de vagues que pot durar fins al mes de juny si és que no millora la situació.
1: Gràcies, Anna. Estarem pendents. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I avui, dia de vaga també dels docents de Girona i de la Catalunya Central, anem de fet fins un dels punts, ens està celebrant l'acció unitària, és a Vic avui. Allà hi tenim a la nostra companya, la Judit Lechón. Judit, quin és l'ambient? Bon dia.
3: Bon dia, Maria. Doncs mira, més d'un centenar de docents s'han concentrat avui a primera hora a la plaça Major, alguns en bicicleta i alguns a peu. Aquest era el punt de partida d'una ruta que iniciaran per la ciutat, com dèiem, alguns en bicicleta i altres a peu, i on aniran fent petites accions, en diuen tan reivindicatives com lúdiques. Per exemple, davant l'escola La Sínia volen tallar el trànsit i allà mateix fer-hi el joc de les cadires. O un altre punt, com pot ser l'Atlàntida, on també s'hi concentra un volum de trànsit important a aquestes hores del matí, faran altres jocs, tot plegat, doncs per demostrar unitat i continuar reivindicant totes les millores que hem comentat anteriorment.
1: Gràcies, Judit. Estarem pendents des d'aquest punt. Bon dia.
3: Bon dia.
1: I en mobilitat reobertes ja les carreteres afectades aquest matí per les manifestacions dels docents. A més, un incendi forestal declarat aquest matí a la TV Baixa, 7411 Riba-roja d'Ebre, deixa encara la via completament tallada en aquest punt. I treballen 10 dotacions dels bombers i l'incendi ja ha estat estabilitzat. També un accident a la C-16 a Puig-reig deixa un carril tallat i provoca circulació intensa en aquest punt. Pel que fa al servei ferroviari, retards en aquests moments a la línia R2 Sud de Rodalies per una incidència en la senyalització a Vilanova i la Geltrú.
0: Notícies en xarxa.
4: Premià Mèdia. Informació.
5: Ajuntament de Premià de Mar, Diputació de Barcelona i Cambra de Comerç de Barcelona al Maresme van formalitzar l'acord a partir del qual es farà els pròxims temps al nostre municipi un anàlisi sobre usos i activitat comercial que posteriorment hauria d'orientar les polítiques públiques i també les col·laboracions amb l'esfera privada i que també hauria de servir com a referent per altres localitats de la demarcació. Segons ens van explicar, s'ha elegit Premià de Mar pel seu múscul i potencial comercial, però també perquè d'alguna forma resumeix els reptes i habilitats que actualment afronta el sector comercial del país en la majoria de poblacions. El treball que es farà ara tindrà un caràcter transversal i el duran a terme tècnics municipals i la Diputació comptarà amb una inversió de 20.000 euros provinents d'aquests organismes i amb l'acompanyament i assistència de la Cambra de Comerç, tot i que serà ara aquest treball conjunt el que ho acabarà de definir. Es van assenyalar alguns dels àmbits concrets que es volen analitzar. Ens els explica la diputada de Comerç i Consum de la Diputació, Olga Serra.
6: És un conveni que el que preveu és treballar en diferents àmbits d'actuació, directament sobre el comerç, però també en temes urbanístics, en temes associatius. Llavors, la Diputació de Barcelona el que fa és posar al servei d'aquest projecte recursos financers, recursos metodològics de funcionament i recursos tècnics. O sigui, l'Ajuntament tindrà tot un equip tècnic de la Diputació de Barcelona que li ajudarà a implementar aquests plans. Hi ha unes accions molt concretes, des d'un estudi de locals buits, estudis de costos, sobretot del tema dels lloguers, plans de formació per comerços i empreses, accions pensades també per millorar el relleu generacional en els comerços, accions per tema dels plans d'usos dels locals comercials.
5: Més concretament, i com detallava l'Ajuntament en una nota de premsa, el projecte abordarà aspectes com la millora de l'espai públic, la regulació d'usos comercials, l'estudi dels locals buits, els preus del lloguer, la professionalització del sector i el relleu generacional, i també preveu la creació d'espais de participació amb comerciants, entitats, agents culturals i la ciutadania, campanyes de dinamització o plans formatius. Prenien part de l'acte l'alcalde Rafa Navarro i el regidor de Comerç, Xavier Gatius, que van posar en valor l'oportunitat que hauria de brindar aquest treball d'oferir nous horitzons a l'activitat comercial, i en tots dos casos van felicitar-se que la Diputació hagi elegit el nostre municipi i també el president de la Cambra de Comerç de Barcelona al Maresme, l'antic regidor premianenc d'Esquerra Republicana de Catalunya, David Anton.
7: Refermar una estratègia que portem desenvolupant des de fa molt de temps, és que Premià continuï sent l'eix vertebrador del comerç al Baix Maresme. Hem de fer front a les noves maneres de comprar online, als nous operadors, als grans operadors que queden al voltant de la nostra població, i hem de fer coses perquè Premià continuï sent aquesta capital. Nosaltres posem l'estratègia i les ganes, i la Diputació veu l'oportunitat, per tant, estem molt contents.
8: És una oportunitat que jo crec que hem d'estar agraïts. Crec que, sincerament, que ens pot ajudar moltíssim per tal de definir què és el que hem de fer, no? Quines polítiques s'han d'aplicar per reactivar el comerç.
9: La Cambra de Comerç assumeix la part tècnica d'execució d'aquest projecte, no? I dir-nos quines són les línies mestres que ha de seguir el comerç a Premià en els propers anys. En el món actual tot és molt canviant i molt ràpid, han canviat els hàbits de compra, han canviat el tipus d'establiments, tot això s'ha d'ordenar i posar en ordre.
4: Premià Mèdia, informació. Premià Mèdia, comunicar en tots els sentits.
10: Bon dia, sardanistes. Un dia més, una setmana més, un dijous més aquí, a la sintonia de Premià Mèdia. Ha arribat l'hora de fer enrotllana.

0: Benvinguts al Fem Rotllana, el programa de sardanes de Premià Mèdia amb Maite Llatjà i Joan Vinyals.
1: Benvinguts i benvingudes a Fem Rotllana, el programa sardanista de la sintonia de Premià Mèdia, que us les porta fins a casa a través del 95.2 de la freqüència modulada del dial de la vostra receptor i també pel portal web premiamedia.cat. Fem Rotllana, un programa on els oients poden intervenir mitjançant el telèfon, el WhatsApp o bé el correu electrònic.
2: Ja us els anirem dient, els números en els que vosaltres heu de marcar per posar-se en contacte amb nosaltres, perquè ara mateix el que hem de dir són les tres paraules màgiques que obren el programa d'avui, que és Fem el que fem en directe, ja que és dijous. I què diem dijous?
1: Mercat, sardanes i arròs.
2: El mercat ja el tenim muntadet, fa una estona. I nosaltres, en aquest punt de trobada, que és Fem Rotllana, anem per les sardanes. I després ja vindrà l'arròs, Joan.
1: Després ja menjarem l'arrosset, això sí. Saludem el company Carles Soler, que el tenim a l'apartat tècnic telefònic. Bon dia, Carles.
2: Bon dia i gràcies. I avui, aquí a l'estudi, posant-hi la veu, i som els dos sospitosos...
1: Habituals, sí, clar, els de sempre.
2: És a dir, Joan Vinyals i una servidora de vostès, Maite Llatjà. Molt bon dia.
1: Bon dia a tothom. Aquesta setmana fabriquem el programa número 836 de Fem Rotllana. I la primera sardana d'avui és una petició dels nostres amics de Corbera del Llobregat, la Mercè Herrero i el Josep Sunyer, que després d'haver fet la seva llista de sardanes fa un parell de setmanes, aquelles sardanes arrelades de la seva vida, ens van donar les gràcies i demanar una sardana per tots els amics de la sardana de Premià de Mar, per l'amistat que ens uneix, ens diuen. I la sardana demanada és una obra del compositor i intèrpret de tenora, l'Enric Ortí, que ens presenta tot seguit la cobla contemporània. 1949.

0: 1949, d'Enric Ortí Martín. Es va estrenar el 51 a plec d'aquí, de Premià. L'ha interpretat la Copla Contemporània i va ser dedicada aquí, als Amics de la Sardana de Premià de Mar, pel seu 75è aniversari.
1: Exacte.
0: Una obra que ens va demanar els amics la Mercè i en Josep de Corbera de Llobregat.
1: Exacte, aquí els hi agraïm moltíssim la seva participació.
0: Molt.
1: Aquella setmana amb totes les seves sardanes arrelades a la seva vida, no? Que va estar molt bé.
0: I tant. I volem avisar, anem avisant, d'aquest diumenge, 11:45, hi ha una ballada de sardanes amb la Copla Principal del Llobregat a la plaça de l'Ajuntament del nostre poble,
1: de Premià de Mar. Tothom a la plaça de l'Ajuntament aquest dissabte, que passaran coses, com diu aquell, passaran coses. Bé, heu connectat amb Ràdio Premià de Mar, Premià Mèdia, al 95.2 de la FM, del dial del vostre receptor, i també, dèiem, pel portal web premiamedia.cat. I recordeu que teniu el nostre telèfon obert per tots vostès fins a acabar el programa, que és el 93-752-2544, el telèfon del directe. Marqueu-lo i passeu per antena i ens feu les vostres peticions. També tenim un correu electrònic, que és femrutllana@hotmail.com. Informem del curset que fem, Maite,
0: sí,
1: que el fem al Centre de l'Amistat, a la sala de dalt de tot, dels Miralls,
0: sí,
1: cada dimecres de 6:45 a 7:45 del vespre.
0: Sí. Sí.
1: Allò que dius, vull aprendre a ballar sardanes, vull perfeccionar la meva... saber repartir, en fi, tot això. Doncs cada dimecres de 6:45 a 7:45 del vespre a l'Amistat, al Centre d'Amistat, a la sala de dalt de tot.
0: Sí, senyor.
1: Molt bé. I el que potser... hem de fer és continuar endavant, no, Maite?
0: Sí, informem dels Premis Preludi, Joan,
1: sí,
0: del 2025.
1: Som-hi.

0: Aquesta setmana informarem de les 5 classificades per la primera gala al Teatre Aliança del Poble Nou. Pel proper dilluns, 18 de maig de 2026, a les 7 de la tarda, un concert que es podrà seguir presencialment i també pel canal La Xarxa Més. I, Joan, quines sardanes podem escoltar i votar?
1: Sí, mira, la categoria audiència posa l'atenció en la connexió amb el públic. Després d'una primera selecció a càrrec del jurat expert, passem a una fase de defensa i votació en directe, en què és l'audiència qui decideix quines obres arriben a la final. Quan diem defensa, vol dir que els mateixos compositors estaran o seran presents en el concert, en aquesta gala, i podran defensar amb arguments la seva sardana, d'acord? En el concert de la primera gala de l'audiència dels Premis Preludis s'interpretaran en directe les sardanes a Montserrat Caupena, d'en Jordi Molina, Noces de Tardor, de Dani Gasulla, Primera Llum de l'Alba, d'en Pitu Chamorro, Entre cel i verd, d'Aurora Vicentini, i La nit d'or, d'Antoni Mas, amb la participació dels mateixos compositors, com dèiem, i la cobla principal del Llobregat, que serà l'encarregada d'interpretar les sardanes. En aquesta primera gala també es comptarà amb l'actuació de l'esbar Som Riu d'Or, que ballarà la sardana Frisança, d'en Juli Garreta. Els altres concerts seran els dies dimecres 20 de maig i dilluns 25 de maig.
0: Doncs informats, aquesta primera gala dels Premis Preludi 2025. Anem per atendre més peticions. I la que escoltarem a continuació la volia dedicar a la nostra amiga oient, la Isabel Andreu, a tot l'equip de Fem Rotllana. Doncs agraint aquesta dedicatòria de la Isabel, escoltem tots seguits, acompanyats de les cobles, a Juvenívola de Sabadell i Premià i Marinada, que la interpreten de conjunt, la sardana escrita per la tarragonina Anna Abad. Un mar de plecs.

0: Acabem d'escoltar un mar de plecs en aquest enregistrament de, des del dia de la seva,
1: estrena
0: aquí sí. A Premià de Mar, el 28 d'octubre de 2023. Un mar de plecs d'Anna Abad i Gils. L'hem escoltat per les cobles Juvenívola de Sabadell, Premià i Marinada. És dedicada aquesta sardana al 50è plec de Premià de Mar. Dedicada en aquesta ocasió per la nostra amiga oient, la Isabel Andreu, a tot l'equip de Fem Rotllana. Doncs li donem moltes gràcies per aquesta dedicatòria, Isabel.
2: Fem Rotllana, el programa de sardanes de Premià Mèdia amb Maite Lletjà i Joan Vinyals.
0: Bé, també hem d'informar que tenim un aplec aquest dissabte, molt a la vora,
1: Sí.
0: Aquí a Vilassar de Mar és el 7è aplec de la sardana conjunt Vilassar-Cabrera. Cada any el fan a un poble diferent. Tenim les cobles, la cobla banda del Col·legi de Santa Maria i la principal del Llobregat, a la plaça de l'Ajuntament de Vilassar de Mar, dissabte, a partir de les 6 de la tarda.
1: Molt bé. I truqueu, sisplau, al 93-752-2544 o ens escriviu un WhatsApp al 649-1982-07. Escoltem més sardanes demanades pels nostres oients i, en aquest cas, una que dediquem a la Judit i en Xavier, neta i fill de la nostra amiga oient, la Rosa Dòria. La Judit celebrava el seu 20è aniversari dimecres passat, i 13, i el maig de maig, el 13 de maig, i en Xavi en fa 58 dissabte, dia 16 de maig, i la Rosa, per felicitar-los, ens va demanar escoltar una obra històrica del mestre de Tortellà, Torroella de Montgrí, Vicenç Bou, que ens interpreta tot seguit la cobla principal de la Bisbal. El saltiró de la Cardina,

0: Acabem d'escoltar El saltiró de la cardina, de Vicenç Bou i Geli, estrenada 1912. L'hem escoltat per la cobla La Principal de la Bisbal. Per la Judit i el Xavier, que celebren el seu aniversari aquesta setmana del mes de maig, ara el dia 13 o el dia 16, i de part de la seva mare i àvia, la Rosa Dòria. Bé, recordem aquesta ballada aquí a Premià de Mar, eh? Diumenge, dia 17, a 11:45 del migdia, amb la cobla principal del Llobregat, a la plaça de l'Ajuntament d'aquí de Premià de Mar. Tothom cap allà.
1: Sí, senyor, exactament.
0: Ah, exacte.
1: I, insistim, truqueu-nos al 93-752-2544 i envieu un correu al femrotllana@hotmail.com.
0: També és una altra de les portes d'entrada a casa nostra.
1: Clar que sí.
0: Acabem d'escoltar els senyals horaris de 2:15.
1: Sí,
0: 2:15.
1: 2:15,
0: Val.
1: I a continuació atendrem la petició de del nostre amic, l'Alfons Parrado, que en el seu missatge del WhatsApp ens deia: bon dia, Maite i Joan. Us voldria demanar una sardana que ja és un clàssic i la voldria dedicar a tots els amics i amigues que escolten aquest programa. Sardanista Fem Rotllana, a Premià Mèdia. I la sardana que demanava és una del mestre de Granollers, en Corrat Saló, que ens ofereix tot seguit la cobla principal de la Bisbal, Aura d'Altura.

0: La sardana que acabem d'escoltar de mans de la cobla principal de la Bisbal és Aura d'Altura, de Conrad Saló i Ramell, estrenada l'any 1976 i dedicada a la Festa Major d'Olot, les Festes d'Altura. Va ser finalista de la sardana de l'any 1977. Demanada pel nostre amic i oient Alfons Parrado i família, a qui li donem les gràcies per la seva participació aquí al Fem Rotllana de Premià Mèdia.
1: Clar que sí.
0: Bé, i també informem que a Mataró hi ha una ballada de sardanes dissabte, dia 16, a un quart de 8 del vespre, amb la cobla Sabadell, a la plaça Santana, Mataró, eh?
1: Molt bé. I a continuació atendrem la petició de la nostra oient de Premià de Mar, la Maria Rosa Andreu, que volia dedicar una sardana a totes les persones, a tota la gent que es troben a les sardanes.
0: Sí, i si m'ho permets, aquesta... Veureu després el títol, aquesta sardana, m'agradaria dedicar-la també especialment a Isabel Pueyo, de Tiana, que segurament ens està escoltant.
1: D'acord. I per aquesta dedicatòria ens va demanar una partitura de la compositora i intèrpret de Fabiol, la Maria Mercè Navarro, i que ens interpreta tot seguit la cobla principal del Llobregat, i es diu Ivet, la gràcia de Tiana.

0: Ivet, la gràcia de Tiana, de Maria Mercè Navarro i Galindo, estrenada a Badalona el dia 17 de setembre de 2016 durant el 72è aplec de Badalona. L'hem escoltat per la cobla principal del Llobregat i dedicada a tota la gent que es troba en les sardanes, a la plaça, de part de la nostra oient, la Maria Rosa Andreu, a qui saludem des de Fem Rotllana, i també per Isabel Pueyo, que segurament ens està escoltant.
1: Molt bé.
0: Bé, doncs, a Tiana no, però molt a prop, a Badalona. A Badalona hi ha una ballada de sardanes diumenge, dia 17, a 4:45 de la tarda, amb la Lluís Uscobla, a la plaça de la Vila de Badalona. Celebren la Fira de la Rob.
1: Joan, saps què, però saps és a 6:45, em sembla.
0: 6:45, perdona, sí. M'ha semblat que era... No, als 18:30, 6:45. Sí, sí, que quedi clar. Diumenge 17 de maig, 6:45, Cobla Lluïsos, Lluïsos Cobla, a la plaça de la Vila de Badalona.
1: Sí.
0: És la Fira de la Rob.
1: Sí.
0: Què és? Saps, tu saps què és la Rob?
1: Sí.
0: Ah, sí?
1: Jo ho sé. La Rob és una cosa que és com una marmelada rara, que sí, perquè és fosca. S'elabora actualment. És una confitura que combina fruita i hortalisses del temps. Poma, pera, codony, etcètera, no? Carbassa, rosínia, hasta boniato. I s'acostuma a elaborar a finals de l'estiu i a principis de tardor, i aprofiten aquesta temporada del raïm, que també n'hi posen, i es menja durant tot l'any.
0: Veus? Doncs mira, doncs celebren aquesta, o fan aquesta Fira de la Rob a Badalona. Bé, recordeu també que el telèfon és obert per tots vostès fins que acabi el programa, el 93-752-2544, telèfon del directe, podeu passar en directe i fer les vostres peticions, o bé a través d'un WhatsApp, una nota de text o de veu, al 649-19-82-07.
1: I com deveu recordar, però insistim, aquesta temporada demanem als nostres oients i amics que ens enviïn una petita llista de 6 o 8 sardanes que siguin importants per vosaltres. Mira, parem un moment.
0: Sí, hi ha un oient que ha marcat
1: cas,
0: el número.
1: Ens han trucat. Hola, bon dia.
2: Bon dia.
1: Hola.
0: Bon dia. Que és la Teresa, no?
2: Per Garriga.
0: Ah, hola. La Teresa des de la Garriga ens truca.
2: Sí.
0: Molt bé.
2: No, és que no et deixo tranquil ni el dijous, eh?
0: No, no passa res, no passa res.
1: Ja em s'agrada, ja em s'agrada.
2: Ai, sí.
0: Digues.
2: Bueno, pues mira, jo volia veure si em podeu demanar una sardana.
0: Sí, i tant. Avui et portem les caramelles, a la segona hora?
2: Sí, no, ja estic al lloro.
0: Ja estàs al lloro? Molt bé, molt bé.
2: Sí, sí, sí.
0: Vale, perfecte. Vols alguna sardana en particular o què et sembla?
2: Però saps que m'he quedat en blanc? Tota la setmana que estic pensant en una sardana, i ara no sé. No sé si era sota mals ventós, ara no sé.
0: Escolta, Teresa, puc triar jo?
2: Bueno, sí, tria.
0: Sí? Doncs mira, et posarem la Garriga d'en Francesc Marrós.
2: Ara, la que volia, veus?
0: Veus?
1: Ah.
0: Sí o no?
2: És
0: veritat o no?
1: Hi ha una connexió, eh?
0: És veritat, sí. Ah, doncs ha sigut xurro, perquè aquesta de la Garriga fa temps que no l'escoltem, i ara mentre es parla...
2: L'altre dia te'n recordes que tu vas dir, hi ha una sardana que es diu la Garriga o alguna cosa així?
0: Potser ja? Sí, que em vas enviar un missatge, sí. Sí, sí.
2: No, però sí, que t'ho vaig dir. Sí.
0: Doncs la Garriga de Francesc Marrós, cap problema.
2: Perfecte.
0: La tindrem la setmana que ve.
2: Sí, sí, tranquil. Bueno, records per tota la gent del programa, per en Carles, per la Maite, tu i la Maite, i
0: molt
2: per
0: bé.
2: La Maite... I per en Pere, que si no em fotrà el secretari.
0: Perfecte, doncs també per en Pere de la Garriga. Molt bé.
1: Moltes
0: gràcies per seguir-nos i per trucar, Teresa.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Una abraçada.
2: Gràcies, igualment. Bon dia.
1: Bon dia, bon dia.
0: Veus, això és... Però ha sigut xurro, perquè jo he dit, mira, la Garriga, truca de la Garriga,
1: clar,
0: la Garriga del Francesc Marrós.
1: És molt xula.
0: Molt bé, doncs.
1: Doncs insistim en això que dèiem abans, de la llisteta aquella.
0: Que per cert, aquesta, si s'esperen a la segona hora, avui portem la d'en Josep Fecúndez, el sardanista premianenc i també compositor.
1: Sí.
0: Algunes són de producció pròpia. A la segona hora tenim aquesta llista d'en Josep.
1: Fantàstic. Ens torna a trucar.
0: Un altre oient que vol passar per antena, sí?
1: Bon dia.
3: Hola, bon dia. Soc la Carme.
0: Hola, Carme, què tal?
3: Mira, bé. Escolta, volia demanar una sardana per el dijous vinent.
0: Sí.
3: Pel Jordi, que és, el dia abans és el seu aniversari.
0: Ah, molt bé.
1: Molt bé.
0: Ah, el dia 20 serà, no?
3: El dia 20,
0: el 20 sí.
3: Dijous deurà ser 21, no?
0: Dijous és 21, sí.
3: Sí, pues el dia abans.
0: Molt bé.
3: Eh?
0: Perfecte.
3: Mira, podríem posar Terra de Cavallers.
0: I tant.
3: Sí?
0: Doncs, sí, tant. Ho tenim apuntat i la posaríem la setmana que ve.
3: Molt bé. Doncs vinga. Vinga, gràcies i bon programa.
0: Igualment, gràcies
1: Carme,
0: per trucar.
1: Que vagi molt bé.
3: Adéu.
1: Bon adéu.
0: Doncs vinga, quan tingueu un moment, feu aquesta llista i ens la feu arribar a través del WhatsApp, aquest WhatsApp que dèiem, 649-19-8207, o també tenim un correu electrònic, no, Maite?
1: Sí, el femrotllana@hotmail.com.
0: I si no, diumenge serem a la plaça amb la ballada de sardanes.
1: La podeu portar amb mà.
0: Amb un paper, ho apunteu i ens ho doneu, d'acord? Vinga, heu connectat amb Ràdio Premià de Mar, Premià Mèdia, i hem de dir que no podríem fer aquest programa i tots els que vindran els propers anys sense la col·laboració dels Amics de la Sardana de Premià de Mar. I també, i de Som Sardana. I Som Sardana ens informa de les ballades i aplecs de cada setmana i també organitza aquests premis preludis que ja hem informat també que hi ha la primera gala aquest dilluns que ve. I us informo de la segona, perquè la segona és dimecres. Dimecres, dia 20. I nosaltres tenim el programa el 21. Des de l'Aliança del Poble Nou de Barcelona, la segona gala dels Premis Preludi, el concurs organitzat per Som Sardana, que escull les millors sardanes del 2025. Després d'una primera selecció a càrrec del jurat expert, passem a una fase de defensa i votació en directe, com ja m'he informat abans. En arribar és l'audiència qui decideix quines sardanes seran les finalistes. Aquesta final que es va a la Garriga, precisament al patronat de la Garriga, a la gran final dels Premis Preludi. En el concert de la segona gala de l'audiència, conduïda per Arnau Tordera, inclourà la interpretació en directe de les sardanes L'Andreu de Gramenet, d'en Jordi León, Per tant, Dolços Moments, d'en Joan Droguet, Marta i Lluís, de Marçal Muñoz, D'Avis Anetes, d'en Martí Delgado, i Galanesa, d'Anna Abad. La cobla principal del Llobregat i els mongrins seran els encarregats d'interpretar les sardanes i es comptarà amb l'actuació de l'Esbart d'Ensaire de Rubí, que ballarà la sardana Sant Martí del Canigó de Pau Casals. Aquesta gala, organitzada per Som Sardana, es podrà seguir allà, diguem, en el mateix teatre de l'Aliança del Poble Nou, o bé per la xarxa Més, a través de l'estreaming a la xarxa Més.
1: Exacte, sí senyor.
0: Doncs vinga, més sardanes.
1: Més sardanes que escoltem a Fem Rotllana. A continuació, la Cobla de Cambra de Catalunya ens interpreta una obra del mestre de Calonge, en Ricard Viladesau, demanada per la nostra oient de Vilassar de Mar, la Montserrat, i no és una altra que Girona m'enamora.

0: Girona m'enamora, de Ricard Viladesau i Caner, estrenada l'any 1989 i interpretada en aquesta ocasió per la Cobla de Cambra de Catalunya. Una gran sardana que hem dedicat a tots els nostres oients de part de la Montserrat de Vilassar de Mar.
1: Els dijous, mercat, sardanes i arròs a Premià Mèdia.
0: I encara tenim uns minutets per escoltar una sardana més. A tu t'agraden els castellers, Maite?
2: Clar, i tant.
0: Sí, doncs, endavant.
2: A continuació, la Cobla Els Mongrins ens interpreta una obra del compositor de Cabrils, en Sífric Galbany, que porta per títol, precisament, Sardana amb folre i manilles.

0: Vinga, va, les enxanetes que baixin.
1: Sí, ja està, i perquè... pleguem el ram.
0: Exacte, perquè era aquesta sardana amb folre i manilles.
1: Molt maca.
0: D'en Siegfried Galvany i Abril, estrenada durant el 33è aplec de la sardana de Tossa de Mar el dia 11 d'octubre del 2020. Després de la pandèmia.
1: Sí, sí, va ser justet, sí.
0: Per això. Amb la cobla Els Mongrins, és dedicada a Jordi Rubio i Pujades, i va ser finalista de la sardana de l'any d'aquest any 2020.
1: Sí, sí.
0: Molt bé, doncs ho hem de deixar aquí.
1: Sí,
0: hem de deixar
1: sí,
0: aquí perquè...
1: ja no ens donem temps a res, ja arriben les notícies, nosaltres...
0: Exacte.
1: Jo em vaig a una servidora de vostès fins la setmana que ve,
0: doncs
1: que tornarem.
0: Doncs t'agraïm la feina feta aquesta primera hora, però diem allò que els oients
1: sempre
0: no marxin gaire lluny.
1: Que encara n'hi ha més. Sempre s'ha de dir que encara n'hi ha més.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Pendents de la mesa sectorial entre govern i els sindicats ustequestès, professors de secundària i CGT, que ha de servir per acostar posicions en les negociacions. La reunió s'està duent a terme aquest matí al Departament d'Educació des de 9:45, en un dia marcat també per noves mobilitzacions del sector a la Catalunya Central i Girona. Els sindicats reclamen millores salarials, reducció de ràtios i més recursos als centres educatius. Anem ara fins a un dels punts on s'estan aplegant els docents, concretament al Manresa, on tenim previst tallar la C25 i la C16. Allà hi tenim a la nostra companya, l'Ona Pardo. Ona, com va tot plegat? Bon dia.
2: Bon dia. Doncs mira, la concentració ha sortit a les 9 del matí des de tres punts diferents, Sallent, Artés i Manresa. Les tres columnes ara encara estan caminant i s'espera que es trobin d'aquí una estona al punt on conflueixen la C25 i la C16, Sallent. Aquestes carreteres ja les han tallat a quarts de 10 del matí quan han sortit les columnes, però de moment hi tornen a passar cotxes. La concentració de Manresa és la més nombrosa, liderada per una pancarta amb el missatge "bloquegem-ho tots". S'espera, com dèiem, que la concentració s'allargui fins ben entrada la tarda i que en algun moment del dia tornin a tallar les dues carreteres. De fet, al migdia es farà una botifarrada i la tarda continuarà amb un concert i també un partit de futbol.
1: Gràcies, Ona. Estarem pendents. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I qui també s'ha manifestat ha estat les plataformes d'usuaris i entitats en defensa del transport públic contra l'R Aeroport, una línia que consideren que perjudicarà encara més els passatgers de Rodalies i que veuen com un servei premium només per turistes. Els activistes de la plataforma per al transport públic Dignitat a les Vies, Zero Port, Salvem l'R2 Nord i la xarxa de plataformes usuàries de trens de Catalunya han desplegat dues pancartes aquest matí amb proclames com "no a la línia R Aeroport" o "més trens per tothom i menys avions per una minoria". I pel que fa en la mobilitat, ha reobert ja les carreteres afectades per les manifestacions, com sentíem en uns moments. Es tallaran també la C25 i la C16, tot i així també un incendi forestal declarat aquest matí a la TV-7411 Ribarroja d'Ebre deixa encara la via completament tallada i treballen encara els bombers, tot i que ja ha estat estabilitzat. I també un accident a la C16 a Puig-reig deixa un carril tallat i provoca circulació intensa en aquest punt. Pel que fa al servei ferroviari, retards a la línia R2 Sud per una incidència en la senyalització a Vilanova i la Geltrú. I l'IPC es va moderar a l'abril fins al 3% a Catalunya, una dècima menys que al març i per sota de la mitjana espanyola, situada al 3,2%. La baixada s'explica principalment per l'abaratiment de l'electricitat i el gas, mentre que la inflació subjacent també va baixar fins al 2,6%. El govern espanyol també ha anunciat que a partir de l'1 de juny es retirarà la rebaixa de l'IVA i tornarà al 21%. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Premià Mèdia. Informació.
4: Ja es treballa des de fa uns dies en la reforma del pas soterrat de l'estació, que serà el segon pas soterrat on s'adopti el nou model antivandàlic que va començar al pas del carrer Joan Prim. Com es va fer allà, s'enrajolen les parets amb rajoles blanques per reforçar la il·luminació i es canvia la instal·lació de llum per fer-la menys vulnerable i també més potent, mentre que al terra s'hi col·loca un paviment antilliscant. El pas de Joan Prim es va reobrir després de les obres a finals de gener i, segons ens deia el regidor d'Urbanisme Antoni Subirà, la idea funcionat sobretot perquè les noves parets no van gens bé per fer-hi pintades.
5: Sí, ens està funcionant. Com que és un vidriat, és una rajola vidriada, a l'esprai no s'aguanta tant, es pot treure fàcilment, i el grafitero ja no li va bé. O sigui, ja no, és una superfície que ja no funciona per fer això. Llavors, a veure si així aconseguim tenir una mica net, perquè hi ha grafitis i grafitis. Hi ha grafitis que poden ser curiosos, però hi ha grafitis que no ho són. És una marranada.
4: Després del de Joan Prim, en partida al pressupost del 2025, la idea del govern és reformar dos passos més al llarg d'aquest any amb un pressupost total de 100.000 euros. Si ara es fa el de l'estació, el següent serà el de la Masia Ribes.
3: Premià Mèdia. Informació. Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: Continues escoltant Fem Rotllana. Les sardanes a Premià Mèdia.
6: Bé, doncs, anem per la segona part d'aquest punt de trobada sardanista que es fem rotllana. Estem acabant d'enquadernar l'edició número 836, que ara fa aquella olor de paper nou i tinta fresca. Recordeu que avui som en directe i dissabte que ve a partir de les 9 del matí la repetició, sense canviar de sintonia, tot aquí a Premià Mèdia, al 95.2 de la FM i també per premiamedia.cat. En aquest lloc web de Premià Mèdia ho podeu trobar els programes dels últims anys que us estan esperant. També els podeu recuperar a la plataforma ivoox.com, posant en el cercador Fem Rotllana i de seguida us sortiran. Bé, acompanyats dels controls tècnics del company Carles Soler, que també us atendrà la línia telefònica quan truqueu, i aquí saludem de nou. Bon dia, Carles. Perfecte. Diuen que la música amaga missatges, doncs la que escoltarem ara segur que porta molts d'aquests missatges per tots nosaltres. I per això comencem amb l'espai Melodies del Mar.

Doncs tot seguit escoltarem una cançó que ens va demanar la nostra oient de la Garriga, la Teresa, amb qui hem parlat fa uns minuts, a la primera hora. Una cançó de les Caramelles, interpretada per la Núria Feliu, i que la volia dedicar a tots els oients de Fem Rotllana i especialment també a la memòria de la nostra amiga Dària Ferrando. Doncs aquí la tenim, la nostra Núria Feliu amb les Caramelles.

Les Caramelles, interpretada per Núria Feliu, una magnífica cançó demanada per la nostra oient de la Garriga, la Teresa Senyer, que l'ha dedicat a tots els nostres oients i també a la memòria de la nostra amiga col·laboradora d'aquest programa, Dària Ferrando. Amb aquestes caramelles hem omplert l'espai Melodies del Mar. Bé, recordeu que el telèfon és obert per tots vostès, queda encara 3/4 d'hora llargs per de programa. Podeu trucar en directe al 93-752-2544 o també a una nota de text o de veu al WhatsApp 649-198207. I us recordem aquesta ballada aquí a Premià de Mar, diumenge que ve, a 12:15 del migdia a la plaça de l'Ajuntament amb la cobla principal del Llobregat, diumenge dia 17. I com bé sabeu, aquesta temporada demanem als nostres oients que ens diguin quines són les sardanes que tenen arrelades a la memòria o al cor per un motiu o altre. Aquesta setmana ens l'ha enviat aquesta llista el sardanista premianenc Josep Fecúndez, intèrpret de Fiscorn a la cobla premianenca i, si no vaig errat, també a la cobla Marinada de Badalona. President durant una colla d'anys de l'agrupació sardanista Sant Jaume de Premià de Dalt i també ha escrit moltes sardanes, algunes amb lletra i cantades. Doncs l'amic Josep Fecúndez ens va enviar la seva llista de sardanes arrelades a la seva vida i la primera que ens apunta és la sardana que es titula Músics premianencs, de la seva creació. I el Josep, en la seva presentació d'aquesta sardana, ens diu: dedicada als músics de la cobla premianenca. Més de 20 músics de Premià, la majoria joves, entre 10 o 15 anys, alguns encara actius en cobles llunyanes o compositors, Xavier Pinyol i Josep Fecúndez. Es donava el cas que a Premià només hi havia dos músics, i la vegada professors, Manuel de Águila i Ezequiel García. La cobla premianenca, tirant endavant gràcies a Teresa Maria Roura, directora i fundadora, que fou capdalt en l'èxit que a Premià tinguéssim cobla. Malauradament, canvia de nom i no sortiren músics nous passats 40 anys es desfer. Però la cobla contribuïa al creixement de músics joves en un moment crític per la manca de músics del gènere i el poc interès del jovent per agafar el relleu. Anomenar els fundadors i idealistes de la cobla, en Jordi Tor, en Josep i en Joaquim Fecúndez, en Gaietà Pinyol, que aquest esdevingué també tot el temps de representar-lo. Cal destacar les sortides als aplecs d'Amsterdam i París i les visites a Itàlia, Suïssa, França, com també molts aplecs i gravacions de CDs i cassets. Quedarà per sempre en el record la cobla premianenca. Doncs escoltem aquesta sardana que ens demana, que ens apunta, diguem, l'amic Josep, interpretada per la cobla Ciutat de Terrassa. Músics premianencs.

Músics premianencs, de Josep Fecúndez i Martínez, estrenada durant el 35è aplec de Premià de Mar el 27 d'abril de l'any 2008. L'hem escoltat per la cobla Ciutat de Terrassa, sardanes arrelades a la vida personal del sardanista premianenc Josep Fecúndez. Bé, i ja recordeu que teniu el telèfon a la vostra disposició, al 93-752-2544. I també tenim un correu electrònic que és femrutllana@hotmail.com. I us anem recordant aquesta pleca aquí, molt a la vora d'aquí de Premià, a Vilassar de Mar, dissabte dia 16 a les 6 de la tarda, a partir de les 6, és el 7è aplec de la sardana conjunt amb Vilassar i Cabrera, amb les cobles a banda del Col·legi de Santa Maria i la principal del Llobregat. Això és a la plaça de l'Ajuntament de Vilassar de Mar. Bé, i continuem repassant la llista de la compra de sardanes, podríem dir, del nostre amic Josep Fecúndez. I a continuació ens proposa una altra sardana escrita per ell mateix, La sort de viure meravelles. I per la seva presentació ens diu, dedicada a Josep Cadevall i Fuixet. Josep Cadevall i Fuixet. Lletra i música meva, que diu, quan tens la sort de viure meravelles, quan tens la sort de fer el que t'agrada, bonica situació del que s'hi troba. El Cade, un exemple, jo ara és un bon moment, crec que puc dir que sóc afortunat perquè he aconseguit fer realitat molts somnis, alguns utòpics, i la música em dona aquesta oportunitat. Aquesta sardana s'han fet diverses versions i una és de les meves preferides. Bé, doncs, La sort de viure meravelles, de Josep Fecúndez, amb la cobla Ciutat de Terrassa.

Diumenge, dèiem, a 6:45 de la tarda. Bé, a continuació, en Josep ens apunta a la sardana 100 anys d'amistat, també escrita per ell mateix, i en la seva presentació ens diu el següent. Sardana dedicada al Centre de l'Amistat de Premià de Mar en el seu centenari, amb lletra i música. Una gran diada de teatre ple, records de les actuacions d'en Joan Vilanó, en Jaume Bruguera, la Dària Ferrando, Domènec Carrillo, la Marta Lloberes i molts més. La lletra explica records meus de joventut, així com actuals, la importància del cinema i del teatre antic en l'evolució artística de quan trepitjàvem l'escenari o assistiren als grans balls i al cinema. També anomeno l'actualitat i els problemes per gestionar l'entitat. Al final, és un cant a l'esperança que canta la Coral de l'Amistat amb la veu clara i coneixement del cant coral. Felicitats. Doncs aquí la tenim, 100 anys d'amistat de Josep Fecúndez, amb la cobla Ciutat de Terrassa i la Coral L'Amistat.

0: 100 anys de l'amistat de Josep Fecúndez i Martínez, estrenada l'any 1993 i interpretada en aquesta ocasió per la cobla Ciutat de Terrassa i la coral L'Amistat. És dedicada al centenari del Centre L'Amistat de Premià de Mar. Sardanes arrelades a la vida de Josep Fecúndez, sardanista premianenc.
1: Fem rullena, les sardanes en Premià Mar i jo.

0: Bé, recordeu que tenim el telèfon obert per a vostès, és el 93-752-2544, i un WhatsApp, podeu enviar un WhatsApp de text o de veu, al 649-19-8207. A veure, estem informant d'aquesta ballada a Badalona per la Cobla Lluïsos, diumenge dia 17 a dos quarts de set de la tarda. La base de dades de la Som Sardana diu que es fa a la plaça de l'Ajuntament, que és el que hem anat dient nosaltres. Ens envien ara una informació que aquesta ballada es fa a la plaça de Font i Cussó, diumenge dia 17 a 7:15 de la tarda amb la Lluïsos Cobla. I també el 82è plec de la Sardana, més tard, això és dissabte dia 23, a la plaça Rosa dels Vents, amb les cobles La Llobregat, Ciutat de Girona i Marinada. Això és el dia 23, com dèiem, a partir de 4:45 de la tarda. Però la ballada de diumenge, dia 17, és a 7:15 de la tarda, a la plaça de Font i Cussó. Moltes gràcies a en Tomàs, que ens ha enviat aquesta informació des de Badalona. Bé, i nosaltres continuarem amb el nostre protagonista d'avui, que ens proposa a continuació escoltar la sardana L'Ermita de Collbàs, del compositor de Caldes de Malavella. Ara la tenim, de Caldes de Malavella, en Francesc Mas Ros. I per la presentació d'aquesta obra ens diu el següent. Sardana de l'any del 1974, 1974. El premi de la Sardana de l'any fou merescuda, doncs sectors negatius de sardanistes no el valoraven. I fou el poble popular que trià la seva sardana per l'encert que composà belles melodies per balladores i la simpatia que tenien dedicar-les. L'agrupació va anar a visitar el mestre Mas per demanar la sardana de l'Andalet de Premià. Ell, tan famós, què ens demanaria? Va ser una tarda agradable i ens va oferir galetes, moscatell i un somriure que va segellar l'amistat per sempre. Avui dia és un referent per l'actualitat musical i les seves sardanes preferides del sardanista, que el sardanista vol gaudir ballant i quasi bé sempre com fi de festa per sortir satisfet. Doncs escoltem-la. Ara l'escoltarem interpretada per la Cobla Caravana, aquesta Ermita de Collbàs. Però abans atendrem els nostres oients. Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Bon dia, què tal? Què diu la Montserrat?
1: Va tot bé.
0: Bueno, millor,
1: això,
0: millor.
1: I a Premià també va tot bé?
0: També. Estem allà mateix.
1: Ai,
0: bueno. De moment estem allà mateix.
1: Bueno, ja
0: anirà. No? Sí, bueno. Sí, hi haurà variacions segur. I no trigarà gaire.
1: No, exacte. A veure, la setmana que ve, si pots, posa'm Ginesta Florida.
0: Molt bé. Perfecte.
1: Dedicada a la mestressa que ha portat fins ara, la Ginesta.
0: Molt bé, doncs sí que ara li agafa per jubilar-se, oi?
1: Sí. Sí, ja li toca, això,
0: sí, pobra. Home, i tant.
1: Ja
0: doncs ho tindrem en el guió, Montserrat.
1: Molt bé.
0: Moltes gràcies per trucar.
1: A vosaltres.
0: Gràcies.
1: Adéu, bon dia.
0: Bon dia. Bé, doncs, estàvem amb aquesta Ermita de Collbàs de Francesc Marrós amb la Cobla Caravana.

L'ermita de Collbàs, de Francesc Barrós, estrenada l'any 1974 i interpretada en aquesta ocasió per la cobla Caravana. Aquesta sardana va ser sardana de l'any de 1974. Són sardanes imprescindibles a la vida d'en Josep Fecúndez, un gran sardanista, músic i compositor de Premià de Mar. Bé, us anem recordant la ballada aquí a Premià de Mar, diumenge al matí, a 11:45 del migdia, per la cobla, la principal del Llobregat. Recordeu que és a la plaça de l'Ajuntament i la cobla principal del Llobregat ens farà aquesta ballada diumenge a partir de 11:45 del migdia. Bé, i la següent que ens apunta a la llista l'amic Josep és Xaloc, del músic i compositor blanenc Jordi Molina, i ens la presenta d'aquesta manera. Destacat compositor i tenora que ha tornat a la cobla principal del Llobregat, elevant la seva fama en noves i bones composicions, així com a l'èxit de la Llobregat, guanyant últimament el prestigiós concurs competició de cobles de Banyoles. Xaloc és una sardana de la primera tongada creativa que ha evolucionat i engrandit amb nous arranjaments la sonoritat sublim, tant que actualment viu un ressorgiment creador que eleva la seva figura. Per molts anys, Jordi. Bé, doncs, escoltem-la a continuació, interpretada per la cobla Marinada, Xaloc.

0: La Cobla Marinada ens acaba d'oferir Xaloc, de Jordi Molina i Membrives, estrenada durant el 18è aplec de Cerdanyola del Vallès el dia 18 de març de 1992, de la llista de sardanes arrelades de l'amic Josep Fecúndez.
1: Fem rotllana. Les sardanes a Premià Mèdia.
0: Bé, us anem informant també d'aquesta apleca a Vilassar de Mar, a la plaça de l'Ajuntament. És el 7è aplec de la sardana, conjunt amb Vilassar i Cabrera, amb les cobles, cobla banda del Col·legi de Santa Maria i la principal del Llobregat. Això és dissabte, dia 16 de maig, a partir de les 6 de la tarda, a la plaça de l'Ajuntament de Vilassar de Mar. Bé, i continuem amb l'amiga Josep Fecúndez, i la següent que ens apunta a la seva llista és El refugi, del compositor barceloní Fèlix Martínez i Comín, i ens la presenta d'aquesta manera. Ens diu, premiada al concurs Joaquim Serra de l'any 1977, amb 32 compassos de tenora, expressa una romàntica melodia, així com el domini orquestral de la cobla. Sardana, per tots els gustos, que a la plaça fa ballar, el concert és preciosa per escoltar. En Fèlix va ser el meu professor de composició, gran pedagog, que li estaré agraït tota la vida. Llàstima no tenir més temps per l'estudi. Llavors tenia la feina, la família, la cobla. Conec la seva obra i voldria que vosaltres, oïdors, quan es programi una sardana seva, busqueu la qualitat i escolteu i gaudiu un dels grans que ha donat aquest país. Doncs escoltem aquesta sardana, aquí la tenim, interpretada per la cobla salvatana, El refugi, de Fèlix Martínez.

El refugi de Fèlix Martínez i Comín, estrenada l'any 1977, l'hem escoltat en aquesta ocasió per la cobla Salvatana. Sardanes que per un motiu o altre s'han fet un raconet en el cor del nostre amic protagonista del programa d'avui, en Josep Fecúndez. Bé, i anem recordant aquesta ballada a Badalona, a la plaça de Font i Cussó. No com dèiem abans, el que era la plaça de l'Ajuntament o la plaça de la Vila, que és la informació que surt a Som Sardana. L'amic Tomàs ens ha enviat aquesta informació, que és diumenge dia 17, a 6:45 de la tarda, a la plaça de Font i Cussó, amb la cobla Lluïsos, i també el 82è aplec de la Sardana de Badalona, amb la Llobregat, la ciutat de Girona i la Marinada, dissabte 23, a 4:45 de la tarda. Això és a la plaça de la Rosa dels Vents. Bé, i el Josep acaba la seva llista amb l'obra del compositor i intèrpret de tible de Castelló d'Empúries, amb Marc Timón, que es diu Calella Vilavella, vella amb B alta. I per la seva presentació ens diu Calella, capital de la Sardana 2015. Admirat i odiat, un geni, en Marc Timón. Totes les seves sardanes tenen tant on agradar que sovint no pots captar tanta música innovada. Poderosa, una bacanal de sorpreses que fan que l'oïdor li costi entrar, però una vegada dins gaudeixes de valent. Veient com encara té retractors, però escolteu, preneu seriosament tanta sonoritat i us passarà el mateix que a mi. Em demanareu més i més. Doncs aquí la tenim, interpretada per la cobla, la capital de la Sardana, Calella Vilavella, de Marc Timón.

Acabem d'escoltar Calella, Vila Vella, de Marc Timón i Barceló, estrenada a Calella d'aquí de la costa el dia 14 de març de l'any 2015. L'hem escoltat per la cobla Capital de la Sardana. I fins aquí la llista de sardanes que sempre porta a sobre per anar pel món l'amic Josep Fecundes, de Premià de Dalt, a qui li agraïm la seva col·laboració al programa sardanista de Premià Mèdia, Fem Rotllana. Moltíssimes gràcies per la teva col·laboració, Josep. Bé, i amb aquests minuts que ens queden, nosaltres acabarem d'informar o de recordar aquestes ballades de sardanes i aquests aplecs que tenim per aquí a la vora. Aquesta ballada de sardanes a Badalona, recordeu que és a la plaça de Font i Cossó, amb la cobla Lluïsos, diumenge 17, a 6:45 de la tarda. Després tenim aquest aplec a Vilassar de Mar, dissabte, dia 16, a partir de les 6 de la tarda, és el 7è aplec de la sardana conjunt entre Vilassar i Cabrera. Tenim allà les cobles, la cobla banda del Col·legi Santa Maria de Blanes i la principal del Llobregat. Això es fa a la plaça de l'Ajuntament de Vilassar de Mar. També dissabte, a 7:45 del vespre, dia 16, la ballada de sardanes a Mataró, a la plaça de Santa Anna de Mataró, amb la cobla Sabadell. I recordem també la ballada aquí al Premià de Mar, amb la cobla principal del Llobregat, diumenge que ve, dia 17 de maig, a partir de 11:45 del migdia, amb la cobla principal del Llobregat. És aquí, a la plaça de l'Ajuntament de Premià, que és un tos i esperem a tots. Vull dir que fins diumenge que ve aquí estarem a la plaça de l'Ajuntament. I nosaltres ho deixarem aquí perquè pràcticament ja no podem passar cap més sardana perquè queden escassament 2 minuts i mig. Us donem les gràcies per la vostra atenció i per la vostra les trucades i per seguir el Fem Rotllana aquí a Premià Mèdia. Moltes gràcies també a l'amic Carles per la seva feina als telèfons i a la taula de so. I res més, doncs diumenge es veiem a la plaça i dijous que ve aquí a partir de les 10 del matí a Premià Mèdia. No hi falteu. Que tingueu molt bona setmana.

0: Media Informatius, Joaquim Aguilar.
1: Demà divendres se celebra una primera reunió de planificació de les obres de la Mar Nova, amb participació de totes les parts implicades, responsables polítics, tècnics de serveis territorials i educació, gerència, empresa constructora i equip directiu de l'escola. El propòsit, dissenyar el cronograma de tot el que haurà de passar i, sobretot, com haurà d'actuar cada part en el moment que acabi el curs i comencin els treballs. Ens n'han parlat la regidora d'Educació, Elisenda Busquets, i l'alcalde Rafa Navarro.
2: Començar ja a elaborar un cronograma ja més concret. Quan hem de començar a retirar material, com ho hem de fer, quines mesures de seguretat s'han de prendre.
3: Aquesta reunió justament és el kick-off, que es diu, per poder tenir molt clar que l'endemà comença tot, per fi.
1: Recordem que després de l'aprovació al ple d'abril del projecte executiu i amb tota la resta de tràmits administratius completats i l'oportuna consignació pressupostària, les obres ja poden començar i només falta que acabi el curs escolar. L'actual líder del grup municipal i primera secretària del PSC de Premià de Mar, Luz Cánovas, repetirà al capdavant de la llista electoral els comicis de 2027. Cánovas ha estat proposada per l'executiva del partit i, tot i que tècnicament l'agrupació local encara ho ha de votar i després haurà de ser ratificada pel Consell Nacional del Partit, abans d'ahir la seva companya de partit i de grup municipal, Pilar Guardeño, ja ho donava per fet a la tertúlia de Premià Mèdia. Guardeño també avançava que la llista hi continuaran els membres del grup municipal actual, però també hi haurà incorporacions.
4: Continuarà aquesta línia de regidors i penso que es pot dir, la cap de llista serà la Luz Cánovas, contents de poder seguir treballant i el que farem doncs, serà incorporar nous perfils.
1: L'assemblea de l'agrupació en la qual es votarà la candidatura de Cánovas es farà el divendres 22 de maig. Rafa Navarro ha valorat aquests dies l'esforç que ha calgut fer des de l'Ajuntament per atendre els immigrants premianencs que es volen acollir a la regularització extraordinària. El 20 d'abril s'activava per part de personal municipal un servei extraordinari de tardes per expedir l'informe de vulnerabilitat i el volant d'empadronament. I un servei, ens deia l'alcalde, que llevat d'un primer moment no ha suposat un gran trasbals per al funcionament normal de la casa. Amb tot, diu Navarro, un dispositiu que costarà diners a l'Ajuntament i per això vol portar la factura al ple i veure com s'hi posen els partits que van votar en contra del pressupost.
3: Jo he demanat quin és el cost d'aquest trasbals a nivell horari, perquè el que farem serà aquesta factura, la portarem a ple. I si hi ha partits que han defensat molt aquest procés, que han votat en contra del pressupost i ara voten a favor d'aquest pressupost en concret, potser li han d'explicar a la ciutadania per què això sí. I, per exemple, els serveis socials habituals per a totes les persones de Premià de Mar, no. I jo crec que la ciutadania mereix que hi hagi una explicació al respecte.
1: Recordem que per obtenir l'informe de vulnerabilitat cal demanar entrevista personal 3 tardes per setmana, dilluns, dimecres i divendres, de 3 de la tarda a 6:45 del vespre. Aquest diumenge s'inaugura el nou Parc Agustí Centelles Llussó, l'espai amb què el nomenclàtor de Premià de Mar retrà homenatge a l'il·lustre fotògraf. El parc se situa al sector de Ponent, a la cantonada de Gran Via de Neus Català, Torrent Malet, i és un parc calbrat de forma quadrada d'uns 1.500 metres quadrats que queda arran del restaurant El Paller. La inauguració es farà concretament a la 1 del migdia i l'acte es farà pocs dies després que s'inaugurés també el nou mural al carrer de Joan Prim, impulsat per l'Ajuntament i vinculat també a l'obra de Centelles, perquè s'hi reprodueix una foto seva on apareix justament la Neus Català. L'adopció d'aquesta nomenclatura va ser aprovada al ple municipal del juny de 2025. Premià de Mar serà aquest dissabte la seu de la jornada anual de monitors del moviment de centres d'esplai cristians catalans. S'esperen més de 400 monitors d'uns 200 esplais de Catalunya, Mallorca i Menorca, que durant tot el dia compartiran activitats al nostre municipi. Ahir ens ho explicaven des de l'esplai parroquial de Premià de Mar, que actuarà d'anfitrió, el Guillem Martín i el Joel Navarrete.
5: Aquest esdeveniment és algo inèdit, mai havia passat a Premià de Mar. Creiem que és un gran èxit.
6: Tot es basa en un centre d'interès. Bueno, és el fil conductor que portarà tota la jornada. I a part d'això també en tenim mostres de cultura popular, a la qual en aquesta jornada participaran els capgrossos de Premià, la colla bastonera, Quim Cacau com a colla de tabals.
1: La trobada començarà a les 10 del matí al Parc del Palmar i tot seguit es farà una activitat de benvinguda que durà els assistents a visitar el centre de Premià de Mar. Després d'això, la resta de la jornada, debats, formacions i dinar de germanor, es farà a les instal·lacions de l'escola Montserrat. Avui pàgina de cultura amb sabor flamenc. Manel Ferrer.
7: La plaça de la Sardana acollirà aquest dissabte una nova edició de la Cruz de Mayo, la festa organitzada pel Coro Rociero La Marisma, que des de fa prop de 20 anys apropa a Premià de Mar aquesta tradició popular andalusa. La jornada inclourà música en directe i exhibicions de flamenc amb la participació de l'escola de Ball Loli i el grup Arcoiris. La directora de l'escola, Loli Belastegui, explica que l'objectiu de la festa és divulgar la cultura andalusa i mantenir viva aquesta tradició al municipi.
8: És una tradició molt popular a Andalusa, on es decoren creus amb flors als carrers durant el mes de maig. Vam voler portar aquesta festa a Premià de Mar per divulgar una mica la cultura andalusa, i llavors el coro comença la festa cantant en directe.
7: L'activitat començarà a les 6 de la tarda i tindrà una durada aproximada de 2 hores.
1: I ara esports, Marc Rodríguez.
9: El primer equip femení de vòlei vol passar pàgina de la clara derrota per 0-3 contra el Prat Blau, amb una revifada en la que serà la penúltima jornada de la fase de permanència. Les jugadores, entrenades per Òscar Sicília, rebran el Salou amb l'objectiu de fer-se amb els màxims punts. Tot i les 3 derrotes consecutives, l'equip segueix segon i ara s'enfrontarà al tercer classificat, qui també arrossega 2 desfetes. El partit serà diumenge a les 11 del matí. Per la seva banda, la resta d'equips del club també han tancat la temporada. L'infantil A ha fet una gran evolució, l'infantil masculí ha aprofitat el primer any federat per aprendre molt i, d'altra banda, el cadet i el juvenil femení van guanyar per assegurar-se la permanència.
1: Pel que fa al temps, ambient assolellat amb el permís d'alguns núvols i sense canvis a les temperatures. Demà, en canvi, el cel es taparà i pot ploure tot el dia, especialment a la tarda. També cauran les temperatures. La màxima no passarà dels 15 graus.
10: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
7: Vols conèixer els millors plans de la teva comarca? Saber qui són els protagonistes del moment i estar a l'última amb l'actualitat del Maresme? Ho trobaràs aquí, a l'Ona Maresme.
10: Ona Maresme, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
11: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última en música. Acompanya'ns a Estrenes. Estàs escoltant?
12: Premià Mèdia. Informació.
7: La Fundació del Maresme convoca la ciutadania maresmenca a una nova activitat solidària el 17 de maig vinent, una iniciativa emmarcada en la commemoració aquest any del 60è aniversari de l'organització. Es tracta d'una caminada on simbòlicament es volen assolir 60 milions de passes, una xifra per la qual, segons han calculat, necessiten 4.000 participants. Ho faran, com diem, el diumenge 17 de maig en una matinal al Passeig del Callao. Fa uns dies, des de la Fundació, en Sergi Galera ens deia que a aquesta entitat li agrada posar-se reptes amb majúscules.
13: Ens agrada posar-nos reptes. De fet, contínuament estem buscant la manera d'incloure'ns més a la societat, de que se'ns vegi més com a fundació. Déu-n'hi-do, ja la gent ens coneix molt, la Fundació Maresme és reconeguda en l'àmbit comarcal, però sempre intentem anar un pas més enllà en les nostres propostes. I és per això justament que aquest any, com a primera activitat en la que sortirem a la ciutadania de tot el Maresme, farem aquesta caminada el dia 17 de maig al Passeig de Callao, a Mataró, i l'objectiu és aquest, aconseguir aquest repte de 4.000 persones caminant per poder arribar a aquests 60 milions de passes solidàries.
7: La convocatòria contindrà altres reclams, com ara música en directe o una tòmbola solidària, i també s'hi presentarà oficialment la cançó d'enguany i la flash mob de les dissantes. Ja fa dies que s'han obert les inscripcions, que es poden fer presencialment a les oficines centrals de la Fundació Muralla dels Genovesos 12 o a les paradetes que planten a les places de Santa Anna i Illa Cristina durant aquest mes de maig, i també per internet al web fundaciomaresme.cat. Hi ha dues modalitats d'inscripció, la de 7 euros amb bossa d'avituallament i pulsera de les dissantes, i la de 14 euros que inclou samarreta de les dissantes.
12: Premià Mèdia. Informació.

0: tu reflexión, Laís, porque al final la inteligencia artificial o herramientas de diseño, ¿no?, que parece que hoy faciliten, porque todo es diseño y todo el mundo comunica en cualquier parte del mundo, solo con tener un perfil de una red social parece que ya tengas que comunicar al mundo entero, ¿no? Pero que sean herramientas, que al final también haya una parte humana de idea, ¿no?, de inspiración, de aportar, de crear y de llegar, ¿no?
1: Sí, yo creo que es importante se posicionar como un profesional estratégico también, ¿sabes? En entender que si quiere crear algo que sea único de verdad, o sea, la inteligencia artificial no va a ser por ti, ¿sabes?
2: Uh-huh. Fa poc ens va arribar una clienta amb un logo fet amb Gemini i ens va dir, mira, m'agrada molt aquest, tal, mira, com tinc l'oportunitat de fer-ho amb vosaltres, m'agradaria donar una volta, però el vull igual. Clar, i nosaltres, què has de fer com a professional? O sigui, no li vam dir el que pensàvem, però... Però després s'ha quedat amb la nostra opció. Ella estava com, ostres, potser al final torno a decidir el primer, però no va tornar enrere. O sigui, és que és incomparable, jo crec. Sí.
0: Que bo. Com us inspireu? Quines coses feu més enllà també del disseny i de la feina que us inspirin? Que us inspiren? Perquè al final és un todo, no? Estem una bona canció, un buen libro, un buen café, una buena charla. No sé què hacéis para, con trabajos tan creativos, ir llenando el pozo de buenas ideas.
2: Llegir, research, veure pel·lícules, existir, veure amics, en exposicions, tot inspira. Mirar el mar, mirar les plantes, els patrons... A vegades només parles amb algú que està lluny, o sigui, que fa molt que no veus i et diu una reflexió i t'obre aquesta creativitat. Jo crec que és el que deia la Laís, entrenes la creativitat, o sigui, ho pots veure tot arreu. Jo crec que, per exemple, ara està a ràdio, ens motivarà i ens traurà com idees noves. Sí.
1: Creo que la manera de mirar la vida un poco, sí, ¿sabes? Yo diría que, o sea, que más me inspira es la vida, sí, como sí. Ver las personas, ver como todo.
2: Que Mr. Wonderful nos está sonando.
1: No, pero bueno, pero es verdad.
2: Sí, sí, sí, sí.
1: Y sí, o sea, a mí aquí en España me inspira mucho la arquitectura.
2: Claro,
1: me encanta. Es que tú... O sea, aquí en premia también las casas y yo como saco fotos de todo, ¿sabes? O sea, es muy bonito.
0: El modernismo, claro que sí.
2: Sí.
0: Isabel, on t'emportaràs a la Laís sí o sí de la Festa Major? Què tens ganes de viure?
2: Bueno, a mi m'han dit, perquè dic que és la primera vegada que vinc, que he de veure el primer dia quan arriben els pirates, i jo vull que estigui amb mi. També algú amb el que també estem treballant és la cursa amb boles. Bé, a pèl es diu. Jo quan em vaig mudar vam fer research amb els meus pares i vam dir, què ens agrada d'aquí? I una de les coses que ens va cridar l'atenció és això, i jo ja li vaig dir a la Laís, tu vienes conmigo. I si a més al final acabem fent la gràfica, més. Sí.
0: Molt bé, fantàstic. Doncs ha sigut un plaer conèixer-vos, ha sigut un placer conèixer-vos, estar un ratito con vosotras. Gràcies per venir a la ràdio, per explicar-nos este mundo tan apassionant i enhorabuena per haver sido el cartel ganador. Esperem que ens veiem més en aquest món, que ja sabeu que tot connecta amb tot i segurament tinguem també altres converses, així que moltíssimes
2: Super.
0: Gràcies i fins la propera, que vagi molt bé.
2: Moltes gràcies a tu.
1: Gràcies, fue un placer.
3: Antena els escoltes.
4: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
5: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Media. Informació.
1: La decisió més que probable de no obrir el curs vinent la segona línia d'I3 a l'escola Montserrat, com avançava fa uns dies la regidora d'Educació, ha motivat novament les crítiques de Crida Premianenca, que els últims temps ja ha acusat sovint l'equip de govern de no exhibir prou interès per salvaguardar l'ensenyament públic. En un comunicat, aquesta formació coincideix amb la necessitat de garantir la continuïtat de l'escola Sant Cristòfol, que seria l'argument principal del departament i l'Ajuntament, però consideren que l'escola Montserrat també desenvolupa una tasca educativa de qualitat i que la reducció a una sola línia li ocasiona una pèrdua directa de recursos, de capacitat organitzativa i de solidesa del projecte pedagògic, i que això no es pot presentar com un simple ajust tècnic. Novament, Crida considera que la retallada de línies a la pública situa directament o indirectament l'escola concertada en una situació de privilegi, i tot i que sigui la Generalitat qui pren les decisions sobre les línies escolars, com ha recordat reiteradament l'equip de govern, aquesta formació recorda que existeix una taula de planificació on treballen conjuntament el Departament d'Educació i l'Ajuntament, i que és aquí on cal exercir una defensa inequívoca de l'escola pública. En aquest sentit, el comunicat afirma que no és gaire coherent que s'aprovin mocions al ple a favor de l'ensenyament públic si després no es manté la mateixa determinació als espais on es decideixen les polítiques educatives reals.
0: Premià Media. Informació.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Segons dades recents, el 2025 el preu del lloguer a Premià de Mar es va situar prop dels 900 euros, un municipi tensionat on s'han aplicat els topalls decretats per la Generalitat. Però quina és la realitat dels premianencs i què paguen els que han aconseguit quedar-se a viure a Premià de Mar? La primera pregunta és si vius de lloguer i més o menys, si ens pots dir què pagues o una forquilla del que estàs pagant.
2: Vis de lloguer y pago 930.
3: Ahora mismo vivo con mis padres porque con la situación que hay no es imposible, la verdad.
4: Propietat. Propietat desde fa 8 anys aquí a Premià.
5: Estoy pagando 1.300 euros en este momento, ¿me entendés? Con los reajustes que se vinieron haciendo.
6: Soc propietària al barri Cotet i fa 9 anys.
1: Què en penses a la situació, això, de que tu busquis pis i no n'estiguis trobant? Què en penses, això?
3: Pues la verdad que lo veo muy mal, sobre todo para nosotros y para la gente que viene detrás de nosotros. Porque mis padres, por ejemplo, han tenido esa suerte de que lo han podido hacer con mi edad y yo verme a esta edad y no poder hacer nada, pues está un poco mal, la verdad.
2: Aquí de lloguer, si te fijas a idealistas, ya han 5 o 6 pisos de lloguer, ya muy pocos. A ver, la misma propia experiencia que he buscado de trobar algo más barato no ha estat fàcil.
6: Per exemple, el meu germà té 30 anys i està a casa dels pares perquè, bueno, no arriba i és sol. I si no ets en parella, que vulguis o no, pots tindre, però clar, no tot el món té parella. És complicat i el lloguer està... Bueno, és que no n'hi ha.
1: I hem vingut fins a unes finques justament per això, perquè ens expliquin quin és el problema que tenim amb el lloguer a Premià de Mar.
7: Bueno, el problema que tenim, com t'he comentat, és que no n'hi ha oferta. Abans no és que haguéssim molta oferta, però n'hi havia 2-3 pisos, cada mes teníem per llogar. Des de que es va tensionar el mercat i es van limitar els preus en l'índice Mibau, pues te trobes que no n'hi ha.
1: I si de tu depengués trobar una solució, què faries perquè la gent pogués accedir als habitatges?
3: Primero, alguna ayuda o buscar, o sea, bajar los precios. Porque no puede ser que un piso, a lo mejor una habitación, te valga ya 1.000 euros.
5: Yo soy argentino y en Argentina se estila mucho de las viviendas colectivas para gente con menores recursos o que no pueden acudir.
2: Un par de habitatges públics no estaria pas malament. No sé si la llei aquesta catalana que van fer de regulació de lloguers, que en realitat es fa molta trampa...
6: A regular o mirar com fer si hi ha algun habitatge social per a aquestes persones vulnerables que estan ocupant, o mirar una mica més per què estan ocupant, no? I començar a fer una mica de, em sap greu dir-ho, no?, com neteja per poder tindre disponibilitat pels joves o gent que no és tan jove, que es separa. Ara hi ha molta gent que es separa i necessita una segona vivenda.
8: Els escoltes.
0: A les xarxes i al YouTube te'ls mires. Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: Portes obertes aquest dissabte a l'Escola Municipal de Música, tant el centre com l'Ajuntament ho anuncien aquesta setmana i fan notar que les preinscripcions de nous alumnes es farà entre l'1 i el 7 de juny. Les portes s'obriran a 11:45 del matí i novament hi haurà benvinguda, visita i presentació del projecte educatiu, però també tallers i sorpreses, com ens deia la directora Maria Juan fa uns dies.
2: Evidentment és una activitat oberta a tota la ciutadania, sobretot aquella ciutadania que té ganes d'accedir a l'Escola de Música, perquè els hi podrem explicar una mica el funcionament del centre, els programes formatius, els hi farem un recorregut per l'escola, també pels petitons hi haurà un taller, vull dir, hi ha diverses sorpreses.
1: Trobareu tota la informació sobre la preinscripció al web municipal.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: Les obres de reforma de Jacint Verdaguer encara en la recta final i aviat haurà de començar l'asfaltat, que és l'últim capítol dels treballs. Actualment s'allesteix la renovació de serveis soterrats al tram que va de Marina a Riera i també s'espera que la companyia elèctrica faci unes connexions pendents a diversos encreuaments de carrer. Després d'això, com diem, s'asfaltarà el carrer de punta a punta, una part que s'allarga pocs dies. L'actuació, per tant, podria quedar completada al llarg d'aquest mes de maig. Recordem que aquesta haurà estat una de les obres de més envergadura del mandat actual, amb un pressupost de prop de 1.130.000 euros. Van començar el mes d'agost passat i els treballs sempre s'han desenvolupat sense entrebancs importants, més enllà d'alguna interrupció de poca importància per culpa de la pluja.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la una us parla, Maria Lara. Finalitza sense acord la mesa sectorial entre govern i els sindicats d'Ustequestès, professors de secundària i CGT. Amb tots s'ha convocat una nova reunió el dimarts per tal de resoldre algunes de les qüestions que han quedat damunt la taula, com ara la qüestió salarial i un pla de xoc de plantilles i l'educació inclusiva. N'ha parlat Yolanda Segura, portaveu d'Uste, que ha reiterat un cop més que no volen renunciar a parlar de salaris.
2: Per tant, parlarem d'inclusiva, sí, però no volem renunciar a parlar de salaris. I tenint en compte que vam quedar fora d'aquesta qüestió, aquesta qüestió va quedar fora en les darreres meses de negociació, perquè no torni a passar, nosaltres hem demanat a la conselleria que en les properes, la propera negociació que seria doncs aquest dimarts que ve, vinguin amb una proposta concreta de marc de negociació que situï també el tema salarial, que és la qüestió on hem quedat més lluny, i que comencem per aquest tema.
1: Per la seva banda, Esther Vila, portaveu de la Federació d'Educació de Comissions Obreres, ha valorat positivament la trobada i ha insistit en la necessitat d'arribar a un acord amb els sindicats representatius i començar a treballar el més aviat possible.
3: La conclusió que hem tret del primer punt, no?, del primer pas que hem fet totes, aquest esforç, no?, de retrobament i tirar endavant, doncs hem acabat acordant amb el departament que la setmana vinent, el dimarts, ens tornaríem a trobar per començar ja a treballar d'una manera més intensa, i sí que li hem demanat al departament doncs, que ens faci unes primeres propostes, no?, i quins marcs i quins marges per poder treballar prèviament a la documentació i veure doncs, de quina manera podem entre totes encaixar.
1: La reunió s'emmarca en una nova jornada marcada per les mobilitzacions del sector de la Catalunya Central i Girona. En aquests moments els docents tallen de fet la C-16 en una marxa lenta a Sant Fruitós de Bages. I qui també s'ha manifestat han estat les plataformes d'usuaris i entitats en defensa del transport públic contra l'R Aeroport, una línia que consideren que perjudicarà encara més els passatgers de Rodalies i que veuen com un servei prèmium només per turistes. Els activistes han desplegat dues pancartes amb proclames com no a la línia R Aeroport o més trens per a tothom i menys avions per una minoria. I l'IVA de la llum i el gas tornarà a ser del 21% a partir de l'1 de juny per la moderació de la inflació, que es va situar en el 3% a l'abril. Malgrat l'encariment dels carburants, l'Institut Nacional d'Estadística ha anunciat que l'IPC s'ha moderat dues dècimes. Per tant, segons ha anunciat el govern, l'electricitat, el gas i els pèl·lets recuperaran l'IVA habitual, ara rebaixat al 10% a partir del juny. Es mantindrà, però, la rebaixa fiscal als combustibles fins al, en aquest cas, el 30 de juny.
0: Notícies en xarxa.
4: Infopodcast. Les notícies de Premià de Mar en 3 minuts.
5: Demà divendres se celebra una primera reunió de planificació de les obres de la Mar Nova, amb participació de totes les parts implicades, responsables polítics, tècnics de serveis territorials i educació, gerència, empresa constructora i equip directiu de l'escola. El propòsit, dissenyar el cronograma de tot el que haurà de passar i, sobretot, com haurà d'actuar cada part en el moment que acabi el curs i comencin els treballs. Ens n'han parlat la regidora d'Educació, Elisenda Busquets, i l'alcalde Rafa Navarro.
6: Començar ja a elaborar un cronograma ja més concret. Quan hem de començar a retirar material, com ho hem de fer, quines mesures de seguretat s'han de prendre.
7: Aquesta reunió justament és el kick-off, que es diu, per poder tenir molt clar que l'endemà comença tot, per fi.
5: Recordem que després de l'aprovació al ple d'abril del projecte executiu i amb tota la resta de tràmits administratius completats i l'oportuna consignació pressupostària, les obres ja poden començar i només falta que acabi el curs escolar. L'actual líder del grup municipal i primera secretària del PSC de Premià de Mar, Luz Cánovas, repetirà al capdavant de la llista electoral els comicis de 2027. Cánovas ha estat proposada per l'executiva del partit i, tot i que tècnicament l'agrupació local encara ho ha de votar i després s'haurà de ser ratificada pel Consell Nacional del Partit, abans d'ahir la seva companya de partit i de grup municipal, Pilar Guardeño, ja ho donava per fet a la tertúlia de Premià Mèdia. Guardeño també avançava que la llista hi continuaran els membres del grup municipal actual, però també hi haurà incorporacions.
8: Continuarà aquesta línia de regidors i penso que es pot dir, la cap de llista serà la Luz Cánovas, contents de poder seguir treballant i el que farem doncs, serà incorporant nous perfils.
5: L'assemblea de l'agrupació en la qual es votarà la candidatura de Cánovas es farà el divendres 22 de maig.
9: El primer equip femení de vòlei vol passar pàgina de la clara derrota per 0-3 contra el Prat Blau, amb una revifada, en la que serà la penúltima jornada de la fase de permanència. Les jugadores, entrenades per Òscar Sicília, rebran el Salou amb l'objectiu de fer-se amb els màxims punts. Tot i les tres derrotes consecutives, l'equip segueix segon i ara s'enfrontarà al tercer classificat, qui també arrossega dues desfetes. El partit serà diumenge a les 11 del matí. Per la seva banda, la resta d'equips del club també han tancat la temporada. L'infantil A ha fet una gran evolució, l'infantil masculí ha aprofitat el primer any federat per aprendre molt i, d'altra banda, el cadet i el juvenil femení van guanyar per assegurar-se la permanència.
5: El que fa el temps, ambient assolellat amb el permís d'alguns núvols i sense canvis a les temperatures. Demà, en canvi, el cel es taparà i pot ploure tot el dia, especialment a la tarda. També cauran les temperatures, la màxima no passarà dels 15 graus.
4: Aquest espai és una coproducció de Premià Mèdia i La Xarxa. Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
10: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
11: Sound the System. Un programa dedicat a l'impuls de les músiques que determinen la cultura que ens mou. Jazz, soul, funk, jamaicanes, llatines, africanes, rareses, col·leccionisme, convidats... Tot ben relligat.

0: Prèmia Mèdia, la ràdio local, aquesta hora, dijous 14 de maig del 2026, obrim l'espai d'opinió dels grups municipals. Avui és el torn d'escoltar Crida Premianenca. Pere Ramoneda, molt bon dia.
1: Bon dia, com esteu?
0: Tenim pràcticament descartada la segona línia el curs vinent a l'escola Montserrat i des de Crida considereu insuficient la defensa que fa el govern d'aquestes línies públiques. Què s'hauria de fer, Pere?
1: Doncs jo crec que el que s'hauria de fer és quan a la taula de negociació que es fa a principi d'any, que és on la Generalitat posa les seves cartes sobre la taula, l'Ajuntament hauria de posar les seves i fer fort tot el tema de l'escola pública. Entenem que està molt bé el que es va aconseguir de baixar les ràtios, però tenint una escola pública de qualitat, amb uns projectes molt ben consolidats, que ara es perdi una d'aquestes línies del Montserrat, una escola que ha treballat molt i per tirar endavant aquest projecte que tenen afiançat des de fa molt de temps, ens sap molt de greu, la veritat.
0: Clar, el que ens expliquen des de la regidoria és que com que hi ha també una preinscripció més minsa, perquè hi ha menys natalitat, el que volen fer és derivar alumnes d'aquesta segona línia cap a altres centres, i així que quedi tot plegat repartit perquè cap línia d'altres centres educatius no estigui en perill.
1: No, si això ho entenem perfectament, però el que no entenem és per què es mantenen les línies de la concertada, que sí, que és veritat, que és una cosa que s'ha de negociar en el seu moment, però és una mica del que ens venim a queixar, de que aquesta falta de negociació per defensar la pública per davant de la concertada.
0: Mm-hmm. Molt bé. Més coses, també, perquè a nivell polític es van començant a veure moviments de cara a les eleccions municipals del 27. Pere, Xavier Gatius, per exemple, per part d'Esquerra Republicana, ha estat escollit com a cap de llista.
1: Doncs, bueno, tota la sort i els encerts que s'acostuma a dir per en Xavier. I res, nosaltres seguim encara estem amb el procés aquest de començar a parlar-ne en assemblea i jo suposo que no trigarem gaire a començar a remenar una miqueta tot plegat.
0: Mm-hmm. T'anem a preguntar, justament, quan teniu previst anunciar candidat-candidata?
1: Lo de candidat-candidata potser més endavant, però el que ens interessa més que nosaltres treballem d'aquesta manera com de projecte. Projecte que és el que defensa l'Assemblea i el que defensarà l'Assemblea és el que portaran els caps visibles que per aquest camp demanes, però de moment encara no ho tenim. Sí que estem treballant amb això, amb el projecte, que és el que ens porta, el que ens pregunta, el que ens preocupa i el que ens neguiteja per mantenir aquest premià, doncs un poble digne i un poble agradable per viure i amb totes les condicions, doncs això que defensem sempre, que sempre hem defensat, vaja.
0: Mm-hmm, molt bé. Us volíem preguntar avui també a Crida, Pere, per aquesta aposta que fa la Diputació de Barcelona per impulsar el comerç local des de Premià de Mar amb aquest pla pilot, on també hi ha la implicació, evidentment, de l'Ajuntament i de la Cambra de Comerç de Barcelona.
1: Doncs potser creiem que arriba potser una mica tard. Una mica tard perquè, bueno, ja heu vist vosaltres, qualsevol persona que passegi per Premià està veient que, bueno, que s'han tancat una pila de negocis, una pila de botigues, una pila de serveis que hi havien. Ja no hi són i, bueno, entenem que si el pla aquest és per això, doncs per mirar de reflotar o donar-li altre cop vida a Premià, ens semblarà perfecte, però bueno, veurem a veure què.
0: És una embranzida, pel cantó positiu també ens deien que s'ha triat Premià de Mar per l'estructura de comerç que té i també per aquestes ganes de revifar.
1: Sí. Ens sembla molt bé, però també hem de tenir en compte que hi ha a una part important de Premià, hi ha tot un centre comercial que creiem que és el que està fent una mica de mal a tot el teixit comercial del poble.
0: Mm-hmm. Molt bé, més coses.
1: No sé, jo per exemple recordo fa temps enrere que hi havia el carrer Sant Antoni, hi havia com una vida al carrer Sant Antoni, que a dia d'avui fora de l'Amistat poqueta cosa més hi ha, i era un carrer que, bueno, i en Rubio també, en veritat, però hi havia un carrer que hi havia com una vida comercial que gairebé és inexistent, igual que en altres carrers, però bueno, veurem a veure aquest pla, a veure si serveix per això, per tornar a revifar el centre i el poble enfront, bueno, tots aquests tancaments que hi ha hagut.
0: S'han llestit també el diagnòstic sobre discapacitat a Premià, també en parlàvem aquests dies, Pere. Ara, a Premià de Mar podrem fer un pla d'actuació, segons ens explicava la regidora Cesca Domènech. Com ho aneu seguint tot plegat? Quina nota li poseu també a la regidoria de discapacitat?
1: Ho seguim amb atenció. De fet, amb més d'un ple hem portat preguntes per veure com s'estava tractant tot aquest tema, per posar facilitats a gent que, doncs això, amb certes discapacitats. Hem preguntat diverses vegades, per exemple, ara que s'acosta l'estiu, tot l'estat de les platges, que per una persona amb una dificultat visual potser és molt complicat saber l'estat de la platja, o una persona que té dificultat de moure's, és molt difícil arribar a l'aigua. Totes aquestes coses, no sé, fins i tot una cosa tan senzilla com anar a tirar les escombraries per una persona que no hi veu, és molt complicat. Tot, hem portat moltes vegades, hem plantejat tot de propostes per, doncs això, perquè aquesta gent pugui viure igual que qualsevol persona, i bueno, esperem que la recullin i esperem que s'hi treballi fort, i perquè al final tothom ha de poder viure de la mateixa manera.
0: Molt bé, Pere. Més coses també. Abans d'anar cap a la cultura, perquè tenim un cap de setmana molt cultural, us volíem preguntar també per aquesta inauguració que hem sabut avui, que s'inaugura aquest proper diumenge al Parc Agustí Centelles.
1: Digues, perdona?
0: Et preguntava per la inauguració d'aquest diumenge, que ho hem sabut avui, que s'inaugura el Parc Agustí Centelles, una qüestió que ja s'havia tractat en ple, però que per fi serà una realitat aquest diumenge, que hi ha la inauguració d'aquest nou parc.
1: Ah, doncs mira, doncs me n'acabo d'assabentar. No en tenia ni idea. I això que hi vam estar fent informatives i no se'ns va dir res d'això.
0: Doncs mira.
1: Me n'acabo d'assabentar.
0: Nosaltres també ho hem sabut avui. Pensava que també hauria arribat la informació, sobretot per fer una valoració, no?, d'aquesta nova inauguració per aquest diumenge. En tot cas, mira, doncs ho comuniquem també a l'antena, que aquest diumenge s'inaugura aquest Parc Agustí Centelles el 17 de maig a partir de la 1 del migdia. I el que dèiem, fent balanç d'una banda, Pere, en cultura, del Premià de Circ, quina nota li poseu?
1: La veritat he de dir que vaig ser un cap de setmana fora de Premià, vaig estar fent tot de coses, però pel que m'ha arribat em sembla que va ser com, bueno, per l'aposta aquesta que s'ha fet pel Circ, i ja no sé si és potser el segon o el tercer any, no?, que es fa. Doncs res, ens sembla fantàstic treure la cultura al carrer i compartir-la amb tota la ciutadania.
0: Tercera edició, sí, sí. I aquest dissabte s'inaugura, per fi, el nou museu de Can Manent, aquesta casa de la festa, aquest dissabte, que a més obrirà amb dues exposicions.
1: Bueno, doncs això, una mica també congratular-nos d'això, de dignificar un espai que és... El naixement de Premià, diguéssim, que Premià va néixer des de Can Manent, i ara sí hi ha tota la casa de la festa, i bueno, doncs, com aprofitant també que aquest any és el... No sé si és casualitat o no, però aquest any l'entitat de l'any seran simplement Diables, que porten 30 anys cremant els carrers en el bon sentit de la paraula, i doncs això, una casa de la festa que dignifica aquest espai i dignifica la cultura popular, que, bueno, que sempre la disfrutem.
0: Molt bé. És el vostre espai d'opinió. Pere, alguna cosa més que vulgueu afegir o explicar-nos?
1: Doncs, bueno, desitjar-vos un bon dia i res, fins a la propera.
0: Fantàstic. Gràcies, Pere, per atendre, com sempre, la trucada de la ràdio. Que vagi molt bé el dia.
1: Fins ara. Adiós.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Avui parlem de Tries Invisibles, el nou recull de relats de Mercè Pujades, 19 relats que exploren les decisions que prenem, els pensaments més ocults i les diferents maneres d'afrontar la vida. Mercè, benvinguda a Premià Mèdia.
2: Moltes gràcies, bon dia.
1: Per trencar el gel, com neix la idea d'escriure aquest llibre, Tries Invisibles?
2: Jo sempre he escrit relats i llavors... amics meus em deien, escolta, val la pena, estan molt bé, haurien de ser publicats, i em van empènyer a presentar-ho a una editorial que jo segueixo, que m'agrada molt, que és l'editorial Les Hores. I llavors, doncs, a la Maria i al Manel, els seus editors, doncs els van agradar els contes, els hi vaig presentar 4 contes o 5, i em van dir, en tens més, i sí, en tenia més, i bé, i així es va anar. O sigui, fa un any i mig o així que vaig pensar que el que tenia podia ser un llibre.
1: Uh-huh. Què simbolitza el títol, Tries Invisibles?
2: Doncs va costar molt trobar el títol, la veritat, perquè són 19 relats, llavors cadascú té la seva personalitat, però el que tenen en comú és que tots els personatges, els homes i les dones que els protagonitzen, prenen decisions i, diguéssim, agafen el camí alternatiu a les convencions o el que seria d'esperar. I vaig pensar que aquestes tries sovint, doncs, són triades, valgui la redundància, de manera molt silenciosa i sense ser explicades, literalment.
1: Parla'ns una mica més dels temes que hi trobarem al llarg d'aquests relats. Quines són les temàtiques que més s'exploren?
2: Doncs s'explora a vegades relacions tòxiques i com les portem. S'explora la solitud, s'explora el dret a plegar de la vida... També hi surten dones valentes i moments vitals en els quals doncs, hem d'entomar coses que potser no ens agraden. I com ho fem, no? Cadascú a la seva manera. No? Uh-huh. Molts personatges es creen realitats alternatives, no? En aquesta vida que sembla que només valgui ser feliç, i a vegades això no és cert, no? Uh-huh. Però hem de tirar endavant igualment.
1: Per què t'interessa explorar les motivacions més amagades dels personatges?
2: Perquè m'agrada sempre explorar el que no es veu. Aquest món que vivim, això que deia, no? en què tot és perfecte, tots hem de ser feliços... Doncs no, a vegades la vida no és així, però aquests personatges doncs, se'n surten igualment. No? Cadascú tria la manera... de tirar endavant.
1: I algun dels contes que t'hagi doncs, costat més que els altres a l'hora d'escriure'l, que t'hagi doncs, que el procés hagi estat una mica més complicat?
2: Doncs sí. Sí, potser n'hi ha 3 que m'han costat per diferents raons. Per exemple, Recances m'ha costat per enfocar-ho tècnicament, no? Per com triar la manera d'explicar la història. Digues que no pots caminar sol... perquè se'm feia molt proper i primera una segona persona i al final vaig haver de fer una tercera persona per allunyar la història de mi. Uh-huh. I després el Ulls. Ulls té 3 parts, Ulls 1, Ulls 2 i Ulls 3, i també va ser un conte que em va costar plantejar-lo. Un conte, al final el vaig dividir en tres contes.
1: Ens comentaves que els relats tracten diferents temàtiques, entre elles la solitud, les relacions tòxiques, els comiats... Creus que aquests temes avui dia se'n parlen prou? Que estan prou presents a la societat?
2: Jo crec que som una societat que no mira prou, eh? Que sempre la vista sempre està com en l'horitzó, no? I no ens aturem a mirar de debò. I crec que no se'n parla prou, la veritat.
1: Potser hi ha altres temes com l'èxit, que estan més presents, no? O sí. Trobar la felicitat, no? Però potser...
2: La joventut, també.
1: Clar.
2: Sí, sí, sí. Som una societat que no mirem el dolor, no mirem les solituds, no mirem les mancances, ens costa.
1: Mm-hmm. Creus que encara hem d'aprendre a abraçar aquesta part més oculta que tots tenim, que al final hi és present, a vegades no la volem mirar, però hi segueix sent existint.
2: Sí, bueno, no sóc ningú per dir el que hem de fer, però jo crec que ens hem d'aturar més amb el que tenim a prop i observar i mirar de debò.
1: Com definiries el teu estil a l'hora d'escriure?
2: Doncs un estil sobri, sense floritures, sense descripcions. Aquests personatges dels contes, per exemple, no els ubico en un lloc específic, no tenen edat, a vegades, no? M'agrada que el lector hi aboqui la seva vivència, llavors així la lectura es complementa, eh? Jo crec que escric d'una manera una mica sintètica.
1: Perquè cada persona es pugui, doncs, recrear en el seu imaginari aquells personatges.
2: Sí, m'agradaria trobar lectors actius, diguéssim, que posessin també la seva... Sempre penso que menys és més, eh? O sigui, si vols expressar unes emocions, millor ser contingut, perquè això no quedi...
1: Clar. Què t'agradaria que el lector, un cop acabat el llibre, s'endugui o reflexioni?
2: Si després de cada conte dedica 5 minuts a rumiar-hi, jo ja estic contenta, la veritat.
1: Creus que tots al final fem tries invisibles al llarg de la nostra vida?
2: Jo crec que sí. Jo crec que som d'una manera o actuem d'una manera per moltes raons que sovint no expliquem. A vegades ocultes per als de fora, però a vegades també ocultes per nosaltres mateixos.
1: En aquest sentit, seria fàcil identificar-se amb algun dels relats del llibre?
2: Això ja no ho sé.
1: Clar, no cada sé, persona cada, és un
2: cadascú,
1: món.
2: Sí, cadascú. Vaja, home, estaria bé que cadascú hi trobés en algun moment alguna motivació o algun sentiment que ell hagi experimentat.
1: Mercè, tens altres projectes en marxa o potser no encara projectes, encara lluis, però continues escrivint? Tens altres relats en marxa?
2: Sí, continuo escrivint... I ara estic buscant una altra manera, relats segur, en principi, perquè és un gènere que m'agrada molt, el llegeixo i el defenso. És un gènere que aquí encara no es llegeix prou, però que en altres llocs és un gènere molt popular. I sí, estic buscant...

0: imatge d'Oriol Llibres, i allà també hi hauran els llibres, i a la Documenta el 4 de juny, i allà també hi seran els llibres.
1: Molt bé, Mercè, doncs autora del llibre Tres Invisibles, ha estat un plaer. No sabem si vols afegir alguna cosa més.
0: No, que espero que la lectura us sigui agradable, no ho sé, perquè és un llibre
1: que remou.
0: Que pot, a vegades sí, pot remoure, però que gaudiu de la lectura.
1: Perfecte.
0: Moltes gràcies.
1: Gràcies i bon dia. Adéu.
0: Bon dia, adéu-siau.

0: 6, això és l'enjoc.
1: Enjoc. Amb Martí González.

Dijous 14 de maig, avui hem d'explicar la situació comprimidíssima que tenim a la part baixa de la classificació de la primera divisió masculina de futbol, amb dos catalans, l'Espanyol i el Girona, implicats en la lluita per la permanència. Ahir ja va fer la feina l'Espanyol, que va tornar a guanyar després de gairebé 5 mesos, i avui ho haurà de fer el Girona, que rep a Montilivi a la Reial Societat. No va fer cap favor al Barça, ja campió, i que va perdre ahir a Vitòria contra un altre equip que jugava al descens, com és l'Alavés. Encara quedaran, això sí, dues jornades per acabar aquesta lliga a la primera divisió masculina. Avui molt futbol, també bàsquet i hoquei patins amb l'inici de la Copa de la Reina a Gijón, amb 5 equips dels 8 catalans. Tot això i més avui a l'Enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb l'Alba Triadó, hola, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí.
0: En futbol, el Girona rep avui a la Reial Societat, obligat a guanyar per sortir del descens a segona.
1: Els gironins començaran el partit penúltims amb 39 punts empatats amb 3 equips més, l'Elx, Mallorca i Llevant. L'equip de Michel, per tant, ha de puntuar si vol seguir depenent d'ell mateix en la lluita per la permanència. El capità, Cristian Estuani, tornarà a jugar infiltrat pel cop al genoll que arrossega des de fa dies. L'enfrontament serà a les 8 del vespre a Montilivi.
0: Tot plegat després de les victòries d'ahir de 3 rivals directes del Girona.
1: Un d'ells, l'Espanyol, que va tornar a guanyar després de 18 partits i gairebé 5 mesos sense fer-ho. De fet, l'equip de Manolo González va superar l'últim equip que havia vençut, l'Atlètic Club de Bilbao, en aquella ocasió se'n va més el desembre de l'any passat. Ahir, triomf per 2-0 amb gols de la segona meitat de Pere Milla i Quique García per agafar aire i tancar la jornada 36, passi el que passi avui, amb 3 punts de marge sobre el descens.
0: I els que ho tenen millor en aquesta lluita per la permanència, que inclou pràcticament 10 equips, són el Sevilla i el Rayo Vallecano, que sumen 43 punts.
1: Just per sota, amb 42 i tenim Osasuna, València i Espanyol, i l'Alavés en té 41, més que Elx, Mallorca, Llevant i Girona. L'equip de Vitoria va aconseguir un triomf ahir, un triomf vital contra un Barça, ja campió, que va sortir amb moltes rotacions i va acabar sense xutar cap cop a porteria. Va debutar com a titular amb el primer equip al central aragonès, el capità del Barça Atlètic, Álvaro Cortés, que va completar una bona actuació.
0: El Barça, que per tant ja no arribarà als 100 punts, es pot quedar com a màxim en 97 si guanya els dos partits que li queden. El proper serà diumenge al Camp Nou contra el Betis.
1: L'Espanyol mirarà de tancar la permanència també diumenge, en aquest cas a les 7 al camp de l'Osasuna, a Pamplona. I a la mateixa hora jugarà el Girona al Metropolitano contra l'Atlètic de Madrid, que tampoc s'hi juga res.
0: Els gironins, insistim, tenen avui un partit importantíssim, vital contra la Reial Societat de Montilivi a les 8 del vespre. I un altre punt de futbol, la Federació Espanyola ha sancionat el Reus Redis pels incidents a l'anada del playoff d'ascens de dissabte passat a Primera Federació.
1: El club haurà de pagar 2.000 euros de multa i a més haurà de tancar l'estadi municipal en el proper partit que jugui a casa. L'acte del partit de dissabte passat va incloure l'encesa de dues bengales a la graderia i el llançament de gots de cartró i boles de paper d'alumini a l'equip arbitral. Això implica que, en cas de superar l'urgència en la tornada d'aquest dissabte, els reusencs haurien de jugar l'ascens a porta tancada.
0: Aquestes semifinals, per cert, van 0-0 després del partit de Reus, aquest dissabte, com dèiem, la tornada a Terres Gallegues. En bàsquet, avui es tanca la jornada 31, jornada intersemanal de la Lliga CB, amb 5 partits.
1: Entre els quals el del líder, el Real Madrid, que juga a Bilbao, o el de la Penya, que rep l'Olímpic al Morabanc Andorra, l'equip que marca el descens. Els verdinegres són 6ens i encara tenen 2 partits pendents. L'enfrontament a les 8 del vespre a Badalona.
0: Ahir, derrota del Javier Poslleida i triomf del Barça.
1: Els lleidatans continuen en aquesta lluita per la permanència després de caure clarament ahir a Lugo contra el Breogán, 114-87. L'equip de Gerard Encuentra es va quedar amb 2 victòries de marge sobre el descens. D'altra banda, el Barça va aconseguir guanyar ahir a Granada per un ajustat 98-101 que envia el conjunt andalús ja matemàticament a la primera FEP i que manté els blaugranes en la lluita per la segona plaça.
0: Per cert, el València de Pedro Martínez va aconseguir ahir un lloc a la Final Four de l'Eurolliga guanyant el Panathinaikos i completant la remuntada de la sèrie.
1: El València jugarà a la semifinals de la màxima competició continental contra el Real Madrid. A l'altre semis enfrontaran, recordem, Olympiacos i Fenerbahçe, vigent campió. Serà del 22 al 24 de maig a Atenes, Grècia.
0: En hoquei patins, avui arrenca la Copa de la Reina, que es disputa a Gijón, amb 5 dels 8 equips catalans.
1: Obre els quarts de final aquesta tarda, 6:15, l'enfrontament entre el Fraga, flamant campió d'Europa, i el Cerdanyola. I a les 8, el primer duel estrictament català entre Vilassana i Manlleu. Demà jugaran a 6:15 el Benvibre i Bigues i Riells, i a les 8 torn de l'anfitrió, el Telecable Gijón, que s'enfrontarà al Palau.
0: D'altra banda, en categoria masculina, un resultat d'ahir de l'última jornada del grup nord de l'hoquei Lliga Plata.
1: El Sant Cugat 6, Reus B 5, els dos equips ja no s'hi jugaven res, amb la permanència assegurada. La resta de la jornada, recordem que jugarà dissabte en horari unificat, serà a les 5 de la tarda.
0: En waterpolo, l'Atlètic Barceloneta s'assegura com a primer de grup la seva presència a la Final Four de la Champions masculina.
1: Els mariners van guanyar ahir 14-16 a Belgrat contra el Novi Beograd i continuen en ple de victòries en aquesta lligueta de quarts de final, 5-5. També s'ha classificat per aquesta Final Four l'Olympiacos, proper rival del Barceloneta, en l'última jornada d'aquesta lligueta. De fet, ja tenim definits els 4 equips, perquè a l'altre grup s'han aconseguit classificar el Ferencváros hongarès i el Prorreco italià.
0: Aquesta fase final de la Champions es jugarà del 30 de maig a l'1 de juny a Malta. I un últim apunt en futbol sala, avui mateix es defineix també la final de la Copa Catalunya Femenina.
1: Serà amb la segona semifinal que enfronta Mataró i Mamur les Corts a 15:45 de la nit. Ja espera a la final el Rubí, que es va desfer a l'altre semi del Penyes Plugues.

0: I ja és dijous i hem de repassar tot el que podrem veure aquest cap de setmana amb les retransmissions esportives de la xarxa. Dissabte tindrem futbol, bàsquet i la vertical Montserrat Alba.
1: Sí, un any més, la cursa vertical solidària de 2.180, la ONS organitzada pels bombers de la Generalitat, es podrà seguir en directe amb la xarxa Més amb Canal Taronja. Serà això a partir de les 9 del matí. Tota la recaptació, recordem que anirà destinada al finançament per a la recerca en malalties infantils i als infants en risc d'exclusió de Sant Joan de Déu i també fomentar la inclusió de persones amb discapacitats. I si passem ja la tarda a l'Enjoc TV, en l'última jornada de Lliga Elit de futbol, podrem seguir a les 4 i 5 el duel per la permanència entre l'Horta i el Vilafranca i quan acabi a les 6 i 10 la semifinal del play-off d'ascens a segona FEB entre el Pujol Mollerussa i el Club Bàsquet Navàs Biscola. L'altra semifinal, que enfrontarà el Club Bàsquet Vic Universitari Vic contra el DM Grup Club Bàsquet Mollet, començarà a les 8 i 10 del vespre i es podrà seguir a la xarxa Més amb el Nou TV.
0: Tot això dissabte i diumenge, més futbol, més bàsquet i també hoquei herba.
1: La xarxa Més oferirà diumenge les semifinals de la Superliga Catalana d'hoquei herba, a les 4 a la masculina, també a les televisions locals, i a les 6 la femenina, en exclusiva a la plataforma de streaming, totes dues des de l'estadi Martí Colomer de Terrassa. I també a la xarxa Més tindrem el millor bàsquet infantil amb les semifinals del Campionat de Catalunya preferent, a 2:15 del migdia la femenina i a les 6 de la tarda serà el torn de la masculina. I finalment futbol, amb l'anada de les dues semifinals catalanes del play-off d'ascens a segona federació masculina, al migdia, 2:15, l'Hospitalet Badalona i a les 6 de la tarda el Vilanova Cornellà, totes dues a l'Enjoc TV.

0: Dijous 14 de maig, 8 minuts passant de 2:15, comencem parlant de futbol. Ara parlem de la derrota del Barça a Vitòria, intrascendent per als blaugranes, però molt dolenta pels interessos dels altres dos catalans, Girona i Espanyol, i això que els blanquiblaus van guanyar ahir després de 18 partits i gairebé 5 mesos, també en parlarem ara. Però comencem amb el Girona, perquè l'equip de Mitchell encara ha de jugar avui, un partit que si ja abans era important, abans dels resultats d'ahir ja era important, i de dimarts ha passat a ser pràcticament de vida o mort. Els gironins reben aquest vespre la Reial Societat i ho fan penúltims, amb 39 punts, empatats amb 3 equips més, els Mallorca i el Llevant, que ja han jugat, per tant, i no poden sumar més. Per seguir depenent d'ell mateix, en les dues jornades que queden, per tant, toca guanyar avui a Montilivi en un conjunt basc a la Reial Societat, que ja no s'hi juga res. En aquest sentit, ahir a la prèvia, Mitchell definia el partit d'avui com a històric.
1: Per mi és un dels partits més importants de la història del Girona. És un partit de màxima necessitat per nosaltres. És la realitat, estem en una situació amb 8 equips, per 2 equips que no estaran a primera divisió l'any que ve, i tothom ha de saber que demà necessitem donar la nostra millor versió, que l'afició esté amb nosaltres al 200%, perquè les necessitem molt, i tothom ha de saber que és el partit més important de la història del Girona. Molt més que París, molt més que aquí contra el Feyenoord, molt més. Aquest partit sí que és un partit per fer història.
0: Un Mitchell que reconeixia que l'equip pateix i que tocarà seguir patint fins a acabar la temporada.
1: Hi ha patiment, és normal, la situació no és fàcil per cap equip que està ahí, i cada jornada és diferent, perquè després de la victòria d'ahir, del Llevant, vas veure un altre panorama. És difícil, però és la realitat, i el més important, i és or per mi, és que dependem de nosaltres mateixos, i la gent ho ha de saber, i tots junts han de posar tot al camp i fora del camp per aconseguir l'objectiu, i són capaços. La realitat és que són capaços de fer-lo i hem de demostrar-lo al camp, i tothom ha de tenir aquesta necessitat.
0: Avui a les 8 del vespre a Montilivi, aquest Girona Reial Societat. Com dèiem, encara en aquesta lluita per la permanència tenim 9 equips més pràcticament que perillen. Els que tenen millor, Sevilla i Rayo Vallecano, sumen 43 punts. Just per sota, un 42, i tenim a Osasuna, València i Espanyol. I l'Alavés en té 40, un més que l'Elx, el Mallorca, el Llevant i el Girona. Pel que fa a l'Espanyol, gran alliberament ahir de Manolo González de la plantilla perica després de superar 2-0 a l'Atlètic Club de Bilbao, precisament l'últim equip que havien guanyat fa gairebé 5 mesos, el desembre del 2025, a Sant Mamés. Després d'una primera meitat oberta ahir a l'RCD Stadium, amb molts nervis, Pere Milla, ahir suplent, va obrir la llauna amb una gran rematada centrada de Carlos Romero, i ja l'ha afegit, Quique García va sentenciar amb el 2-0, aprofitant un 1-1 amb Unai Simón. Èxtasi, per tant, al camp de l'Espanyol, amb explosió de molta emoció continguda després d'una segona volta molt dura i difícil d'explicar. Ho intentava un Manolo González que no va poder contenir les llàgrimes en la celebració d'aquest 2-0.
2: La veritat que molt, molt content. Ha sigut un xut d'energia molt gran, perquè al final, quan portes tant temps sense guanyar, hòstia, has d'arribar al vestidor el dia següent de partit, t'has d'aixecar tu primer, després aixecar els jugadors, i hòstia, és fotut, no és fàcil, i amb aquest aspecte els estic molt agraït, perquè els nanos serem millors o pitjors, però és que no tinc una paraula dolenta per ells, han deixat la pell sempre, amb més encert o menys, i jo també igual, però és d'agrair perquè, hòstia, un altre equip t'hagués deixat a la mà, i al contrari, ells han cregut el que fem, i amb aquest aspecte estic molt, molt agraït.
0: Un Manolo González que avisava que això no estava fet i calia sumar més punts en les dues jornades que quedaven. Això sí, destacava l'ajuda de l'afició i el seu paper per empènyer ahir l'equip en situacions com aquesta.
2: És que ha de ser així. Jo entenc el descontent de la gent, perquè la temporada prometia una cosa i, per desgràcia, ha acabat d'una altra manera, o està acabant d'una altra manera. Però és que la gent, el dia que no estigui jo aquí, ho diré igual si parlem. La gent ha d'estar amb el seu equip, i quan acabi el partit o quan acabi la temporada, que mostri el seu descontent, però que ajudin, perquè són més importants del que ells pensen. El públic porta l'equip. Si avui el públic comença amb el 0-0 a xiular, als jugadors no els hi fas bé. Que en xiulin a mi, doncs, escolta, cap problema. Però els jugadors que els ajudin, perquè al final a ells els dona confiança que la gent estigui apretant com ha apretat avui. Els hi dona la vida.
0: A l'Espanyol, que, com dèiem, acabarà aquesta jornada 36 amb 3 punts de marge sobre el descens, passi el que passi avui amb els partits, sobretot el del Girona. A 2 de l'Espanyol hi trobem l'Alavés, que s'aferra a la permanència amb la victòria d'ahir contra el Barça a Vitòria. Els blaugranes, que ja eren campions i amb moltes rotacions a l'11, no van fer un mal partit, però sí que es va notar la diferència d'urgències de punts per part dels dos equips. De fet, l'equip de Hansi Flick no va xutar a porteria, un fet inèdit en aquesta lliga. Tampoc no va generar massa l'Alavés, que en va tenir prou amb una pilota aturada en l'última jugada de la primera meitat per fer l'1-0, que ja seria definitiu. Escoltem el tècnic blaugrana Hansi Flick valorant el partit del seu equip malgrat la derrota.
3: Hem intentat controlar el partit. Crec que no hem estat tan bé en atac, no tan bé com normalment, però al final estic content amb el que he vist. Per descomptat, no amb el resultat. Volem guanyar. Volíem arribar als 100 punts i ja no és possible sumar-ne més, però al final és el que hi ha. I això mateix he dit a l'equip. He vist moltes coses que valoro moltíssim. Així que a seguir, ara toca preparar-se per al següent partit.
0: Va debutar ahir amb el primer equip el capità del Barça Atlètic, Álvaro Cortés, central aragonès que va completar un partit sencer amb bona actuació. Un dels pocs titulars habituals que va sortir d'inici va ser Dani Olmo, que sortia menys content que el seu entrenador després del partit.
4: Evidentment no quedem contents d'aquest partit, tot i que ho hem intentat. Al final no ha pogut ser, una falta de concentració a l'últim minut de la primera part. Era l'única manera més o menys que ens podíem fer mal, però bueno, ho hem intentat. No ha pogut ser, però bueno, no estem contents tampoc pel partit. Nosaltres teníem un altre objectiu clar, que era guanyar tot fins al final de temporada per complir el segon objectiu, que eren els 100 punts. No podrà ser, però bueno, volem guanyar els següents dos partits que queden.
0: Com sentim, el Barça ja no arribarà als 100 punts, es pot quedar màxim amb 97 si guanya els dos partits que queden. El proper serà diumenge al Camp Nou contra el Betis, que s'ha assegurat ja matemàticament la plaça Champions i, per tant, no s'hi juga res. L'Espanyol mirarà a tancar la permanència també diumenge, en aquest cas a les 7 de la tarda al Camp de Osasuna, a Pamplona, i a la mateixa hora jugarà el Girona, el Metropolitano contra l'Atlètic de Madrid, que tampoc no s'hi juga res. Els gironins, insistim, tenen avui un partit vital contra la Real Societat a les 8 del vespre a Montilivi. Més futbol. Ahir parlàvem de la situació esportiva del Lleida Club de Futbol, que competirà l'any vinent a la Lliga Elite. Un club, però, que fa anys que balla sobre un fil institucionalment parlant, tot i que ahir explicaven des de l'entitat que s'ha trobat un nou inversor que portarà els diners necessaris per pagar el deute i deixar enrere el procediment concursal. UAU, Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
5: Després del comunicat que va fer públic el Lleida Club de Futbol el passat divendres, on anunciava haver tancat un acord amb un inversor que garanteix la continuïtat, l'estabilitat i el creixement futur del club, aquest dimecres, adjunt a la presidència de l'entitat blava, Marc Torres, va compareixer davant els mitjans de comunicació per repassar la gestió realitzada els darrers anys al capdavant de Lleida, analitzar la darrera temporada i començar a mirar el futur immediat. Aquest passa per un nou inversor, del qual Torres no n'ha desvetllat l'idea, però sí que ha explicat que és un empresari del sector hoteler i de la restauració amb passaport britànic, amb domicili a França, i que s'ha establert aquí per fer-ne inversió. Un inversor, ho ha explicat Torres, que d'entrada assumirà econòmicament parlant les següents qüestions.
6: Nosaltres tenim un acord firmat amb aquest senyor en el que es compromet a posar els diners necessaris per pagar el deute que hi hagi i que surti dintre del procediment concursal, i el compromís està firmat per escrit, és que durant 7 anys mínim ell assumirà amb el seu propi patrimoni allí, fins allí on no arribi el club.
5: D'inici, el pagament d'1,8 milions d'euros es dividirà en 1,1 milions d'euros a la Seguretat Social i uns 700.000 a Hisenda, demarcats en el procés concursal amb què conviu el club. Tot plegat, amb la voluntat de complir amb el termini marcat pel procés concursal i per fer, ha dit Torres, gran el club. Torres ha detallat també que l'actual president de Lleida, Luis Pereira, renuncia a recuperar els 2,5 milions d'euros que ha anat aportant al club des de la seva entrada al gener del 2022. La roda de premsa de Torres en va ser una de molt extensa, on, com dèiem, va repassar els últims anys de gestió de Lleida, va agrair la feina de cos tècnic, plantilla, consell social i el recolzament de l'afició, i també va parlar de l'Atlètic Lleida, un club, segons Torres, que deu al Lleida 40.000 euros del conveni signat a principi de temporada al voltant de l'ús del camp d'esports i que va deixar de pagar entre el desembre i el gener, entre d'altres. A més, Torres també va explicar que un cop el futur estructural del club estigui ordenat, ell farà una passa al costat.
0: Gràcies, Sergi. Anirem seguint, evidentment, el que fa el Lleida Club de Futbol. Tornant a la part esportiva, pugem fins a la segona federació. L'any vinent hi tornarà a jugar al Centre d'Esports Manresa. Després d'aconseguir l'ascens per la via ràpida, el club manresà ja treballa en apuntar al nou projecte, la nova categoria, amb l'anunci de Sergi Benavides com a nou director esportiu. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
7: L'acord vincula el responsable de la planificació esportiva amb el conjunt del Congost fins al juny del 2027. D'aquesta manera, Benavides afrontarà la seva segona campanya al capdavant de la direcció esportiva manresana amb el repte de consolidar l'equip a la nova categoria. L'arquitecte de la plantilla valorava la seva renovació.
8: Molt content perquè ha passat el que tots volíem que passés. Jo volia renovar, el club volia que jo renovés i les dues parts ens hem entès ràpid i fàcil. O sigui que crec que també és positiu, perquè d'aquesta manera estem enviant el missatge que volem enviar a la gent, a l'afició, que és que volem donar-li continuïtat al que s'ha fet aquesta temporada.
7: El club ha volgut donar continuïtat a un professional que arriba en un moment dolç després d'haver encadenat dos ascensos consecutius. L'ha aconseguit fa uns dies amb el Centre d'Esports Manresa i el que va signar ara fa un any amb el Vilanova i la Geltrú. Benavides és ambiciós de cara al futur del Centre d'Esports Manresa. Per ell és clau mantenir la humilitat i el treball que ha provocat l'èxit d'aquesta temporada.
8: O sigui, ens espera un futur brillant si seguim en aquesta direcció d'humilitat, de ser un equip treballador, de no fer massa soroll, però sí que deixar-nos tots, o sigui, des dels que manen fins als que juguen.
7: Amb aquesta renovació, la Junta Directiva aposta per estabilitat i per afrontar amb garanties la tornada al futbol estatal.
0: Gràcies, Jordi. En bàsquet, avui es tanca la jornada 31, jornada intersemanal de l'ACB, amb 5 partits, entre els quals el de la Penya, que rep a l'Olímpic el Morabanc Andorra, que és l'equip que marca el descens. Els verdinegres són 600 i encara tenen 2 partits pendents. Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Durant, bon dia.
9: Bon dia. La sisa joventut rep avui a les 8 del vespre el Morabanc Andorra, en un partit en el qual els verdinegres volen recuperar sensacions després de no jugar aquest passat cap de setmana perquè el Tenerife, que era el rival, estava jugant la Final Four de la FIBA Champions League. Abans tampoc va poder acabar el 2 de maig el duel contra l'Unicaja per problemes tècnics amb el videomarcador que van obligar a suspendre el maig. El Morabanc Andorra, que dirigeix l'exjugador de la Penya Santàbac, arriba més rodat després de guanyar el Baxi Manresa i fer-ho amb l'exverdinegre Pustovi com a gran estrella amb 37 de valoració. Michael Rusic parla del duel contra el seu excompany.
10: Me alegro que voy a ver a Artem otra vez y jugar contra él. Le conocemos bien. Bueno, Artem ahora juega muy bien y bueno, espero un partido difícil. Nuestro equipo era que estamos en el top 4, pero de momento creo que esto no va a ser posible, pero todavía tenemos que luchar estas últimas jornadas porque cada partido ahora significa mucho. Porque queremos estar en la mejor posición para tener un buen rival en el playoff.
9: Els andorrans estan empatats a la classificació amb el Casademont Saragossa, el Gran Canària i el San Pablo Burgos amb 9 victòries. Ja jugaran la segona plaça de descens perquè la primera serà pel Granada. El Morabanc ha canviat la dinàmica des de l'arribada del tècnic croat.
0: Gràcies, Ramon. En aquesta lluita per la permanència també hi és el Jaio Poslida, que hi va caure clarament a Lugo contra el Breogán 114-87 i es queda amb 2 victòries de marge sobre el descens. D'altra banda, el Barça va aconseguir guanyar ahir a Granada per un ajustat 98-101 que envia el conjunt andalús, com sentíem, ja matemàticament a la primera FEB i manté els Granadas en la lluita per la segona plaça. Escoltem el tècnic blaugrana Xavi Pascual.
11: Nosotros un partido con demasiados altos y bajos, defensivamente, especialmente en la segunda parte, estuvimos muy despistados en todo, muy ingenuos, con falta de tensión en algún momento de partido, siempre controlando un poco las ventajas, pero nos faltó un poquito de tensión. Hemos hablado ahora en el vestuario que tenemos que mejorar si queremos seguir ganando. Es verdad que hemos cogido estas 4 victorias consecutivas, pero si queremos ganar en Tenerife vamos a tener que hacerlo mucho mejor.
0: I encara en bàsquet, a Tarragona ja toca fer balanç i més en fred, malgrat el toc amarg del play-off, es considera una bona temporada del CBT. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Tella.
12: No ha pogut ser. L'enorme temporada del Club Bàsquet Tarragona a la tercera FEB no ha pogut acabar en ascens. Els del Serrallo van caure dissabte a casa en l'estrena dels play-off i acomiaden la campanya amb mal regust de boca, però sense que això impedeixi posar en valor tot allò aconseguit. El CBT necessitava tornar als orígens després de diverses temporades complicades i ho ha aconseguit. En el retorn a tercera FEB, el club va apostar pel protagonisme dels de la casa i això ha permès veure un equip que ha competit de meravella tot l'any. Segona plaça en lliga regular, 22 victòries i xifres sensacionals, a més d'una plantilla que ha connectat moltíssim amb el Serrallo i que han format una gran pinya entre ells. Així valora la campanya un dels capitans de l'equip, Adrià Duc.
13: Doncs em sabrà agredolç per la derrota de dissabte, per no haver aconseguit l'ascens somiat, però bueno, mirant-ho amb una mica de perspectiva, ja que estava contents, hem fet bona temporada. Sobretot hem recuperat el Serrallo, hem recuperat aquest ADN del CBT, que la gent s'identifiqui i veure'ns jugant a bàsquet. Crec també que hem fet molt bon bàsquet en molts moments de la temporada i tant de bo poder mantenir el grup i que aquest sigui només el primer any d'un projecte del CBT que mira cap a dalt.
12: Ara és moment de descansar pels jugadors, però el club ja mira la temporada vinent sabent quines han estat les claus de l'èxit d'aquesta temporada i quines són les bases en les quals s'ha de sostenir el projecte dels propers anys.
0: Gràcies, Adrià. En hoquei patins, avui arrenca la Copa de la Reina que es disputa a Gijón amb 5 dels 8 equips catalans. Obre els quarts de final aquesta tarda a 6:15, l'enfrontament entre el Fraga, el flamant campió d'Europa, i el Cerdanyola. I a les 8, el primer duel estrictament català entre la Vila Sana i Manlleu. Ho ha ullet de ràdio, Sergi Guiu.
5: Gijón serà l'epicentre des d'aquest dijous i fins diumenge de la Copa de la Reina 25-26, una competició que arriba just després d'haver-se celebrat a Coimbra la Champions, amb el Fraga com a campió, superant a les semifinals el Vilassana i a la final el Benfica. Així doncs, el conjunt fregatí comencem per ell, ja que debuta la Copa de la Reina Bàsquiles del Pla d'Urgell. Arriba a la competició del Cau amb els ànims pels núvols després d'aixecar la seva segona Champions i tenint clar que només pensen en la cita davant el Cerdanyola dels quarts de final. En parlem amb el tècnic junedenc del Fraga, Jordi Capdevila.
14: Crec que arribem bé de poder passar el primer partit, que aquest serà complicat, i a partir d'allí pues, intentem recuperar lo millor que puguem de cara al dissabte. Però bueno, això, crec que l'encararem bé, crec que jugarem les nostres cartes i esperem que mos surti cara el dijous.
5: El primer dels quarts de final serà aquest Fraga-Cerdanyola avui a 6:15 de la tarda. D'altra banda, el Vilassana ha hagut de refer-se anímicament després de la derrota a les semifinals de la Champions, però tenint clar que el calendari li permet una setmana després poder lluitar per un nou títol i que va aixecar la temporada passada. Lluís Rodero és el tècnic del conjunt del Pla d'Urgell en declaracions en aquesta casa.
15: Sí, realment és molt recent. Això ens ha d'ajudar a tenir coses presents, a donar-nos més força, i l'equip doncs, quan cau sempre es vol aixecar i té aquesta oportunitat que agraïm en aquest moment, després de perdre, doncs, sempre vol jugar.
5: El partit dels quarts de final entre Vilassana i el Manlleu és avui a 8:00 PM.
0: Gràcies, Sergi. Demà es completaran els quarts de final. Abans d'acabar, en futbol sala, avui mateix es defineix la final de la Copa Catalunya Femenina amb la segona semifinal, que enfronta Mataró i Mamut les Corts a 1:15 de la nit. Ja espera la final el Rubí, que s'ha de fer a l'altra semi del Penya Esplugues. La prèvia d'aquest Mataró les Corts és de Mataró Ràdio, Laia Sant Miquel.
16: El futsal Cardona Hispans Mataró continua marcant-se fites en una temporada que va camí de convertir-se en la millor de l'equip sènior femení de l'entitat. El proper repte arriba aquest dijous. A 9:15 de la nit reben el Teresa Maria Roca les Corts, equip que milita la primera Iberdrola de futbol sala. El partit s'emmarca en les semifinals de la Copa Catalunya, una fase a la qual mai abans hi havia arribat el conjunt mataroní. Per arribar fins aquí, el futsal ha hagut de superar diverses eliminatòries prèvies davant el Sant Quirze, el Tossa o el 7-10, per exemple. L'últim enfrontament va ser a finals d'abril. En aquella ocasió es van imposar la tanda de penals a l'Hospitalet, rival de la mateixa categoria. Passi el que passi aquest dijous, haver-se plantat a les semifinals ja és un premi per un col·lectiu de jugadores que combina veterania i joventut, una fórmula que aquesta temporada les ha portat a situar-se entre les 10 primeres del grup 2 de la segona divisió, una posició que els permetrà continuar somiant l'any vinent a la Copa de la Reina, competició per la qual han obtingut el bitllet.

Gràcies, Laia. I fins aquí l'Enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Trich i el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà divendres a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, com sempre, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Infopodcast. Les notícies de Premià de Mar en 3 minuts.
2: Demà divendres se celebra una primera reunió de planificació de les obres de la Mar Nova, amb participació de totes les parts implicades, responsables polítics, tècnics de serveis territorials i educació, gerència, empresa constructora i equip directiu de l'escola. El propòsit, dissenyar el cronograma de tot el que haurà de passar i, sobretot, com haurà d'actuar cada part en el moment que acabi el curs i comencin els treballs. Ens n'han parlat la regidora d'Educació, Elisenda Busquets, i l'alcalde Rafa Navarro.
3: Començar ja a elaborar un cronograma ja més concret. Quan hem de començar a retirar material, com ho hem de fer, quines mesures de seguretat s'han de prendre.
4: Aquesta reunió justament és el kick-off, que es diu, per poder tenir molt clar que l'endemà comença tot, per fi.
2: Recordem que després de l'aprovació al ple d'abril del projecte executiu i amb tota la resta de tràmits administratius completats i l'oportuna consignació pressupostària, les obres ja poden començar i només falta que acabi el curs escolar. L'actual líder del grup municipal i primera secretària del PSC de Premià de Mar, Luz Cánovas, repetirà al capdavant de la llista electoral els comicis de 2027. Cánovas ha estat proposada per l'executiva del partit i, tot i que tècnicament l'agrupació local encara ho ha de votar i després s'haurà de ser ratificada pel Consell Nacional del Partit, abans d'ahir la seva companya de partit i de grup municipal, Pilar Guardeño, ja ho donava per fet a la tertúlia de Premià Mèdia. Guardeño també avançava que la llista hi continuaran els membres del grup municipal actual, però també hi haurà incorporacions.
5: Continuarà aquesta línia de regidors i penso que es pot dir, la cap de llista serà la Luz Cánovas, contents de poder seguir treballant i el que farem doncs, serà incorporant nous perfils.
2: L'assemblea de l'agrupació en la qual es votarà la candidatura de Cánovas es farà el divendres 22 de maig.
6: El primer equip femení de vòlei vol passar pàgina de la clara derrota per 0-3 contra el Prat Blau, amb una revifada en la que serà la penúltima jornada de la fase de permanència. Les jugadores, entrenades per Òscar Sicília, rebran el Salou amb l'objectiu de fer-se amb els màxims punts. Tot i les tres derrotes consecutives, l'equip segueix segon i ara s'enfrontarà al tercer classificat, qui també arrossega dues desfetes. El partit serà diumenge a les 11 del matí. Per la seva banda, la resta d'equips del club també han tancat la temporada. L'infantil A ha fet una gran evolució, l'infantil masculí ha aprofitat el primer any federat per aprendre molt i, d'altra banda, el cadet i el juvenil femení van guanyar per assegurar-se la permanència.
2: El que fa el temps, ambient assolellat amb el permís d'alguns núvols i sense canvis a les temperatures. Demà, en canvi, el cel es taparà i pot ploure tot el dia, especialment a la tarda. També cauran les temperatures, la màxima no passarà dels 15 graus.
1: Aquest espai és una coproducció de Premià Mèdia i La Xarxa.
7: Bon dia, són les dues.
8: Notícies en Xarxa Migdia. Amb Marta Pardell.
7: La primera reunió entre Educació i els sindicats en vaga ha acabat sense acord, però les dues parts es donen de temps fins dimarts per continuar negociant. Els elements principals d'aquesta negociació són les millores salarials i també per a l'escola inclusiva. El govern posa l'èmfasi en les millores d'atenció a l'alumnat, però els sindicats volen incloure el punt del salari en la propera trobada. Així ho ha valorat la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, i el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez.
9: Si el dilluns ens arriba una proposta insuficient que no situa doncs, millores salarials, i només vol parlar un altre cop de la inclusiva, doncs, evidentment, per nosaltres això serà insuficient. De la mateixa manera que seria insuficient una proposta que només parlés de salaris.
10: Hem d'estudiar diferents mesures, veure en aquest sentit també aquests marges necessaris que podem trobar amb un acord de més de 2.000 milions d'euros.
7: Mentrestant, continuen les mobilitzacions territorials dels docents, avui a les comarques de Girona i de la Catalunya Central. És dijous 14 de maig de 2026 i tenim més titulars. Agricultura concentra esforços en la lluita contra el senglar i invertirà enguany 5 milions a comercialitzar-ne la carn. Sònia Kerr.
11: Avui s'ha reunit la taula del senglar amb la mirada posada en combatre la peste porcina africana. Des de l'inici de l'any s'han fet 27.000 captures.
7: La rebaixa de l'IVA sobre l'electricitat i el gas s'eliminarà l'1 de juny, després que la inflació inflació s'hagi situat en el 3% a l'abril.
11: És una millora de només una dècima respecte del març, però se situa dins dels límits establerts pel decret que per fer decaure la rebaixa de l'impost. Sí que continuaran bonificats els carburants.
7: L'Ajuntament de Barcelona invertirà 50 milions d'euros als barris de la Marina.
11: L'objectiu és que siguin plenament residencials i disposin de tots els serveis necessaris. El consistori calcula que aquest entorn de la ciutat sumarà 30.000 veïns en 10 anys.
7: En cultura, demà engega la 44a edició del Còmic Barcelona.
11: Les exposicions dels 50 anys de l'obra Paracuellos o sobre els inicis del reconegut autor Paco Roca conviuen amb l'aposta pel còmic asiàtic i convidats com el mangada Shinkaro Kago.
7: I en aquest informatiu també us parlarem del darrer premi que han atorgat a la cantant Rosalía. Als esports, el Girona afronta el partit més important de la història, Joan Barberà.
12: Situats en zona de descens, els gironins necessiten avui la victòria contra la Real Societat de Montilivi. Ahir l'Espanyol va tornar a guanyar després de 18 partits sense fer-ho i va fer un pas més cap a la salvació. La permanència primera està cada vegada més cara aquesta temporada.
7: I fem també un cop d'ull al temps, volem saber si han de venir pluges o no. Lluís Mi Pérez, bon dia.
13: Bon dia. Moltes comarques del país al llarg de les properes hores tindran un temps tranquil però força ventós, especialment a les comarques metropolitanes, la Catalunya Central, Pla de Lleida i gairebé tot Tarragona. Aquesta tarda tindrà aquest vent de ponent o mestral que en algun moment serà intens i farà pujar la temperatura. De fet, avui farà més calor que no pas ahir, sobretot a la Costa Daurada i a gran part de l'àmbit barceloní. I, en canvi, a gran part del Pirineu i, sobretot, les comarques de Girona, els núvols seran una mica més espessos, més freqüents, i aniran deixant alguns ruixats. Ja entrada la tarda, a gran part de Girona acabaran sent més intensos. També arribaran a fregar el Prepirineu, el Montseny o l'Alt Maresme. La resta del país ja diem que la tarda serà més plàcida. Aquesta matinada i demà s'ennuvolarà molt el cel, acabaran caient algunes gotes disperses, i el divendres, al migdia i la tarda, hi haurà fortes tempestes, sobretot entre Girona i Barcelona, també nevades a l'Alt Pirineu. N'estem pendents a la xarxa.
7: Al control de so tenim l'Ivan López, a la redacció i coordinació la Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
14: Notícies en xarxa. Edició migdia.
7: Govern i sindicats educatius se citen dimarts per mirar d'acostar posicions després de la primera trobada de la mesa sectorial amb la consellera Esther Niubó al capdavant. El govern insisteix en millores per a la inclusiva, mentre que els sindicats exigeixen tractar també les millores salarials a la propera trobada. Fan una crida als docents a continuar mobilitzant-se mentrestant i mantenen les convocatòries de vaga. Anem cap a la seu del Departament d'Educació. Esther Minguell, bon dia. Quin és el posicionament dels sindicats?
15: Bon dia. Els sindicats convocants de les vagues exigeixen al govern que reobri la negociació més enllà de l'acord del mes de març i que es pugui tractar de totes les qüestions que preocupen el col·lectiu. Vostè, que està d'acord en parlar dels recursos per l'escola inclusiva, però reclama posar sobre la taula les millores salarials ja en la propera reunió. Esperen que en la convocatòria de dilluns ja aparegui el tema agendat i, si no, no aniran a la trobada. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
16: En canvi, en matèria salarial, aquí hi ha un escull molt gran. I és que l'acord és tan, diguéssim, explícit i concret que aquí no, en el marc de l'acord no hi ha marge de millora. Per tant, la voluntat, en aquest sentit, ha de ser de la consellera de reobrir i ampliar aquest acord, en aquest marc sobretot.
15: Els altres sindicats exigeixen al govern propostes concretes i que porti solucions a l'emergència educativa. Escoltem Ignasi Fernández, de professors de secundària, i Laura Gené, de la CGT.
17: Està silenciant la veu de la secundària, perquè el que ha portat avui és una proposta irrisòria sobre dotacions de l'escola inclusiva, que no funciona.
18: És un insult a tota la comunitat educativa, a totes les persones que s'estan mobilitzant. La conselleria, el departament, ha vingut sense cap proposta per escrit.
15: Els sindicats que van signar l'acord, Comissions Obreres i la UGT, presents també a la reunió, celebren que la resta de formacions s'afegeixin a la mesa per treballar en el desplegament de les mesures pactades.
7: I quines explicacions ha donat el govern a tot plegat? Carina Bellbé, bon dia.
19: Bon dia. Davant les reclamacions dels sindicats a la mesa de negociació per incloure millores salarials, el Departament d'Educació s'ha limitat a repetir fins a 4 cops que hi ha marge suficient dins de l'acord tancat al març amb UGT i Comissions Obreres. És a dir, que el govern no preveu ampliar la dotació pressupostària més enllà dels 2.000 milions previstos al pacte amb els sindicats minoritaris. És més, el secretari de Millora Educativa ha evitat en tot moment parlar de millorar els sous dels docents i s'ha limitat a parlar de millores laborals. Ignasi Jiménez.
10: Tenim un acord suficientment ampli, suficientment obert i suficientment flexible per tal de poder trobar aquells elements que puguin generar el consens necessari per trobar una via de solució en aquesta situació.
19: El que sí que ha ampliat el departament en la seva proposta d'acord són els professionals per la inclusiva, fins a 650, un centenar més que el que havia proposat fins ara, i una xifra que preveu encara incrementar de cara a la reunió de dimarts, ja que la inclusiva, diuen, és un dels punts que genera més consens a la mesa de negociació. De fet, el govern ha proposat als sindicats obrir un calendari de treball bisemanal per avançar en l'acord.
7: I tot plegat mentre continuen les mobilitzacions territorials dels docents avui a les comarques de Girona i de la Catalunya Central. A Girona, prop de 4.000 docents s'han manifestat i plantat davant dels serveis territorials després de fer una marxa lenta. Han aprofitat, a més, la celebració a la ciutat del certamen Temps de Flors. Girona FM, Pau Villafañe.
20: Sota el lema "Per temps de flors, ens plantem", 8.000 docents, segons els sindicats, han recorregut el centre de la ciutat en una manifestació que ha arrencat a les 12 del migdia davant de Correus i ha acabat a la porta dels serveis territorials d'educació. Glòria Polls és la portaveu del sindicat Usteca a les comarques de Girona.
21: Hem vist una manifestació massiva amb diferents columnes que han sortit de diferents punts del territori de la província de Girona. Els docents hem tornat a sortir al carrer, volem que se'ns torni a sentir la veu per demanar a la consellera, que avui precisament està en aquesta mesa de negociació convocada per ella mateixa, per reclamar aquestes millores d'un pacte que es va signar que no recull ni de bon tros el que necessitem realment a les aules per poder treballar bé.
20: La propera cita de protesta pels docents gironins és el 27 de maig amb la vaga a nivell català i després l'1 de juny, quan està prevista una nova aturada amb manifestació central a Girona.
7: Anem ara cap a la Catalunya Central. Al Baix, centenars de docents han sortit de bon matí en tres columnes per tallar la C25 i la C16. Al migdia han arribat al punt on conflueixen totes dues carreteres. Des de fa un parell d'hores tallen la C16 a l'altura de Sallent i s'espera que mantinguin aquest tall fins ben entrada la tarda. Ràdio Sallent, Ona Pardo.
22: Centenars de docents s'han ajuntat a la C16 a les 12 del migdia, on encara ara continua la concentració amb un ambient molt tranquil i ple de famílies amb infants. Alicia, de la CGT Ensenyament de la Catalunya Central, criticava la gestió del govern.
23: Podem estar molt contentes i molt contents. Estem a tercer dia de vaga, el segon a la Catalunya Central, i hem de seguir així perquè el departament està fent molta propaganda. Està intentant donar una imatge, comunicar al públic en general que sí que s'està preocupant, que s'està mirant les coses, però desacreditant totes les nostres reivindicacions.
22: Tot plegat després d'una concentració que ha començat a les 9 del matí des de tres punts diferents, Sallent, Artés i Manresa, on des de llavors ja han començat a tallar les carreteres. Les tres columnes han anat caminant i en bici fins al punt on són ara. S'espera que la concentració s'allargui fins ben entrada la tarda. De fet, ara s'ha organitzat un dinar popular i el tall continuarà amb un concert i un partit de futbol.
7: Doncs justament el Partit Popular ha criticat els talls de carreteres que fan aquests dies els docents en les mobilitzacions.
11: El diputat del PP al Parlament, Alberto Villagrasa, ha justificat que els Mossos d'Esquadra infiltressin agents en una assemblea per obtenir informació i impedir justament que es facin talls de carreteres de manera il·legal. Ara bé, creu que Interior ho va fer de forma maldestra i ho ha dit en una entrevista a la xarxa.
24: Interrumpir una infraestructura básica y crítica como son las carreteras, las autopistas, no está dentro del derecho a manifestación. Yo entiendo que siempre la policía actúa dentro de la legalidad y necesita tener información precisamente para que aquellas concentraciones y manifestaciones se puedan realizar de forma pacífica y respetando el derecho de todos. ¿Que la actuación fue torpe? Seguramente fue muy torpe porque al final dejaron expuestas a dos Mossos d'Esquadra, las han dejado vendidas, las han dejado pecho descubierto.
11: Villagrasa afegeix que el PP no ha demanat cap dimissió ni cessament per responsabilitat.
7: I un apunt més en política, l'Audiència Nacional ha deixat vist per a sentència el judici contra la família Pujol Ferrusola i una desena d'empresaris per corrupció econòmica, després de 38 sessions a les seus de Madrid i de San Fernando de Henares i amb la declaració de prop de 200 testimonis.
11: En les últimes sessions, les acusacions han mantingut les seves peticions de penes de fins a 29 anys de presó per a Jordi Pujol Ferrusola per blanqueig i frau fiscal, entre altres, mentre que les defenses han al·legat que els fets no són delictius i que no hi ha proves contra els acusats. Cal recordar que l'expresident de la Generalitat va ser exclòs de la causa fa unes setmanes a causa del seu deteriorament mental. Cap acusat ha usat el torn d'última paraula.
25: Notícies en xarxa.
7: Agricultura concentra esforços a la lluita contra el senglar i invertirà enguany 5 milions d'euros per comercialitzar-ne la carn. Avui s'ha reunit la taula del senglar amb la mirada posada en combatre la pesta porcina africana. Marc Dalmau, bon dia.
0: Bon dia. El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca destinarà 250.000 euros a la Federació Catalana de la Caça per incentivar les captures de senglars. També ha contractat 3 empreses de control cinegètic per valor de 600.000 euros que faran captures en zones periurbanes, principalment amb gàbies i xarxes, i fins a 2,2 milions d'euros seran per comercialitzar la carn. Pel que fa a desescalar les zones amb restriccions, la conselleria diu que es farà el més ràpid possible i demanen deixar treballar els tècnics, però asseguren que entenen la situació. Aquesta setmana hi ha hagut 14 nous positius de 395 mostres.
7: Gràcies, Marc. I encara en relació a l'agricultura, avui Unió de Pagesos ha amenaçat amb mobilitzacions a principis de juny si la Conselleria d'Agricultura justament no solventa ja els ajuts pel canvi climàtic.
11: Asseguren que la lentitud amb què el departament ha estat tramitat els ajuts posa en risc la viabilitat de la pagesia. Es tracta de subvencions per la sequera, les danes i incendis diversos.
25: La xarxa de comunicació local.

0: super just. I tu què tries?
1: Visita jatrio.cat.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: És un dels titulars del dia. La rebaixa de l'IVA sobre l'electricitat i el gas s'eliminarà l'1 de juny, després que la inflació s'hagi situat en el 3% al mes d'abril. És una lleugeríssima millora de només una dècima respecte del març, però se situa dins dels límits establerts pel decret per fer decaure la rebaixa de l'impost. Sí que continuaran bonificats els carburants que mantenen els preus a l'alça.
4: I que ja són un 10% més cars que ara fa un any, amb un augment de prop del 3% respecte del març. Des de Comissions Obreres critiquen que s'anul·li la bonificació principal responsable de la rebaixa de preus de l'energia i demanen seguir en aquesta línia. Albert Ferrer és el responsable de Mercat de Treball.
5: Des de Comissions Obreres de Catalunya reclamem, en primer lloc, un major impuls en la intervenció pública per a contenir la inflació i evitar que els costos d'aquesta crisi de preus, que és d'àmbit global, recaigui en les persones treballadores, que són del tot alienes a l'origen d'aquesta crisi.
4: I és que l'electricitat i el gas han baixat prop d'un 2% a Catalunya en comparació amb l'abril del 2025. Pel que fa als aliments, augmenten dues dècimes respecte del mes passat. Sobretot els ous, la carn i el peix. En canvi, l'oli d'oliva va a la baixa i cau un 11% en un any. Per demarcacions, Lleida lidera el repunt de preus i se situa en el 3,7%. La segueix Girona amb un 3,3%, Tarragona amb un 3,2% i a la cua i a Barcelona, on els preus cauen del 3 al 2,8%.
3: Primera reunió de mediació avui entre els sindicats i la direcció de Nissan per l'ERO plantejat a Catalunya. Els sindicats denuncien defectes de forma. De fet, asseguren que l'empresa no ha facilitat tota la informació obligatòria ni ha coordinat correctament el procés amb d'altres plantes europees.
4: D'altra banda, l'empresa parla de 211 afectats, però els sindicats apunten que la xifra pot ser més alta. Ho ha explicat a la xarxa Joan Carles Yepes, que és coordinador de la secció sindical d'UGT FICA al Nissan.
6: Ens va indicar que potencialment l'afectació era de 569 persones. Dos, tres dies després, la comunicació va ser, estem amb el procés, evidentment, d'estudiar tota la documentació que ens fan facilitar el passat dia 11 i aleshores, pues, a partir d'aquí, veurem veritablement si la xifra és aquesta, real. Evidentment, nosaltres el que estem buscant és la nul·litat d'aquest expedient.
4: La d'avui ha estat la segona taula de negociació entre el comitè i l'empresa.
3: I l'expedient de regulació d'ocupació presentat per Glovo afectarà finalment 91 repartidors a Catalunya.
4: És un 21% dels 436 riders afectats per l'ERO a tot Espanya. Operen principalment en municipis de l'àrea metropolitana i zones de costa, cap d'ells a la ciutat de Barcelona, això sí. Ahir a la nit, Glovo i els sindicats van arribar a un acord unànime per reduir l'afectació de l'ERO i oferir indemnitzacions de 37 dies per any treballat.
3: L'Hospital Clínic ha rebaixat un 22% les emissions de CO2 derivades de les diàlisis en l'últim any i ho ha fet impulsant els tractaments a casa. A més, ha reduït l'aigua que es necessita per fer aquest tractament dels ronyons en un 40% al llarg de les darreres dues dècades. És una de les activitats assistencials amb més impacte ambiental i els experts fan una crida a reduir-lo més encara, tenint en compte que les malalties cròniques renals augmentaran els pròxims anys. Maite Polo, bon dia.
7: Bon dia. El Clínic fa unes 65 diàlisis al dia i una tercera part dels pacients que han començat a fer aquest tractament en els darrers 3 anys han acceptat fer-se a la casa. Per autonomia, pel futur del sistema sanitari, asseguren els experts d'aquest centre, i pel medi ambient. Francesc Maduell és cap de secció de diàlisi del Servei de Nefrologia i Transplantament Renal i Rosa Ramos, directora de l'Institut Clínic de Nefrologia i Urologia.
8: Aquí a l'Hospital Clínic, si fem 24.000 sessions de diàlisis a l'any, significa que podem pot haver un consum entre 10 i 12.000 metres cúbics, això vol dir més de 4 piscines olímpiques a l'any.
9: Això ens situa amb un repte ètic molt clar, que com podem continuar donant la mateixa qualitat del tractament als nostres pacients, reduint al màxim el seu impacte ambiental.
7: Les malalties cròniques del ronyó aniran en augment els pròxims anys, entre altres motius per l'envelliment de la població. El 2050 podria ser la tercera causa de mort en els països desenvolupats.
3: No deixem Barcelona perquè l'Ajuntament invertirà 50 milions d'euros per aconseguir que els barris de la Marina siguin plenament residencials i disposin de tots els serveis. El consistori calcula que aquest entorn de la ciutat en ple creixement i que està ubicat entre el passeig de la Zona Franca i la Ronda Litoral sumarà 30.000 veïns en 10 anys. Jordi Casino, bon dia.
1: Bon dia, Marta. El pla singular a la Marina del Prat Vermell presentat per l'alcalde Jaume Collboni va més enllà de l'objectiu principal del pla de barris per reduir desigualtats, ja que pretén gestionar els impactes que tindrà la gran transformació urbanística d'aquest entorn i anticipar-se a l'arribada dels nous veïns durant la propera dècada. En aquest sentit, es construiran un ambulatori, una escola bressol i un centre esportiu municipal i es reactivaran les plantes baixes de titularitat municipal per posar-hi comerços.
10: Que sigui un pla singular vol dir que ens avancem a allò que ha de passar i que a la mesura que la ciutat vagi creixent, i aquesta és una bona pràctica nova a Barcelona que volem després també implementar a la Sagrera, paral·lelament anem fent totes les inversions d'equipaments que necessitaran els veïns i veïnes que han de venir.
1: A més, el pla de barri singular també preveu actuacions urbanístiques a l'entorn i el govern de Collboni proposa reurbanitzar el passeig de la Zona Franca amb més verd, reformar la plaça de la Marina i ampliar la ronda del litoral.
3: Per cert, que l'alcalde de Barcelona ha dit que confia que els grups d'esquerres donin suport a l'increment de la taxa turística que planteja per als creueristes que fan escala a la ciutat.
4: Collboni vol introduir la pujada de 4 a 8 euros de la taxa a les ordenances fiscals del 2027 en lloc de fer l'increment progressivament.
3: I l'actualitat del dia ens porta avui també fins a Reus, perquè allà els Mossos d'Esquadra han detingut i desnonat una veïna víctima de violència masclista que vivia en un pis propietat de l'Ajuntament. La Nova Ràdio, David Fernández.
11: La dona havia de ser desnonada el mes de gener, però llavors es va aturar el llançament i es va reprogramar per aquest dijous. Des del consistori es diu que ja s'han ofert alternatives residencials ajustades a la situació de l'afectada, però des del Sindicat d'Habitatge de Reus afirmen que només es van oferir dues nits d'hotel. Els Mossos han tirat avall la porta del domicili al voltant de les 11 del matí i han detingut tant a la desnonada com a un activista del sindicat per un presumpte delicte d'obstrucció a la justícia i un altre de resistència i desobediència als agents de l'autoritat. Laia Martínez és membre del Sindicat d'Habitatge de Reus.
12: Realment molt fort i lamentable que no només la fan fora de casa seva, no només es neguen a oferir-li una alternativa, no només li han estat mentint descaradament des de fa un munt de temps, sinó que ja és l'últim, rebenten la porta i s'emporten a dues persones detingudes simplement per haver-se mantingut dins del pis. O sigui, és una cosa totalment innecessària.
11: Unes 30 persones del sindicat s'han concentrat durant el desnonament i ara fan una crida per una nova concentració davant la comissaria dels Mossos a Reus, on es troben els dos detinguts.
3: I és moment per a la cultura. Avui s'ha presentat al Docs Barcelona els 17 documentals que són finalistes de la convocatòria promoguda per la xarxa Ràdio Televisió Espanyola i 3CAT. Els projectes seleccionats, que seran coproduïts per les tres entitats, es donaran a conèixer al mercat audiovisual de Catalunya, a Granollers, el 3 de juny. Judit Vallès, bon dia.
13: El documental català està en bon estat, així ho demostren les 75 candidatures que s'han presentat a la convocatòria de documentals promoguda per la xarxa Ràdio Televisió Espanyola de Catalunya i 3CAT. 67 s'han presentat a la categoria documental obert i 8 a les històries de proximitat, amb la participació de televisions com Canal T, Canal 21 Ebre, Ràdio Televisió de Cardedeu, Badalona Comunicació, TAC12 i Ràdio Televisió al Vendrell. Ara totes elles hauran de presentar els seus projectes al pitching que es farà al mercat audiovisual de Catalunya i els seleccionats optaran a ser coproduïts per les tres entitats, tal com ha explicat la consellera delegada de la xarxa, Núria de José.
14: Donar una oportunitat tant a la indústria, d'una banda, per potenciar el gènere documental, com específicament a les televisions locals perquè es puguin introduir en aquest gènere, que és complicat i que necessita d'un suport important.
13: El 3 de juny es coneixeran els seleccionats finals, tots ells documentals vinculats al territori, la memòria, les històries humanes i la realitat social del país.
3: I tot està a punt perquè demà comenci la 44a edició del Còmic Barcelona. Enguany, les obres de remodelació a la Fira Montjuïc obliguen a oferir els continguts en un sol pavelló, el número 8. Les exposicions dels 50 anys de l'obra Paracuellos o sobre els inicis del reconegut autor Paco Roca conviuen amb l'aposta pel còmic asiàtic i convidats com el mangaka Shintaro Kago. David Navarro, bon dia.
15: Bon dia. Sense plaça de l'univers, però amb els mateixos expositors, més de 200 concentrats al pavelló 8 amb 29.000 metres quadrats. El Còmic Barcelona s'apreta per obligació, però manté totes les seccions, com el Comic Kids o el Fòrum, i afegeix un estand per a Hong Kong, en una edició que mira els autors asiàtics. Així, l'exposició de l'obra de Wu Na-yong, que reinterpreta la vestimenta de personatges icònics, conviu amb la del clàssic Paracuellos, de Carlos Jiménez, la dels inicis de Paco Roca o la que recorda el fanzine Atraccions. La directora general de Ficòmic, Meritxell Puig, ha avançat que els aficionats gaudiran d'allò més.
16: Jo penso que és un any també de rècords, però no tant en números que també, sinó en números de convidats, en números d'activitats, de propostes, de tot el que porta també com a novetats les editorials, i el tema del còmic pro, per exemple.
15: Paco Roca, Wu Na-young visitaran el Saló, com també ho faran autors de nivell de Milo Manara, Shintaro Kago o l'autora del cartell d'enguany, Natacha Bustos. Per cert, que aquest divendres coneixerem la guanyadora del Premi de la millor obra d'autoria espanyola. Per primera vegada recaurà en una dona, gràcies a un ple de 5 nominades femenines. Hola, ladrón de paz,
3: campo de minas para mi sensibilidad. Escoltem Rosalía, perquè la Conferència Episcopal Espanyola li ha atorgat un premi. Es tracta del Premi Bravo en la categoria de música pel seu últim disc, Lux. Él es tan encantador,
4: estrella de la sin razón. El jurat del premi també ha reconegut la directora Laura Ruiz de Azúa per Los Domingos i el periodista Javier Cercas, autor del Boig de Déu a la fi del món, sobre el viatge que el papa Francesc va fer a Mongòlia el 2023.
3: Amb música arribem als esports. Ja tenim aquí Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. El Girona afronta el partit més important de la història.
17: Bon dia, Marta. El conjunt gironí, situat en zona de descens, necessita guanyar avui contra la Reial Societat a Montilivi. Girona FM, Pau Villafañe.
18: Els de Mitchell arriben al duel en penúltima posició amb 39 punts i amb el marge d'error gairebé esgotat a falta de 3 jornades pel final de la temporada. 5 partits seguits sense guanyar han tornat a situar el Girona en zona de descens i una victòria avui és pràcticament obligatòria i l'únic camí que li queda a un conjunt dirigit per Mitchell Sánchez que hi explicava la importància del partit.
19: I tothom ha de saber que demà necessitem donar la nostra millor versió, que l'afició esté a nosaltres al 200% perquè les necessitem ten molt i tothom ha de saber que és el partit més important de la història de Girona. Molt més que París, molt més que aquí contra el Feyenoord, molt més. Aquest partit sí que és un partit per fer història.
18: L'entrenador va reconèixer que Estuani arrossega molèsties però que s'infiltrarà per poder jugar i va encoratjar l'afició a fer que Montilivi sigui diferencial davant una Reial Societat que ja té assegurada la plaça europea.
17: I després de 18 jornades sense guanyar, l'Espanyol va aconseguir ahir el primer triomf del 2026. Victòria contra l'Atlètic per 2-0 amb gols de Pere Milla i Quique García. I amb 42 punts i a falta de dues jornades, els blanquiblaus van fer un pas més cap a la salvació. Escoltem el tècnic Manolo González.
20: Sentit un alliberament molt gran i ara queda un últim pas per

0: partir de les 8 del vespre. Ahir derrota del Hajo Post Lleida i victòria del Barça. I avui comença a Gijón la Copa de la Reina d'hoquei sobre patins. I prenen part 5 equips catalans. Avui a les 8, duel català entre el Vila-sana i el Manlleu. Lluís Rodero, tècnic del Vila-sana.
1: Sí, realment és molt recent. Això ens ha d'ajudar a tenir coses presents, a donar-nos més força, i l'equip, doncs, quan cau, sempre es vol aixecar i té aquesta oportunitat que agraïm en aquest moment, després de perdre, doncs, sempre vol jugar.
0: La Copa que juga a Gijón a 6:15 de la tarda. Primer partit, el Cerdanyola juga contra el Fraga, un dels grans favorits.
2: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 3:15. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local. Calaix Actiu. Infopodcast. Les notícies de Premià de Mar en 3 minuts.
4: Demà divendres se celebra una primera reunió de planificació de les obres de la Mar Nova, amb participació de totes les parts implicades, responsables polítics, tècnics de serveis territorials i educació, gerència, empresa constructora i equip directiu de l'escola. El propòsit, dissenyar el cronograma de tot el que haurà de passar i, sobretot, com haurà d'actuar cada part en el moment que acabi el curs i comencin els treballs. Ens n'han parlat la regidora d'Educació, Elisenda Busquets, i l'alcalde Rafa Navarro.
5: Començar ja a elaborar un cronograma ja més concret. Quan hem de començar a retirar material, com ho hem de fer, quines mesures de seguretat s'han de prendre.
6: Aquesta reunió justament és el kick-off, que es diu, per poder tenir molt clar que l'endemà comença tot, per fi.
4: Recordem que després de l'aprovació al ple d'abril del projecte executiu i amb tota la resta de tràmits administratius completats i l'oportuna consignació pressupostària, les obres ja poden començar i només falta que acabi el curs escolar. L'actual líder del grup municipal i primera secretària del PSC de Premià de Mar, Luz Cánovas, repetirà al capdavant de la llista electoral els comicis de 2027. Cánovas ha estat proposada per l'executiva del partit i, tot i que tècnicament l'agrupació local encara ho ha de votar i després haurà de ser ratificada pel Consell Nacional del Partit, abans d'ahir la seva companya de partit i de grup municipal, Pilar Guardeño, ja ho donava per fet a la tertúlia de Premià Mèdia. Guardeño també avançava que la llista hi continuaran els membres del grup municipal actual, però també hi haurà incorporacions.
7: Continuarà aquesta línia de regidors i penso que es pot dir que la cap de llista serà la Luz Cánovas. Contents de poder seguir treballant i el que farem, doncs, serà incorporar nous perfils.
4: L'assemblea de l'agrupació en la qual es votarà la candidatura de Cánovas es farà el divendres 22 de maig.
8: El primer equip femení de vòlei vol passar pàgina de la clara derrota per 0-3 contra el Prat Blau, amb una revifada en la que serà la penúltima jornada de la fase de permanència. Les jugadores, entrenades per Òscar Sicília, rebran el Salou amb l'objectiu de fer-se amb els màxims punts. Tot i les 3 derrotes consecutives, l'equip segueix segon i ara s'enfrontarà al tercer classificat, qui també arrossega 2 desfetes. El partit serà diumenge a les 11 del matí. Per la seva banda, la resta d'equips del club també han tancat la temporada. L'infantil A ha fet una gran evolució, l'infantil masculí ha aprofitat el primer any federat per aprendre molt i, d'altra banda, el cadet i el juvenil femení van guanyar per assegurar-se la permanència.
4: El que fa el temps, ambient assolellat amb el permís d'alguns núvols i sense canvis a les temperatures. Demà, en canvi, el cel es taparà i pot ploure tot el dia, especialment a la tarda. També cauran les temperatures, la màxima no passarà dels 15 graus.
3: Aquest espai és una coproducció de Premià Mèdia i La Xarxa.
2: Bon dia, són 3:15.
3: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: La primera reunió entre Educació i els sindicats en vaga acaba sense acord, però les dues parts s'emplacen a continuar negociant dimarts. Els elements principals de la negociació són les millores salarials i per a l'escola inclusiva. El govern posa l'èmfasi en aquestes millores d'atenció a l'alumnat, però els sindicats volen incloure el punt del salari en la propera trobada. Així ho han valorat la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, i el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, després de la reunió.
9: Si el dilluns ens arriba una proposta insuficient que no situa, doncs, millores salarials i només vol parlar un altre cop de la inclusiva, doncs, evidentment, nosaltres, per nosaltres, això serà insuficient. De la mateixa manera que seria insuficient una proposta que només

0: Parles de salaris.
1: Hem d'estudiar diferents mesures, veure en aquest sentit també aquests marges necessaris que podem trobar amb un acord de més de 2.000 milions d'euros.
2: Mentrestant, continuen les mobilitzacions territorials als docents, avui a les comarques de Girona i de la Catalunya Central. És dijous, 14 de maig de 2026, i tenim més titulars. Agricultura concentra esforços en la lluita contra el senglar i invertir enguany 5 milions d'euros a comercialitzar-la la carn. Sònia Kerr.
3: Avui s'ha reunit la taula del senglar amb la mirada posada en combatre la peste porcina africana. Òscar Ordeig aposta per la cuina per comercialitzar aquesta carn. Des de l'inici de l'any s'han fet 27.000 captures.
4: Va lligat amb les campanyes que ja estem fent i que continuarem de la cuina de la carn de caça i la gastronomia. Sabeu que estem treballant amb cuina, amb potenciar la cuina catalana, i per tant una part de la cuina catalana ve també de la carn de caça.
2: La rebaixa de l'IVA sobre l'electricitat i el gas s'eliminarà l'1 de juny després que la inflació s'hagi situat en el 3% al mes d'abril.
3: És una millora de només una dècima respecte del març, però se situa dins dels límits establerts pel decret per fer decaure la rebaixa de l'impost. Sí que continuaran bonificats els carburants.
2: L'Ajuntament de Barcelona invertirà 50 milions d'euros als barris de la Marina.
3: L'objectiu és que siguin plenament residencials i disposin de tots els serveis necessaris. El consistori calcula que aquest entorn de la ciutat sumarà 30.000 veïns en 10 anys.
2: En cultura de Mangega, la 44a edició del Còmic Barcelona.
3: Les exposicions dels 50 anys de l'obra Paracuellos o sobre els inicis del reconegut autor Paco Roca conviuen amb l'aposta pel còmic asiàtic i convidats com el mangaka Shintaro Kago.
2: Als esports, el Girona afronta el partit més important de la història. I a Joan Barberà.
5: Situats en zona de descens, els gironins necessiten avui la victòria contra la Reial Societat a Montilivi. Ahir l'Espanyol va tornar a guanyar després de 18 partits sense fer-ho i va fer un pas més cap a la salvació. La permanència primera està més cara aquesta temporada.
2: I cop d'ull al temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Moltes comarques del país al llarg de les properes hores tindran un temps tranquil però força ventós, especialment a les comarques metropolitanes, la Catalunya Central, Pla de Lleida i gairebé tot Tarragona. Aquesta tarda tindrà aquest vent de ponent o mestral que en algun moment serà intens i farà pujar la temperatura. De fet, avui farà més calor que no pas ahir, sobretot a la Costa Daurada i a gran part de l'àmbit barceloní. I, en canvi, a gran part del Pirineu i sobretot les comarques de Girona, els núvols seran una mica més espessos, més freqüents i aniran deixant alguns ruixats. Ja entrada la tarda, a gran part de Girona acabaran sent més intensos. També arribaran a fregar el Prepirineu, el Montseny o l'Alt Maresme. La resta del país ja diem que la tarda serà més plàcida. Aquesta matinada i demà s'ennuvolarà molt al cel, acabaran caient algunes gotes disperses i el divendres al migdia i la tarda hi haurà fortes tempestes, sobretot entre Girona i Barcelona, també nevades a l'Alt Pirineu. N'estem pendents a la xarxa.
2: Gràcies, Lluís Mi. Al control de so hi tenim l'Ivan López, a la redacció i coordinació la Sònia Kerr. Passant 4 minuts de 2:15.
7: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Govern i sindicats se citen dimarts que ve per mirar d'acostar posicions després de la primera trobada de la mesa sectorial amb la consellera Esther Niubó al capdavant. El govern insisteix en millores per a la inclusiva, mentre que els sindicats exigeixen tractar també les millores salarials en la propera trobada. Fan una crida a més als docents a continuar mobilitzant-se i mantenen les convocatòries previstes de vaga. Anem cap a la seu del Departament d'Educació. Esther Minguell, quin és el posicionament dels sindicats? Bon dia.
8: Bon dia. Els sindicats convocants de les vagues exigeixen al govern que reobri la negociació més enllà de l'acord del mes de març i que es pugui tractar de totes les qüestions que preocupen el col·lectiu. Vostè, que està d'acord en parlar dels recursos per l'escola inclusiva, però reclama posar sobre la taula les millores salarials ja en la propera reunió. Esperen que en la convocatòria de dilluns ja aparegui el tema agendat i, si no, no aniran a la trobada. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
9: En canvi, en matèria salarial, aquí hi ha un escull molt gran. I és que l'acord és tan, diguéssim, explícit i concret que aquí no, en el marc de l'acord no hi ha marge de millora. Per tant, la voluntat en aquest sentit ha de ser de la consellera de reobrir i ampliar aquest acord en aquest marc, sobretot.
8: Els altres sindicats exigeixen al govern propostes concretes i que porti solucions a l'emergència educativa. Escoltem Ignasi Fernández, de professors de secundària, i Laura Gené, de la CGT.
10: Està silenciant la veu de la secundària, perquè el que ha portat avui és una proposta irrisòria sobre dotacions de l'escola inclusiva, que no funciona.
11: És un insult a tota la comunitat educativa, a totes les persones que s'estan mobilitzant. La conselleria, el departament, ha vingut sense cap proposta per escrit.
8: Els sindicats que van signar l'acord, Comissions Obreres i la UGT, presents també a la reunió, celebren que la resta de formacions s'afegeixin a la mesa per treballar en el desplegament de les mesures pactades.
2: Això per part dels sindicats, però quines explicacions ha donat el govern? Carina Bellbé, bon dia.
0: Bon dia. Davant les reclamacions dels sindicats a la mesa de negociació per incloure millores salarials, el Departament d'Educació s'ha limitat a repetir fins a 4 cops que hi ha marge suficient dins de l'acord tancat al març amb UGT i Comissions Obreres. És a dir, que el govern no preveu ampliar la dotació pressupostària més enllà dels 2.000 milions previstos al pacte amb els sindicats minoritaris. És més, el secretari de Millora Educativa ha evitat en tot moment parlar de millorar els sous dels docents i s'ha limitat a parlar de millores laborals. Ignasi Jiménez.
1: Tenim un acord suficientment obert i suficientment flexible per tal de poder trobar aquells elements que puguin generar el consens necessari per trobar una via de solució en aquesta situació.
0: El que sí que ha ampliat el departament en la seva proposta d'acord són els professionals per la inclusiva, fins a 650, un centenar més que el que havia proposat fins ara, i una xifra que preveu encara incrementar de cara a la reunió de dimarts, ja que la inclusiva, diuen, és un dels punts que genera més consens a la mesa de negociació. De fet, el govern ha proposat als sindicats obrir un calendari de treball bisemanal per avançar en l'acord.
2: I mentrestant continuen les mobilitzacions territorials dels docents, avui a les comarques de Girona i de la Catalunya Central. A Girona, prop de 4.000 mestres i professors s'han manifestat i plantat davant dels serveis territorials d'educació després de fer una marxa lenta. Han aprofitat, a més, la celebració del certamen Temps de Flors a la ciutat. Girona FM, Pau Villafanyi.
12: Sota el lema Per Temps de Flors ens plantem, 8.000 docents, segons els sindicats, han recorregut el centre de la ciutat en una manifestació que ha arrencat a les 12 del migdia davant de Correus i ha acabat a la porta dels serveis territorials d'educació. Glòria Polls és la portaveu del sindicat Usteca a les comarques de Girona.
13: Hem vist una manifestació massiva amb diferents columnes que han sortit de diferents punts del territori de la província de Girona. Els docents hem tornat a sortir al carrer, volem que se'ns torni a sentir la veu per demanar a la consellera, que avui precisament està en aquesta mesa de negociació convocada per ella mateixa, per reclamar aquestes millores d'un pacte que es va signar que no recull ni de bon tros el que necessitem realment a les aules per poder treballar bé.
12: La propera cita de protesta pels docents gironins és el 27 de maig amb la vaga a nivell català i després l'1 de juny, quan està prevista una nova aturada amb manifestació central a Girona.
2: Anem ara cap a les comarques de la Catalunya Central. A Osona, una bicicletada pels carrers de Vic ha escenificat la jornada de vaga d'aquest dijous. S'han anat aturant en diversos punts aquí els docents per fer-hi activitats, com per exemple jocs de cucanya. L'objectiu, entorpir el trànsit i fer partícips també les famílies. El nou FM, Esther Rovira.
14: Més d'un centenar de docents i famílies s'han concentrat a la plaça Major a primera hora del matí, vinguts de les columnes de Torelló, Manlleu, Call d'Atenes i la capital osonenca. Aquest ha estat el punt de partida d'una marxa que ha recorregut diversos punts de la ciutat. Han anat parant per fer proves com el joc de les cadires o trencar l'olla, en el marc d'una jornada reivindicativa i lúdica per demostrar unitat davant les reclamacions per millorar les condicions laborals del professorat català. Ho explica Sònia Zapata, delegada sindical d'Ustec.
15: Hem apostat per una jornada de vaga diferent, més lúdica, més familiar, descentralitzada, no anant tant als serveis territorials de la Catalunya Central a Manresa, sinó fent una cosa amb les famílies, perquè molts són famílies, i estem lluitant també pels seus drets, perquè estem lluitant per una escola que sigui pública, que sigui catalana, que sigui de qualitat i que doni l'igualtat d'oportunitats per a tothom.
14: L'objectiu de la mobilització també ha estat entorpir al màxim el trànsit perquè se'ls escolti com a mesura de pressió cap al govern.
2: Doncs justament el Partit Popular ha criticat els talls de carreteres que fan aquests dies els docents en les seves mobilitzacions.
3: El diputat del PP al Parlament, Alberto Villagrasa, ha justificat que els Mossos d'Esquadra infiltressin agents en una assemblea per obtenir informació i impedir justament que es facin aquests talls de carreteres de forma il·legal, però creu que Interior ho va fer de forma maldestra. Ho ha dit en una entrevista a la xarxa.
16: Interrumpir una infraestructura básica y crítica como son las carreteras, las autopistas, no está dentro del derecho a manifestación. Yo entiendo que siempre la policía actúa dentro de la legalidad y necesitan tener información precisamente para que aquellas concentraciones y manifestaciones se puedan realizar de forma pacífica y respetando el derecho de todos. ¿Que la actuación fue torpe? Seguramente fue muy torpe porque al final dejaron expuestas a dos Mossos d'Esquadra, las han dejado vendidas, las han dejado pecho descubierto.
3: Villagrasa afegeix que el PP no ha demanat cap dimissió ni cessament per responsabilitat.
2: I encara en clau política, l'Audiència Nacional ha deixat vist per a sentència el judici contra la família Pujol Ferrusola i una desena d'empresaris per corrupció econòmica. Ha estat després de 38 sessions a les seus de Madrid i de San Fernando de Henares i amb la declaració del voltant de 200 testimonis.
3: En les últimes sessions, les acusacions han mantingut les seves peticions de penes de fins a 29 anys de presó per a Jordi Pujol Ferrusola per blanqueig i frau fiscal, entre altres, mentre que les defenses han al·legat que els fets no són delictius i que no hi ha proves contra els acusats. Cal recordar que l'expresident de la Generalitat va ser exclòs de la causa fa unes setmanes a causa del seu deteriorament mental. Cap acusat ha usat el torn d'última paraula.
7: Notícies en xarxa.
2: Agricultura concentra esforços en la lluita contra el senglar i invertirà enguany 5 milions d'euros a comercialitzar-ne la carn. Avui s'ha reunit la taula del senglar amb la mirada posada en combatre la pesta porcina africana i amb aquesta nova estratègia. Marc Dalmau, bon dia.
17: Bon dia. El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca destinarà 250.000 euros a la Federació Catalana de Caça per incentivar les captures de senglars. També han contractat 3 empreses de control cinegètic per valor de 600.000 euros que faran captures en zones periurbanes, principalment amb gàbies i xarxes. I fins a 2,2 milions d'euros seran per comercialitzar la carn. Òscar Ordeig és el conseller d'Agricultura.
4: I tot el circuit cap a totes les empreses que estan fent comercialització de carn de caça i amb productes molt bons. Això va lligat amb les campanyes que ja estem fent i que continuarem de la cuina de la carn de caça i la gastronomia. Sabeu que estem treballant amb cuina, amb potenciar la cuina catalana, i per tant una part de la cuina catalana ve també de la carn de caça.
17: Des del gener s'han capturat 27.000 senglars i el departament vol allargar la temporada de caça. Pel que fa a desescalar les zones amb restriccions, el conseller diu que es farà el més ràpid possible, demana treballar els tècnics, però assegura entendre la situació.
4: Demanem disculpes a tots els ciutadans, doncs, que veuen alterats els seus hàbits també de sortida i els mateixos ajuntaments.
17: Aquesta setmana hi ha hagut 14 nous positius de 395 mostres.
2: Doncs encara en relació a l'agricultura, Unió de Pagesos amenaça amb mobilitzacions a principis de juny si la conselleria no solventa ja els ajuts pel canvi climàtic.
3: Asseguren que la lentitud amb què el departament està tramitant els ajuts posa en risc la viabilitat de la pagesia. Es tracta de subvencions per la sequera, les danes i incendis diversos. Així ho advertia Jaume Gardenyes, que responsable de sectors vegetals d'Unió de Pagesos.
18: Per motius d'agenda no se'ns contestarà res amb tot el període estiuent. Si no es fa res abans del mes de juny, nosaltres s'ha presentat diverses propostes al departament i us hi vam dir, si ens hem de tancar dintre del departament i fer una vaga de fam, la farem. Farem les mesures pertinents per a gent que tinguem disposada a treballar amb aquestes propostes.
7: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: La rebaixa de l'IVA sobre l'electricitat i el gas s'eliminarà l'1 de juny, després que la inflació s'hagi situat en el 3% a l'abril. És una lleugeríssima millora, de fet, d'una dècima respecte del març, però se situa dins dels límits establerts pel decret per fer decaure la rebaixa de l'impost. Sí que continuaran bonificats, però els carburants, que mantenen els preus a l'alça.
3: I que ja són un 10% més cars que ara fa un any, amb un augment de prop del 3% respecte del març. Des de Comissions Obreres critiquen que s'anuli la bonificació, principal responsable de la rebaixa de preus de l'energia, i demanen seguir en aquesta línia. Albert Ferrer n'és el responsable de Mercat de Treball.
19: Des de Comissions Obreres de Catalunya reclamem, en primer lloc, un major impuls en la intervenció pública per a contenir la inflació i evitar que els costos d'aquesta crisi de preus, que és d'àmbit global, recaiguin en les persones treballadores, que són del tot alienes a l'origen d'aquesta crisi.
3: I és que l'electricitat i el gas ha baixat prop d'un 2% a Catalunya en comparació amb l'abril del 2025. Pel que fa als aliments, augmenten 2 dècimes respecte del mes passat, sobretot els ous, la carn i el peix. En canvi, l'oli d'oliva va a la baixa i cau un 11% en un any. Per demarcacions, Lleida lidera el repunt de preus i se situa en el 3,7%. La segueix Girona amb un 3,3% i Tarragona amb un 3,2%. I a la cua hi ha Barcelona, on els preus cauen del 3 al 2,8%.
2: Doncs no deixem l'economia. Avui primera reunió de mediació entre els sindicats i la direcció de Nissan per l'ERO plantejat a Catalunya. Els sindicats denuncien defectes de forma. De fet, asseguren que l'empresa no ha facilitat tota la informació obligatòria ni tampoc no ha coordinat correctament el procés amb d'altres plantes europees.
3: D'altra banda, l'empresa parla de 211 11 afectats, però els sindicats apunten que la xifra pot ser encara més alta. Ho ha explicat a la xarxa Joan Carles Yepes, que és coordinador de la secció sindical UGT FICA a Nissan.
20: Ens va indicar que potencialment l'afectació era de 569 persones. 2-3 dies després, la comunicació va ser, estem amb el procés, evidentment, d'estudiar tota la documentació que ens fan facilitar el passat dia 11, i aleshores, pues, a partir d'aquí, veurem veritablement si la xifra és aquesta, real. Evidentment, nosaltres el que estem buscant és la nul·litat d'aquest expedient.
3: La d'avui ha estat la segona taula de negociació entre el comitè i l'empresa.
2: L'expedient de regulació d'ocupació de Glovo, mentrestant, afectarà 91 repartidors, finalment, a Catalunya.
3: És un 21% més, Marta, dels 435 riders afectats per l'ERO a tot Espanya. Operen principalment en municipis de l'àrea metropolitana i zones de costa. Cap d'ells, això sí, a la ciutat de Barcelona. Ahir a la nit, Glovo i els sindicats van arribar a un acord unànime per reduir l'afectació de l'ERO i oferir indemnitzacions de 37 dies per any treballat.
2: Atenció a aquestes dades. L'Hospital Clínic ha rebaixat un 22% les emissions de CO2 derivades de les diàlisis en l'últim any i ho ha fet impulsant el tractament a casa. A més, ha reduït l'aigua que es necessita per fer aquest tractament en un 40% al llarg de les darreres dues dècades. És una de les activitats, la diàlisi, de la diàlisi amb més impacte ambiental, i els experts fan una crida a reduir-lo, més encara tenint en compte que les malalties cròniques renals augmentaran els pròxims anys. Maite Polo, bon dia.
21: Bon dia. El Clínic fa unes 65 diàlisis al dia i una tercera part dels pacients que han començat a fer aquest tractament en els darrers 3 anys han acceptat fer-se a la casa. Per autonomia, pel futur del sistema sanitari, asseguren els experts d'aquest centre, i pel medi ambient. Francesc Maduell és cap de secció de diàlisi del Servei de Nefrologia i Trasplantament Renal, i Rosa Ramos, directora de l'Institut Clínic de Nefrologia i Urologia.
22: Aquí a l'Hospital Clínic, si fem 24.000 sessions de diàlisis a l'any, significa que podem... pot haver un consum entre 10 i 12.000 metres cúbics. Això vol dir més de 4 piscines olímpiques a l'any.
23: Això ens situa amb un repte ètic molt clar, que com podem continuar donant la mateixa qualitat del tractament als nostres pacients reduint al màxim el seu impacte ambiental.
21: Les malalties cròniques del ronyó aniran en augment els pròxims anys, entre altres motius per l'envelliment de la població. El 2050 podria ser la tercera causa de mort en els països desenvolupats.
2: Doncs seguim a Barcelona. L'Ajuntament invertirà 50 milions d'euros per aconseguir que els barris de la Marina siguin plenament residencials i disposin de tots els serveis necessaris. El consistori calcula que aquest entorn de la ciutat, que està en ple creixement i ubicat entre el passeig de la Zona Franca i la Ronda Litoral, sumarà 30.000 veïns en 10 anys. Jordi Casino, bon dia.
24: Bon dia, Marta. El pla singular a la Marina del Prat Vermell, presentat per l'alcalde Jaume Collboni, va més enllà de l'objectiu principal del pla de barris per reduir desigualtats, ja que pretén gestionar els impactes que tindrà la gran transformació urbanística d'aquest entorn i anticipar-se l'arribada dels nous veïns durant la propera dècada. En aquest sentit, es construiran un ambulatori, una escola bressol i un centre esportiu municipal, i es reactivaran les plantes baixes de titularitat municipal per posar-hi comerços.
25: Que sigui un pla singular vol dir que ens avancem a allò que ha de passar i que a la mesura que la ciutat vagi creixent, i aquesta és una bona pràctica nova a Barcelona que volem després també implementar a la Sagrera. Paral·lelament anem fent totes les inversions d'equipaments que necessitaran els veïns i veïnes que han de venir.
24: A més, el pla de barri singular també preveu actuacions urbanístiques a l'entorn, i el govern de Collboni proposa reurbanitzar el passeig de la Zona Franca amb més verd, reformar la plaça de la Marina i ampliar la ronda del litoral.
2: L'alcalde de Barcelona, per cert, que ha dit que confia que els grups d'esquerres donin suport a l'increment de la taxa turística que planteja per als creueristes que fan escala a la ciutat.
3: Collboni vol introduir la pujada de 4 a 8 euros a la taxa de les ordenances fiscals del 2027, en lloc de fer l'increment progressivament.
2: Canviem de comarques perquè 8 municipis de les Garrigues Altes han signat un acord amb la Generalitat i la Diputació de Lleida per millorar la connectivitat interna i adequar la titularitat de diverses vies de la zona. Les actuacions que es duran a terme comportaran més de 18 milions d'euros d'inversió. UAU Lleida Ràdio, Judit Castellà.
26: El conveni comporta un conjunt d'actuacions de millora en un tram de la C-233 i en els camins de Torrebesses a Castelldans i de Bellaguarda als Torms, així com l'adequació de la seva titularitat i funcionalitat. El finançament dels treballs correspondrà a la Generalitat de Catalunya, aproximadament del 75%, i a la Diputació de Lleida, el 25%. Es preveu que les obres estiguin enllestides el 2028 i abastaran els municipis de Torrebesses, Granyena de les Garrigues, el Cogul, Castelldans, la Granadella, el Soleràs, Bellaguarda i els Torms. Sílvia Paneque és la consellera de Territori.
27: La potencialitat que
1: teniu a les Garrigues Altes recau en potenciar-vos com a identitat, com allò que heu estat sempre, vinculat al sector primari, però també hem de tenir la capacitat d'incorporar joves, persones que es vulguin viure i desenvolupar el seu projecte vital en els vostres municipis, i per això també aquest esforç de progrés i de modernització a tot Catalunya, a les Garrigues Altes també.
26: La millora de les comunicacions viàries forma part del programa Relament de les Garrigues Altes del Govern de la Generalitat.
2: I és moment per a la cultura. Està tot a punt perquè demà comenci la 44a edició del còmic Barcelona. Enguany, les obres de remodelació de la Fira Montjuïc obliguen a oferir els continguts en un sol pavelló, el número 8. Les exposicions dels 50 anys de l'obra per a Cuellos o sobre els inicis del reconegut autor Paco Roca conviuen amb l'aposta pel còmic asiàtic i convidats com el mangaka Shintaro Kago. David Navarro, bon dia.
5: Bon dia. Sense plaça de l'univers, però amb els mateixos expositors, més de 200 concentrats al pavelló 8 amb 29.000 metres quadrats. El còmic Barcelona s'apreta per obligació, però manté totes les seccions, com el Comic Kids o el Fòrum, i afegeix un estand per a Hong Kong, en una edició que mira els autors asiàtics. Així, l'exposició de l'obra de Wu Na-yong, que reinterpreta la vestimenta de personatges icònics, conviu amb la del clàssic Paracuellos, de Carlos Jiménez, la dels inicis de Paco Roca o la que recorda el fanzín Atraccions. La directora general de Ficòmic, Meritxell Puig, ha avançat que els aficionats gaudiran d'allò més.
6: Jo penso que és un any també de rècords, però no tant en números que també, sinó en números de convidats, en números d'activitats, de propostes, de tot el que porta també com a novetats les editorials i el tema del còmic pro, per exemple.
5: Paco Roca o Wu Na-yong visitaran el Saló, com també ho faran autors de nivell de Milo Manara, Shintaro Kago o l'autora del cartell d'enguany, Natacha Bustos. Per cert, que aquest divendres coneixerem la guanyadora del Premi de la millor obra d'autoria espanyola. Per primera vegada recaurà en una dona, gràcies a un ple de 5 nominades femenines.
2: Els Pets, Miqui Núñez, la Ludwig Bang o els Amics de les Arts són els caps de cartell del Petits Camaleons, el festival de música de referència per als més petits que tornarà a Sant Cugat del Vallès a la tardor. Cugat Mèdia, Mireia Puente.
8: La 15a edició del festival Petits Camaleons donarà el tret de sortida dijous 1 d'octubre amb el concert dels Amics de les Arts al Teatre Auditori Emma Vilarassau. Des de llavors i fins diumenge 4, la zona del Teatre Auditori, l'Escola Municipal Victòria dels Àngels i les carpes que s'ubicaran a l'Arboretum acolliran fins a 70 concerts que podran gaudir prop de 10.000 persones en total. La jornada de dissabte comptarà amb una desena de propostes musicals, entre les quals destaquen Miqui Núñez, els Amics de les Arts, Triquei o el Poni Pissador. Diumenge, els Pets i la Lut Dic Van seran els encarregats de posar el punt final a l'edició, una jornada que també comptarà amb Sidoní, Oriol Cors o Robot Robert. L'alcalde Josep Maria Vallès considera que Sant Cugat reuneix tots els requisits per fer el festival.
9: Jo crec que aquesta ciutat reuneix tots els ingredients possibles perquè això funcionés, no? D'entrada, evidentment, un bon equip al darrere que faci aquesta programació, sempre buscant el millor cartell possible.
8: La venda d'entrades per accedir al festival estan disponibles ja des d'aquest mateix dijous a través de la seva pàgina web.
2: I el Festival Terrats en Cultura portarà 13 espectacles a 7 terrats a Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat. Del 12 de juny al 24 de juliol, la trobada combinarà música, teatre, dansa i stand-up.
3: Terrats en Cultura manté la seva original proposta. Espectacles a llocs poc convencionals, 7 terrats de Barcelona i de l'Hospitalet de Llobregat, però ubicacions que el públic no coneix fins aleshores, fins hores abans, volíem dir, de cada funció. En total, 5 concerts, 6 espectacles teatrals, una peça de dansa i una proposta d'estand-up. L'organització preveu que un miler d'espectadors passin fins al 28 de juliol que gaudeixin d'aquesta proposta.
2: I arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. El Girona afronta, atenció, el partit més important de la història.
10: Bon dia, Marta. El conjunt gironí, situat en zona de descens, necessita guanyar avui contra la Reial Societat a Montilivi. Girona FM, Pau Villafañer.
11: Els de Mitchell arriben al duel en penúltima posició amb 39 punts i amb el marge d'error gairebé esgotat a falta de 3 jornades pel final de la temporada. 5 partits seguits sense guanyar han tornat a situar el Girona en zona de descens i una victòria avui és pràcticament obligatòria i l'únic camí que li queda a un conjunt dirigit per Mitchell Sánchez, que hi explicava la importància del partit.
27: I tothom ha de saber que demà necessitem donar la nostra millor versió, que l'afició estigui a nosaltres al 200%, perquè les necessitem molt, i tothom ha de saber que és el partit més important de la història de Girona. Molt més que París, molt més que aquí contra el Feyenoord, molt més. aquest partit sí que és un partit per fer història.
11: L'entrenador va reconèixer que Estuani arrossega molèsties, però que s'infiltrarà per poder jugar, i va encoratjar l'afició a fer que Montilivi sigui diferencial davant una Reial Societat que ja té assegurada la plaça europea.
10: I després de 18 jornades sense guanyar, l'Espanyol va aconseguir ahir el primer triomf del 2026, victòria contra l'Atlètic Club per 2-0 amb gols de Pere Milla i Quique García. Amb 42 punts i a falta de dues jornades, els blanquiblaus van fer un pas més cap a la salvació. Escoltem el tècnic Manolo González.
0: He sentit un alliberament molt gran i ara queda un últim pas per assolir el punyeter objectiu d'una vegada i et dic, a partir d'aquí pues, intentar descansar perquè està sent un any que no s'esperava i està sent dur, la veritat.
10: I ahir el Barça va perdre per 1-0 contra l'Alavés, també equip immers en la lluita per la salvació. En bàsquet, en el món de la cistella, la Lliga ACB, avui a les 8 del vespre, el Joventut Badalona rep a l'Olímpic a l'Andorra. Ahir, derrota del Hayopos Lleida i el Barça va superar el Granada. I avui comença Gijón, la Copa de la Reina d'hoquei sobre patins, i prenen part 5 equips catalans. Avui hi ha dos partits, a 6:15 de la tarda, el Cerdanyola juga contra el Fraga, i a les 8, duel català entre el Vila-sana i el Manlleu.
2: Gràcies, Joan Barberà, és l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí i ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.
7: Notícies en xarxa. Edició migdia.
4: La xarxa de comunicació local.
12: Yo te sigo.
13: Infopodcast. Les notícies de Premià de Mar en 3 minuts.
14: Demà divendres se celebra una primera reunió de planificació de les obres de la Mar Nova, amb participació de totes les parts implicades, responsables polítics, tècnics de serveis territorials i educació, gerència, empresa constructora i equip directiu de l'escola. El propòsit, dissenyar el cronograma de tot el que haurà de passar i, sobretot, com haurà d'actuar cada part en el moment que acabi el curs i comencin els treballs. Ens n'han parlat la regidora d'Educació, Elisenda Busquets, i l'alcalde Rafa Navarro.
15: Començar ja a elaborar un cronograma ja més concret. Quan hem de començar a retirar material, com ho hem de fer, quines mesures de seguretat s'han de prendre.
16: Aquesta reunió justament és el kick-off, que es diu, per poder tenir molt clar que l'endemà comença tot, per fi.
14: Recordem que després de l'aprovació al ple d'abril del projecte executiu i amb tota la resta de tràmits administratius completats i l'oportuna consignació pressupostària, les obres ja poden començar i només falta que acabi el curs escolar. L'actual líder del grup municipal i primera secretària del PSC de Premià de Mar, Luz Cànovas, repetirà al capdavant de la llista electoral els comicis de 2027. Cànovas ha estat proposada per l'executiva del partit i, tot i que tècnicament l'agrupació local encara ho ha de votar i després s'haurà de ser ratificada pel Consell Nacional del Partit, abans d'ahir la seva companya de partit i de grup municipal, Pilar Guardeño, ja ho donava per fet a la tertúlia de Premià Mèdia. Guardeño també avançava que la llista hi continuaran els membres del grup municipal actual, però també hi haurà incorporacions.
17: Continuarà aquesta línia de regidors i penso que es pot dir, la cap de llista serà la Luz Cànovas, contents de poder seguir treballant i el que farem pues, serà incorporar nous perfils.
14: L'assemblea de l'agrupació en la qual es votarà la candidatura de Cànovas es farà el divendres 22 de maig.
10: El primer equip femení de vòlei vol passar pàgina de la clara derrota per 0-3 contra el Prat Blau, amb una revifada en la que serà la penúltima jornada de la fase de permanència. Les jugadores, entrenades per Òscar Sicília, rebran el Salou amb l'objectiu de fer-se amb els màxims punts. Tot i les 3 derrotes consecutives, l'equip segueix segon i ara s'enfrontarà al tercer classificat, qui també arrossega 2 desfetes. El partit serà diumenge a les 11 del matí. Per la seva banda, la resta d'equips del club també han tancat la temporada. L'infantil A ha fet una gran evolució, l'infantil masculí ha aprofitat el primer any federat per aprendre molt i, d'altra banda, el cadet i el juvenil femení van guanyar per assegurar-se la permanència.
14: El que fa el temps, ambient assolellat amb el permís d'alguns núvols i sense canvis a les temperatures. Demà, en canvi, el cel es taparà i pot ploure tot el dia, especialment a la tarda. També cauran les temperatures, la màxima no passarà dels 15 graus.
13: Aquest espai és una coproducció de Premià Mèdia i La Xarxa.
7: Notícies en xarxa.
18: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. La primera reunió entre Educació i els sindicats en vaga ha acabat sense acord, però les dues parts, això sí, s'emplacen a continuar negociant dimarts. Els elements principals de la negociació són les millores salarials i per l'escola inclusiva. El govern posa l'èmfasi en les millores d'atenció a l'alumnat, però els sindicats volen incloure el punt del salari a la propera trobada. Així ho han valorat la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, i el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez.
19: Si el dilluns ens arriba una proposta insuficient, que no situa doncs, millores salarials i només vol parlar un altre cop de la inclusiva, doncs, evidentment nosaltres per nosaltres això serà insuficient. De la mateixa manera que seria insuficient una proposta que només parlés de salaris. Per nosaltres això tampoc seria suficient i tampoc entraríem en aquest marc de negociació.
20: Hem d'estudiar diferents mesures, veure en aquest sentit també aquests marges necessaris que podem trobar amb un acord de més de 2.000 milions d'euros per tal de poder trobar i desencallar aquesta situació que ens sembla que nosaltres, evidentment, farem tots els possibles perquè així sigui.
18: Mentrestant, avui han continuat les mobilitzacions territorials dels docents a les comarques de Girona i també a la Catalunya Central, avui en el tercer dia. I Agricultura, que concentra esforços en la lluita contra el senglar, invertirà enguany 5 milions d'euros en comercialitzar-ne la carn. Avui s'ha reunit la taula del senglar amb la mirada posada en combatre la pesta porcina africana. Concentra esforços des de principis d'any, ja que s'han fet unes 27.000 captures. I la rebaixa de l'IVA sobre l'electricitat i el gas s'eliminarà l'1 de juny després que la inflació s'hagi situat al 3% al mes d'abril. És una millora de només una dècima respecte al març, però se situa, això sí, dins dels límits establerts pel decret per fer decaure la rebaixa de l'impost. Això sí, continuaran els bonificats als carburants. I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el papa Lleó XIV es reuniran pròximament al Vaticà. Ho ha confirmat fons a l'executiu espanyol. La trobada tindrà lloc abans que acabi el mes en el context d'un viatge del cap de l'executiu i es produirà uns dies abans de l'inici del viatge que el pontífex té previst, recordem, fer a Espanya el mes de juny. I l'Audiència Nacional ha deixat vist per sentència el judici contra la família Pujol-Ferrusola i una desena d'empresaris per corrupció econòmica després de 38 sessions a les seus a Madrid i a San Fernando de Henares i amb la declaració al voltant d'uns 200 testimonis. Es demanen fins a 29 anys de presó.
21: Notícies en xarxa.
22: Passen 3 a les 3 i comença l'Ona Maresme.
23: Ona Maresme, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local, amb el suport de la xarxa.
22: Bona tarda, benvinguts un dia més a l'Ona Maresme, on ho tenim tot a punt per fer comarca. Comencem posant-nos al dia.
24: Recorrem la comarca de nord a sud i de mar a muntanya. Som Ona Maresme.
22: I comencem repassant els titulars més destacats a la comarca d'aquest dijous 14 de maig de 2026. 83 milions d'euros per ampliar l'Hospital de Calella i fer-lo de primera divisió de cara al 2031. Sergi Ferrer.
25: El govern de la Generalitat ha presentat aquest dimecres, dia 13, el projecte d'ampliació de l'Hospital Sant Jaume de Calella, una de les actuacions sanitàries més importants previstes a l'Alt Maresme.
22: Detingut a Malgrat, un jove de Blanes que va entrar molt alterat en un hotel amb un gran ganivet, on a Malgrat...
28: Els fets van passar al vespre quan una patrulla de la policia local feia l'habitual ronda de vigilància a la plaça de l'estació de tren. Els agents van observar que un jove entrava a la recepció de l'hotel de la plaça Maria Cubí amb una actitud clarament alterada.
22: Palafolls enllaça les seves rutes amb el nou tram de l'Eurovelo 8 resseguint la llera del riu. Jordi Prats de Valls.
29: Ja han finalitzat les obres per interconnectar les rutes que passen per Palafolls. Aquestes estaran unides mitjançant un nou tram de camí de 308 metres resseguint la vora del riu en una zona que, fins ara, no estava definida.
22: Llavanera sorteja els pisos de protecció oficial de la promoció Can Rivière, Martí Capçada.
30: L'acte s'ha fet a la sala de plens davant de notari i amb assistència oberta a la ciutadania i ha servit per establir l'ordre d'adjudicació dels pisos. El sorteig s'ha dut a terme amb un programa informàtic oficial i sota supervisió notarial.
22: I novetats del Fira Tascalella, com una rambla gastronòmica i una ludoteca, Sergi Ferrer.
25: Aquest cap de setmana, Calella acull la tercera edició del Fira Tast, la fira gastronòmica que combina degustacions, música i activitats per a totes les edats. Enguany, les obres a la bassa del Parc del Mau han obligat a repensar l'espai, cosa que ha donat lloc a novetats pensades per millorar l'experiència dels visitants.

0: 83 milions d'euros per ampliar l'Hospital de Calella i fer-lo de primera divisió de cara al 2031. Aquest és el titular del dia i és de Calella. Sergi Ferrer.
1: El govern de la Generalitat ha presentat aquest dimecres el projecte d'ampliació de l'Hospital Sant Jaume de Calella, una de les actuacions sanitàries més importants previstes a l'Alt Maresme. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha qualificat la iniciativa com un dels grans projectes transformadors del país i ha defensat que l'obra, amb una inversió de quasi 83 milions d'euros, és un punt de no retorn per al sistema sanitari del territori. El projecte, impulsat pel Servei Català de la Salut i Infraestructures.cat, donarà resposta a una població de referència de 218.000 persones de l'Alt Maresme i la Selva Marítima, una àrea que concentra també un alt volum de població flotant per turisme. Segons el govern, les obres podrien estar finalitzades entre 2030 i 2031. Es tracta de la iniciativa més important a la comarca en l'àmbit de la salut pública, junt amb el nou hospital sociosanitari de Mataró. El projecte acumula anys de retard i de promeses incomplertes. Ara va de debò, ha assegurat Dalmau.
2: Aquesta vegada va de debò. Hi ha una aliança entre el Departament de Salut, amb l'Ajuntament, amb el Consorci, per tirar endavant aquest projecte. Catalunya mereixia que Calella tingués un nou hospital en condicions. Cal pensar el país tot sencer i això significa que no podem tenir un país de primera i un país de segona. És una inversió de més de 80 milions d'euros entre la construcció i l'equipament, amb l'objectiu d'arribar al 2030 a tenir aquest hospital ja construït i amb el seu equipament al 2031.
1: L'actuació preveu una transformació profunda del complex sanitari. En total, s'intervindrà sobre 28.000 metres quadrats, dels quals 24.250 seran d'obra nova i 3.745 de reforma, fet que permetrà duplicar la superfície actual de l'hospital. El nou disseny inclourà la construcció de dos nous edificis paral·lels a l'actual, connectats per un bloc central que actuarà com a nova façana principal i gran espai de circulació. També es preveu la urbanització de més de 6.600 metres quadrats d'espai espais exteriors, amb una nova plaça d'accés i un entorn hospitalari completament reordenat.
0: Detingut a Malgrat un jove de Blanes que va entrar molt alterat en un hotel amb un gran ganivet. Ona Malgrat, bona tarda.
3: Bona tarda, així és. La policia local ha detingut un jove de 26 anys i veí de Blanes que va entrar molt alterat al hall d'un hotel de la plaça Maria Cubí. Els agents que feien el servei de vigilància del pla preventiu de seguretat i convivència d'aquesta plaça van observar l'escena i van entrar a l'establiment. El van detenir per desobediència i en l'escorcoll li van trobar, a més d'un ganivet de 20 centímetres, molts diners en metàl·lic i objectes que possiblement havien estat robats.
0: Gràcies. I Palafolls enllaça les seves rutes amb el nou tram de l'Eurovelo 8 resseguint la llera del riu. Jordi Pratsavalls, bona tarda.
4: Bona tarda, Gemma. Doncs sí, ja han finalitzat les obres per interconnectar les rutes que passen per Palafolls. Aquestes estaran unides mitjançant un nou tram de camí de 308 metres resseguint la vora del riu en una zona que fins ara no estava definida. Aquest nou camí és el que acabarà configurant conjuntament amb la resta de rutes existents la nova ciclovia Eurovelo 8, una ruta ciclista continental que passarà pel nostre municipi. Els treballs que s'han fet en el nou camí són l'excavació prèvia dels terrenys, la instal·lació de drenatges i la col·locació de la tanca cinegètica per delimitar el traçat respecte als camps de conreu adjacents. A banda de vincular aquesta ruta de la Tordera i l'Anella Cívica amb la xarxa ciclista transcontinental Eurovelo 8, el camí connectarà el nucli urbà amb aquestes tres rutes que s'entrellacen al seu pas per Palafolls. L'actuació s'ha adjudicat per un import de 60.000 euros. Està impulsada per el Consell Comarcal del Maresme i compta amb el suport financer dels fons europeus Next Generation EU per formalitzar un model de turisme verd i esportiu a la comarca. A més del propi camí, el projecte prioritza la restauració de l'ecosistema fluvial mitjançant l'eliminació de la canya comuna, una espècie invasora que degrada la ribera de la Tordera mentre es preserva tota la vegetació autòctona i l'arbreda d'oms existent.
0: Gràcies, Jordi. La plataforma Canet Connecta Bus ha lliurat a l'Ajuntament de Canet les 3.281 signatures que han recollit, tot demanant una línia d'autobús alternativa a la R1 de Rodalies. Ràdio Canet.
5: La plataforma Canet Connecta Bus ha lliurat a l'Ajuntament de Canet les 3.281 signatures que han recollit, tot demanant una línia d'autobús alternativa a la R1 de Rodalies. Una iniciativa que ha crescut i agrupa també els municipis veïns d'Arenys de Mar i d'Arenys de Munt. Els tres pobles han acordat fer accions conjuntes. De fet, fa mesos que la plataforma Canet Connecta Bus va iniciar aquesta campanya de recollida de signatures. Han recollit fins ara 2.377 en paper i 944 en format digital. Val a dir que la campanya online continua oberta. El següent pas serà presentar una moció perquè sigui debatuda en el ple municipal. Ho comenta un dels impulsors de la campanya, Xavi Pinyol.
6: A presentar una moció en el ple perquè sigui aprovada o no sigui aprovada, no? Arenys de Mar ja s'ha aprovat, Arenys de Munt ja s'ha aprovat i nosaltres, a través de la regidora no escrita Mònica Ventura, doncs presentarem aquesta moció per intentar treballar conjuntament amb els altres dos ajuntaments per unir forces i donar més visibilitat a aquesta necessitat.
5: Més endavant també tenen previst fer una roda de premsa conjunta.
0: I l'Ajuntament de Malgrat felicita el Càmping del Mar pel seu reconeixement com un dels 45 millors càmpings a l'Estat, una Malgrat.
3: L'alcaldessa Sònia Vinyoles i el seu primer tinent d'alcaldessa i regidor de Turisme, Jordi Ferrer, han visitat el Càmping del Mar de Malgrat. Aquest establiment ha rebut una menció honorífica com un dels 45 millors càmpings de l'Estat en els AXI Awards 2026. L'alcaldessa i el regidor han traslladat la felicitació de la corporació per aquest premi de prestigi en el sector. En concret, es tracta dels AXI Awards, uns prestigiosos guardons internacionals que organitza Autocamper Service International, organització que està especialitzada en la inspecció i promoció de càmpings europeus. Els AXI Awards es van lliurar en el marc del Congrés de Càmpings de Catalunya, que es va celebrar al Castell de Ciutat, a la Seu d'Urgell. La directora de l'establiment turístic magratenc, Mònica Estelayo, va recollir el reconeixement del Càmping del Mar com un dels millors 45 càmpings de l'Estat. Prop de 100.000 campistes van votar en l'edició d'enguany dels AXI Awards.
0: I l'alcalde de Premià de Mar posa bona nota al dispositiu per acompanyar la regularització d'immigrants i insisteix que portarà la factura al ple. Sergi.
1: Rafa Navarro ha valorat aquests dies l'esforç que ha calgut fer des de l'Ajuntament per atendre els centenars d'immigrants premianencs que es volen acollir a la regularització extraordinària decretada pel govern de Madrid. El 20 d'abril s'activava per part de personal municipal un servei extraordinari de tardes per expedir l'informe de vulnerabilitat i també per lliurar el volant d'empadronament a qui el necessités. I un servei, ens deia l'alcalde, que llevat d'un primer moment d'un cert atabalament, ara ja ha agafat velocitat de creuer i no ha suposat un gran trasbals al funcionament normal de la casa. Amb tot, diu Navarro, un dispositiu que costarà diners a l'Ajuntament i per això vol portar la factura al ple i veure com s'hi posen els partits que van votar en contra del pressupost.
7: El funcionament de la casa no s'ha alterat perquè tot aquest extra importantíssim de feina s'ha fet habilitant hores d'atenció a la ciutadania a marge de les hores que ja tenim. Per tant, no hi ha hagut serveis que s'hagin vist alterats. I el que estem ara fent, després de, diguem, l'efervescència dels primers dies on la gent ve molt despistada i no sap ben bé què fer, i tothom apareix a la primera hora del matí a l'oficina de la UAC, un cop ja es van distribuir les hores, i hem agafat velocitat de creuer, hem anat reduint, diguem, el temps d'atenció perquè cada cop som més àgils, i estem en disposició de dir doncs, que estem cobrint amb les expectatives i creiem que podrem arribar doncs, el dia 30 de juny amb tota la feina feta, sense que s'hagi suposat cap trasbals a nivell organitzatiu. Ara, això sí, jo he demanat quin és el cost d'aquest trasbals a nivell horari, perquè el que farem serà aquesta factura, la portarem a ple i farem que la gent es manifesti. I si hi ha partits que han defensat molt aquest procés, que han votat en contra del pressupost i ara voten a favor d'aquest pressupost en concret, potser li han d'explicar a la ciutadania per què això sí. I, per exemple, els serveis socials habituals per a totes les persones de Premià de Mar no, perquè és el que han fet. Votar que no un pressupost que assegura oferir serveis a la gent de Premià de Mar, però en canvi votaran que sí a la incorporació per a aquest procés específic. I jo crec que la ciutadania mereix que hi hagi una explicació al respecte.
1: Recordem que per obtenir l'informe de vulnerabilitat cal demanar entrevista personal 3 tardes per setmana, dilluns, dimecres i divendres de 3 a 2 quarts de 7 de la tarda. I recordem també que existeix un servei d'informació i acompanyament que s'ofereix al centre cívic per part de les entitats Premià Acull, l'Escola Popular i Sant Prem, a les quals l'Ajuntament ha cedit aquest espai municipal. Ens atenen cada dijous i dilluns de 6 a 8 i cada dimecres de 10 a 1, mentre duri el procés de regularització que finalitza el 30 de juny.
0: Gràcies, Sergi. Canviem de qüestions. A Tordera, la setmana vinent comencen els treballs d'asfaltatge del carrer Gaudí. Martre Serres.
8: Així és, les obres del carrer Gaudí entren a la recta final. A partir del 18 de maig s'iniciaran els treballs definitius d'asfaltatge per tal de poder reobrir el carrer abans de finalitzar el mes. Es farà tot amb una fase final on quedarà enllestida pràcticament l'obra civil i començaran les tasques de soterrament de la xarxa elèctrica. Ho explica l'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías.
9: Les obres, afortunadament, van en termini i creiem que a final d'aquest mes poden quedar fetes perquè l'asfaltat arriba en molt breu. Són unes obres que han anat afortunadament a temps. Nosaltres vam dir que s'allargarien més del que estava previst en contracte perquè ja sabem justament que quan dius que s'acaben un dia triguen 3 mesos més a acabar. Van a temps i sí que el que demano és una mica més de paciència perquè estem al tram final de les obres i justament el que no volem és demorar-les més. Per tant, si obrim un tram ara, dificultava el pas del soterrament de serveis que faltaven a l'últim tram, del pas de maquinària, i llavors vam prioritzar acabar les obres a temps per poder obrir el carrer final d'aquest mes.
8: Així doncs, l'obra es troba en termini d'execució i es preveu que s'enllesteixi en les pròximes setmanes.
0: I Llavanera sorteja els pisos a protecció oficial de la promoció de Can Rivière. Martí Capçada, bona tarda.
10: Bona tarda, Gemma. Així és, l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres ha celebrat aquest dimecres el sorteig dels habitatges de protecció oficial de la promoció de Can Rivière, situada al passeig de la Mare de Déu de Montserrat. L'acte s'ha fet a la sala de plens davant de notari i amb assistència oberta a la ciutadania i ha servit per establir l'ordre d'adjudicació dels pisos. El sorteig s'ha dut a terme amb un programa informàtic oficial i sota supervisió notarial. L'alcalde, Àlex Neira, ha destacat la importància de continuar impulsant l'habitatge assequible al municipi, mentre que el regidor d'habitatge ha explicat que les persones adjudicàries rebran pròximament la documentació necessària per formalitzar els contractes de lloguer. A més, l'Ajuntament preveu organitzar una jornada de portes obertes pels futurs llogaters a finals del mes de juny. El consistori també ha volgut enviar un missatge a les persones que no han obtingut pis en aquest sorteig, assegurant que continuarà treballant per ampliar la xarxa d'habitatge protegit al municipi.
0: I ens quedem amb tu, Martí, perquè 400 monitors i monitores es troben aquest dissabte a Premià de Mar, que acull per primer cop la jornada del moviment dels centres d'esplai cristians catalans.
10: Correcte, Premià de Mar serà aquest dissabte 16 de maig la seu de la jornada anual de monitors del moviment de centres d'esplai cristians catalans. S'espera l'arribada de més de 400 monitors d'aquesta federació de centres d'educació en el lleure provinents d'uns 200 esplais de Catalunya, Mallorca i Menorca, que durant tot el dia compartiran activitats formatives i debats, però també exhibicions de cultura popular i jocs. Ahir ens ho explicaven des de l'esplai parroquial de Premià de Mar, que actuarà d'anfitrió el Guillem Martín i el Joel Navarrete.
11: Aquest esdeveniment és algo inèdit, mai havia passat a Premià de Mar que una entitat com l'Esplai Parroquial o qualsevol altra agrupés tantíssima gent. Creiem que és un gran èxit, un èxit que ho tinguem aquí a Premià i que nosaltres també formem part d'aquesta part organitzativa juntament amb altres entitats.
12: Tot es basa en un centre d'interès, bueno, és el fil conductor que portarà tota la jornada, i a part d'això també en tenim mostres de cultura popular, a la qual en aquesta jornada participaran els capgrossos de Premià, la Colla Bastonera, Quin Cacao com a colla de tabals, i també portarem un punxadiscos local, que és un exmonitor del nostre centre d'esplai, en DJ Febe.
10: Com sentíem, el fil conductor de la trobada és d'inspiració criminal i se serveix de la figura del detectiu Canon, Guillem Martín.
11: Tenim un detectiu, que és en Canon, que el que estarà intentant és averiguar què ha passat amb la zona 15, què és la zona 15. Per posar en context, l'esplai, el més sec, ens organitzem per diferents zones, que són diferents territoris, la majoria són comarques o a grup. O a Barcelona, per exemple, hi ha diferents districtes, no? Doncs cada districte són una zona. En aquestes zones hi ha un ventall d'esplais que al final és un lloc, un punt de trobada, perquè també poder fer una mica de cohesió entre els diferents esplais, ja que com som moltíssims, tampoc podem fer alguna cosa molt gros. Llavors, la zona 15 és la zona del Maresme, on estem agrupats l'esplai de Premià, l'esplai de Mataró, que és l'Arol, i l'esplai de Tallà, que és l'Itaca. Llavors, una mica aquest fil conductor va de que algú ha matat a la zona 15 i tenim un detectiu que és el Canon que ha d'investigar qui ha sigut i per què. Llavors hi haurà diferents sospitosos i durant tota aquesta jornada de monitors els diferents esplais aniran averiguant fent diferents proves dinàmiques.
10: La trobada començarà a les 10 del matí al Parc del Palmar i tot seguit es farà una activitat de benvinguda que durà els assistents a visitar el centre de Premià de Mar. Després d'això, la resta de la jornada, amb debats, formacions i un dinar de germanor, es farà a les instal·lacions de l'Escola Montserrat. Els centres i clubs d'esplai del MCECC acullen uns 20.000 infants i un total de 4.000 monitors.
0: Gràcies, Martí. I ara ens fixem a Canet, on l'Ajuntament ofereix 115 places públiques a l'Escola Bressol Municipal, al Palauet, Ràdio Canet.
5: L'Ajuntament de Canet ofereix 115 places públiques a l'Escola Bressol Municipal al Palauet. Fins al 22 de maig, les famílies poden formalitzar la preinscripció en aquesta llar d'infants, l'única que hi ha al municipi. La previsió és que tinguin 9 línies, ja que va haver d'assumir-ne una més quan va tancar el centre privat Ninis l'estiu passat. L'Ajuntament ha obert des del 8 de maig i fins al dia 22 de maig el període de preinscripció a la llar d'infants al Palauet. Aquest tràmit es pot fer de manera telemàtica o presencial. Dins del calendari de preinscripció i matriculació cal recordar que hi ha unes dates clau que s'han de tenir en compte, com ara que el 29 de maig es publicaran les llistes baremades i que en cas d'empat el 12 de juny es faria el sorteig i la matriculació s'ha de formalitzar entre el 16 i el 25 de juny. Cal demanar cita prèvia a l'Escola Bressol per poder-ho fer. L'Escola Bressol, recordem, acull nens i nenes a partir de 16 setmanes i fins als 3 anys.
0: Gràcies. I l'eixida jove de Palafolls acull aquest divendres la tercera edició de la festa Fem un Glob amb tallers i música. Jordi.
4: Sí, aquest divendres el local de l'eixida a Can Batlle acollirà la tercera edició del Fem un Glob, una de les iniciatives que du a terme l'entitat palafollenca Glob de Bosc. L'eix vertebrador d'aquesta entitat és l'aplec de la Ratafia. Tot i això, per animar a un públic més jove i vista la bona acollida que han tingut les anteriors edicions, han volgut tornar a impulsar aquesta edició del Fem un Glob. Aquest any l'activitat inclourà un taller de còctels juntament amb la Ratafia, com no podia ser d'una altra manera. En aquesta quarta edició també es diran els guanyadors del tercer Glob Literari. Es farà un sopar popular amb servei de barra i la nit finalitzarà amb un concert en acústic amb Essent Carles i una jam session organitzada per l'eixida del local jove. L'accés és obert a tothom, major d'edat. Tot i això, des de l'entitat han indicat que els interessats en participar del taller de còctels han d'inscriure's des de la web de Glob de Bosc o a través de les seves xarxes socials. Pel que fa a l'horari, el taller de còctels es durà a terme a partir de 8:15 del vespre. A 9:15 es farà la proclamació dels premis del tercer Glob Literari organitzat per Sant Jordi i ja a partir de 9:00 del vespre es farà el sopar, el concert i la jam session.
0: Gràcies. I a Premià, la Cruz de Mayo tornarà a omplir de música i flamenc la plaça de la Sardana, Ona Malgrat. Doncs bé, la plaça de la Sardana acollirà aquest dissabte una nova edició de la Cruz de Mayo, una festa impulsada pel coro rociero La Marisma de Premià de Mar, que des de fa prop de 20 anys apropa al municipi una de les tradicions populars més arrelades de la cultura andalusa. La celebració típica del mes de maig a molts municipis andalusos consisteix a decorar creus amb flors i ornaments als carrers i places. A Premià de Mar, la proposta s'ha consolidat amb els anys com una cita cultural i festiva oberta a tota la població. La jornada començarà amb l'actuació en directe del coro rociero, La Marisma, i continuarà amb diverses exhibicions de flamenc a càrrec de diferents entitats participants, entre elles l'Escola de Ball Loli i el grup Arcoiris. Precisament la directora de l'escola, Loli Balastegui, ha explicat que la voluntat de la festa és divulgar la cultura andalusa i mantenir viva aquesta tradició també a Premià de Mar.
13: Les creus de maig és una tradició molt popular a andalusa on es decoren creus amb flors als carrers durant el mes de maig. Vam voler portar aquesta festa a Premià de Mar per divulgar una mica la cultura andalusa i llavors el coro comença la festa cantant en directe i continua amb danses populars. Participa a l'escola, la Ball Loli, i també participa a l'entitat Danses Populars Arcoiris.
0: L'activitat tindrà una durada aproximada de 2 hores i començarà a 6:00 PM. I en cultura tenim novetats al Firatàs Calella, una rambla gastronòmica i també una ludoteca. Sergi Ferrer, quines són les altres novetats?
1: Aquest cap de setmana Calella acull la tercera edició del Firatast, la fira gastronòmica que combina degustacions, música i activitats per a totes les edats. Enguany, les obres a la bassa del Parc del Mau han obligat a repensar l'espai, cosa que ha donat lloc a novetats pensades per millorar l'experiència dels visitants. Una de les principals és la rambla de degustació, que se situarà a l'avinguda del parc. L'escenari s'instal·larà davant de la Font de Sant Jordi, tocant l'Estany de les Oques i amb vista cap a l'escola La Minerva. L'espai ampli comptarà amb taules i cadires perquè el

0: com de sobre de les oques.
1: Sí,
0: en allà
1: sí,
0: hi haurà l'escenari, mirant, diguem-ne, cap a la Minerva, i tot allò serà una rambla tota posada amb taules i cadires.
2: També s'ha creat una ludoteca a la Pèrgola, pensada per facilitar la visita de les famílies. Els nens podran passar-hi estones supervisades per monitors i les famílies rebran un dispositiu que sonarà quan sigui l'hora de recollir-los. L'hora de recollida s'ajustarà segons la demanda. Una altra novetat fa referència a la compra de tiquets. Tot i que es manté el format físic de les edicions anteriors, aquest any els visitants podran escanejar un QR a les taules, agilitzant l'accés i evitant cues. Aquest any, la guixeta dels tiquets estarà ubicada a la placeta de l'Olivera. Al llarg del cap de setmana es faran tallers gastronòmics, demostracions, concerts i sessions de DJ, garantint entreteniment constant per a grans i petits. Hi haurà 17 expositors, tots de Calella.
3: I l'Escola de les Arts del Teatre Clavé de Tordera ha obert inscripcions pel pròxim curs, Marc Tres Serres.
4: En efecte, l'Escola de les Arts del Teatre Clavé ha obert el període d'inscripcions pel proper curs amb un projecte educatiu renovat que reforça la seva essència: la transversalitat entre disciplines artístiques i el desenvolupament integral de totes les persones que hi formen part. Aquest espai educatiu ofereix formació en sensibilització artística pels més petits, dansa, teatre, música i belles arts, entenent l'aprenentatge artístic com un procés global en què cada disciplina es nodreix de les altres. Aquesta mirada transversal permet enfortir tant els coneixements tècnics com les capacitats expressives dels alumnes, generant una experiència formativa més rica i completa. El projecte s'adreça a totes les edats, des dels més petits fins als més adults. Josep Navarro és el director del Teatre Clavé i ho explica.
5: Sempre és emocionant, després de 25 anys, tornar a obrir el teatre per tots els nostres alumnes. És difícil vendre formació artística, però el panorama és encoratjador i evidentment, d'una salut, no de ferro, però una bona salut.
4: En l'etapa inicial de sensibilització, els infants descobreixen les diferents disciplines artístiques de manera lúdica i vivencial i, a mesura que avancen, poden aprofundir en itineraris específics com l'escola de música, amb formació en llenguatge musical i pràctica instrumental, l'escola de dansa, centrada en el coneixement i el control corporal, l'aula de teatre orientada al desenvolupament expressiu i relacional i també els espais de creació en belles arts. En l'àmbit musical, l'escola ofereix tant formació col·lectiva com classes individuals d'instruments com violí, violoncel, guitarra, piano, cant o fins i tot saxòfon, així com la participació conjunta en formacions. A més, els alumnes que finalitzen el nivell elemental poden preparar-se per accedir a conservatoris de grau mitjà. Les inscripcions ja estan obertes i es poden formalitzar a través de la web www.teatreclavé.cat.
3: I l'Arxiu Municipal de Llavaneres restaura documents històrics del segle XVI fins al segle XIX. Martí.
6: Doncs sí, com tu dius, l'Arxiu Municipal de Llavaneres ha restaurat 4 documents històrics dels fons patrimonials de Can Plantí i Can Caral, datats entre el segle XVI i el XIX. La intervenció, finançada amb el suport de la Diputació de Barcelona, té com a objectiu preservar documents que es trobaven en mal estat de conservació i poder-ne garantir la preservació futura. Els treballs s'han anat a càrrec del taller especialitzat Berta Blasi. Entre els documents restaurats hi ha establiments de terres, cartes de pagament, rebuts notarials i fins i tot un expedient judicial relacionat amb un procés de divorci de finals del segle XIX. El fons de Can Plantí està format per gairebé un centenar de documents vinculats a famílies històriques del municipi, mentre que el fons de Can Caral conserva documentació relacionada amb el patrimoni i les activitats dels comtes de Caral.
3: Moment ara de fer un cop d'ull al cel. Com ho tenim això, Quim Serra?
7: Hola, bon dia. Tenim per endavant un dijous que, en general, serà tranquil aquí al Maresme. Aquest matí, de fet, domini del sol, amb alguns núvols al Maresme Nord poc importants, i aquesta tarda la nuvolositat es farà més variable, una mica més abundant, especialment al nord de la comarca, on, de fet, aquest proper vespre, entrada a la nit, no descartem algun petit xàfec, però sempre concentrat al terç nord de la comarca, bàsicament cap a l'àrea de Tordera, Palafolls, Malgrat. Com més cap al sud, menys possibilitat de precipitacions. Per tant, avui, en el conjunt del Maresme, no esperem pluja, com va passar ahir. Amb vent que serà, doncs, moderat aquest matí del sud-est, aquesta tarda de l'est, la mar una mica alterada, amb maró, i avui amb unes temperatures màximes que pujaran al centre i sud de la comarca, mentre que es mantindran al Maresme nord. Demà torna a augmentar la nuvolositat i la inestabilitat en conseqüència, i amb xàfecs i localment amb alguna petita tempesta que ja al matí podran afectar

0: afectar a qualsevol punt de la comarca de forma més irregular i durant la tarda serien una mica més generals.
1: Molt bé, doncs aquesta és la previsió del temps d'aquest dijous 14 de maig del 26. Nosaltres ara farem un petit descans, una petita pausa de només 3 minuts i quan tornem us portarem la secció de les xarxes socials. I atenció que avui és dijous i això significa que parlarem també de moda amb la Judit Jiménez, amb qui repassarem algunes tendències que potser no són molt pràctiques. Tot això ho farem d'aquí a 3 minuts a l'Ona Maresme, fins a les 5 de la tarda. No marxeu, fins ara.
2: La xarxa de comunicació local.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Ona Maresma, el programa que no et deixa fer la migdiada.
2: Va, som-hi, ja tornem a ser aquí. No us mentíem, només han passat 3 minuts i ara és moment del repàs a les xarxes socials amb en Martí Capçada. Martí, bona tarda, ja estàs dinat, ja estàs dutxat, ja estàs de tot, no?
3: Bona tarda, Gemma. Doncs sí, ja estem dinats, dutxats, cagats, i inclús et diré una cosa. He anat al gimnàs avui al matí, que estic molt content i ho podríem catalogar un dia històric, eh?
2: Felicitats. Però, bueno, a veure si... Molt bé, Martí.
3: Merci,
2: com
3: merci,
2: com et sents? Creus que el teu cervell ha segregat dopamina i serotonina i totes aquestes hormones que ens fan estar feliços? O...
3: Doncs crec que una miqueta sí, perquè entre que em sento realitzat i crec que va bé pel cos, per això que dius, em fa estar una mica més alegre. Ja veuràs com avui ho petarem amb la secció de tuits, gràcies a això.
2: Ostres, tu! Va, som-hi! El tema del Maresme que destaquem, quin és?
3: Doncs avui parlem de que Vigilància Duanera ha desmantellat una important plantació indoor de marihuana en un xalet de l'urbanització de Sant Salvador, a Mataró. I és que l'operació s'ha saldat amb 2 detinguts i la intervenció de 300 plantes, 300 esqueixos i un total de 45 cogolls de marihuana. El dispositiu policial que aquest dijous va sorprendre els veïns de la zona per la gran presència d'agents i vehicles policials es va desplegar en una urbanització residencial cèntrica situada entre la plaça Granollers i l'escola Salesians. Segons fonts de l'agència tributària, la investigació es va iniciar després de detectar marihuana en un enviament postal, fet que va conduir els investigadors fins al xalet escorcollat.
2: Home, és que si envies una carta o un paquet per correus, no?, enviament postal, com bé expliques, jo crec que fa olor, no?
3: Sí, o sigui, no en tinc ni idea de com funciona tot aquest món, però jo crec que sí, no? Perquè jo que no he fumat mai ni res, a vegades quan tinc algun amic que sí que s'ha fet algun detall d'aquests, a mi em molesta molt l'olor, o sigui, la noto molt. Llavors no puc entendre com amb un simple sobre ha de passar desprevingut, però en fi.
2: Els han enxampat, així que no és un bon mètode. En clau internacional, què podem destacar?
3: Doncs en clau internacional està generant moltes reaccions a xarxes la condemna contra Eric Fleming, que es tracta del productor de televisió acusat d'haver facilitat la droga que va provocar la mort de Matthew Perry. I és que un jutge de Califòrnia l'ha condemnat a 2 anys de presó per haver coordinat l'arribada de ketamina a casa de l'actor, que va morir per sobredosis, recordem, l'octubre de l'any 2023. El cas ha tornat a posar sobre la taula la pressió i els problemes d'addicció dins la indústria de Hollywood. I és que, a més, molts fans de la sèrie Friends han recuperat imatges i moments mítics de l'actor a les xarxes després de conèixer la sentència.
2: Perfecte. Sí, jo crec que és suficient. Ja. I el tema curiós del dia?
3: Doncs la curiositat és unes imatges que s'han fet virals aquest cap de setmana durant el trofeu Princesa Sofia de Vela a Mallorca. I és que un tauró de grans dimensions va aparèixer molt a prop d'una de les embarcacions participants i va provocar sorpresa i nervis entre els regatistes. Les imatges les va gravar un dels navegants i molts experts apunten que es podria tractar d'un tauró blanc jove, que es tracta d'una espècie molt poc habitual al Mediterrani espanyol. Segons els testimonis, l'exemplar podria fer un total de 2,5 metres de llargada. I és que aquest vídeo, Gemma, com et podràs imaginar, està corrent ja com la pólvora i està generant ja una mica de por pels banyistes, perquè, clar, em fa bastant vèrtic la imatge.
2: Quina por! Déu-n'hi-do!
3: A tu et fan por els taurons, o
2: home, què? Home, i tant! Crec que a mi i a tothom... A qui li agrada... O sigui, potser hi ha algú que sigui molt valent, eh? Però jo crec que si et trobes un tauró enmig de l'oceà, et falten quilòmetres per nedar.
3: Sí, sí, sí. O sigui, jo crec que el tauró és d'aquells animals que des de petits ja és que fan molta por i bueno, espero no haver-me d'enfrontar mai a cap d'un d'ells. Com que a mi no m'agrada gaire el mar ni nedar, jo crec que estaré de sort, però bueno.
2: Veurem, veurem. Espero també que estiguis de sort i que no et trobis mai sí. amb cap tauró, que si no ens quedem sense en Martí. Anem a conèixer la pregunta del dia. Endavant, què estem preguntant avui?
3: Doncs la pregunta que fem avui als nostres oients a través de les xarxes socials, recordeu que la podreu contestar a través de X i d'Instagram, és, mira, de fet, la primera idea que tenia era si us feien por els taurons. Però clar, he pensat que tothom respondria que sí. Per tant, la pregunta oficial és si us fa por al mar. Perquè hi ha molta gent que li fa molt de respecte i que... I, bueno, és que de fet jo crec que votaré que sí a l'enquesta. Així que deixem-ho en mans dels nostres oients i quan fem el repàs veurem cap a on es decanta la balança.
2: És que el mar és poc previsible, eh? No saps què t'hi pots trobar a dintre, tampoc el tema de les onades, perquè no sé si alguna vegada t'has banyat al mar amb onades doncs, molt grans o amb alguna corrent molt forta i fa realment por.
3: Jo és que, mira, Gemma, per començar... pràcticament no sé nedar. O sigui, sé lo suficient com per no ofegar-me. A més, sóc molt fredolic i, a més, em fa bastanta por el fons marítim i el tema de les onades i tot això. És a dir, que no. O sigui, si em banyo és perquè ha d'estar com una patena al mar i calentet. O sigui, no, mai em banyaré amb
2: onades. Tu aniries al Carib on el mar t'arriba a l'alçada dels genolls, que és transparent, no?, el mar, que ho veus tot net. Aquí sí que aniries.
3: Aquí sí, aquí t'ho compro.
2: I
3: un dia que facis solet i ale, a passar unes bones vacances.
2: Perfecte, doncs Martí, gràcies, fins ara.
3: A tu, Gemma.

0: a continuació, tres alumnes de l'Escola Pia de Calella, juntament amb la seva professora, ens parlen de l'Iron Teen, una iniciativa que posen en marxa des de l'escola amb l'objectiu d'experimentar com és fer un Ironman i tot allò que cal tenir en compte per anar ben preparat. Endavant, Sergi.
1: Doncs avui tenim amb nosaltres, doncs mira, tres alumnes de l'Escola Pia de Calella i la seva professora, la Mary. I tenim també a la Mariona. Mariona,
2: hola.
1: Què tal? A la Lin.
3: Hola.
1: I en Marc.
4: Hola.
1: I Mary, què tal?
4: Hola, bona tarda.
1: Avui parlarem d'una nova iniciativa, que, bueno, nova no, perquè porten uns anys fent-la, però sí que ens la presenten nova en aquest programa, que és l'Iron Teen. I ja us llenço la primera pregunta, vull parlar ja amb vosaltres, saber què em dieu, què és aquesta iniciativa, de què tracta l'Iron Teen?
3: L'Iron Teen, doncs, tracta de... És com fer un Iron Man, però, òbviament, adaptat per nosaltres, i són les tres proves de sempre, natació, córrer i bicicleta, i les reparteixen en un temps, per exemple, són 30 minuts de bici, 30 de natació i 20 de córrer.
1: Uh-huh. Bueno, de fet, Iron Teen, ja la gent pot imaginar, no?, que
3: sí.
1: Va per allà, no?, va per l'Iron Man. En què consisteix, bàsicament? Sé que ho has mencionat, no?, bici, córrer, natació, com un Iron Man, però... Fareu aquestes proves de seguit? Hi haurà un... Entenc que fareu natació a la piscina, al mar, on ho fareu?
4: Sí, farem la piscina municipal d'aquí Calella, uh-huh. I després doncs, hi haurà una petita transició en la qual ens haurem de canviar per després anar al passeig de mar, on hi haurà ja, doncs, si hi ha fer gent animar-nos, doncs la gent estarà allà, i llavors ja començarem amb la bici, després hi haurà 15 minuts de córrer. Uh-huh. Per després córrer.
1: Molt bé. És la teva oportunitat. Sé que ho tenies pensat des de casa, des de fa dies. M'has mencionat alguna cosa d'uns premis que doneu al final?
3: Bueno, guanyar algú no guanyarem, però, bueno, per mi guanyar sí que guanyarem els records amb la nostra classe i amb el nostre equip, i per mi seria un bon record, de veritat.
1: Uh-huh. Veig que sí que ho tenies pensat, eh? Dir, és típic, nero. Quedes molt bé, dintre. Que guanyarem no, el record d'estar amb tothom, no? Ara vull anar amb tu, Mary, preguntar-te, doncs, com a professora, no?
4: Sí.
1: Com valores això de fer activitats fora de les aules, com aquesta que feu?
5: Clar, per nosaltres el fer l'Iron Teen és el producte final d'un itinerari que treballem a l'escola, que portem treballant un mes i mig. L'itinerari es diu si és saludable fer un Ironman, i llavors treballar en diferents blocs, no? Per exemple, l'alimentació, una mica les rutines, hem treballat resistència, força, una mica més temes d'educació física. I al final, el producte final és fer l'Iron Teen. I clar, per nosaltres, tant pels professors que ho organitzem, com per l'escola, com per ells, és un luxe poder dedicar una hora a treballar el que estem treballant, però sortint de les aules. Clar, tenim Calella, no?, que és un lloc com bastant ideal per poder fer aquestes proves, la piscina municipal, després tenim el passeig per poder anar a córrer, fer la bici... Clar, és ideal, perquè tot allò que hem estat treballant i que hem estat veient de manera una mica molt més teòrica, la podem posar en pràctica, d'una manera molt activa, i fent esport, i sobretot tots junts, no?, i el que comentava la Lin. Nosaltres els hi diem, no... No és anem a guanyar els millors. Anem a compartir un moment en el que estem tots junts, ens ho passarem bé, posarem en pràctica el que hem anat treballant, i realment mirarem, doncs, bueno, si ens agraden, i és un moment una mica més lúdic de poder fer alguna cosa molt diferent, no? Que a vegades ens costa molt, com a escoles, per recursos, per tot el que tenim una mica, poder sortir de les aules i fer activitats així. I jo crec que així és com més en realitat s'aprèn i més ells gaudeixen, també.
1: De fet, per molta gent, ja que mencionem el tema de l'Ironman, anant-nos a fer la prova gran, per molta gent també és això, no? No només és cada primer o cada segon, és doncs, acabar fent la prova, que és el que, bueno, has mencionat tu, Lin, el que busqueu fer, no? Acabar-ho i fer-ho també amb companyia. Has mencionat, que m'ha semblat curiós, que no ho havíem pensat, ni jo, de fet, que a l'hora de fer un Ironman, en aquest cas Iron Teen, l'alimentació. Has mencionat el tema de l'alimentació, suposo que també ho inculqueu, això.
5: Sí, nosaltres treballem diferents blocs dins de l'itinerari, i el primer amb el que comencem és el tema d'una mica l'alimentació, i parlem de productes més saludables, i per exemple, la setmana, bueno, aquest dijous, justament nosaltres tenim dos professors que han fet l'Ironman aquest últim any, que són en Sergi i en Jordi, mm-hmm. I ells els estan preparant una entrevista i els hi preguntaran, mm-hmm. sobre temes rutines, temes d'entrenaments, no? Una mica com els hi canvia la vida, com s'ho proposen com un producte de futur, o un repte que tenen, i el tema aquest, que moltes vegades no tenien en compte, no? Que veiem que són atletes, que van a córrer, però hi ha molta preparació prèvia, i una de les més importants és l'alimentació. I això també ho treballem nosaltres.
1: Que al final parlem de jo ho diria en tres aspectes. Poder seria l'alimentació, no? Seria la part física, i poder la psicològica també, no? El fet de, doncs, en aquest cas, a vosaltres, si penseu en les proves de l'Ironman, en aquest cas de l'Iron Team, n'hi hauria alguna que us genera una mica de respecte, o al final les tres us són més o menys iguals?
3: No, per mi, personalment, les tres són iguals. No hi ha cap per mi que destaqui més. Per mi, totes, per dir-ho tant allà.
1: De difícils o de fàcils, clar, perquè...
3: No, per mi, a veure, per mi, cap, per mi és cap complicació. Per mi, jo les puc fer fàcilment. Uh-huh. Però tampoc haig d'anar tan confiada de això s'ha xupat, perquè després potser vaig allà i potser em costa més una més que l'altra. Però, sota el meu punt de vista, per mi, totes tenen el mateix nivell de tipus de...
1: De complicitat, no?
3: Sí.
1: Lynn?
2: Bueno, per mi sí, jo crec que no em costarà, però hi ha gent que sí. Per exemple, nosaltres en tenim a gent que està a la classe i que sí que té problemes, i a aquesta gent sí que la costarà. Però jo crec que a mi no. Tipo,
1: ninguna no, tampoc, no?
2: No.
1: Marc?
4: Doncs jo crec que a mi personalment em costarà més la natació, ja que jo com a esport faig atletisme. Uh-huh. I com que corre i bici, pues, és com una mica el mateix, fas resistència igual, i jo pues, estic acostumat. Per tant, crec que la natació em costarà més que bici o córrer.
1: Que això no ho hem mencionat. Ho feu una classe? Sou de segon d'ESO, vosaltres. Feu una classe o feu un curs?
5: Les tres classes de segon d'ESO.
1: Ah, només un any, no? Només
5: sí,
1: feu segon d'ESO.
5: Sí. El que, clar, el més important d'aquí és... Ells ho han de fer tot, no? O sigui, tots s'han de ficar a la piscina, tots han de córrer, tots han d'anar amb bici. El que és veritat que si algú del teu equip... Han de treballar en equip. I al final jo crec que és el valor màxim que s'enduran d'aquí. Llavors, si per exemple en Marc és boníssim nedant, pues igual pot fer tres piscines.
1: Fet una cara, i ho acabo de dir.
5: Si després corrents, pues li costa una miqueta més, però la línia correrà una miqueta més per ell. El més important, al final, és fer-ho tots, entre tots, i sobretot animar-nos. I animar-nos entre nosaltres, i tothom que vulgui venir al passeig a veure'ns, estarem encantadíssims de que vinguin a veure'ns, perquè també tindrem DJ, tindrem una miqueta de festeta, i estarà tot molt animat. I al final és una mica això, no? Passar-ho bé, gaudir, i provar de fer-ho tot. I arribar fins on puguem.
1: Clar, tampoc ho hem pensat. Suposo que... Quants alumnes sou, més o menys?
5: Som 93, a segon d'ESO.
1: D'aquests 93, entenc que no tothom fa esport. És algú, doncs, lògic, no? Que a tots els cursos sempre hi ha gent que no... que poder fa altres extraescolars, no? En aquest cas, suposo que hi hauria un altre factor, no?, complicat a l'hora de...
5: Clar, hi ha gent que, bueno, pues que no fa esport, o que no, al final no se li dona bé, no passa res, no? Però bueno, entre tot l'equip el que farem és animar-los, i si han de trigar en córrer una mica més que un altre, és que no passa res. Al final no anem a guanyar, no? Anem a participar i anem a estar tots junts i a passar un dia diferent fora de l'aula.
1: Uh-huh. Ara, va, us pregunto, us ho he de preguntar. Voldreu fer un Ironman? Teniu pensat? Suposo que sabreu la resposta més bé quan feu l'Iron Team, no? Però així a simple vista, teniu com a objectiu, o us agradaria fer un Ironman si tinguéssiu les capacitats?
3: Jo... personalment, jo no em veig capaç de fer un Ironman, perquè si potser l'Iron Team ja potser ja em fico nerviosa, potser amb l'Ironman m'hi poso més, però sota el meu punt de vista crec que també és una experiència per gaudir-la, però jo no em veig en cor de fer un Ironman, però per exemple si vaig a fer alguna cursa que no és com l'Ironman, que la distància és més curta, potser sí, però jo un Ironman, sincerament, de gran, jo no em veig fent-la.
1: I tu, Lynn?
2: Jo tampoc, jo crec que... Buah.
1: És complicat.
2: Sí, sí, i molt.
1: Marc?
4: A veure, jo trobo que, com a molt de gran, arribaré a fer un Iron Team igual. Vull dir, no em veig amb cor de fer un Iron Man. Trobo que és massa córrer, massa bici, massa nedar.
1: Bueno, fas atletisme, una marató, entenc, no? Poder? T'atreveixes en un futur?
4: Encara. Una marató...
1: Mitja.
4: Sí, mitja seria l'ideal.
1: Clar, en aquest cas, és curiós com funciona el cap moltes vegades, no? Poder en un moment... que no ho tens pensat, penses que per mi seria impossible fer una cosa com aquesta, però llavors al final a la que entrenes o a la que proves de fer un Iron Team com el que fareu, et dones compte que el cos i el cap sí que té les capacitats, doncs, de fer una prova com és l'Ironman, que és una prova doncs, de les més dures que hi ha físicament. Se'ns acaba el temps, malauradament, de l'entrevista. M'agradaria que féssiu una espècie com de missatge, no?, per animar tothom que s'animi a apropar-se, a animar-vos una mica, i aquest objectiu que teniu vosaltres doncs, d'obtenir a l'hora de fer aquesta activitat.
3: A veure, jo animo la gent a venir perquè al final és una activitat que tant com el públic com els atletes que correm, que nedem i que anem en bici, és una experiència bastant xula que se't queda, com ha dit la Lynn, amb la teva classe un bon record, i jo els animo a veure perquè crec que conjuntament ens ho passem molt bé.
1: Lynn?
2: Bueno, el mateix que ha dit la Mariona, que és un bon record, de veritat, i saps, quan estàs fent tu aquesta activitat i, tipo, gires així i veus que hi ha molta gent que t'està animant, això, la veritat, seria molt guai per mi. Tipo, no ho sé, seria molt guai.
1: I queda't amb la reflexió que has dit del premi,
2: sí,
1: que és molt, molt interessant. Marc?
4: Jo cada any vaig a veure la gent córrer a l'Ironman perquè, doncs, m'agrada veure, com més que res, agafo com a punts per saber si jo corro bé en comparació amb ells. Trobo que m'ho passo molt bé aplaudint a la gent, animant a que corri. Per tant, trobo que ha de ser una experiència molt divertida anar a veure'l a nens que també ho fan. Per tant, animo la gent que hi vagi a veure.
1: Molt bé. Mary, si vols donar un missatge final.
5: No, jo, bueno, també animar la gent que els vingui a veure, sobretot a ells, que s'ho passin bé i que gaudeixin del dia, perquè és un dels dies que se'n recordaran d'això. I, bueno, també agrair una mica, no? Tu saps que, clar, aquí hi ha molt de moviment darrere per poder passar aquest dia, no? L'empresa Ironman ens ajuda, l'Ajuntament de Calella, la piscina, l'escola, estem tots bastant implicats, no? Perquè ells s'ho passin bé, gaudeixin del dia i al final és amb el que s'han de quedar, en passar-s'ho bé.
1: Molt bé, doncs moltes gràcies als quatre per venir avui a parlar d'aquesta activitat i que vagi molt bé, que us vingui molta gent a animar i que quan acabeu l'Iron Teen penseu si voleu fer l'Ironman o no.
4: Gràcies.
3: Moltes gràcies.
0: Molt bé, i ràpidament anem a fer el tal dia com avui. Martí, què passava tal dia com avui? Bueno, primer, abans de començar, a qui felicitem?
6: Doncs sí, comencem felicitant, primer de tot, a George Lucas, que és el director i creador de Star Wars, i també el dissenyador de moda i empresari espanyol Adolfo Domínguez.
0: Molt bé, i avui també és algun dia important?
6: Sí, sempre, cada dia hi ha alguna celebració com a dia, i avui és el dia continental de les assegurances de tota mena, què et sembla?
0: Bé, podríem contractar sí. Qualsevol mena d'assegurances, no? Hi ha gent que s'assegura les mans, altra gent que s'assegura la vista...
6: Exacte, tot ben assegurat avui.
0: Perfecte. A veure, primera efemèride que podem destacar.
6: Som-hi. Parlem de que tal dia com avui, l'any 1897, el físic italià Marconi va realitzar la primera transmissió de ràdio de la història. I és que Marconi va demostrar que es podien enviar senyals sense fils utilitzant només ones electromagnètiques, eliminant la necessitat de cables telegràfics. Les primeres proves exitoses van aconseguir enviar senyals entre punts separats per obstacles naturals, demostrant que les ones podien superar muntanyes i també llargues distàncies.
0: Molt bé, i el tal dia com avui en clau musical?
6: Doncs en clau musical parlem de que tal dia com avui, però l'any 1998, va morir el cantant i actor nord-americà Frank Sinatra, d'un atac de cor. Però en lloc de parlar de la seva vida, que ja ho vam fer setmanes enrere, parlarem avui de la cançó que escoltem ara, anomenada New York, New York. La cançó no era originalment de Sinatra, ja que va ser escrita per la pel·lícula homònima de Martin Scorsese l'any 1977 i interpretada inicialment per Liza Minnelli. Escoltem-la de fons, Gemma, aquesta famosíssima cançó que, com hem dit, s'anomena New York, New York.
0: Frank Sinatra, mare meva, quina veu, quin artista, que vaja, només amb aquesta cançó és capaç de seduir a qualsevol persona, eh?
6: Sí, sí, i també una veu molt radiofònica, diria. Parlant de també el Marconi, però amb aquest New York tan potent. Bueno, com tu has dit, segur que era un gran seductor.
0: Sí, jo crec que és la banda sonora de qualsevol cita que vols que vagi bé, doncs poses Frank Sinatra i tot anirà perfecte. Martí, guapo, fins ara.
6: Fins ara, Gemma.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El govern i els sindicats se citen dimarts vinent per mirar d'acostar posicions després de la primera trobada de la mesa sectorial amb la consellera Esther Niubó al capdavant. El govern insisteix en millores per la inclusiva mentre que els sindicats exigeixen tractar també les millores salarials en la propera trobada. Fan una crida als docents a continuar mobilitzant-se i mantenen les convocatòries de vaga. Ustec està d'acord en parlar dels recursos per l'escola inclusiva, però reclama posar sobre la taula les millores salarials. Yolanda Segura és la portaveu.
2: En canvi, en matèria salarial, aquí hi ha un escull molt gran. I és que l'acord és tan, diguéssim, explícit i concret que aquí no, en el marc de l'acord no hi ha marge de millora. Per tant, la voluntat, en aquest sentit, ha de ser de la consellera de reobrir i ampliar aquest acord, en aquest marc sobretot.
1: I la rebaixa de l'IVA sobre l'electricitat i el gas s'eliminarà l'1 de juny després que la inflació s'hagi situat al 3% al mes d'abril. És una millora de només una dècima respecte al març, però se situa dins dels límits establerts pel decret per fer decaure la rebaixa de l'impost. Sí que continuaran bonificats els carburants. Escoltem Albert Ferrer, responsable de treball de Comissions Obreres.
3: Des de Comissions Obreres de Catalunya reclamem, en primer lloc, un major impuls en la intervenció pública per a contenir la inflació i evitar que els costos d'aquesta crisi de preus, que és d'àmbit global, recaiguin en les persones treballadores, que són del tot alienes a l'origen d'aquesta crisi.
1: I és que l'electricitat i el gas han baixat prop d'un 2% a Catalunya en comparació a l'abril de 2025. Més temes. L'expedient de regulació d'ocupació de Glovo afectarà 91 repartidors a Catalunya. És el 21% dels 436 riders afectats per l'ERO a tot Espanya. Operen principalment en municipis de l'àrea metropolitana i zones de la costa, cap d'ells a la ciutat de Barcelona. Ahir a la nit, Glovo i els sindicats van arribar a un acord unànime per reduir l'afectació de l'ERO i oferir indemnitzacions de 37 dies per any treballat. I els Mossos d'Esquadra han detingut i han desnonat aquest dijous al matí una veïna de Reus víctima de violència masclista que vivia en un pis de l'Ajuntament. Han executat el llançament i han detingut dues persones per un presumpte delicte d'obstrucció a la justícia i un altre de resistència i desobediència als agents. Un dels arrestats és, com us dèiem, la mateixa inquilina del pis. Des de l'Ajuntament asseguren que s'han ofert alternatives residencials ajustades a la situació de l'afectada. El sindicat ha explicat que l'única opció que se li ha proposat ha estat el pagament de dues nits d'hotel.
0: Notícies en xarxa.
4: Ona Maresma, des d'on vulguis, a la teva ràdio local.
5: Seguim en directe a l'Ona Maresma quan passen 3 minuts a les 4 de la tarda i tot seguit el que fem és remenar entre els arxius de la comarca. Jordi Pratsavalls, què ens expliques avui?
6: Bona tarda, Gemma. Doncs mira, una efemèride avui ideal per al que passarà d'aquí no res, i és que parlarem amb la nostra especialista en moda. Doncs utilitzo aquesta excusa per parlar-vos també d'una efemèride referent a la moda al nostre, a la nostra comarca. Ens fixem en les revistes comarcals de tal dia com avui, però de l'any 98, quan sortia tota la informació del que va acabar sent, doncs, una realitat. La revista Reporter de l'Alt Maresme destacava en la seva edició l'arribada d'Inditex al municipi de Tordera. Inditex, doncs, havia decidit instal·lar-se a Tordera al costat de l'empresa Fibra Color, de la qual era principal accionista. L'anunci del grup textil gallec, propietari de les marques, les coneixem, Zara o Massimo Dutti, per exemple, aixecava una gran polseguera i, alhora, moltes expectatives de trobar feina. La implantació a Tordera de la fàbrica Fibra Color, que llavors tenia més de 300 treballadors i era capdavantera en el sector dels acabats tèxtils, va significar un autèntic revulsiu econòmic. Ningú no dubta que la inversió del grup Inditex, deien, representava llavors la consolidació definitiva de l'empresa més important de la població i l'arribada de la inversió econòmica més important també dels últims anys. Inditex preveia invertir, segons deia l'article, 7.000 milions de pessetes per consolidar un centre logístic i de distribució de les conegudes marques Massimo Dutti i Bershka, aquesta última llavors encara, doncs, poc coneguda en el mercat. A part de la promesa de la creació de llocs de treball per la gent de l'Alt Maresme. Un projecte, doncs, que, com dèiem, amb el pas dels anys, també ha anat creixent fins a dia d'avui, Gemma.
5: Molt bé, doncs Jordi, com bé tu comentaves, el que ens has explicat ens va fantàstic per anar cap a la secció de moda, així que moltes gràcies, fins ara.
6: Tot vostre, gràcies.
5: I ara arriba a l'espai de moda amb la Judit Jiménez, la nostra estilista i experta en moda. Avui comentem amb ella alguna de les tendències més sorprenents que s'han fet virals recentment a les xarxes socials, com per exemple els bolsos que estan oberts. Són tendències o modes que poden semblar absurdes però que cada vegada tenen més seguidors. Judit, benvinguda. Hola. I bona tarda.
7: Bona tarda.
5: Què tal? Com va el dijous?
7: Mira, fantàstic, perquè demà me'n vaig a Roma a les 8 del matí. Estic desitjant que voli.
5: Ostres,
7: que voli el dia.
5: Que bé.
7: Me'n vaig a Roma perquè és el meu aniversari el cap de setmana i m'han regalat un viatge a Roma i és molt guai.
5: Molt bé, contenta. Doncs que felicitats.
7: I de cul, perquè estic aquí amb un dia d'aquells de promos bèstia, està això que, mare meva.
5: Bé,
7: de gent,
5: el dia ja s'acabarà el dia ràpid i demà doncs ja crec que aquesta hora de la tarda ja estaràs passejant per Roma. Ui. Menjant un gelato.
7: Estaré fent un free tour a les 5 de la tarda.
5: Molt bé. Doncs Judit, comencem. Digue'm. La secció. Últimament s'ha posat de moda, per exemple, portar el bolso obert, deixant veure el que hi ha dins.
7: Ja,
5: és com un reclama, robeu-me, no?
7: Jo és que quan l'altre dia, mira, això em va passar aquest Nadal precisament, que jo volia una bossa, un bolso, i no vaig trobar un bolso que m'agradés perquè tots els que venen a les botigues estan oberts. I jo deia, no vull un bolso obert, també ens roben. És que, a més, no el trobo gens pràctic, que a qui li agradi, estupendo, però no porti res de valor a dintre perquè els pickpockets fliparan mandarines.
5: Clar, clar, clar, és que és super fàcil robar.
7: Si ja t'obren una bossa tancada, imagina't poder posar la mà oberta, allà amb un... És com, no sé...
5: No té sentit.
7: És que no em sembla... No, em sembla la cosa més, jo què sé, no sé si és per confiança o per què, però jo no ho faria mai això de la vida.
5: No té gaire, la veritat que no té gaire lògica.
7: No.
5: Més tendències, les sabates ugly, que significa doncs lletges en anglès, que són voluminoses, en definitiva, que són lletges, no?, a simple vista,
7: sí.
5: Continuen triomfant. Judit, dona'ns la teva opinió d'aquest tipus de sabata.
7: Mira, jo les vaig viure als anys 90 amb la moda grunge, que va sortir, tipus Nirvana, i tots aquests anaven amb els crocs i amb sabates, sabatilles a les ugly, sabates i els looks ugly. Era molt tot general. Llavors em sembla que si ho saps combinar és com tot, potser queda bé, et dona, fa un toc de gràcia. Però si vas tot ugly o vas tot molt assetejat, compte, eh? Perquè al final l'ugly, que és l'ulleig, es va donar de la mà amb l'estil de xat, saps? I és una miqueta, pot ser una miqueta, ja que parlem en termes anglesos, scruffy, tot pagat.
5: Clar, clar, clar.
7: Tal qual, eh?
5: I tam...
7: O sigui, per mi, jo tinc crocs, eh? Però tinc crocs roses, saps?
5: Clar.
7: Llavors, clar, no dona... Sí que són d'aquest rotllo, però clar, si te'ls poses amb un vestidet a l'estiu i tal, però són monos, o amb una luxòria texana i tal. Però portar-los, no sé, molt bèstia, compte de com es combina.
5: Una altra tendència també és portar diversos cinturons alhora. Això és una aposta estilística o és una exageració?
7: Jo, per mi és una exageració. El que passa que, clar, això depèn dels faixonets que hagin posat de moda. El multicinturon, ja va haver-hi temps que hi havia cinturons que eren, però eren cinturons molt llargs, que feien dos o tres voltes, no sé si te'n recordes, que eren molt finets i llavors era com una serpent, que també estudia de moda, també va sortir de moda en els rellotges. Rellotges amb corretges infinites, que tenien moltes voltes. Llavors, a veure, per mi, jo no n'he tingut mai cap, perquè una vegada ho vaig provar i em va semblar molt incòmode, perquè es clava molt, perquè clar, com que no són tous, que es mouen de pell, quan te sentes, si tens una miqueta de xixilla, doncs et va marcant tot i et fa mal, no? Llavors molesta. Però bueno, qui li agradi, tu, endavant, eh?
5: Ara que ve...
7: Perdona, digue'm. Els veig monos amb un vestit camisè així una miqueta ample, si te'l poses per... Saps?
5: Sí, encara es podrien salvar.
7: Em sembla que sí, aquí sí.
5: Una altra tendència, ara que vindrà el bon temps, breument, no parlarem molt de banyadors, perquè potser encara no toca, però hem vist biquinis que són com si portessis dos biquinis, un a sobre de l'altre. No sé si això ho has vist, també.
7: Sí que ho he vist, sí. De fet, bueno... És que...
5: Clar, és que...
7: És el que et dic, és perquè és inventar el que no, ja no saben què fer, saps?
5: Ja.
7: De fet, això ho podríem fer qualsevol de nosaltres. Dir, em poso dos calces i poso dos sostens a sobre, saps? No, tu li trobes sentit? En roba interior no, en banyador perquè n'ha de tenir. Doncs mira, si realment ho fan com quan portem la doble samarreta, saps?
8: Sí.
7: Que és una samarreta que sembla que em portis una altra sota.
8: Sí.
7: O el típic jersei que porta un coll de camisa perquè li surt i no té camisa, saps?
8: Clar, clar, clar.
7: És una cosa rara. Al final dius, bueno, o t'agrada o no t'agrada. Jo no sé si m'ho posaria pas.
8: De fet, ara que comentes el tema de la samarreta aquesta típica de tirants, crec que encara estan de moda, o sigui,
7: sí.
8: Han tornat, trepitjant fort.
7: Sí, les trobes i veus que una i et tapa l'altra i et surt per darrere i el volum i vinga. És que, bueno, és el que parlàvem fa uns mesos, no? És el que es duien els volums i les capes, llavors es porta a totes les... s'intenta dur a totes les branques de la moda. És això.
8: Mira, una tendència força polèmica, podríem dir, no? Agafat amb pinces, però la moda sí. No pants, és a dir, que sembla que portes pantalons curtets, però que sembla que no portis res, perquè no. Ho portes amb una americana o un jersei molt llarg, i per tant sembla que vagis sense pantalons.
7: Són calces. Per mi són calces. Ho sé, aquí cadascú té la seva opinió, n'hi ha molt monos, n'he vist uns a Desigual, que era, els va treure una model que li quedaven espectaculars, imagina't, però clar, era una calça de punt, de color blanc i vermell de ratlletes, moníssima, amb el top a joc, clar, si poses una jaqueta ja no es veu.
8: Clar.
7: Llavors és com si, és que és una calça, una faja braga, saps? És com un culot, una miqueta així, i et diuen que això és un pantaló, sisplau, diem-li les coses pel seu nom, no passa res. Si ara es poden anar calces pel carrer, que és normal, vinga, poden calces pel carrer, però no digueu que són pantalons, perquè no. Ara això sí que està bé que diguis no pants.
8: Ja. Yeah.
7: No són pants, és veritat.
8: No pants.
7: O sigui, són calces. No pants, són calces. Mira, podem fer aquí un eslògan
8: reivindicatiu.
7: Sí. Però és que em sembla una tonteria. O sigui, si qui vulgui anar així que hi vagi, però que no diguin que és que vaig amb pantalons. No portes pantalons.
8: No.
7: No dus ni shorts.
8: Ja. Yeah. Total.
7: Ja tenim la polèmica del short de l'ancla, que recordes que es puja de la, que es veu tot el culete? A mi tampoc m'agrada això, saps? Però clar, això ja li deixo a la elecció de qui vulgui.
8: Sí, però... clar, cadascú més enllà doncs, clar, de la moda es cull el que...
7: Després és com tu et trobis còmode, si tu et sents a gust així, endavant, tira milles, que ningú t'ha de dir res, no em faltaria, almenys jo. Però que és això, que és molt raro, no? Que li diguin les coses, almenys pel seu nom, sisplau.
8: Doncs sí. Mira, més tendències. Roba amb efecte arrugat o descosit o envellit, allò que comprem antigament, no?, que les mares i les àvies es posaven les mans al cap quan la gent es comprava un pantaló trencat, i ara és que és superhabitual.
7: Mira, Gemma, perdona, un segon. La meva iaia em pot descansar, pobreta. Jo tenia el meu pantaló en estripat que m'encantava i me'l va cosir.
8: Clar.
7: Vaig arribar un dia i me'l vaig trobar que m'havia fet un... Però me l'havia cosit amb una gràcia. Jo, iaia, que no, que jo era així, que es veia el genoll. Ai, jo em pensava que se t'havia estripat i te l'he cosit, pobreta.
8: Clar, no, és que no és lo normal, en veritat.
7: No, a veure, jo m'agrada molt la moda així una miqueta com desgastada i tal... Si no es veu, o sigui, que estigui fet malbé, Clar, tampoc em gastaré una pasta amb uns pantalons que siguin supermega trencats, perquè això em sembla estúpid, perquè realment si compres texans bons a la llarga es trenquen sols. I se't desgasta de forma natural i queda molt més xulos. Igual que les jaquetes de tipus efecte pell, que es van fent més currades, no?, i que són més xules amb els anys, però no perquè te la compris ja amb aquest efecte, sinó que es vagi fent una miqueta. Però bueno, és una cosa que tampoc em molesta,
8: Ja.
7: Saps? Si té fils i això, així no em molesta.
8: I d'aquestes...
7: Si és així.
8: D'aquestes tendències, quina creus que pot tenir més recorregut? Perquè algunes van i tornen, no? Algunes coses les desenterrem i tornen a posar-se de moda, però quina creus que pot, doncs, tenir una vida més llarga?
7: Jo crec que allò de l'efecte vell, envellit. Perquè és que la gent li agrada, saps? O sigui, i a més el que et dic, no, ja no que s'ho compri, sinó que veig que busquen roba dels seus pares i roba dels seus avis perquè tinguin aquest efecte. Jo me n'he donat molt d'això, de veure a persones que conec que van amb jaquetes i aquesta jaqueta era del meu avi, hosti. Pues sí, però és que és guapa, saps? I ara es porta i és així envellida. I tu te la pots anar a comprar igualment a la botiga, no?, amb aquest efecte. Jo crec que aquesta seria el que més d'això, i els pantalons estripats. Els pantalons estripats sempre n'hi han.
8: Jo crec que també les peces vintage, no?, que van molt buscades.
7: Això va superbuscat. Jo ara, de fet, aquest cap de setmana, si puc allà a Roma, em sembla que hi ha un mercadillo, que si puc em fer un cop d'ull a veure què hi ha.
8: És que els bolsos, així, que són com una mica... O sigui, de fet, hi ha botigues de totes les marques, que ja venen bolsos d'aquests que semblen de la nostra àvia.
7: Sí, sí, jo... I són guapíssims, amb la forma rodoneta, no sé què, aquests... la Viva, per exemple, en tens d'aquests. És un model que tenen ells que és moníssim. I porta la tancadura aquella de ferro que fas el clec, saps? Antic, sí. I són xulíssims. Clar, és una cosa que t'ha d'agradar, però són molt xulos. Però clar, si a sobre vas a un mercadillo d'aquests vintage i et trobes una peça que té uns anys i a sobre et sortirà de preu, dius ole, jo,
8: clar,
7: saps?
8: Clar, aprofites. Tots són avantatges.
7: Exacte.
8: Judit, doncs avui hem parlat de tendències que tornen i que a vegades doncs, no arribem a entendre del tot perquè acaben sempre tornant, però com bé ens has explicat i hem analitzat cada una d'elles, et donem les gràcies, que acabis de passar un bon dia. Demà, felicitats, és d'hora, però felicitats.
7: No, moltes gràcies.
8: I disfruta molt aquest viatge. Un petó.
7: Molt bé, un petonet. Adéu.
8: Seguim avançant, malgrat acollirà una nova edició del Festival Solidarity Park del 29 al 31 de maig, una cita que combina memòria històrica, cultura i també reflexió col·lectiva amb l'objectiu de recordar els brigadistes internacionals i reivindicar valors com la solidaritat. En parlem amb el membre de la comissió organitzadora, amb la membre Sònia Garangou. Endavant.
9: Bé, malgrat es prepara per tornar a ser escenari de memòria, cultura i compromís amb una nova edició del Festival Solidarity Park, una cita que vol recordar els brigadistes internacionals i els membres de la tripulació que van perdre la vida lluitant contra el feixisme, però també reflexionar sobre el present i el futur des d'una mirada col·lectiva internacional. Durant 3 dies, el municipi acollirà activitats culturals, artístiques i de debat amb participants vinguts d'arreu del món, posant especial èmfasi en la memòria històrica, el paper de la joventut i la creació de xarxes de solidaritat. Per parlar de tot plegat, avui ens ha acompanyat la Sònia Garangou, membre de la comissió organitzadora Solidarity Park. Sònia Garangou, bona tarda.
10: Hola, bona tarda.
9: Bé, per començar, què representa el Festival Solidarity Park de Parmagrat i quin és l'esperit amb què neix aquesta iniciativa?
10: Bé, doncs el Solidarity Park com a festival va néixer per intentar fer uns actes commemoratius cada any, més o menys per la data en què el Ciutat de Barcelona, que era aquest vaixell que, com tu deies molt bé a l'entrada, portava brigadistes internacionals que van ser atacats just a davant de Malgrat, i no només per commemorar aquest fet històric, sinó també com un punt de trobada per reflexionar sobre la memòria històrica i quina influència, no?, té aquest passat en el nostre present, i establir com aquesta mena de diàleg, no?, de què ens pot ensenyar la història.
9: Mm-hmm. Quantes edicions del Festival Solidarity en portem ja?
10: Aquesta serà la 5a presencial, però abans se n'havia fet també alguna edició online. Però diguem que presencial amb el format actual, aquest és el 5è any.
9: Val, és a dir, llavors podríem... Val, d'acord. Dit això, una de les activitats destacades és la trobada d'estudiants i familiars de brigadistes internacionals. Quin valor té aquesta dimensió internacional i també intergeneracional, no?, entre aquests dos grups?
10: Bé, per nosaltres és molt interessant poder facilitar aquesta trobada, perquè el Solidarity Park, a banda de fer un festival cada any, també és un projecte educatiu. Llavors, doncs, treballem amb diferents instituts, no només d'aquí de Malgrat o de la zona més propera, no?, com pot ser doncs, l'Institut Lluís Companys de Tordera, alguns anys també hem participat instituts de Lloret, alguns de Barcelona, sinó que també hi participen instituts d'altres països d'Europa, com els Països Baixos, Anglaterra, ara fins i tot hi ha instituts de Sydney, no?, que estan començant a posar en pràctica, no?, també aquest projecte educatiu. Llavors, el projecte educatiu es treballa a les aules, hi treballen molts estudiants, i aquesta trobada una mica és el punt final de cada any del projecte educatiu, que aprofitem que es fa el festival, i alguns dels estudiants que han participat doncs es poden trobar i entre ells intercanviar doncs les experiències, no?, i el que han après treballant, no?, aquestes activitats, però també poder trobar-se amb familiars dels brigadistes que han estat estudiant a classe, han buscat les biografies, no?, i considerem doncs, que això és molt enriquidor pels estudiants. L'únic que ens sap greu és que no podem fer una trobada amb tots els estudiants que participen en el projecte, perquè són molts, i llavors fem una trobada com una mica més petitona i normalment reunim a uns 100 estudiants.
9: Mm-hmm. Després també hi ha una activitat en la que tu hi participes directament, que és amb la presentació de l'exposició Invisibles però Decisives. Qui trobarem en aquesta exposició i per què és important posar el focus en el paper de les dones durant la Guerra Civil?
10: Aquesta és una exposició que és itinerant, ja s'ha fet s'ha exposat a altres llocs de Catalunya. Ens ve des del COMEVE, que és el consorci que es dedica a tota la gestió dels espais de la Batalla de l'Ebre, i és una exposició que ens va semblar que era interessant, no?, perquè explica una mica quin va ser el paper de les dones durant la Guerra Civil. Tant de les dones milicianes, que són les que van anar a lluitar, no?, a primera línia, però també ens explica el paper de les dones a la rereguarda, des de diferents tipologies, no?, de dones, algunes que estaven més polititzades, altres que no tant, i també cap al final de l'exposició hi podem veure 5 perfils, no?, de dones diferents, algunes internacionals i altres que no, que van destacar, no?, d'alguna manera durant el conflicte.
9: També tindran diferents concerts de cantautors, entenc? Tindran també sessions musicals i també taules de debat, oi?
10: Sí, aquest any fem 2 concerts. El primer, el divendres a la nit, que es fa a la Barretina, i és interessant perquè aquest any una de les coses que destaquem com a eix conductor del festival, cada any sempre el festival, a banda de tractar sobre memòria i brigades internacionals, que serien els temes així centrals, sempre intentem doncs, donar-li un matís. No? Llavors aquest any ens hem volgut centrar en els brigadistes que van venir a lluitar a la Guerra Civil però que provenien de països àrabs. Per exemple, doncs de Palestina, del Líban, però també del Magreb. No? Llavors, en aquest primer concert tindrem música amazic, no?, que ve de tota aquesta zona del nord d'Àfrica, i també tindrem un cantautor escocès. No? I veurem com aquesta barreja de cultures, que també es va donar, no?, que és una de les coses que hi ha més interessants de les brigades internacionals. I el dissabte a la nit fem un concert, que aquest any és el primer any que es fa, que és un concert, li diem, com més dedicat, no?, al públic més jove, en el que hi participaran gent d'un grup que es diu Brigada Intergeneracional, que hi han vingut altres anys al Solidarity Park i que canten cançons relacionades amb l'època de la Guerra Civil, però també hi actuarà un grup d'estudiants dels Països Baixos, que precisament han treballat al nostre projecte educatiu, també un grup d'estudiants de l'Institut Ramon Turró, que des de l'optativa que fan de música estan preparant l'actuació, alumnes de l'Institut Quatre Cantons, que han fet 2 cançons relacionades amb la Batalla de l'Ebre i amb les brigades internacionals, i després també tindrem un cap de cartell, no?, d'un grup ja, diguem, una mica més conegut, que és el que, diguem, tancarà el concert.
9: Val, Anna, també en aquest context que deies, que voleu donar visibilitat a brigadistes d'altres països, no?, dels països àrabs, etc. Entenc que també per això heu també triat una activitat que es diu Art en Viu amb la participació d'artistes iraquians, correcte?
10: Sí. Molt aquests bé. Artistes iraquians, de fet, el primer dia del festival, que és el divendres, a la tarda, ja inauguraran una exposició que es farà a la biblioteca en la que ells han fet obres d'art inspirant-se en les brigades internacionals. La majoria d'ells són artistes plàstics, i llavors doncs, exposaran aquestes obres que han fet, i llavors el dissabte faran una obra en viu, no?, i la gent podrà veure doncs, com estan pintant-la, i a la tarda, no?, quan ja hi hagi la cerimònia, doncs la podrà veure acabada. Un d'aquests artistes és familiar de brigadistes internacionals i llavors també ens oferirà el seu testimoni i és una mica aquesta connexió, no?, que volíem fer aquest any amb aquests brigadistes que venen d'altres països.
9: Dos cosetes ja, perquè hi ha moltes activitats, no?, però per destacar-ho, teniu la cerimònia d'inauguració dels nous Ulls de Bou al Monument Solidarity Park. Què és això dels Ulls de Bou?
10: El Monument Solidarity Park es va inaugurar l'any 2022 i bueno, té com forma de vaixell. Llavors hi havia uns ulls de bou en aquest vaixell fets de pedra que l'artista, l'escultor, els va deixar llisos. I la idea de deixar-los llisos és perquè els alumnes que treballen en el projecte educatiu, una de les activitats que fan és que se'ls demana que dibuixin el que els ha suggerit la història, no?, que han descobert d'aquest enfonsament d'aquest vaixell durant l'època de la Guerra Civil i de la solidaritat no només dels brigadistes que venien a ajudar, sinó també dels pescadors de Malgrat que van sortir a rescatar-los. No? Mm-hmm. Llavors, aquests dibuixos que fan els alumnes, que, per exemple, l'any passat n'hi havia més de 300, es fa una votació que tothom que vulgui doncs, pot votar, i d'aquests més votats se'n trien 12, que formen part del calendari que cada any fa l'associació Solidarity Park, i d'aquests 12 se n'acaben triant 4 que són esculpits a l'any següent i posats en el monument. Llavors, aquest any, els 4 ulls de bou que s'inauguraran són dels estudiants que van guanyar el concurs que van fer, diguem, els dibuixos el curs passat. Llavors, ens fa il·lusió perquè alguns d'aquests estudiants doncs, podran estar amb nosaltres a la cerimònia d'inauguració i podran explicar doncs, per què van fer aquell dibuix, en què es van inspirar, no? I estar presents, no, en el moment.

0: un institut de Barcelona, que és l'Institut Martí Pous. Després també tenim tres instituts a Anglaterra, que també participen. De fet, una de les guanyadores del concurs de l'any passat és un estudiant d'un d'aquests instituts, que també vindrà amb motiu de la inauguració, i un institut dels Països Baixos. Aquests són els instituts que han participat.
1: Entenc que totes les activitats són gratuïtes, que tothom qui vulgui pot participar i pot anar-hi, no?, en cadascuna d'aquestes, Sònia. Doncs ho hem de deixar aquí. Sònia Garangou, membre de la comissió organitzadora Solidarity Park, gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé el dia.
0: A vosaltres, gràcies.

0: Moment de repassar la pregunta del dia. Martí Capçada, tenim per aquí?
1: Estic aquí, Gemma.
0: Sempre atent, tu? Sempre al peu
1: Home.
0: Del canó.
1: I tant, ja ho tinc tot controlat.
0: Sí,
1: doncs bé, com tu has dit, fem un petit repàs a la pregunta que fèiem avui a les xarxes socials, que era si us feia por al mar. Us feia por, us feia respecte. La veritat és que sembla que tenim oients valents, Gemma, perquè un 66% de la gent ens ha dit que no li té por al mar. I l'altre 33%, en el qual m'incloc jo, hem dit que sí, així que, bueno, podeu seguir votant i veurem com acaba l'enquesta.
0: Molt bé, doncs aquesta és la pregunta del dia. Avui us preguntem a l'Ona Maresma si el mar us fa por o respecte, no? Perquè potser no és por com a pànic, és més aviat un cert respecte. I podeu respondre a Instagram i a X, oi que sí, Martí?
1: Molt ben dit, Gemma.
0: Molt
1: res
0: bé.
1: A afegir.
0: Perfecte.
1: A tu et fa por?
0: A mi, Martí, m'has fotut la desco en l'aire. No passa res.
1: Bueno, allarguem 50 segons
0: més. I tant, coses de la ràdio. Que no pateixis. A mi el mar em fa por, o sigui, no, perquè quan és estiu em banyo i tot bé i fantàstic, però sí que quan hi ha mala mar o quan diuen que hi ha alerta perquè hi ha meduses i coses d'aquestes, sí que em fa, doncs, certa cosa al mar.
1: És que el tema meduses també és un altre debat que podríem dir un altre dia, perquè hi ha gent aquí, i això sí que no és un animal mortífer, si més no, com els taurons, però hi ha gent que li té molt de pànic a les meduses.
0: Sí.
1: És a dir que, bueno,
0: veurem
1: hem d'anar amb compte.
0: Si als oients també els hi fa tant de pànic aquests animals, els taurons, o bé qualsevol cosa que podem trobar al fons marí. Martí, fins ara, gràcies per la pregunta del dia.
1: Fins ara, a tu, Gemma.
2: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Ona Maresma, des d'on vulguis, a la teva ràdio local.
2: I ara us volem fer una proposta. Si demà al vespre no teniu res a fer, què tal que us sembla visitar Palafolls per gaudir d'un sopar popular i altres activitats? Oi que sí, Jordi? Què ens proposes?
3: Sí, Gemma, doncs obrim de nou l'agenda cultural per apuntar-hi encara una nova activitat. I és que Glob de Bosc organitza aquí a Palafolls, demà al vespre, una nova edició del Fem un Glob. Per explicar-nos-ho avui a l'Ona Maresma, ens visita un dels components d'aquesta entitat. El tenim aquí al costat, Marc Stock. Molt bona tarda.
4: Bona tarda, gràcies.
3: Gràcies a tu per ser amb nosaltres. Situem-nos una miqueta. Jo crec que ja deu quedar poca gent, que no coneix el Fem un Glob, una de les activitats que ja marqueu sempre al calendari habitual cada any amb l'entitat Glob de Bosc, però si et demano que em descriguis una miqueta més, doncs això, el que és el Fem un Glob, com m'ho explicaries?
4: Doncs mira, l'activitat de Fem un Glob és aquesta que fem ara, com bé tu dius, ja que anem fent ja durant fa ja bastants anys, i és una activitat que sobretot als components de l'entitat ens agrada molt, ja que sol ser bastant íntima, venen les persones que realment els agrada l'entitat i estimen el que fem, i ens permet doncs fer tallers, fer un concert íntim per nosaltres mateixos i també per aquestes persones que ens coneixen i volen ser amb nosaltres. Això també permet que puguem sopar en el mateix local de Can Batlle i que puguem fer una miqueta de festeta diguem, durant aquella estona que estem allà.
3: Mm-hmm. De fet, aprofiteu també per fer l'entrega dels premis del concurs Glob Literari, que després, si vols, també en parlarem, i que vam organitzar, o va organitzar al voltant del mes d'abril. Per tant, tanqueu un concurs literari, però també és veritat que és un moment de trobada per vosaltres i per posar-vos una miqueta al dia, no?
4: Exacte. Sí, és una miqueta aquesta, com deia, aquesta excusa que tenim de fer-nos, diguem-ne, donar-nos un homenatge, no?, a tota la feina que anem fent durant l'any, i aquesta festa, doncs, com bé ja he dit, és bastant íntima, però bueno, ara, quan en parlem, veureu que aquest any l'hem ampliat una mica més i hem obert una mica els eixos per fer la festa una miqueta més gran, amb un final bastant més, bueno, que amplia una miqueta les persones que puguin venir a aquesta festa.
3: Tot començarà, Marc, amb un taller de còctels que portes tu mateix.
4: Exacte. Aquest taller de còctels serà, per mi, la primera vegada que el faig. La primera vegada que es va fer un taller de còctels a Fem un Glob, jo no hi vaig poder ser. I em fa molta il·lusió perquè és un àmbit que a mi m'agrada molt. No sóc una persona professional d'això, però sí que em considero un amateur, diguem, dels còctels, i tinc molts estris a casa. Sempre que ve gent a casa, doncs, ofereixo alguns còctels que sé fer i que sé que agradaran. I això és el que vull fer a aquest taller, oferir alta cocteleria, que li diria jo, sortir una miqueta dels còctels típics que la gent sol fer a casa, que són els gin tònics, el vermut sol o els cubates, no? I fer algun còctel amb sabors més concrets, com poden ser mesclar alcohols de vermut amb Campari, o, bueno, tot una miqueta entorn a la cocteleria italiana, que és el que més bé conec.
3: Òbviament, aquest taller és per majors de 18 anys, això sí que s'ha de remarcar, i és necessari també una inscripció prèvia. Més o menys ara, com van les inscripcions, Marc?
4: Doncs van molt bé, ja que un taller d'aquest tipus, ara mateix crec que hi ha entorn unes 12 o 14 persones apuntades, i bé, si s'hi apunta més gent, genial, però és perfecte, aquests números són perfectes, perquè un taller d'aquest tipus requereix també d'una mica d'atenció, no? Ara que estem en aquest moment tan important, els plans individualitzats, no? L'atenció individualitzada a secundària, doncs amb aquest taller també ens passarà això, que haurem de donar atenció individualitzada, perquè no és fàcil. És a dir, no només parlarem de la mescla i del que són els còctels en si, sinó que també ensenyaré tècniques per servir aquests còctels. Farem tot un jocs i s'haurà d'aprendre com es fa amb els estris que portaré, que són professionals, i ensenyaré també com fer-ho amb estris que podem tenir a casa.
3: Diràs que ens ensenyaràs una miqueta, quedar bé quan tinguem convidats a casa, per no servir la típica cervesa o el típic vermut, doncs, que tots podem tenir a casa poden treure d'un problema. Sí. Això està molt bé. A partir de quina hora fareu aquest taller?
4: Doncs serà 8:15. I bé, començarem, esperarem començar puntuals, ja que tenim, com ara anirem parlant, moltes activitats i el taller durarà una hora. Mm-hmm. I en aquesta hora, doncs això, com bé deia, això que comentaves ara, és important que la gent sàpiga que aquest taller el faig i crec profundament que les persones que s'apuntin sortiran molt contentes, perquè a mi m'ha funcionat molt saber cocteleria i les persones que venen a casa ho agraeixen molt quan els ofereixo algo diferent que no sigui la cervesa o els còctels més bàsics.
3: Un bon consell, sens dubte, mm-hmm. Començarà el Fem un Glob precisament amb aquest taller de còctels a partir de 7:45 del vespre, com tu mateix ens deies. Mm-hmm. Tot seguit també tindrem, i com dèiem a la presentació, mm-hmm. la proclamació dels premis del tercer Glob Literari. En aquest cas sortirem de dubtes i tancarem ja mm-hmm. aquest conegut concurs també de Sant Jordi, que també no és el primer any que ho feu. Mm-hmm.
4: Convidem a la gent que estigui per allà, que s'hi quedi, i la gent que vulgui també anar-se quedant durant tot el que anirem fent, que ja vingui, perquè allò durarà molt poquet, serà un momentet que dedicarem a les persones que són guanyadores del concurs, i tot seguit començarà el concert d'en Carles Llopart, que ens oferiria el seu concert en solitari.
3: Seguireu amb música i després un sopar popular, que això també caracteritza uh-huh. la proposta, però deixa'm quedar-me un moment amb el tercer Glob Literari. Totalment. Perquè vull recordar que tenia la seva temàtica i que uh-huh. també té diferents categories amb els Totalment. Seus premis. Uh-huh. Si et sembla, Marc, fem un petit recordatori.
4: Doncs mira, l'obra que demanàvem per aquest Glob Literari seria girar entorn de les Masies de la Baixa Tordera, i podia ser en un text poètic i narratiu. Mm. I després, bueno, saber que tenim el Glob Ruïra, que són per majors de 18 anys, el Glob Camproví, que són de joves entre 13 i 17, i el Glob Infantil, que és per a menors de 12 anys.
3: Cadascú tindrà, doncs, llavors el seu premi, i sortirem de dubtes i podrem posar nom a aquestes obres que, de fet, el jurat especialitzat ja ha llegit i uh-huh. ja ha emès el seu veredicte, que de moment encara és secret. Ens deies, uh-huh. la proposta continua ja amb menjar i bona música, sens dubte. Vale. Una de les dues peces claus que també uh-huh. caracteritza les diferents activitats que organitzeu des de Glob de Bosch. El primer que fareu després d'entregar aquests premis és aquest Glob, o aquest sopar popular, uh-huh. per entendre'ns, amb servei de barra, que entenc que també, d'alguna manera, serveix per recaptar fons per l'entitat, o com va?
4: A veure, si som sincers, aquesta activitat sempre ens surt a perdre, però ho fem amb molt de gust, perquè ja, com hem dit abans, és un regal que ens fem a nosaltres mateixos, però sí, sempre que la gent demani a la barra, doncs ens fa un favor, i a més, haurem fet el taller de còctels, possiblement puguem oferir alguns còctels que encara sobrarà. Mm. No? I
3: s'ha de fer alguna mena d'inscripció prèvia? Ho dic pel sopar, eh?
4: Pel sopar no. Pel sopar tothom serà benvingut i com dèiem, el sopar serà juntament amb música, eh? És a dir, tindrem el sopar...
3: Però llavors com feu el sopar? És a dir, és servei Carmanyola, per exemple, que cadascú posa o aporta un tipus de plat? El feu vosaltres com a entitat?
4: No, el sopar el farem nosaltres, és a dir, el sopar serà allà mateix, el servirem aquestes pizzas que tenim comprades de proximitat i...
3: Vaja, un sopar d'anar per casa, eh?
4: Bàsicament és un sopar d'anar per casa, però és un sopar de festa i sí, sí.
3: Ens parlaves de la bona música, que també us acompanyarà durant aquesta jornada. Teniu la participació cap als vols de les 9 del vespre de S.N. Carles,
4: exacte.
3: Si no m'equivoco.
4: Sí, sí.
3: Explica'ns una miqueta, perquè no sé si té relació amb la mateixa entitat.
4: Bé, té relació en el sentit que és una persona que és molt propera a nosaltres i ens fa molta il·lusió que sigui aquí amb nosaltres, perquè sempre, com bé veieu, intentem que tot el que sigui al voltant de Glob de Bosch sigui de proximitat i justament comptar amb ell, doncs és un plaer. En Carles ens oferirà, com deia abans, el seu projecte personal, i tenim moltes ganes d'escoltar-lo, perquè molts de nosaltres no l'hem escoltat mai i estic segur que serà una passada.
3: I per als que vulgueu allargar la nit, hi ha una sessió de jam session ja per tancar la vetllada, que aquí crec que també ens pots explicar molt més, Marc.
4: Exacte. Això ja va una miqueta... que s'ha de tenir en compte que va a càrrec de...
3: De la mateixa entitat, no? De vosaltres
4: mateixos? No, això, aquesta va a càrrec del el que és el Can Batlle, és el local de Can Batlle que organitza.
3: Així, de local.
4: I neix una miqueta de que hem volgut ajuntar les forces per poder fer que aquesta jam session vingui de totes aquestes activitats i que també tingui una mica més de força i de rebuda. Que estem segurs que la tindria igualment, Però bé, veiem que era un bon dia per poder ajuntar totes aquestes activitats. I llavors, a Clot de Bosc, seguirem a la barra. Hi haurà aquesta activitat, que és una jam session. Pels que no sàpiguen el que és bàsicament un grup de música que vindrà, a més, a fer, diguem, de suport. Significa que hi haurà una persona tocant la bateria, un cantant, guitarrista i baixista, diguem, la base, i aquests faran 3-4 temes per escalfar una miqueta l'ambient i per començar el concert, i una vegada acaben aquests 15-20 minuts de música, s'obre la jam session, que significa que les persones que estiguin al públic i que vulguin tocar algun tema, cantar algun tema, poden pujar i fer-ho. Es convida, clar, evidentment, a músics professionals, es convida a músics amateurs, a músics que estan començant i que tenen ganes de tocar una cançó, i tot es fa de forma molt improvisada. Sol ser un esdeveniment que és molt divertit, que és molt agraït per tots aquells músics que vulguin llançar-se per primera vegada a l'escenari o que tinguin ganes simplement de passar-s'ho bé sense aquesta pressió que a vegades podem trobar-nos els músics en depèn de quines situacions, escenaris. Aquí no hi ha pressió, aquí és passar-s'ho bé i compartir música.
3: Totalment. Tenim aquesta nova edició del Fem un Glob, que serà aquest divendres al local jove de Can Batlle, com sempre, obert a tothom. Marc, gràcies avui per ser amb nosaltres.
4: A vosaltres, gràcies.

0: I tot seguit parlem amb la Marta Orriols, una escriptora que visitarà la Biblioteca de Canet per compartir amb els lectors la seva trajectòria i la seva manera d'entendre l'escriptura. Ràdio Canet.
1: Una nova trobada del Club de Lectura, conduït per l'Àngel Diamond Hearts, tindrà lloc aquest divendres. Aquest mes els participants han llegit a aprendre a parlar de les plantes de la Marta Orriols. L'escriptora vindrà el mateix divendres a fer una xerrada i copsar les diferents opinions. I com que tal com sona ens agrada conversar amb escriptors i escriptores, hem fet un truc a la Marta Orriols. Hola, Marta.
2: Hola, què tal?
1: Com estem?
2: Molt bé, moltes gràcies.
1: Escolta'm, participes en aquesta mena de clubs de lectura assíduament?
2: Doncs la veritat és que sí, no tant com em demanen, perquè déu-n'hi-do les sol·licituds que hi ha, perquè ara ja són uns quants llibres, però sí que sempre que m'és fàcil arribar i no tinc cap altre compromís, trobo que és una activitat que val molt la pena, perquè també reps molt dels lectors, no? I les lectures que fan ells dels teus propis llibres sempre és com molt interessant, almenys per mi, com a escriptora, de veure-ho.
1: I què et diuen?
2: Què em diuen? Uf! És molt curiós perquè en aquest tipus de clubs passa una cosa que a mi m'agrada molt, que és que es barreja la literatura amb la vida, no? Tu vas a parlar d'un llibre, d'un procés creatiu, que això a vegades sí que surt, però és curiós com al final és un lloc de trobada on te n'adones als humans la necessitat que tenim molt d'estar els uns amb els altres, no? Que realment som éssers socials i necessitem compartir molt les nostres experiències. I hi ha llibres, i normalment jo escric llibres d'això, que parlen d'experiències molt universals, que suposo que es presten molt a això, no? Que al final algú, a partir de la teva lectura, et pugui explicar una anècdota de la seva vida o que això l'hagi fet arribar a una conclusió d'una altra cosa. Per mi pren com molt sentit la literatura en aquests llocs, no? Perquè te n'adones que això, que a partir d'una història de ficció inventada arribes a, bueno, a interpel·lar els lectors, no? Amb coses i aspectes personals, i sempre és divertit de veure.
1: I tant. Aprendre a parlar de les plantes és aquest llibre que comentant en el Club de Lectura. És un dels teus llibres més llegits, oi?
2: Sí, és un llibre que de fet es va publicar el 2018, uh-huh. I jo crec que és dels que més clubs de lectura he fet. I això que va d'una temàtica que és la pèrdua, la mort, no? I quan el vaig publicar me'n recordo que pensava, ostres, no estava ni segura de que fos un llibre que pogués funcionar perquè, bueno, pensava que no seria un llibre que vingués de gust parlar-ne ni llegir-ne, no? I tot el contrari, me n'he donat que al final l'experiència de la pèrdua és una cosa que ens passa gairebé a tots, si no ens passarà en algun moment de la vida, i per tant a la gent li interessa molt, no? A posar paraules amb coses que tots tenim dins i que pensem, però que són sentiments molt profuns i que a vegades costa molt d'expressar. I que algú et parli d'això en un llibre, d'una manera així com intimista i com propera a la vegada, suposo que és l'èxit del llibre, no? Perquè jo m'ho he preguntat moltes vegades, com és que després de tants anys encara vaig fent clubs de lectura d'aquest llibre, es continua traduint, és un llibre que, bueno, porta 14 edicions, o sigui, és un llibre que té com molt d'èxit, o molts lectors, no? Que per mi l'èxit és això, no? Trobar lectors i que el llibre tingui aquesta vida tan llarga encara.
1: Doncs, si hi ha algun despistat que no sàpiga què és aprendre a parlar de les plantes, bueno, primer expliquem que aquest llibre va rebre la condecoració del llibre del Premi Òmnium del 2018, i que és un llibre que, com deies, no?, que és, tracta la història d'una dona que ha de fer el dol per la seva parella. A partir d'aquí hi ha molt més, eh? Què et va impulsar a escriure aquesta història?
2: Mira, jo cada llibre que he escrit, de les 5 novel·les que he escrit, sempre jo crec que han partit d'un estat d'ànim molt particular, no? Això vaig sentir una vegada que ho deia l'escriptor Jordi Puntí, que escriure un estat d'ànim, i vaig pensar que li robaria sempre aquesta frase perquè m'ha semblat la millor definició per escriure, no? Jo crec que escriure és un estat d'ànim, i en el moment de començar aquesta història jo feia relativament poc que havia perdut la meva parella i no volia escriure sobre això, era incapaç d'escriure sobre això perquè necessitava una distància temporal, una distància emocional molt, molt gran, que no sé ni si encara ara, després de tants anys, he trobat, però també em vaig adonar que a l'hora d'escriure, davant de la pàgina en blanc, l'única cosa que podia fer era reflexionar sobre la pèrdua i sobre la mort, no? Aleshores va sorgir aquesta història, que no té res a veure amb la meva, que és una mort totalment diferent, que és una dona totalment diferent, però sí que és veritat que el meu estat d'ànim d'aquell moment era aquest, no? Aquesta sensació de que et passa una cosa quan encara ets jove, no? La Paula de la novel·la No arriba als 40 anys... et passa una cosa que no et toca, per línia temporal, no et tocaria la mort de la parella encara, i és aquesta sensació de que de la teva vida canvia de la nit al dia, però l'endemà tu et lleves i el món allà fora segueix absolutament igual que quan aquesta persona encara era viva, no? I aquesta sensació de que la vida continua, però tu has quedat com aturat dins d'una mena de parèntesi, era una mica la sensació que jo volia reflectir, no? Com era aquest tirar endavant. O sigui, jo crec que és una novel·la que és molt, molt física, el de llevar-te, sortir al carrer, veure que passen autobusos, que els nens van a l'escola, que ta-ta-ta-ta-ta, però tu estàs allà i la teva vida ja no té res a veure amb el que tenia a veure ahir, no? Llavors és una mica intentar descriure això, que no és fàcil.
1: Aquest era el teu segon llibre, vas debutar amb un recull de contes, i amb aquesta novel·la doncs, directament se't va posar en el mapa de literari de la literatura catalana, de les escriptores catalanes. I llavors, a partir d'aquí, has anat creant més, més obres, més escrivint més, i dona la sensació de que, bueno, diríem que les teves obres sempre són protagonitzades per dones que els hi passen una sèrie de drames, no? que marquen també la seva condició de dona. És així, no? Més o menys? Seria un bon resum, més o menys?
2: Sí, jo crec que són protagonistes femenines perquè em costa molt saltar-me el meu gènere quan escric, no? I sí que ho has intentat, per exemple, amb la segona novel·la, la de Dolça introducció al caos, hi ha un protagonista masculí i una protagonista femenina. Són una parella, no? Però el pes potser recau més sobre ell. I vaig intentar això, intentar portar la veu a un personatge masculí, però vaig veure que... Bueno, em sentia massa autora, o sigui que es veia massa la meva malla, no? Jo crec que quan escric des del punt de vista d'una dona i tots els personatges són diferents, em sento molt més lliure, o sigui, no haig de pensar, no? A mi és molt més fàcil identificar una sèrie de comportaments, de maneres de moure's, d'actuar, etc, etc. I sí, són dones que jo crec que en cap dels llibres hi ha... bueno, aquest de les plantes potser sí que hi ha un fet més tràgic, més evident, no? Però en els altres llibres és la vida mateixa, i aquí també, en el de les plantes, és la vida mateixa que passa, no? I són protagonistes femenines que jo crec que m'agrada molt que totes tinguin un caràcter més aviat fort, o almenys el que mostren de cara en fora és que són dones fortes i que poden tirar endavant, no? Però per dins, com totes les persones, homes i dones, al final tots són molt vulnerables, no? Llavors m'agrada això, no? Jugar una mica totes aquestes contradiccions que són el que jo crec que defineixen al final les persones humanes, no? Que són contradictoris, no? Tu pots estar i mostrar una actitud totalment competent i ser molt alegre i per dins estar tristíssim i ser molt vulnerable, no? Però és aquesta a mi m'agrada escriure això, no? La literatura mostra totes aquestes capes dels personatges i al final res, emmirallar una miqueta el món en el que vivim actualment. M'agrada molt reflectar aquest moment que m'ha tocat viure a mi, no? Que és un moment peculiar com qualsevol altre en la història, però a mi m'ha tocat aquest, i hi ha una sèrie de canvis socials, de relacionar-nos, etcètera, etcètera, que m'interessa copsar-los a través de la vida d'aquests personatges. Però sí, són vides de dones molt normal i corrents, no? Perquè això també per mi és important quan escric, que els personatges s'assemblin més a persones que no pas a un estereotip o una caricatura, diguéssim, i normalment tenen una professió que és part de la seva identitat, no? O fins ara me n'he adonat que tots els meus llibres les protagonistes tenen unes professions bastant curioses o específiques, no?, que les defineixen molt a elles, i res, i els hi passen coses que són la vida, des de relacions a sentiments, bueno, jo em moc en aquest terreny de les emocions, sí.
1: Uh-huh. És obvi que tens una capacitat d'anàlisi clínica, no? Del comportament humà, sobretot en quant a les dones. Llegint una mica, veient una mica la teva biografia, hi ha una cosa que és, bueno, en certa manera és rellevant, o no, ara m'ho especificaràs tu. Tu ets llicenciada en Història de l'Art. Creus que aquests estudis també han influenciat en la teva escriptura?
2: Doncs mira, d'entrada és una cosa que no jo pensava que potser no, que no directament amb l'hora d'escriure, doncs no, però potser sí que al final me n'he adonat que en l'art, quan fas història de l'art també hi ha un punt d'observació que per la literatura és vital. Jo crec que tot escriptor abans de res ha de ser un gran observador, no? I crec que és una cosa bastant innata amb tots els que escrivim, no? Observar moltíssim. I crec que al final la història de l'art és impossible també entendre l'art si no hi ha una observació molt precisa, molt concisa, no? De detalls, d'interpretació de moltes coses, no? En el fons, darrere de qualsevol creació artística, si ja sigui la música, l'art, la dansa, jo crec que hi ha una part com emocional i psicològica molt forta, no? Que és l'expressió, bàsicament, d'aquest jo més interior, no? I llavors crec que amb l'art passa això i crec que amb la literatura passa això. O sigui que d'alguna manera, i d'una manera no buscada, perquè jo no m'havia planificat mai a la vida ser escriptora, sí que crec que al final haver estudiat història de l'art et pot ajudar a interpretar, a observar, jo crec que sí, que alguna coseta hi ha de, segur, no?
1: Mm-hmm, molt bé. La Marta Riols, escriptora d'aquest Aprendre a parlar de les plantes i de moltes altres novel·les, vindrà aquest divendres a fer una xerrada en el Club de Lectura dinamitzat per l'Àngel Diamant Hearts, divendres a la tarda a la Biblioteca Gual i Pujades. Serà segur una conversa superagradable on tots aquells assistents podreu debatir sobre el procés de creació dels llibres de la Marta i com bé deies, Marta, vull dir, fer xerrades de vida, no? De compartir experiències. T'agraeixo molt que hagis atès la nostra trucada i res, molts èxits amb els teus futurs llibres i amb les futures xerrades que vagis fent.
2: Doncs molt bé, moltíssimes gràcies a vosaltres per l'interès també i ens veiem el divendres.
1: Una abraçada, Marta.
2: Gràcies. Una abraçada, adeu.
0: Molt bé, doncs nosaltres s'apropa el moment de plegar, d'acabar el programa. Arribem a les 5 de la tarda i, com sempre, ho farem amb la nostra proposta musical. Avui dijous hem parlat de moda, han passat diferents personatges per aquí, per l'Ona Maresma, diferents persones que ens han explicat doncs, activitats, propostes, festivals, i bé, nosaltres doncs, ara acabem i us deixem amb la proposta musical del dia. Adéu, fins demà.
3: Bona tarda, som els alumnes de l'Escola Pia de Calella i aquest divendres 15 de maig serem els participants de l'Iron Teen i la nostra proposta musical és Sort de tu, d'Oques Grasses.

0: Premià Media Informatius, Joaquim Aguilar.
1: Demà divendres se celebra una primera reunió de planificació de les obres de la Mar Nova, amb participació de totes les parts implicades, responsables polítics, tècnics de serveis territorials i educació, gerència, empresa constructora i equip directiu de l'escola. El propòsit, dissenyar el cronograma de tot el que haurà de passar i, sobretot, com haurà d'actuar cada part en el moment que acabi el curs i comencin els treballs. Ens n'han parlat la regidora d'Educació, Elisenda Busquets, i l'alcalde Rafa Navarro.
2: Començar ja a elaborar un cronograma ja més concret. Quan hem de començar a retirar material, com hem de fer, quines mesures de seguretat s'han de prendre.
3: Aquesta reunió justament és el kick-off, que es diu, per poder tenir molt clar que l'endemà comença tot, per fi.
1: Recordem que després de l'aprovació al ple d'abril del projecte executiu i amb tota la resta de tràmits administratius completats i l'oportuna consignació pressupostària, les obres ja poden començar i només falta que acabi el curs escolar. L'actual líder del grup municipal i primera secretària del PSC de Premià de Mar, Luz Cánovas, repetirà al capdavant de la llista electoral els comicis de 2027. Cánovas ha estat proposada per l'executiva del partit i, tot i que tècnicament l'agrupació local encara ho ha de votar i després haurà de ser ratificada pel Consell Nacional del Partit, abans d'ahir la seva companya de partit i de grup municipal, Pilar Guardeño, ja ho donava per fet a la tertúlia de Premià de Mèdia. Guardeño també avançava que la llista hi continuaran els membres del grup municipal actual, però també hi haurà incorporacions.
4: Continuarà aquesta línia de regidors i penso que es pot dir que la cap de llista serà la Luz Cánovas. Contents de poder seguir treballant i el que farem doncs, serà incorporar nous perfils.
1: L'assemblea de l'agrupació en la qual es votarà la candidatura de Cánovas es farà el divendres 22 de maig. Rafa Navarro ha valorat aquests dies l'esforç que ha calgut fer des de l'Ajuntament per atendre els immigrants premianencs que es volen acollir a la regularització extraordinària. El 20 d'abril s'activava per part de personal municipal un servei extraordinari de tardes per expedir l'informe de vulnerabilitat i el volant d'empadronament. I un servei, ens deia l'alcalde, que llevat d'un primer moment no ha suposat un gran trasbals per al funcionament normal de la casa. Amb tot, diu Navarro, un dispositiu que costarà diners a l'Ajuntament i per això vol portar la factura al ple i veure com s'hi posen els partits que van votar en contra del pressupost.
3: Jo he demanat quin és el cost d'aquest trasbals a nivell horari, perquè el que farem serà aquesta factura, la portarem a ple. I si hi ha partits que han defensat molt aquest procés, que han votat en contra del pressupost i ara voten a favor d'aquest pressupost en concret, potser li han d'explicar a la ciutadania per què això sí. I, per exemple, els serveis socials habituals per a totes les persones de Premià de Mar, no. I jo crec que la ciutadania mereix que hi hagi una explicació al respecte.
1: Recordem que per obtenir l'informe de vulnerabilitat cal demanar entrevista personal 3 tardes per setmana, dilluns, dimecres i divendres, de 3 de la tarda a 2 quarts de 7 del vespre. Aquest diumenge s'inaugura el nou Parc Agustí Centelles i Ussó, l'espai amb què el nomenclàtor de Premià de Mar retrà homenatge a l'il·lustre fotògraf. El parc se situa al sector de Ponent, a la cantonada de Gran Via de Neus Català en Torrent Malet, i és un parc calbrat de forma quadrada d'uns 1.500 metres quadrats que queda arran del restaurant El Paller. La inauguració es farà concretament a la 1 del migdia i l'acte es farà pocs dies després que s'inaugurés també el nou mural al carrer de Joan Prim, impulsat per l'Ajuntament i vinculat també a l'obra de Centelles, perquè s'hi reprodueix una foto seva on apareix justament la Neus Català. L'adopció d'aquesta nomenclatura va ser aprovada al ple municipal del juny de 2025. Premià de Mar serà aquest dissabte la seu de la jornada anual de monitors del moviment de centres d'esplai cristians catalans. S'esperen més de 400 monitors d'uns 200 esplais de Catalunya, Mallorca i Menorca, que durant tot el dia compartiran activitats al nostre municipi. Ahir ens ho explicaven des de l'esplai parroquial de Premià de Mar, que actuarà d'anfitrió, el Guillem Martín i el Joel Navarrete.
5: Aquest esdeveniment és algo inèdit, mai havia passat a Premià de Mar. Creiem que és un gran èxit.
6: Tot es basa en un centre d'interès, bueno, és el fil conductor que portarà tota la jornada. I a part d'això també en tenim mostres de cultura popular, a la qual en aquesta jornada participaran els capgrossos de Premià, la colla bastonera, Quim Cacao com a colla de tabals.
1: La trobada començarà a les 10 del matí al Parc del Palmar i tot seguit es farà una activitat de benvinguda que durà els assistents a visitar el centre de Premià de Mar. Després d'això, la resta de la jornada, debats, formacions i dinar de germanor, es farà a les instal·lacions de l'Escola Montserrat. Avui pàgina de cultura amb sabor flamenc. Manel Ferrer.
7: La plaça de la Sardana acollirà aquest dissabte una nova edició de la Cruz de Mayo, la festa organitzada pel Coro Rociero La Marisma, que des de fa prop de 20 anys apropa a Premià de Mar aquesta tradició popular andalusa. La jornada inclourà música en directe i exhibicions de flamenc amb la participació de l'escola de Ball Loli i el grup Arcoiris. La directora de l'escola, Loli Belastegui, explica que l'objectiu de la festa és divulgar la cultura andalusa i mantenir viva aquesta tradició al municipi.
8: És una tradició molt popular a Andalusa, on es decoren creus amb flors als carrers durant el mes de maig. Vam voler portar aquesta festa a Premià de Mar per divulgar una mica la cultura andalusa, i llavors el coro comença la festa cantant en directe.
7: L'activitat començarà a les 6 de la tarda i tindrà una durada aproximada de 2 hores.
1: I ara esports, Marc Rodríguez.
9: El primer equip femení de vòlei vol passar pàgina de la clara derrota per 0-3 contra el Prat Blau, amb una revifada en la que serà la penúltima jornada de la fase de permanència. Les jugadores, entrenades per Òscar Sicília, rebran el Salou amb l'objectiu de fer-se amb els màxims punts. Tot i les 3 derrotes consecutives, l'equip segueix segon i ara s'enfrontarà al tercer classificat, qui també arrossega 2 desfetes. El partit serà diumenge a les 11 del matí. Per la seva banda, la resta d'equips del club també han tancat la temporada. L'infantil A ha fet una gran evolució, l'infantil masculí ha aprofitat el primer any federat per aprendre molt i, d'altra banda, el cadet i el juvenil femení van guanyar per assegurar-se la permanència.
1: Pel que fa al temps, ambient assolellat amb el permís d'alguns núvols i sense canvis a les temperatures. Demà, en canvi, el cel es taparà i pot ploure tot el dia, especialment a la tarda. També cauran les temperatures. La màxima no passarà dels 15 graus.
0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
10: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
11: Doncs aquests armaris refrigerats és un recurs de la Diputació de Barcelona i que tenen com a objectiu doncs, de dinamitzar i promoure el mercat municipal i les compres de producte fresc, no? I sobretot adaptar-se a aquests hàbits que estan canviant, aquests hàbits de compra.
12: De facilitat de poder venir a qualsevol hora, que els hi vagi bé a ells a buscar-ho.
10: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
13: Radio Show.
14: ¿Qué coño es esto?
15: Funky Tracks Radio.
16: ¿Estás escuchando?

Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món i redescobrir els clàssics populars d'arreu. Cada setmana, noves propostes musicals amb Gaspar Tarrida.

Benvinguts i benvingudes al Mixtures. Avui comencem amb el disc de Klezmatics. Ja vam sentir un dels singles, però avui que podem sentir el disc sencer, doncs anem a buscar altres temes. Un de Akers és el single amb el que hem començat i que mostra aquest esperit combatiu d'una banda amb més de 50 anys de vida que des dels 70s, doncs això, reuneix la música klezmer amb, d'alguna manera, l'esperit punk i alhora doncs tota la tradició de lluita antifeixista. Ells en aquest disc doncs reuneixen músiques del món amb la tradició klezmer per fer una denúncia del que és la deriva fascista del govern dels Estats Units. Ja vam sentir aquell single primer, en el qual doncs també amb músics llatins doncs denunciaven la caça al migrant que tenia lloc en aquells moments. Estem parlant de finals de l'any passat i principis d'aquest 2026. El disc es diu We Were Made for These Times, com aquest tema que ara sentim.

disc de Klezmatics per aquest 2026. No es podia dir d'una altra manera. We were made for these times. Hem estat fets per aquests temps. Un himne gospel per la lluita contra aquesta deriva feixista. I, de fet, doncs, tot el, al llarg del disc doncs, apareix aquest, aquest grup, aquest cor, Lavender Light Gospel Choir, que acompanya la banda de Klezmatics. I, de fet, doncs, això és un himne de lluita, tot i, evidentment, doncs, ser un gospel. Però també hi han moments més, diguem-ne, recollits més a la tradició klezmer. Klezmatics, una banda històrica de Nova York que publica un disc combatiu aquest 2026. Un tema més.

Avui la nostra descoberta és aquesta cantant sudanesa, Sulaf. Sulaf, que publica ara el primer single del que serà el seu debut de llarga durada, que publica Real World Records. El disc es dirà Abba i aquest tema que hem sentit es diu Naada. De fet, ella ve des del Sudan i el que fa, doncs, és buscar aquesta identitat i aquesta resiliència de la cultura, diguem-ne, transmesa via oral des del Sudan. Per tant, són poemes sufís que s'han heredat de generació en generació i que ella canta ara, doncs, amb aquesta música, en la qual, doncs, destaca el ut, el llaüt. Bé, Sulaf, des del disc Naada, el single Naada de Real World Records. Anem a buscar un altre tema d'aquesta cantant que actualment, de fet, va participar de l'últim disc de Tina Riwen i els està acompanyant en aquesta gira actual de Tina Riwen a Europa. I alhora també, per exemple, la podem trobar en el disc Abogi de Imar Khan. La cantant Sulaf, des del Sudan. Aquí va un altre tema.

0: Oh yeah.
1: Músiques del món. Músiques de tots els mons. Mixtures.

Walid Ben Salim és el cantant de Casablanca, del Marroc, que acompanyarà, a qui acompanyarà, Raül Refri en el concert del Grec del proper 21 de juliol. Hem volgut sentir avui això, Walid Ben Salim, i anticipar, perquè encara som al mes de maig, però els concerts d'aquest proper 50è Festival Grec, perquè s'acaba d'explicar el programa, i alhora, doncs, perquè les entrades d'un espai com el Teatre Grec s'acaben els primers dies de publicar el programa. Per tant, qui vulgui anar a veure i qui tingui, qui vulgui, no perdes l'ocasió d'un concert com aquest. Walid Ben Salim, el poeta marroquí, poeta i cantant marroquí, acompanyat de Raül Refri, doncs ja pot córrer a comprar les entrades pel Teatre Grec. Alhora, hi haurà també en aquest concert, el 21 de juliol, un dimarts, doncs hi haurà també les imatges del cineasta Vincent Moon. Tot plegat, un espectacle que és producció del Grec, però alhora també facilitat, doncs, a través de la connexió d'aquests dos músics, Walid Ben Salim i Raül Refri, doncs, a través del festival Les Suds a Arles, una de les referències de festivals de músiques del món. I, doncs, bé, és una de les ocasions, doncs, importants d'aquest proper 50è, és tot un aniversari, 50è aniversari del Festival Grec. Alhora hi haurà moltes altres coses, sobretot en aquest espai del Teatre Grec, que seria l'inici i alhora és potser l'espai més emblemàtic del festival. Si hem dit que el dia 21 tocaran Raül Refri i Walid Ben Salim, doncs el dia abans, el dia 20, hi haurà el concert Cançons del Grec amb Maria del Mar Bonet, Maite Martín, Lucía Fumero, Tarta Relena, etc. I el dia abans, doncs, Yeray Cortés, al Teatre Grec. Aquí tenim el tema que presenta Yeray Cortés, l'espectacle Guitarra Coral.

0: i Herai Cortés al teatre grec. Però el flamenc dins del grec té el seu propi espai i el seu propi, diguem-ne, cicle, el desvarío. Això té lloc al districte de Nou Barris i també, doncs això, a mitjans de juliol hi haurà una sèrie de concerts, però que comencen, això, el 15 de juliol al Museu de la Música amb un concert de Miguel Ángel Cortés, el guitarrista, que sentim aquí en unes boleries de ja fa 20 anys amb el cantant Cepillo. Miguel Ángel Cortés, un dels artistes del grec, de Desvarío.
1: Háblame, Miguel.

Avui el nostre record és per un músic que ens ha deixat fa poques setmanes i que aquesta setmana hagués complert 80 anys. Va néixer un 10 de maig de 1946, es deia Dave Manson, i aquest home va participar com a cantant i guitarrista d'un grup històric com Traffic. Acabem de sentir aquest tema Feeling Alright, i que potser tots recordem més en la versió, memorable versió, que va fer Joe Cocker. Però, de fet, era un tema de Traffic i era un tema escrit i cantat per Dave Mason. I aquest senyor, doncs, va conèixer, va participar d'un grup abans de mitjans dels 60, una banda amb Jim Capaldi, el baterista, que després tots dos van ajuntar-se amb un històric també com Steve Winwood, que acabava de deixar aquella banda Spencer Davis Group per formar Traffic. Això eren els anys 60, la segona meitat dels 60, i van fer temes com aquest. Aquest home, però, Dave Mason, va ser un músic de sessió que va participar en gravacions com Crossroads, d'Eric Clapton, o Along the Watchtower, de Jimi Hendrix, entre moltes altres. Per després, també acabar formant part d'una banda històrica com Fleetwood Mac. Per tant, estem parlant d'un històric de la història del rock amb un nom poc conegut, Dave Mason, però això, autor i cantant de temes històrics. Un record per ell, ara que això, que ha mort aquest passat 19 d'abril i que aquesta setmana hagués fet 80 anys. Dave Mason, un altre tema de Traffic. Dear Mr. Fantasy, gràcies per escoltar el Mixtures i fins la setmana que ve.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El tercer dia de vaga avui dels docents aquesta setmana. Continuen les mobilitzacions territorials a mestres i professors. Avui a les comarques de Girona i la Catalunya Central. A Girona, prop de 4.000 docents s'han manifestat i han plantat davant dels serveis territorials després de fer-hi una marxa lenta. Tot plegat, també al Bages, centenars de docents han sortit de bon matí en tres columnes fins a tallar la C25 i la C-16. Hores d'ara, fins a les 5 de la tarda, de part d'Educació, ha xifrat el seguiment amb un 21%, mentre que els sindicats ho xifren en un 55%. Avui, que a més hi havia, entre Educació i sindicats, reunió que ha acabat sense acord i s'han emplaçat el proper dimarts. I el Departament d'Agricultura concentra esforços en la lluita contra el senglar i invertirà en guany un total de 5,2 milions d'euros, 2,2 d'aquests a comercialitzar-la la carn. Avui s'ha reunit la taula del senglar amb la mirada posada a combatre la pesta porcina africana. Des del gener s'han capturat 27.000 senglars i el Departament vol allargar la temporada de caça. Òscar Ordeig és el conseller del RAM.
2: Va lligat amb les campanyes que ja estem fent i que continuarem de la cuina de la carn de caça i la gastronomia. Sabeu que estem treballant amb cuina, amb potenciar la cuina catalana, i per tant una part de la cuina catalana ve també de la carn de caça.
1: Aquesta setmana, per cert, s'han detectat 14 nous positius. I Unió de Pagesos amenaça mobilitzacions a principis de juny si la Conselleria d'Agricultura precisament no solventa els ajuts pel canvi climàtic. Asseguren que la lentitud en què el departament està tramitant els ajuts posa en risc la viabilitat de la pagesia. Jaume Gardenyes és responsable d'Unió de Pagesos.
3: Per motius d'agenda no se'ns contestarà res en tot el període estiuent. Si no es fa res abans del mes de juny, nosaltres s'ha presentat diverses propostes al departament i els vam dir, si ens hem de tancar dintre el departament i fer una vaga de fam, la farem, farem les mesures pertinents per a gent que tinguem disposada a treballar amb aquestes propostes.
1: I la web de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència ha patit un ciberatac extern que ha deixat el portal inoperatiu durant unes hores. L'organisme regulador ho atribueix a un incident d'accessos irregulars. A les últimes hores s'està restablint l'ordre. Els Pets, Miqui Núñez, la Ludwig Band i els Amics de les Arts són els caps de cartell dels Petits Camaleons, el festival de música de referència per als més petits de la casa, que tornarà a Sant Cugat del Vallès. Això sí, s'ha d'esperar a la propera tardor.
4: Premià Mèdia Informatius, Joaquim Aguilar.
5: Demà divendres se celebra una primera reunió de planificació de les obres de la Mar Nova, amb participació de totes les parts implicades, responsables polítics, tècnics de serveis territorials i educació, gerència, empresa constructora i equip directiu de l'escola. El propòsit, dissenyar el cronograma de tot el que haurà de passar i, sobretot, com haurà d'actuar cada part en el moment que acabi el curs i comencin els treballs. Ens n'han parlat la regidora d'Educació, Elisenda Busquets, i l'alcalde Rafa Navarro.
6: Començar ja a elaborar un cronograma ja més concret. Quan hem de començar a retirar material, com hem de fer, quines mesures de seguretat s'han de prendre.
7: Aquesta reunió justament és el kick-off, que es diu, per poder tenir molt clar que l'endemà comença tot, per fi.
5: Recordem que després de l'aprovació al ple d'abril del projecte executiu i amb tota la resta de tràmits administratius completats i l'oportuna consignació pressupostària, les obres ja poden començar i només falta que acabi el curs escolar. L'actual líder del grup municipal i primera secretària del PSC de Premià de Mar, Luz Cánovas, repetirà al capdavant de la llista electoral els comicis de 2027. Cánovas ha estat proposada per l'executiva del partit i, tot i que tècnicament l'agrupació local encara ho ha de votar i després haurà de ser ratificada pel Consell Nacional del Partit, abans d'ahir la seva companya de partit i de grup municipal, Pilar Guardeño, ja ho donava per fet a la tertúlia de Premià de Mèdia. Guardeño també avançava que la llista hi continuaran els membres del grup municipal actual, però també hi haurà incorporacions.
8: Continuarà aquesta línia de regidors i penso que es pot dir que la cap de llista serà la Luz Cánovas. Contents de poder seguir treballant i el que farem serà incorporar nous perfils.
5: L'assemblea de l'agrupació en la qual es votarà la candidatura de Cánovas es farà el divendres 22 de maig. Rafa Navarro ha valorat aquests dies l'esforç que ha calgut fer des de l'Ajuntament per atendre els immigrants premianencs que es volen acollir a la regularització extraordinària. El 20 d'abril s'activava per part de personal municipal un servei extraordinari de tardes per expedir l'informe de vulnerabilitat i el volant d'empadronament. I un servei, ens deia l'alcalde, que llevat d'un primer moment no ha suposat un gran trasbals per al funcionament normal de la casa. Amb tot, diu Navarro, un dispositiu que costarà diners a l'Ajuntament i per això vol portar la factura al ple i veure com s'hi posen els partits que van votar en contra del pressupost.
7: Jo he demanat quin és el cost d'aquest trasbals a nivell horari, perquè el que farem serà aquesta factura, la portarem a ple. I si hi ha partits que han defensat molt aquest procés, que han votat en contra del pressupost i ara voten a favor d'aquest pressupost en concret, potser li han d'explicar a la ciutadania per què això sí. I, per exemple, els serveis socials habituals per a totes les persones de Premià de Mar, no. I jo crec que la ciutadania mereix que hi hagi una explicació al respecte.
5: Recordem que per obtenir l'informe de vulnerabilitat cal demanar entrevista personal 3 tardes per setmana, dilluns, dimecres i divendres, de 3 de la tarda a 2 quarts de 7 del vespre. Aquest diumenge s'inaugura el nou Parc Agustí Centelles Llussó, l'espai amb què el nomenclàtor de Premià de Mar retrà homenatge a l'il·lustre fotògraf. El parc se situa al sector de Ponent, a la cantonada de Gran Via de Neus, català en Torrent Malet, i és un parc arbrat de forma quadrada d'uns 1.500 metres quadrats que queda arran del restaurant El Paller. La inauguració es farà concretament a la 1 del migdia i l'acte es farà pocs dies després que s'inaugurés també el nou mural al carrer de Joan Prim, impulsat per l'Ajuntament i vinculat també a l'obra de Centelles, perquè s'hi reprodueix una foto seva on apareix justament la Neus Català. L'adopció d'aquesta nomenclatura va ser aprovada al ple municipal del juny de 2025. Premià de Mar serà aquest dissabte la seu de la jornada anual de monitors del moviment de centres d'esplai cristians catalans. S'esperen més de 400 monitors d'uns 200 esplais de Catalunya, Mallorca i Menorca, que durant tot el dia compartiran activitats al nostre municipi. Ahir ens ho explicaven des de l'esplai parroquial de Premià de Mar, que actuarà d'anfitrió, el Guillem Martín i el Joel Navarrete.
0: Aquest esdeveniment és algo inèdit, mai havia passat a Premià de Mar. Creiem que és un gran èxit.
9: Tot es basa en un centre d'interès. Bueno, és el fil conductor que portarà tota la jornada. I a part d'això també en tenim mostres de cultura popular, a la qual en aquesta jornada participaran els capgrossos de Premià, la colla Bastonera, Quim Cacau com a colla de Tabals.
5: La trobada començarà a les 10 del matí al Parc del Palmar i tot seguit es farà una activitat de benvinguda que durarà els assistents a visitar el centre de Premià de Mar. Després d'això, la resta de la jornada, debats, formacions i dinar de germanor, es farà a les instal·lacions de l'Escola Montserrat. Avui, pàgina de cultura amb sabor flamenc. Manel Ferrer.
10: La plaça de la Sardana acollirà aquest dissabte una nova edició de la Cruz de Mayo, la festa organitzada pel Coro Rociero La Marisma, que des de fa prop de 20 anys apropa a Premià de Mar aquesta tradició popular andalusa. La jornada inclourà música en directe i exhibicions de flamenc amb la participació de l'escola de Ball Loli i el grup Arcoiris. La directora de l'escola, Loli Belastegui, explica que l'objectiu de la festa és divulgar la cultura andalusa i mantenir viva aquesta tradició al municipi.
11: És una tradició molt popular a Andalusa, on es decoren creus amb flors als carrers durant el mes de maig. Vam voler portar aquesta festa a Premià de Mar per divulgar una mica la cultura andalusa i llavors el coro comença la festa cantant en directe.
10: L'activitat començarà a les 6 de la tarda i tindrà una durada aproximada de 2 hores.
5: I ara esports, Marc Rodríguez.
12: El primer equip femení de vòlei vol passar pàgina de la clara derrota per 0-3 contra el Prat Blau, amb una revifada en la que serà la penúltima jornada de la fase de permanència. Les jugadores, entrenades per Òscar Sicília, rebran el Salou amb l'objectiu de fer-se amb els màxims punts. Tot i les 3 derrotes consecutives, l'equip segueix segon i ara s'enfrontarà al tercer classificat, qui també arrossega 2 desfetes. El partit serà diumenge a les 11 del matí. Per la seva banda, la resta d'equips del club també han tancat la temporada. L'infantil A ha fet una gran evolució, l'infantil masculí ha aprofitat el primer any federat per aprendre molt i, d'altra banda, el cadet i el juvenil femení van guanyar per assegurar-se la permanència.
5: Pel que fa al temps, ambient assolellat amb el permís d'alguns núvols i sense canvis a les temperatures. Demà, en canvi, el cel es taparà i pot ploure tot el dia, especialment a la tarda. També cauran les temperatures. La màxima no passarà dels 15 graus.
13: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat. Premiamedia.
14: escoltant la ràdio un dia qualsevol al matinal Premià Mèdia.
2: Sí, de fet, la novel·la és un homenatge a tota aquella gent que, vinguda des dels confins més llunyans de l'univers, perquè llavors Granada era molt lluny, van venir a aquest país buscant una vida més digna, i l'han fet gran. I les germanes Jiménez, que viuen a Premià de Mar, el van fer gran com elles en sabien, que és creant una escola com l'Escola El Pilar, que fa 60 anys.
14: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
2: També hi ha una altra qüestió, que és que el port no era tan gran com és ara. El port era infinitament més enllà, on hi ha la torre del Club Nàutic, no?
15: Jazz. Quatre lletres que defineixen tot un univers musical.
16: Ladies and gentlemen.
15: I el programa que us porta jazz sense límits i per a tots els públics es titula Jazz It. Cada setmana a la vostra emissora de proximitat, Jazz It.

0: transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Programa produït per Sílvia Román, de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, per la xarxa de comunicació local.
3: Gegants, gegantons, capgrossos i bestiots. Cultura viva a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.
4: Avui Cultura Viva es queda a casa per conèixer doncs, més els gegants de l'Hospitalet de l'Infant de la mà de la seva representant, Colla Poblet, que ens descobreix molts secrets dels nostres gegants. Hola, Colla, què tal?
5: Hola, molt bona tarda.
4: Molt bona tarda. Ens posem en contacte amb tu perquè, evidentment, volem conèixer més encara els nostres gegants d'aquí, del nostre municipi. Així que explica'ns una miqueta els seus orígens.
5: Ostres, doncs mira, això va ser molt curiós perquè va ser, doncs, la colla que els gegants. A veure, uns quants il·luminats que gràcies a la seva empenta van aconseguir que hi haguessin gegants a l'Hospitalet, van constituir Foment Cultural, van organitzar trobades geganteres només amb músics, curiós.
4: Sí.
5: A partir de... em sembla, sí, el 1988, aproximadament, i al cap de 2 anys van aconseguir, gràcies a la seva insistència, que es poguessin construir els nostres gegants a l'Infant Pere i a la Blanca d'Anjou.
4: Vaja, que nosaltres teníem que millor el concepte de que fa de molts anys, més anys encara, i no.
5: No, són del 1990, sí, aquest any fan 35 anys.
4: 35 anys fan les nostres gegants. Va arribar primer a la Blanca d'Anjou, ens has dit? O els dos a la vegada?
5: No, tots dos alhora. Sí, vale. Sí. La parella ja es va pensar des d'un primer moment perquè fossin parella de gegants i es van construir alhora.
4: Per la gent que ens estigui escoltant ara mateix, qui és la Blanca d'Anjou i qui és l'Infant Pere?
5: Ai, la Blanca d'Anjou és una pobra dona que va ser l'esposa del rei Jaume II, però que ja era filla del rei de Nàpols i que va tenir molts fills i en un dels darrers va morir, precisament durant el part. Ella era la mare de l'Infant Pere, que per tant era fill també del rei Jaume II, i es van dedicar a fomentar espais de guarda, hospitals, etc, per poder acollir en tots aquells peregrins que ho necessitaven. I un, precisament, va ser l'Hospital Medieval del nostre poble, que van construir per que arribaven després de passar el Coll de Balaguer amb totes les penúries que podien tenir, amb pirates inclosos, i arribaven una mica malmesos, i aquí els hi donaven aixopluc, els curaven, els hi donaven menjar.
4: I com ella va ser la fundadora d'aquest hospital, doncs per això es va escollir fer la Blanca d'Anjou, no?
5: Exacte, perquè eren dos personatges històrics, tots dos, perquè va ser entre tots dos, entre la mare i el fill, que van promoure la construcció de l'hospital. I al final el nostre poble es va construir, va créixer al voltant d'aquest mateix hospital.
4: Com va vestida normalment la nostra Blanca d'Anjou, Colla?
5: Molt a l'època. És que pensa que, com t'he dit, aquell grup de persones que van idear volien ser molt fidels en tots els aspectes com anaven vestits en aquell moment. Uh-huh. I es va investigar, es va buscar, fins i tot intentant que amb algunes de les teles fossin molt similars els detalls. La Blanca porta la flor de lis, que és el símbol del seu escut.
4: Sí.
5: I l'Infant Pere porta la carta fundacional del nostre poble. Però més enllà, és que hi ha una dada fins i tot curiosa que a mi sempre m'ha semblat. Quan van restaurar les les restes de, sí, de la Blanca d'Anjou, del, del monestir de Santes Creus, uh-huh, es va trobar el collaret que portava. Oh. I aquest collaret, sí, se li va fer una foto superprecisa i es va posar a portar amb un joier perquè fes una imitació. Per tant, fins i tot el collaret que porta la Blanca és una imitació del collaret original que de la Blanca d'Anjou.
6: El que portava ella, déu-n'hi-do, eh?
5: Sí, és curiosíssim, però és així.
6: Podem dir perfectament que els nostres gegants són hiperrealistes totalment.
5: Hiperrealistes, amb algun detall, algun cabell, algun... Però per tota la resta, sí, sí, sí, molt fines.
6: Que comentem la Blanca d'Anjou, però l'infant Pere és exactament igual, no?
5: Sí, sí, sí, és que tots dos amb els escuts, amb tot. Tot el que porten.
6: Això pel que fa a la Blanca d'Anjou i a l'infant Pere, però tenim més gegants.
5: Sí, cada vegada augmenta la família.
6: Perquè va anar augmentant la família, no?
5: Ostres, que s'augmenta. Mira, el 2010 vam fer el Frare Celestí, que també va ser molt interessant. Perquè, clar, són molt especials la Blanca i el Pere. I el que vam intentar és que el gegantó, que al final el vam fer per a aquella canalla que ja tenia, ja podia portar-los, però que encara no podien portar els gegants, tinguessin precisament una figura per a ells, no podia desentonar. I aleshores el que vam pensar és que fos una representació d'un dels frares que cuidava a l'hospital, d'un dels frares hospitalers, que són de la congregació que eren en aquell moment. I també va ser molt curiós perquè se'ns va acudir que per fer-lo més nostre encara, el nom li posessin als alumnes de l'escola mestral. I vam fer com un joc, amb una mena de concurs, on vam participar en un de classes, i ells mateixos van ser els que van triar el nom final de Frare Celestí. És que ni tan sols hi vam posar nosaltres, ho vam deixar a les seves mans.
6: I va sortir rodó.
5: Va sortir rodoníssim, perquè a més li queda fantàstic.
6: Sí, i a més és un dels personatges que els estimen molt els més petits, sobretot amb aquestes manotes, no?, que tenen, és atractiu per ells.
5: Sí, sí, sí, sí, sí. I la cara, que també és molt divertida. El Joan Miró, que és qui va construir, ens va fer el disseny, el dibuix, amb totes les idees que li havien donat, i realment el va clavar. Perquè, no, o sigui, representa la història, representa la figura que és, però d'una forma més divertida, que treu més, no?, a la canalla.
6: Però no teníeu prou, que va continuar augmentant la família.
5: Sí. Ara tenim tota una colla de canalla, fanàtics, i diverses mares, però sobretot una, que no para, que amb les mans és un artista, que els hi ha fet manotes també, però petits, tipus motxilla. Un és el Llombarí, l'altre és el Pirata, l'altre és el Sant Roc. Ara hem fet un cavallet amb rodes i espera't, que encara tenen més idees. Vull dir, és que són molt prolífics amb idees d'aquesta canalla.
6: Bueno,
5: són tremendos.
6: La qüestió és mantenir, doncs, aquestes figures en viu i aquesta cultura nostra, la nostra cultura. I si tenim aquesta cantera que continua, doncs, aportant més figures, doncs millor que millor, no?
5: Home, doncs imagina't. De vegades se'n cansen, com és normal, però bé, molt bé. Perquè a més que la cantera al final, si s'acostumen a portar gegantons, si s'acostumen a anar amb la colla, si s'ho passen bé, sobretot si tenen canalla de la seva edat, es mantenen. I al final van passant, no?, per alçades, van passant dels gegantons més petits, el gegantó, el Frare Celestí, i finalment els gegants. I això és el que verdaderament nodreix i fa que ens mantinguem.
6: I d'aquestes figures, qui ens falta, també?
5: El cavallet de mar.
6: A veure.
5: Com no? Com no? Que és una altra d'aquestes inspiracions divines de la gent de la colla. És molt curiós. El cavallet de mar és una figura simbòlica, totalment. Es va crear o es va construir una llegenda darrere d'ell, que era una figura que sortia del mar per... cuidar els vilatans quan venien els pirates, que s'enfrontava als pirates, que a més era... Això quan fèiem el mar vivent, no? Uh-huh. Al final, tota la trama del Mar Vivent, fixa't que anava al voltant del Cavallet de Mar i del seu protagonisme, com a personatge que defensava l'Hospitalet dels Pirates. Era curiosa. Sí. I és molt xulo, perquè a part que de figures de foc n'hi ha poquetes, que siguin figures de mar, a més que té cosetes molt amagades. I això molta gent no ho sap. Per exemple, sota el coll, si tu mires bé, sí, té la figura de Neptú, la cara de Neptú. I és una passada, perquè quan ho veus dius, hola, no? És allò de, ostres, això no m'ho esperava.
6: Pues no, no m'ho esperava perquè jo no sabia això.
5: Doncs mireu-s'ho, mireu-se'l bé, perquè és així. El cavallet de mar sota el coll té la cara de Neptú.
6: Per fer-ho més real és... encara. Clar.
5: És per donar-li aquest toc d'encara de més mitologia,
6: sí,
5: no?
6: Sí, sí,
5: sí. Perquè al final aquest sí que no és realista, no representa... És inventat totalment. Uh-huh.
6: Però ha arribat un moment que és representatiu també pel nostre municipi, per l'Hospitalet.
5: Totalment.
6: I en la llegenda... Digues.
5: Que la colla de sardanes, el divertit que han assumit, és el del cavallet. Però és que la nova associació de joves també.
6: Sí.
5: És curiós, no? Els han agradat molt i s'han fet seu.
6: És que de totes figures, no? Les hem fet de tots nosaltres. L'heu creu vosaltres, sí, però sí, sí. Un trosset de nosaltres, dels vilatans i vilatanes del nostre municipi, tenen un trosset de gegants, de la Blanca d'Anjou, de l'Infant Pere, del Ferri Celestí, del Cavallet i d'aquests elements que estan sortint ara, no? Aquests petits.
5: Clar. Sí, sí, sí, i així ha de ser, eh? Els gegants és que crec que han de ser de tots.
6: Mm. Colla, quants membres sou ara mateix?
5: Uf, la variabilitat és immensa. Mira, des de 60 que podem ser... Només te parlo de la colla gegantera.
6: Vale, sí.
5: Sí? No de totes les seccions de foment. Des de 60 que podem ser a la festa major, menys quan fem les sortides, perquè la variabilitat de la disponibilitat és immensa. Però aproximadament la colla gegantera estem entre els 60 i 65 persones ara mateix.
6: Bueno, molt bé, no?
5: Podríem créixer. Més que res perquè és que, clar, portar els gegants costa molt, realment. Aquest diumenge va ser terrorífic.
6: Per la calor.
5: Increïblement terrorífic. Sí. Els portadors van fer un esforç increïble. I com més portadors tens, millor. Però, a més, com més músics tens, també. Perquè és normal que no tothom pugui assistir a totes les trobades que fem. I, aleshores, tenir recursos és fonamental.
6: Colla, quan pesen els gegants, més o menys? Que això sí que no ho hem dit.
5: No, més o menys, no, t'ho dic exacte. Vale. I és curiós. Mira, quan els van fer, quan els van construir, l'Infant Pere pesava 45 quilos, perdona, sí, 45 quilos, i la Blanca 47. Actualment, els gegants segueix pesant el mateix, però la Blanca pesa 55 quilos.
6: Què li ha passat?
5: Que la nova... fa uns anys els van canviar els vestits.
6: Ah.
5: I la nova capa, que és de vellut, sí, pesa més que l'antiga.
6: Ah.
5: I per això ha augmentat, per això s'ha engreixat.
6: S'ha engreixat la nostra Blanca.
5: S'ha engreixat la nostra Blanca, sí, sí.
6: Sí, sí, bueno, tot això és més cosetes que es volien. Quins colors porteu? Quan anem al costat dels gegants, quin color de samarreta o de vestiment porteu normalment?
5: Vam més pel groc. I ens hem passat al verd. I ara tot ho portem verd. Són les samarretes verdes, les motxilles... Els portadors sempre porten els pantalons llargs negres, perquè creiem que és com queda millor. Vam intentar que els portadors anessin amb espardenyes de pagès, però es trobaven inestables i vam deixar córrer. I van tots amb bambes blanques. I darrerament hem incorporat una decoració a les bambes, que és la flor de lis que porta la Blanca d'Anjou. I el porten tots els portadors enganxats a les bambes, molt maca.
6: Molt bé. En quines actuacions destacades podem veure els nostres gegants?
5: Doncs mira, Sant Pere, la Festa Major aquí al poble, però sí, també a la Festa Major de Vandellòs, el Fras Celestí a la Festa Major de la Brava, Mas Boquera... Mas Boquera aquest any encara està per confirmar. amb totes aquestes.
6: Les festes majors del poble, no? Dels diferents nuclis que formen part del municipi, no, Colla?
5: Sí.
6: Colla, què t'aporta tu formar part de la Colla Gegantera?
5: Ostres, quina pregunta. Mira, m'aporta un trosset de família. No pot ser d'una altra forma. M'aporta compartir la cultura, la nostra cultura, i poder-la ensenyar, i poder-la promocionar, sobretot entre els més petits. M'aporta el fantàstic moment que és quan una criatura se't queda badant, mirant un gegant que no sap si plorar o si riure, perquè és tan immens, don seu, que no acaben d'entendre. També m'aporta la sorpresa que el dubte que tenen de com pot ser que es bellugui. És a dir,

0: els hi fan verdadera por. I tenir aquest lligam de, amb aquells que els hi agrada, però aquest estar una mica allunyat, anar poquet a poquet amb aquells que no acaben de sentir-se segurs davant d'aquesta enormitat, que també ho trobo totalment lògic.
1: Sí, sí.
0: És emoció, en qualsevol cas.
1: Colla, moltíssimes gràcies. Gràcies per permetre'ns deixar-nos conèixer una mica més els nostres gegants i, evidentment, el que tu sents per ells. Així que moltíssimes gràcies per compartir-ho amb nosaltres. Llarga vida a la cultura i llarga vida als nostres gegants.
0: I moltíssimes gràcies a vosaltres per tenir aquesta iniciativa que considero superbonica i superinteressant i que ens ajuda a recolzar-nos i a creure en el que estem fent.
1: Una abraçada, Colla. Gràcies.
0: Igualment.
2: Gegants, gegantons, capgrossos i bestiots. Cultura viva a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.
3: Programa produït per Sílvia Román, de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, per la xarxa de comunicació local.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
3: Parlem d'aquesta escola popular, d'aquest projecte educatiu. Què vol dir això de vocació emancipadora, ta mare?
4: Bueno, doncs nosaltres vam començar l'Escola Popular fa 5 anys. Estem enxarxades amb altres escoles populars d'arreu de Catalunya que tenen com aquesta idea d'educació popular, d'un espai de formació, però que alhora també sigui un espai de lluita, un espai on generar consciència crítica.
3: Hi ha l'Abubakar, també, que és, en aquest cas, el fill de la Cadi, que és qui avui també està portant els seus comentaris, no?, en aquesta entrevista. És un dels entrevistats més joves que hem tingut mai.
5: I que també participa a l'escoleta, a la ludoteca.
6: A la ludoteca,
5: no?
6: Exacte.
5: Mentre tenim el grup de dones, tenim un espai de ludoteca pels peques.
2: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
7: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través de les músiques d'avui i de sempre.

0: Bona tarda, són les 7.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: Acaba sense acord la primera reunió entre Educació i els sindicats en vaga, però les dues parts s'emplacen a continuar negociant dimarts. Una reunió avui que ha coincidit amb la vaga territorial a Girona i a la Catalunya Central. Jordi Fortià.
2: El govern posa l'èmfasi en les millores d'atenció a l'alumnat, però els sindicats volen incloure el punt del salari en la propera trobada. Això ho han valorat la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, i el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez.
3: En matèria salarial, aquí hi ha un escull molt gran. I és que l'acord és tan explícit i concret que en el marc de l'acord no hi ha marge de millora. Per tant, la voluntat ha de ser de la consellera de reobrir i ampliar aquest acord en aquest marc, sobretot.
4: Tenim un acord suficientment ampli, suficientment obert i suficientment flexible per tal de poder trobar aquells elements que puguin generar el consens necessari per trobar una via de solució en aquesta situació.
0: Vist per sentència el cas Pujol, amb l'expresident exonerat i la petició de 29 anys per al seu fill gran.
2: Després de 6 mesos de sessions, les acusacions mantenen la petició de penes per als 17 acusats, mentre que les defenses en demanen l'absolució.
0: Agricultura concentra esforços en la lluita contra el senglar i invertirà enguany 5 milions d'euros a comercialitzar-ne la carn.
2: Avui s'ha reunit la taula del senglar amb la mirada posada en combatre la pesta porcina africana. Òscar Ordeig aposta per la cuina per donar sortida a les 27.000 captures fetes des de principis d'any.
5: I tot el circuit cap a totes les empreses que estan fent comercialització de carn de caça i amb productes molt bons. Això va lligat amb les campanyes que ja estem fent i que continuarem de la cuina de la carn de caça i la gastronomia. Sabeu que estem treballant en potenciar la cuina catalana i, per tant, una part de la cuina catalana ve també de la carn de caça.
0: En cultura, demà engega la 44a edició del Còmic Barcelona.
2: Les exposicions dels 50 anys a l'obra Paracuellos o sobre els inicis del reconegut autor Paco Roca conviuen amb l'aposta del còmic asiàtic. Meritxell Puig és la directora del FICOMIC.
6: És un any també de rècords, però no tant en números que també, sinó en números de convidats, en números d'activitats, de propostes, de tot el que porta també com a novetats les editorials i el tema del còmic pro, per exemple.
0: I en esport, Janire Gallut, el Girona afronta el partit més important de la seva història.
7: Després de les victòries ahir de rivals directes com l'Espanyol i l'Alavés, el conjunt gironí té a partir de les 8 un duel decisiu per les seves aspiracions de continuar a primera divisió. Els de Mitchell reben a Montilivi la Reial Societat, que ja no s'hi juga res, i volen evitar haver d'anar al Metropolitano diumenge en un partit a cara o creu. Pendents també de la Copa de la Reina d'Hockey Patins, perquè el Cerdanyola acaba de perdre el seu partit contra el Fraga 2-1 i cau als quarts de final de la competició. A les 8, duel català, Vilasala, Vilassana, Manlleu.
0: Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
8: Bona tarda. Continuen les situacions molt i molt variades en funció de la comarca. Gran part de Girona, també del Pirineu, hi ha a hores d'ara un bon reguitzell de núvols i es van produint pluges. Les més importants estan caient al nord de Girona, aproximadament a tota la conca del riu Fluvià. Ja hem tingut registres de pluja de gairebé 40 litres per metre quadrat en alguns racons al sud de la badia de Roses. I algun ruixadet s'està formant a hores d'ara cap al Prepirineu. En canvi, a la resta del país, el cel és més obert i el vent és molt insistent. Pel que fa a aquesta matinada i demà al matí, arribaran molts núvols. De fet, a l'Alt Pirineu s'aniran produint algunes nevades, baixant de cota als 1.300 metres, també algun xàfec intens de matinada al sud de la Costa Brava i algunes gotellades a la resta de comarques, amb més vent cap a Lleida i Tarragona, i esperant ja que a la tarda hi hagi fortes tempestes entre les comarques de Girona, nord de Barcelona i ja al vespre al Camp de Tarragona. N'estem pendents a la xarxa?
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
9: Bona tarda, Lali. A banda de les aturades habituals que hi són en aquesta àrea metropolitana de Barcelona i a les seves rondes, res de l'altre món, però és cert que hi ha aturades en els punts, podríem dir que tocarien, volem repassar l'autopista AP7. Bàsicament perquè hi ha hagut dos accidents a la zona del Papiol, Sant Cugat del Vallès, arribant a Cerdanyola, tots dos en sentit nord, diguem-ne, en sentit Girona, i per tant, en aquest tram de l'autopista AP7 hi ha problemes. Són trams de retencions d'uns 10 quilòmetres, no és una cua constant, però sí que hi ha trams d'aturades, això, uns 10 quilòmetres entre el Papiol i Cerdanyola del Vallès. Això, com et deia, el tronc central de l'autopista AP7 en sentit nord, en sentit Girona, i a causa de dos accidents. És tot des del Servei Català de Trànsit.

0: just.
1: I tu què tries?
2: Visita jatriu.cat.
3: Notícies en xarxa. Edició vespre.
4: La primera reunió entre Educació i els sindicats en vaga ha acabat sense acord, però les dues parts s'emplacen a continuar negociant dimarts.
5: Els elements principals de la negociació són les millores salarials i per a l'escola inclusiva. El govern posa l'èmfasi a les millores d'atenció a l'alumnat, però els sindicats volen incloure el punt del salari en la propera trobada. Fan una crida als docents a continuar mobilitzant-se i mantenen les convocatòries de vaga.
4: Aquest és concretament el posicionament dels sindicats, Esther Minguell.
6: Els sindicats convocants de les vagues exigeixen al govern que reobri la negociació més enllà de l'acord del mes de març i que es pugui tractar de totes les qüestions que preocupen el col·lectiu. USTEC reclama posar sobre la taula les millores salarials ja en la propera reunió. Esperen que en la convocatòria de dilluns ja aparegui el tema agendat i, si no, no aniran a la trobada. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
7: En matèria salarial, aquí hi ha un escull molt gran. I és que l'acord és tan explícit i concret que en el marc de l'acord no hi ha marge de millora. Per tant, la voluntat, en aquest sentit, ha de ser de la consellera d'obrir i ampliar aquest acord en aquest marc, sobretot.
6: Els altres sindicats exigeixen al govern propostes concretes i que porti solucions a l'emergència educativa. Escoltem Ignasi Fernández, de professors de secundària, i Laura Gené, de la CGT.
8: Està silenciant la veu de la secundària, perquè el que ha portat avui és una proposta irrisòria sobre dotacions de l'escola inclusiva, que no funciona.
9: És un insult a tota la comunitat educativa, a totes les persones que s'estan mobilitzant. La conselleria, el departament, ha vingut sense cap proposta per escrit.
6: Els sindicats que van signar l'acord, Comissions Obreres i la UGT, presents també a la reunió, celebren que la resta de formacions s'afegeixin a la mesa per treballar en el desplegament de les mesures pactades.
4: Gràcies, Esther. I aquestes les explicacions que ha donat el govern. Carina Bellbé.
10: Davant les reclamacions dels sindicats a la mesa de negociació per incloure millores salarials, el Departament d'Educació s'ha limitat a repetir fins a 4 cops que hi ha marge suficient dins de l'acord tancat al març amb UGT i Comissions Obreres, és a dir, que el govern no preveu ampliar la dotació pressupostària més enllà dels 2.000 milions previstos al pacte amb els sindicats minoritaris. És més, el secretari de Millora Educativa ha evitat en tot moment parlar de millorar els sous dels docents i s'ha limitat a parlar de millores laborals. Ignasi Jiménez.
11: Tenim un acord suficientment ampli, suficientment obert i suficientment flexible per tal de poder trobar aquells elements que puguin generar el consens necessari per trobar una via de solució en aquesta situació.
10: El que sí que ha ampliat el departament en la seva proposta d'acord són els professionals per la inclusiva, fins a 650, un centenar més que el que havia proposat fins ara, i una xifra que preveu encara incrementar de cara a la reunió de dimarts, ja que la inclusiva, diuen, és un dels punts que genera més consens a la mesa de negociació. De fet, el govern ha proposat als sindicats obrir un calendari de treball bisetmanal per avançar en l'acord.
4: Mentrestant, continuen les mobilitzacions territorials dels docents avui a les comarques de Girona i de la Catalunya Central. A Girona, prop de 4.000 docents s'han manifestat i plantat davant dels serveis territorials després d'una marxa lenta. Han aprofitat la celebració del certamen Temps de Flors a la ciutat. Girona FM, Pau Villafañe.
12: Aquest matí, Girona ha viscut una nova jornada de vaga en l'ensenyament públic. Sota el lema Per Temps de Flors, ens plantem, 8.000 docents, segons els sindicats, han recorregut el centre de la ciutat en una manifestació que ha arrencat a les 12 del migdia davant de Correus i ha acabat a la porta dels serveis territorials d'educació. Glòria Polls és la portaveu del sindicat USTEC a les comarques de Girona.
13: Hem vist una manifestació massiva amb diferents columnes que han sortit de diferents punts del territori de la província de Girona. Els docents hem tornat a sortir al carrer, volem que se'ns torni a sentir la veu per demanar a la consellera, que avui precisament està en aquesta mesa de negociació convocada per ella mateixa, per reclamar aquestes millores d'un pacte que es va signar que no recull ni de bon tros el que necessitem realment a les aules per poder treballar bé.
12: La propera cita de protesta pels docents gironins és el 27 de maig amb la vaga a nivell català i després l'1 de juny, quan està prevista una nova aturada amb manifestació central a Girona.
3: Notícies en xarxa. Edició vespre.
4: En clau judicial, l'Audiència Nacional ha deixat vist per sentència el judici contra la família Pujol Ferrusola i una desena d'empresaris també per corrupció econòmica. Ha estat després de 38 sessions a les seus de Madrid i de San Fernando de Henares i amb la declaració del voltant de 200 testimonis.
5: A les últimes sessions, les acusacions han mantingut les seves peticions de penes de fins a 29 anys de presó per a Jordi Pujol Ferrusola per blanqueig i frau fiscal, entre altres, mentre que les defenses han al·legat que els fets no són delictius i que no hi ha proves contra els acusats. Cal recordar que l'expresident de la Generalitat va ser exclòs de la causa fa unes setmanes degut al seu deteriorament mental. Cap acusat ha usat el torn d'última paraula.
4: La rebaixa de l'IVA sobre l'electricitat i el gas s'eliminarà l'1 de juny després que la inflació s'hagi situat en el 3% al mes d'abril. És una lleugeríssima millora d'una dècima respecte del març, però se situa dins dels límits establerts pel decret per fer decaure la rebaixa de l'impost.
5: Sí que continuaran bonificats els carburants, que mantenen els preus a l'alça i que ja són un 10% més cars que ara fa un any, amb un augment de prop del 3% respecte del març. Des de Comissions Obreres critiquen que s'anul·li la bonificació, principal responsable de la rebaixa de preus de l'energia, i demanen seguir en aquesta línia. Albert Ferrer n'és el responsable de Mercat de Treball.
0: Des de Comissions Obreres de Catalunya reclamem, en primer lloc, un major impuls en la intervenció pública per a contenir la inflació i evitar que els costos d'aquesta crisi de preus, que és d'àmbit global, recaiguin en les persones treballadores, que són del tot alienes a l'origen d'aquesta crisi.
5: I és que l'electricitat i el gas han baixat prop d'un 2% a Catalunya en comparació amb l'abril de 2025. Pel que fa als aliments, augmenten dues dècimes respecte del mes passat, sobretot els ous, la carn i el peix. En canvi, l'oli d'oliva va a la baixa i cau un 11% en un any. Per demarcacions, Lleida lidera el repunt de preus i se situa en el 3,7%. La segueix Girona amb un 3,3%, Tarragona amb un 3,2% i a la cua hi ha Barcelona, on els preus cauen del 3% al 2,8%.
4: En la plana laboral, falta d'acord entre Nissan i el sindicat sobre l'inici de les negociacions per l'ERO que afectaria a 211 treballadors a Catalunya.
5: En la primera reunió de mediació celebrada avui, la multinacional i els sindicats Cigen, USOC, UGT i Comissions Obreres no han pogut arribar a un acord sobre l'inici del termini de les negociacions de l'expedient d'ocupació llançat per la companyia. Els sindicats denuncien defectes a forma, asseguren que l'empresa no ha facilitat tota la informació obligatòria ni ha coordinat correctament el procés amb altres plantes europees. D'altra banda, l'empresa parla de 211 afectats, però els sindicats apunten que la xifra pot ser més alta. La d'avui ha estat la segona taula de negociació entre el comitè i l'empresa.
4: I l'expedient de regulació d'ocupació de Glovo afectarà 91 repartidors a Catalunya.
5: És un 21% dels 436 riders afectats per l'ERO a tot Espanya. Operen principalment en municipis de l'àrea metropolitana i zones de costa, cap d'ells a la ciutat de Barcelona. Ahir a la nit, Glovo i els sindicats van arribar a un acord unànime per reduir l'afectació de l'ERO i oferir indemnitzacions de 37 dies per any treballat.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
4: Els passatgers de l'Ondius aïllats a Madrid que no hagin presentat símptomes i donin negatiu en la PCR de dilluns podran rebre visites seguint tots els protocols de seguretat. Pel que fa al passatger espanyol amb antivirus, segueix presentant símptomes, però el seu estat és estable.
5: Podran sortir de les seves habitacions i estar a les zones comunes a banda de rebre visites, sempre amb les precaucions establertes per les autoritats sanitàries. També l'acord amb el protocol aprovat per la Comissió de Salut Pública. Els contactes a Alacant i Barcelona també podran començar a rebre visites la setmana vinent, un cop es confirmi el resultat negatiu de la PCR que es realitzarà al complir-se 7 dies del seu ingrés als centres hospitalaris on continuen aïllats.
4: I pel que fa al creuer amarrat a Bordeus, afectat per un brot de gastroenteritis, els passatgers sense símptomes ja han baixat del vaixell després de confirmar-se que la infecció és d'origen víric, però no té res a veure amb l'antivirus.
5: Els malalts seguiran a bord amb mesures de seguretat i control mèdic. El secretari general de Sanitat, Xavier Padilla, ha descartat de moment que hi hagi passatgers espanyols. Tot i així, en una entrevista a Ràdio 4, recollida per Europa Press, ha explicat que està seguint l'evolució del cas.
4: Doncs encara dins l'àmbit sanitari, l'Hospital Clínic ha rebaixat un 22% les emissions de CO2 derivades de les diàlisis en l'últim any, impulsant el tractament a casa.
5: I també ha reduït l'aigua que es necessita per fer aquest tractament dels ronyons en un 40% al llarg de les darreres 2 dècades. És una de les activitats assistencials amb més impacte ambiental i els experts fan una crida a reduir-lo, més encara tenint en compte que les malalties cròniques renals augmentaran els pròxims anys.
4: Maite Polo.
2: El clínic fa unes 65 diàlisis al dia i una tercera part dels pacients que han començat a fer aquest tractament en els darrers 3 anys han acceptat fer-se a la casa. Per autonomia, pel futur del sistema sanitari, asseguren els experts d'aquest centre, i pel medi ambient. Francesc Maduell és cap de secció de diàlisi del Servei de Nefrologia i Transplantament Renal i Rosa Ramos, directora de l'Institut Clínic de Nefrologia i Urologia.
14: Aquí a l'Hospital Clínic, si fem 24.000 sessions de diàlisis a l'any, significa que pot haver un consum entre 10 i 12.000 metres cúbics, això vol dir més de 4 piscines olímpiques a l'any.
15: Això ens situa amb un repte ètic molt clar, que com podem continuar donant la mateixa qualitat del tractament als nostres pacients, reduint al màxim el seu impacte ambiental.
2: Les malalties cròniques del ronyó aniran en augment els pròxims anys, entre altres motius per l'envelliment de la població. El 2050 podria ser la tercera causa de mort en els països desenvolupats.
4: Titular també destacat de la jornada, els Mossos d'Esquadra han desnonat i detingut una veïna de Reus víctima de violència masclista que vivia en un pis propietat de l'Ajuntament. La Nova Ràdio, David Fernández.
16: A primera hora de la tarda han sortit de la comissaria dels Mossos de Reus les dues persones detingudes en el desnonament d'aquest matí. Una d'elles ha estat la mateixa veïna desnonada, una dona víctima de violència masclista que vivia en un pis propietat de l'Ajuntament. L'altra era un dels activistes del Sindicat d'Habitatge de Reus contraris al desnonament. Les detencions s'han practicat, segons els Mossos, per obstrucció a la justícia i per desobediència a agents de l'autoritat. Pel que fa al desnonament, l'Ajuntament explica que s'han donat alternatives residencials a l'afectada, mentre que del sindicat diuen que només se li van oferir dues nits d'hotel. Laia Martínez és membre del sindicat.
17: Realment molt fort i lamentable que no només la fan fora de casa seva, no només es neguen a oferir-li una alternativa, no només li han estat mentint descaradament des de fa un munt de temps, sinó que ja és l'últim, rebenten la porta i s'emporten a dues persones detingudes simplement per haver-se mantingut dins del pis. O sigui, és una cosa totalment innecessària.
16: Unes 30 persones han intentat sense èxit aturar el desnonament i també s'han concentrat davant la comissaria dels Mossos fins que s'han alliberat els detinguts.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
4: En territori, Agricultura concentra esforços en la lluita contra el senglar i invertirà enguany 5 milions d'euros a comercialitzar-ne la carn. Avui s'ha reunit a la taula del senglar amb la mirada posada en combatre la pesta porcina africana. Mar Dalmau, bona tarda.
18: Bona tarda. El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca destinarà 250.000 euros a la Federació Catalana de la Caça per incentivar les captures de senglars. També han contractat tres empreses de control cinegètic per valor de 600.000 euros que faran captures en zones periurbanes, principalment amb gàbies i xarxes. I fins a 2,2 milions d'euros seran per comercialitzar-ne la carn. Òscar Ordeig és el conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.
19: I tot el circuit cap a totes les empreses que estan fent comercialització de carn de caça i amb productes molt bons. Això va lligat amb les campanyes que ja estem fent i que continuarem de la cuina de la carn de caça i la gastronomia. Sabeu que estem treballant en potenciar la cuina catalana i, per tant, una part de la cuina catalana ve també de la carn de caça.
18: Des del gener s'han capturat 27.000 senglars i el departament vol allargar la temporada de caça. Pel que fa a desescalar les zones amb restriccions, el conseller diu que es farà el més ràpid possible, demana treballar els tècnics, però assegura entendre la situació.
19: Demanem disculpes a tots els ciutadans doncs, que veuen alterats els seus hàbits també de sortida i els mateixos ajuntaments.
18: Aquesta setmana hi ha hagut 14 nous positius de 395 mostres.
4: I Unió de Pagesos amenaça mobilitzacions a principis de juny si la Conselleria d'Agricultura no solventa ja els ajuts pel canvi climàtic.
5: Asseguren que la lentitud amb què el departament està tramitant els ajuts posa en risc la viabilitat de la pagesia. Es tracta de subvencions per la sequera, les danes i per incendis diversos. Així ho advertia Jaume Gardenyes, responsable de sectors vegetals d'Unió de Pagesos.
20: Nosaltres el que no volem fer és passar l'estiu. Sabem que en pica arribarem a passat juliol. Aquí a la conselleria ens trobem a les portes tancades. Aquí, per motius d'agenda, no se'ns contesta res amb tot el període estiuenc. Si no es fa res abans del mes de juny, nosaltres s'ha presentat diverses propostes al departament i els vam dir si ens hem de tancar dintre del departament i fer una vaga de fam, la farem.
4: En cultura, tot a punt, perquè demà comenci la 44a edició del Còmic Barcelona. Enguany les obres de remodelació de la Fira Montjuïc obliguen a oferir els continguts en un sol pavelló, el número 8, David Navarro.
21: Sense plaça de l'univers, però amb els mateixos expositors, més de 200 concentrats al pavelló 8 amb 29.000 metres quadrats. El Còmic Barcelona s'apreta per obligació, però manté totes les seccions, com el Comic Kids o el Fòrum, i afegeix un estand per a Hong Kong, en una edició que mira els autors asiàtics. Així, l'exposició de l'obra de Wu Na-yong, que reinterpreta la vestimenta de personatges icònics, conviu amb la del clàssic Paracuellos, de Carlos Jiménez, la dels inicis de Paco Roca o la que recorda el fanzine Atraccions. La directora general de Ficòmic, Meritxell Puig, ha avançat que els aficionats gaudiran d'allò més.
1: És un any també de rècords, però no tant en números que també, sinó en números de convidats, en números d'activitats, de propostes, de tot el que porta també com a novetats les editorials i el tema del còmic pro, per exemple.
21: Paco Roca, Wu Na-young visitaran el Saló, com també ho faran autors de nivell de Milo Manara, Shintaro Kago o l'autora del cartell d'enguany, Natacha Bustos. Aquest divendres coneixerem la guanyadora del Premi de la Millor Obra d'Autoria Espanyola. Per primera vegada recaurà en una dona, gràcies a un ple de 5 nominades femenines.
4: I avui hem conegut els 17 documentals finalistes de la convocatòria promoguda per la xarxa Radio Televisió Espanyola Catalunya i el 3CAT dins del Festival Docs Barcelona. Els projectes seleccionats seran coproduïts per les tres entitats i es donaran a conèixer el juny al Mercat Audiovisual de Catalunya. Judit Vallès.
7: El documental català està en bon estat, així ho demostren les 75 candidatures que s'han presentat a la convocatòria de documentals promoguda per la xarxa Radio Televisió Espanyola de Catalunya i 3CAT. 67 s'han presentat a la categoria documental obert i 8 a les històries de proximitat, amb la participació de televisions com Canal T, Canal 21 Ebre, Ràdio Televisió de Cardedeu, Badalona Comunicació, TAC12 i Ràdio Televisió al Vendrell. Ara totes elles hauran de presentar els seus projectes al pitching que es farà al Mercat Audiovisual de Catalunya i els seleccionats optaran a ser coproduïts per les tres entitats, tal com ha explicat la consellera delegada de la xarxa, Núria de José.
22: Donar una oportunitat tant a la indústria, d'una banda, per potenciar el gènere documental, com específicament a les televisions locals perquè es puguin introduir en aquest gènere, que és complicat i que necessita d'un suport important.
7: El 3 de juny es coneixeran els seleccionats finals, tots ells documentals vinculats al territori, la memòria, les històries humanes i la realitat social del país.
4: I els Pets, Miqui Núñez, la Ludwig Bank i els Amics de les Arts són els caps de cartell dels Petits Camaleons.
5: El festival de música de referència per als més petits de la casa que tornarà a Sant Cugat del Vallès a la tardor.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Janire Gallut, bona tarda.
2: Bona tarda. El Girona afronta el partit més important de la seva història. Després de les victòries ahir de rivals directes com l'Espanyol i l'Alavés, el conjunt gironí té a partir de les 8 un duel decisiu contra la Reial Societat per les aspiracions de continuar a primera divisió. Girona FM, Pau Villafañe.
3: Els de Mitchell arriben al duel en penúltima posició amb 39 punts i amb el marge d'error gairebé esgotat a falta de 3 jornades pel final de la temporada. 5 partits seguits sense guanyar han tornat a situar el Girona en zona de descens i una victòria avui és pràcticament obligatòria i l'únic camí que li queda a un conjunt dirigit per Michel Sánchez, que hi explicava la importància del partit.
4: I tothom ha de saber que demà necessitem donar la nostra millor versió, que l'afició estigui amb nosaltres al 200%, perquè les necessitem molt, i tothom ha de saber que és el partit més important de la història de Girona. Molt més que París, molt més que aquí contra el Feyenoord, molt més. Aquest partit sí que és un partit per fer història.
3: L'entrenador va reconèixer que Estuani arrossega molèsties, però que s'infiltrarà per poder jugar, i va encoratjar l'afició a fer que Montilivi sigui diferencial davant una Reial Societat que ja té assegurada la plaça europea.
2: I després de 18 jornades sense guanyar, l'Espanyol va aconseguir ahir el primer triomf del 2026, victòria contra l'Atlètic Club per 2-0 amb gols de Pere Milla i Quique García. I amb 42 punts i a falta de 2 jornades, els blanquiblaus van fer un pas més cap a la salvació. Sentim el tècnic Manolo González.
5: Sentim un alliberament molt gran i ara queda un últim pas per assolir el punyeter objectiu d'una vegada i ja et dic, a partir d'aquí pues, intentar descansar perquè està sent un any que no s'esperava i està sent dur, de veritat.
2: Pel que fa a la Copa de la Reina, el Barça buscarà optar el triplet a la final d'aquest dissabte contra l'Atlètic de Madrid. Salma Parayuelo explica com afronta l'equip aquestes dues finals.
6: Estamos con muchas ganas. Sabemos que son dos semanas súper importantes y que pueden ser dos semanas para cumplir dos objetivos también muy importantes para nosotras y estamos muy centradas en hacer las cosas bien estas dos semanas porque son clave.
2: I avui comença a Gijón la Copa de la Reina d'hoquei patins. En el primer partit, el Cerdanyola ha caigut per 2-1 contra el Fraga i diu adeu a la competició als quarts de final. A les 8 es viurà el primer duel català de la cita, el Vilassant a Manlleu. Les de Pla d'Urgell, líders de la Lliga, busquen reeditar el títol conquerit fa un any. Lluís Rodero és el tècnic del Vilassant.
7: Sí, realment és molt recent, això ens ha d'ajudar a tenir coses presents, a donar-nos més força, i l'equip quan cau sempre es vol aixecar i té aquesta oportunitat que agraïm en aquest moment, després de perdre, sempre vol jugar.
2: Sentim també Mireia Codinac, jugadora del Manlleu.
8: Afrontem aquest partit de Copa de la Reina amb molta il·lusió i moltes ganes, ja que al final portem treballant en aquest partit moltes setmanes, amb molt esforç, i també és un dels objectius que ens hem marcat a final de temporada que volem arribar a complir. Llavors, sabem que és un rival molt difícil, que serà molt complicat, ens haurem d'esforçar molt, però portem treballant tota la temporada per aquest partit i creiem que podem aconseguir-ho totes juntes i treballant al màxim.
2: I en bàsquet també a les 8 la penya rep a l'Olímpic un Andorra que juga la vida per no perdre la categoria. Això sí, els verdinegres tenen ara un calendari atapeït amb 5 partits en 12 dies i amb l'objectiu de lluitar pel top 6 de l'ACB. Tots aquests dies sense Ande Tomic, que no estarà disponible el que resta de temporada per lesió. Fins aquí l'actualitat esportiva.
1: Gràcies, Janire. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilal, control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Janire Gallut als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
0: Notícies en xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local.
9: Un lloc per escoltar Beethoven i...
0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
10: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
11: Podria dir que hi ha hagut un increment, ara sí, de compra-venda de vehicles de segona mà. Les branques que ens separen molt clarament les diferents circumstàncies és si comprem amb una empresa, un concessionari, o si comprem a un particular. Canvia bastant. Canvia bastant, sobretot, amb la garantia legal. Quan compres a un particular, són 6 mesos.
10: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia. Hem sortit al carrer per preguntar als nostres escoltants què els hi semblava la llanterna màgica, i això és el que ens han dit.
12: Pues la cosa es así, verá.
13: Es impresionante.

0: Bona tarda, són 8:15.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: Acaba sense acord la primera reunió entre Educació i els sindicats en vaga, però les dues parts s'emplacen a continuar negociant dimarts. Una reunió avui que ha coincidit amb la vaga territorial a Girona i a la Catalunya Central, Jordi Fortià.
2: El govern posa l'èmfasi en les millores d'atenció a l'alumnat, però els sindicats volen incloure el punt del salari en la propera trobada. Així ho han valorat la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, i el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez.
3: En matèria salarial, aquí hi ha un escull molt gran. I és que l'acord és tan explícit i concret que en el marc de l'acord no hi ha marge de millora. Per tant, la voluntat ha de ser de la consellera de reobrir i ampliar aquest acord en aquest marc, sobretot.
4: Tenim un acord suficientment ampli, suficientment obert i suficientment flexible per tal de poder trobar aquells elements que puguin generar el consens necessari per trobar una via de solució en aquesta situació.
0: Vist per sentència el cas Pujol amb l'expresident exonerat i la petició de 29 anys per al seu fill gran.
2: Després de 6 mesos de sessions, les acusacions mantenen la petició de penes per als 17 acusats, mentre que les defenses en demanen l'absolució.
0: Agricultura concentra esforços en la lluita contra el senglar i invertirà enguany 5 milions d'euros a comercialitzar-ne la carn.
2: Avui s'ha reunit la taula del senglar amb la mirada posada en combatre la pesta porcina africana. Òscar Ordeig aposta per la cuina per donar sortida a les 27.000 captures fetes des de principis d'any.
5: I tot el circuit cap a totes les empreses que estan fent comercialització de carn de caça i amb productes molt bons. Això va lligat amb les campanyes que ja estem fent i que continuarem de la cuina de la carn de caça i la gastronomia. Sabeu que estem treballant en potenciar la cuina catalana i, per tant, una part de la cuina catalana ve també de la carn de caça.
0: En cultura, demà engega la 44a edició del Còmic Barcelona.
2: Les exposicions als 50 anys de l'obra per a Cuellos o sobre els inicis del reconegut autor Paco Roca conviuen amb l'aposta del còmic asiàtic. Meritxell Puig és la directora de Ficòmic.
6: És un any també de rècords, però no tant en números que també, sinó en números de convidats, en números d'activitats, de propostes, de tot el que porta també com a novetats les editorials i el tema del còmic pro, per exemple.
0: I en esport, Janire Gallut, el Girona afronta el partit més important de la seva història.
7: Després de les victòries ahir de rivals directes com l'Espanyol i l'Alavés, el conjunt gironí té a partir de les 8 un duel decisiu per les seves aspiracions de continuar a primera divisió. Els de Mitchell reben a Montil i Villarreal Societat, que ja no s'hi juga res, i volen evitar haver d'anar al Metropolitano diumenge en un partit a cara o creu. Pendents també de la Copa de Reina d'Hoquei Patins, en què participen 5 equips catalans, i on el primer partit el Cerdanyol ha caigut per 2-1 contra el Fraga, dient adeu a la competició als quarts de final. A les 8 es viurà el primer duel català de la cita, el Vilassana Manlleu.
8: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
9: Bona tarda. Continuen les situacions molt i molt variades en funció de la comarca. Gran part de Girona, també del Pirineu, hi ha a hores d'ara un bon reguitzell de núvols i es van produint pluges. Les més importants estan caient al nord de Girona, aproximadament a tota la conca del riu Fluvià. Ja hem tingut registres de pluja de gairebé 40 litres per metre quadrat en alguns racons al sud de la badia de Roses. I alguns ruixadets

0: està formant a hores d'ara cap al Prepirineu. En canvi, a la resta del país, el cel és més obert i el vent és molt insistent. Pel que fa a aquesta matinada i demà al matí, arribaran molts núvols. De fet, a l'Alt Pirineu s'aniran produint algunes nevades, baixant de cota als 1.300 metres, també algun xàfec intens de matinada al sud de la Costa Brava i algunes gotellades a la resta de comarques, amb més vent cap a Lleida i Tarragona, i esperant ja que a la tarda hi hagi fortes tempestes entre les comarques de Girona, nord de Barcelona i ja al vespre al Camp de Tarragona. N'estem pendents a la xarxa?
1: Gràcies, Lluís. Mi, connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
2: Bona tarda, Dali. Una tarda relativament tranquil·la en aquesta xarxa viària. Ara ja va baixant el volum de trànsit, però molta atenció perquè, com comentàvem anteriorment, sí que és cert que hi ha problemes a l'autopista AP7. Parlàvem de dos accidents, molt a prop l'un de l'altre. Ara, en aquesta autopista AP7, queda un accident. A l'altura de Cerdanyola del Vallès, amb un carril tallat en sentit nord, en sentit Girona. I, per tant, aquí sí que mantenim els problemes, aquí sí que mantenim les aturades de més de 10 quilòmetres entre el Papiol i Cerdanyola del Vallès. Això, com et deia, passa a l'autopista AP7 i en sentit nord, en sentit Girona. També, com et deia, a la resta de la xarxa viària, circulació ja força tensionada. És tot des del Servei Català de Trànsit.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
1: La primera reunió entre Educació i els sindicats en vaga ha acabat sense acord, però les dues parts s'emplacen a continuar negociant dimarts.
4: Els elements principals de la negociació són les millores salarials i per a l'escola inclusiva. El govern posa l'èmfasi en les millores d'atenció a l'alumnat, però els sindicats volen incloure el punt del salari en la propera trobada. Fan una crida als docents a continuar mobilitzant-se i mantenen les convocatòries de vaga.
1: I aquest és concretament el posicionament dels sindicats. Esther Minguell.
5: Els sindicats convocants de les vagues exigeixen al govern que reobri la negociació més enllà de l'acord del mes de març i que es pugui tractar de totes les qüestions que preocupen el col·lectiu. USTEC reclama posar sobre la taula les millores salarials ja en la propera reunió. Esperen que en la convocatòria de dilluns ja aparegui el tema agendat i, si no, no aniran a la trobada. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
6: En matèria salarial, aquí hi ha un escull molt gran. I és que l'acord és tan explícit i concret que en el marc de l'acord no hi ha marge de millora. Per tant, la voluntat, en aquest sentit, ha de ser de la consellera reobrir i ampliar aquest acord en aquest marc, sobretot.
5: Els altres sindicats exigeixen al govern propostes concretes i que porti solucions a l'emergència educativa. Escoltem Ignasi Fernández, de professors de secundària, i Laura Gené, de la CGT.
7: Està silenciant la veu de la secundària, perquè el que ha portat avui és una proposta irrisòria sobre dotacions de l'escola inclusiva, que no funciona.
8: És un insult a tota la comunitat educativa, a totes les persones que s'estan mobilitzant. La conselleria, el departament, ha vingut sense cap proposta per escrit.
5: Els sindicats que van signar l'acord, Comissions Obreres i la UGT, presents també a la reunió, celebren que la resta de formacions s'afegeixin a la mesa per treballar en el desplegament de les mesures pactades.
1: Gràcies, Esther. I ara les explicacions que ha donat el govern. Carina Bellbé.
9: Davant les reclamacions dels sindicats a la mesa de negociació per incloure millores salarials, el Departament d'Educació s'ha limitat a repetir fins a 4 cops que hi ha marge suficient dins de l'acord tancat al març amb UGT i Comissions Obreres, és a dir, que el govern no preveu ampliar la dotació pressupostària més enllà dels 2.000 milions previstos al pacte amb els sindicats minoritaris. És més, el secretari de Millora Educativa ha evitat en tot moment parlar de millorar els sous dels docents i s'ha limitat a parlar de millores laborals. Ignasi Jiménez.
10: Tenim un acord suficientment ampli, suficientment obert i suficientment flexible per tal de poder trobar aquells elements que puguin generar el consens necessari per trobar una via de solució en aquesta situació.
9: El que sí que ha ampliat el departament en la seva proposta d'acord són els professionals per la inclusiva, fins a 650, un centenar més que el que havia proposat fins ara, i una xifra que preveu encara incrementar de cara a la reunió de dimarts, ja que la inclusiva, diuen, és un dels punts que genera més consens a la mesa de negociació. De fet, el govern ha proposat als sindicats obrir un calendari de treball bisetmanal per avançar en l'acord.
1: I mentrestant continuen les mobilitzacions territorials dels docents avui a les comarques de Girona i de la Catalunya Central. A Osona, una bicicletada pels carrers de Vic ha escenificat la jornada de vaga d'aquest dijous. S'han anat aturant en diversos punts per fer-hi activitats com jocs de cucanya amb l'objectiu d'entorpir el trànsit i fer partícips també les famílies. El 9FM, Esther Rovira.
11: Més d'un centenar de docents i famílies s'han concentrat a la plaça Major a primera hora del matí, vinguts de les columnes de Torelló, Manlleu, Calldetenes i la capital osonenca. Aquest ha estat el punt de partida d'una marxa que ha recorregut diversos punts de la ciutat. Han anat parant per fer proves com el joc de les cadires o trencar l'olla, en el marc d'una jornada reivindicativa i lúdica per demostrar unitat davant les reclamacions per millorar les condicions laborals del professorat català. Ho explica Sònia Zapata, delegada sindical d'USTEC.
12: Hem apostat per una jornada de vaga diferent, més lúdica, més familiar, descentralitzada, no anant tant als serveis territorials de la Catalunya Central a Manresa, sinó fent una cosa amb les famílies, perquè molts són famílies i estem lluitant també pels seus drets, perquè estem lluitant per una escola que sigui pública, que sigui catalana, que sigui de qualitat i que doni l'igualtat d'oportunitats per a tothom.
11: L'objectiu de la mobilització també ha estat entorpir al màxim el trànsit perquè se'ls escolti com a mesura de pressió cap al govern.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: En clau judicial, l'Audiència Nacional ha deixat vist per sentència el judici contra la família Pujol Ferrusola i una desena d'empresaris per corrupció econòmica. Ha estat després de 38 sessions a les seus de Madrid i de San Fernando de Henares i amb la declaració del voltant de 200 testimonis.
4: En les últimes sessions, les acusacions han mantingut les seves peticions de penes de fins a 29 anys de presó per a Jordi Pujol Ferrusola per blanqueig i frau fiscal, entre altres, mentre que les defenses han al·legat que els fets no són delictius i que no hi ha proves contra els acusats. Cal recordar que l'expresident de la Generalitat va ser exclòs de la causa fa unes setmanes degut al seu deteriorament mental. Cap acusat ha usat el torn d'última paraula.
1: La rebaixa de l'IVA sobre l'electricitat i el gas s'eliminarà l'1 de juny després que la inflació s'hagi situat en el 3% al mes d'abril. És una lleugeríssima millora d'una dècima respecte del març, però se situa dins dels límits establerts pel decret per fer decaure la rebaixa de l'impost.
4: Sí que continuaran bonificats els carburants, que mantenen els preus a l'alça i que ja són un 10% més cars que ara fa un any, amb un augment de prop del 3% respecte del març. Des de Comissions Obreres critiquen que s'anuli la bonificació, principal responsable de la rebaixa de preus de l'energia, i demanen seguir en aquesta línia. Albert Ferrer n'és el responsable de Mercat de Treball.
13: Des de Comissions Obreres de Catalunya reclamem, en primer lloc, un major impuls en la intervenció pública per a contenir la inflació i evitar que els costos d'aquesta crisi de preus, que és d'àmbit global, recaiguin en les persones treballadores, que són del tot alienes a l'origen d'aquesta crisi.
4: I és que l'electricitat i el gas han baixat prop d'un 2% a Catalunya en comparació amb l'abril de 2025. Pel que fa als aliments, augmenten dues dècimes respecte del mes passat, sobretot els ous, la carn i el peix. En canvi, l'oli d'oliva va a la baixa i cau un 11% en un any. Per demarcacions, Lleida lidera el repunt de preus i se situa en el 3,7%. La segueix Girona amb un 3,3%, Tarragona amb un 3,2% i a la cua hi ha Barcelona, on els preus cauen del 3% al 2,8%.
1: En la plana laboral, falta d'acord entre Nissan i els sindicats sobre l'inici de les negociacions per l'ERO, que afectaria a 211 treballadors a Catalunya.
4: A la primera reunió de mediació celebrada avui, la multinacional i els sindicats Cigenusoc, UGT i Comissions Obreres no han pogut arribar a un acord sobre l'inici del termini de les negociacions de l'expedient d'ocupació llançat per la companyia. Els sindicats denuncien defectes a forma, asseguren que l'empresa no ha facilitat tota la informació obligatòria ni ha coordinat correctament el procés amb altres plantes europees. D'altra banda, l'empresa parla de 211 afectats, però els sindicats apunten que la xifra pot ser més alta. La d'avui ha estat la segona taula de negociació entre el comitè i l'empresa.
1: I l'expedient de regulació d'ocupació de Glovo afectarà 91 repartidors a Catalunya.
4: És un 21% dels 436 riders afectats per l'ERO a tot Espanya. Operen principalment en municipis de l'àrea metropolitana i zones de costa, cap d'ells a la ciutat de Barcelona. Ahir a la nit, Glovo i els sindicats van arribar a un acord unànime per reduir l'afectació de l'ERO i oferir indemnitzacions de 37 dies per any treballat.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: Els passatgers de l'Ondius aïllats a Madrid que no hagin presentat símptomes i donin negatiu en la PCR de dilluns podran rebre visites seguint tots els protocols de seguretat. Pel que fa al passatger espanyol amb antivirus, segueix presentant símptomes, però el seu estat és estable.
4: Podran sortir de les seves habitacions i estar a les zones comunes a banda de rebre visites, sempre amb les precaucions establertes per les autoritats sanitàries. També d'acord amb el protocol aprovat per la Comissió de Salut Pública, els contactes d'Alacant i Barcelona també podran començar a rebre visites la setmana vinent un cop es confirmi el resultat negatiu de la PCR que es realitzarà al complir-se 7 dies del seu ingrés als centres hospitalaris on continuen aïllats.
1: I pel que fa al creuer amarrat a Bordeus, afectat per un brot de gastroenteritis, els passatgers sense símptomes ja han baixat del vaixell després de confirmar-se que la infecció és d'origen víric, però no té res a veure amb l'antivirus.
4: Els malalts seguiran a bord amb mesures de seguretat i control mèdic. El secretari general de Sanitat, Javier Padilla, ha descartat de moment que hi hagi passatgers espanyols. Tot i així, en una entrevista a Ràdio 4, recollida per Europa Press, ha explicat que està seguint l'evolució del cas.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: Titular destacat de la jornada, també els Mossos d'Esquadra han desnonat i detingut una veïna de Reus, víctima de violència masclista, que vivia en un pis propietat de l'Ajuntament. La Nova Ràdio, David Fernández.
14: A primera hora de la tarda han sortit de la comissaria dels Mossos de Reus les dues persones detingudes en el desnonament d'aquest matí. Una d'elles ha estat la mateixa veïna desnonada, una dona víctima de violència masclista que vivia en un pis propietat de l'Ajuntament. L'altra era un dels activistes del Sindicat d'Habitatge de Reus contraris al desnonament. Les detencions s'han practicat, segons els Mossos, per obstrucció a la justícia i per desobediència a agents de l'autoritat. Pel que fa al desnonament, l'Ajuntament explica que s'han donat alternatives residencials a l'afectada, mentre que del sindicat diuen que només se li van oferir dues nits d'hotel. Laia Martínez és membre del sindicat.
15: Realment molt fort i lamentable que no només la fan fora de casa seva, no només es neguen a oferir-li una alternativa, no només li han estat mentint descaradament des de fa un munt de temps, sinó que ja és l'últim, rebenten la porta i s'emporten a dues persones detingudes simplement per haver-se mantingut dins del pis. O sigui, és una cosa totalment innecessària.
14: Unes 30 persones han intentat sense èxit aturar el desnonament i també s'han concentrat davant la comissaria dels Mossos fins que s'han alliberat els detinguts.
1: I l'Ajuntament de Barcelona invertirà 50 milions d'euros per aconseguir que els barris de la Marina siguin plenament residencials i disposin de tots els serveis necessaris. El consistori calcula que aquest entorn de la ciutat en ple creixement i que està ubicat entre el passeig de la Zona Franca i la Ronda Litoral sumarà 30.000 veïns en 10 anys. Jordi Casino.
16: El pla singular a la Marina del Prat Vermell, presentat per l'alcalde Jaume Collboni, va més enllà de l'objectiu principal del pla de barris per reduir desigualtats, ja que pretén gestionar els impactes que tindrà la gran transformació urbanística d'aquest entorn i anticipar-se a l'arribada dels nous veïns durant la propera dècada. En aquest sentit, es construiran un ambulatori, una escola bressol i un centre esportiu municipal i es reactivaran les plantes baixes de titularitat municipal per posar-hi comerços.
17: Que sigui un pla singular vol dir que ens avancem a allò que ha de passar i que a la mesura que la ciutat vagi creixent, i aquesta és una bona pràctica nova a Barcelona que volem després també implementar a la Sagrera, paral·lelament anem fent totes les inversions d'equipaments que necessitaran els veïns i veïnes que han de venir.
16: A més, el pla de barri singular també preveu actuacions urbanístiques a l'entorn i el govern de Collboni proposa reurbanitzar el passeig de la Zona Franca amb més verd, reformar la plaça de la Marina i ampliar la ronda del litoral.
1: En territori, Agricultura concentra esforços en la lluita contra el senglar i invertirà enguany 5 milions d'euros a comercialitzar-ne la carn. Avui s'ha reunit la taula del senglar amb la mirada posada en combatre la pesta porcina africana. Mar Dalmau, bona tarda.
18: Bona tarda. El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca destinarà 250.000 euros a la Federació Catalana de la Caça per incentivar les captures de senglars. També han contractat 3 empreses de control cinegètic per valor de 600.000 euros que faran captures en zones periurbanes, principalment amb gàbies i xarxes. I fins a 2,2 milions d'euros seran per comercialitzar-ne la carn. Òscar Ordeig és el conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.
19: I tot el circuit cap a totes les empreses que estan fent comercialització de carn de caça i amb productes molt bons. Això va lligat amb les campanyes que ja estem fent i que continuarem de la cuina de la carn de caça i la gastronomia. Sabeu que estem treballant en potenciar la cuina catalana i, per tant, una part de la cuina catalana ve també de la carn de caça.
18: Des del gener s'han capturat 27.000 senglars i el departament vol allargar la temporada de caça. Pel que fa a desescalar les zones amb restriccions, el conseller diu que es farà el més ràpid possible, demana treballar els tècnics, però assegura entendre la situació.
19: Demanem disculpes a tots els ciutadans doncs, que veuen alterats els seus hàbits també de sortida i els mateixos ajuntaments.
18: Aquesta setmana hi ha hagut 14 nous positius de 395 mostres.
1: I Unió de Pagesos amenaça mobilitzacions a principis de juny si la consellera d'Agricultura no solventa ja els ajuts pel canvi climàtic.
4: Asseguren que la lentitud amb què el departament està tramitant els ajuts posa en risc la viabilitat de la pagesia. Es tracta de subvencions per la sequera, les danes i per incendis diversos. Així ho advertia Jaume Gardenyes, responsable de sectors vegetals d'Unió de Pagesos.
20: Nosaltres el que no volem fer és passar l'estiu. Sabem que en pica arribarem a passat juliol. Aquí la conselleria ens trobem a les portes tancades. Aquí, per motius d'agenda, no se'ns contesta res amb tot el període d'estiuenc. Si no es fa res abans del mes de juny, nosaltres s'ha presentat diverses propostes al departament i us hi vam dir, si ens hem de tancar dintre el departament i fer una vaga de fam, la farem.
1: En cultura, tot a punt perquè demà comenci la 44a edició del Còmic Barcelona. Enguany, les obres de remodelació de la Fira Montjuïc obliguen a oferir els continguts en un sol pavelló, el número 8, David Navarro.
21: Sense Plaça de l'Univers, però amb els mateixos expositors, més de 200 concentrats al pavelló 8 amb 29.000 metres quadrats. El Còmic Barcelona s'apreta per obligació, però manté totes les seccions, com el Còmic Kids o el Fòrum, i afegeix un estand per a Hong Kong en una edició que mira els autors asiàtics. Així, l'exposició de l'obra de Wu Na-yong, que interpreta la vestimenta de personatges icònics, conviu amb la del clàssic Paracuellos de Carlos Jiménez, la dels inicis de Paco Roca o la que recorda el fanzine Atraccions. La directora general de Ficòmic, Meritxell Puig, ha avançat que els aficionats gaudiran d'allò més.
22: És un any també de rècords, però no tant en números que també, sinó en números de convidats, en números d'activitats, de propostes, de tot el que porta també com a novetats les editorials i el tema del còmic pro, per exemple.
21: Paco Roca, algú Na-yong visitaran el Saló, com també ho faran autors de nivell de Milo Manara, Shintaro Kago o l'autora del cartell d'enguany, Natacha Bustos. Aquest divendres coneixerem la guanyadora del Premi de la millor obra d'autoria espanyola. Per primera vegada recaurà en una dona, gràcies a un ple de 5 nominades femenines.
1: Els Pets, Miqui Núñez, la Ludwig Band i els Amics de les Arts són els caps de cartell dels Petits Camaleons, el festival de música de referència per als més petits de la casa, que tornarà a Sant Cugat del Vallès a la tardor. Cugat Mèdia, Mireia Puente.
23: La 15a edició del festival Petits Camaleons donarà el tret de sortida dijous 1 d'octubre amb el concert inaugural dels Amics de les Arts al Teatre Auditori Emma Vilarassau. Des de llavors i fins diumenge 4, la zona del Teatre Auditori, l'Escola Municipal Victòria dels Àngels i les carpes que s'ubicaran a l'Arborètum acolliran fins a 70 concerts que podran gaudir prop de 10.000 persones en total. La jornada de dissabte comptarà amb una desena de propostes musicals, entre les quals destaquen Miqui Núñez, els Amics de les Arts, Triquei o el Poni Pissador. Diumenge, els Pets i la Ludwig Band seran els encarregats de posar el punt final a l'edició, una jornada que també comptarà amb Sidoní, Oriol Cors o Robot Robert. L'alcalde Josep Maria Vallès considera que Sant Cugat reuneix tots els requisits per fer el festival.
24: D'entrada, evidentment, un bon equip al darrere que faci aquesta programació, sempre buscant el millor cartell i també doncs, una ciutat amb unes instal·lacions que ho fan possible. No? Aquest teatre auditori en Vilarassau, també el Conservatori, l'Escola de Música i tota aquesta zona exterior per muntar diferents escenaris. No?
23: La venda d'entrades per accedir al festival estan disponibles ja des d'aquest mateix dijous a través de la seva pàgina web.
1: I avui hem conegut els 17 documentals finalistes de la convocatòria promoguda per la xarxa, Ràdio Televisió Espanyola Catalunya i el 3CAT dins del Festival Docs Barcelona. Els projectes seleccionats seran coproduïts per les tres entitats i es donaran a conèixer el juny al Mercat Audiovisual de Catalunya. Judit Vallès.
9: El documental català està en bon estat, així ho demostren les 75 candidatures que s'han presentat a la convocatòria de documentals promoguda per la xarxa, Ràdio Televisió Espanyola de Catalunya i 3CAT. 67 s'han presentat a la categoria documental obert i 8 a les històries de proximitat, amb la participació de televisions com Canal T, Canal 21 Ebre, Ràdio Televisió de Cardedeu, Badalona Comunicació, TAC12 i Ràdio Televisió El Vendrell. Ara totes elles hauran de presentar els seus projectes al pitching que es farà al Mercat Audiovisual de Catalunya i els seleccionats optaran a ser coproduïts per les tres entitats, tal com ha explicat la consellera delegada de la xarxa, Núria de José.
25: Donar una oportunitat tant a la indústria, d'una banda, per potenciar el gènere documental, com específicament a les televisions locals perquè es puguin introduir en aquest gènere, que és complicat i que necessita d'un suport important.
9: El 3 de juny es coneixeran els seleccionats finals, tots ells documentals vinculats al territori, la memòria, les històries humanes i la realitat social del país.
3: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Janire Gallut, bona tarda.
0: Bona tarda. El Girona afronta el partit més important de la seva història. Després de les victòries ahir de rivals directes com l'Espanyol i l'Alavés, el conjunt gironí té a partir de les 8 un duel decisiu contra la Reial Societat per les aspiracions de continuar a primera divisió. Girona FM, Pau Villafañe.
2: Els de Mitchell arriben al duel en penúltima posició amb 39 punts i amb el marge d'error gairebé esgotat a falta de 3 jornades pel final de la temporada. 5 partits seguits sense guanyar han tornat a situar el Girona en zona de descens i una victòria avui és pràcticament obligatòria i l'únic camí que li queda a un conjunt dirigit per Michel Sánchez que hi explicava la importància del partit.
5: I tothom ha de saber que demà necessitem donar la nostra millor versió, que l'afició este a nosaltres al 200%, perquè les necessitem molt i tothom ha de saber que és el partit més important de la història del Girona. Molt més que París, molt més que aquí contra el Feyenoord, molt més. Aquest partit sí que és un partit per fer història.
2: L'entrenador va reconèixer que Estuani arrossega molèsties però que s'infiltrarà per poder jugar i va encoratjar l'afició a fer que Montilivi sigui diferencial davant una Reial Societat que ja té assegurada la plaça europea.
0: I després de 18 jornades sense guanyar, l'Espanyol va aconseguir ahir el primer triomf del 2026. Victòria contra l'Atlètic Club per 2-0 amb gols de Pere Milla i Quique García. I amb 42 punts i a falta de dues jornades, els blanquiblaus van fer un pas més cap a la salvació. Sentim el tècnic Manolo González.
6: Sentim un alliberament molt gran i ara queda un últim pas per assolir el punyeter objectiu d'una vegada i et dic, a partir d'aquí pues, intentar descansar perquè està sent un any que no s'esperava i està sent dur, la veritat.
0: I pel que fa a la Copa de la Reina, el Barça buscarà optar el triplet a la final d'aquest dissabte contra l'Atlètic de Madrid. Salma Parayuelo explica com afronta l'equip aquestes dues finals.
7: Estamos con muchas ganas. Sabemos que son dos semanas súper importantes y que pueden ser dos semanas para cumplir dos objetivos también muy importantes para nosotras y estamos muy centradas en hacer las cosas bien estas dos semanas porque son clave.
0: I avui comença a Gijón la Copa de la Reina d'hoquei patins. En el primer partit, el Cerdanyola ha caigut per 2-1 contra el Fraga i diu adeu a la competició als quarts de final. A les 8 es viurà el primer duel català de la cita, el Vilassana-Manlleu, on les del Pla de l'Urgell, líders de la Lliga, busquen reeditar el títol conquerit fa un any. Lluís Rodero és el tècnic del Vilassana.
8: Sí, realment és molt recent, això ens ha d'ajudar pues, a tenir coses presents, a donar-nos esforça i d'equip pues, quan cau sempre es vol aixecar i té aquesta oportunitat que agraïm en aquest moment, després de perdre, pues, sempre vol jugar.
0: I en bàsquet i també a les 8 la penya rep a l'Olímpic una Andorra que juga la vida per no perdre la categoria. Això sí, els verdinegres tenen ara un calendari atapeït amb 5 partits en 12 dies amb l'objectiu de lluitar pel top 6 de l'ACB i tot sense Antetòmic, que no estarà disponible el que resta de temporada per lesió. I acabarem en handbol perquè Antonio García deixa de ser el segon entrenador del Balonmano Granollers després de ser coordinador també dels equips sèniors masculins.
1: Moltíssimes gràcies, Janire. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Janire Gallot als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bona tarda. Adéu-siau.
26: Notícies en Xarxa, edició vespre.
27: La xarxa de comunicació local.
28: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
29: Premià Mèdia ha superat per primera vegada les 100.000 visites a premiamedia.cat al llarg d'un mes.
30: La crisi de Rodalies, els temporals de vent o de pluja o l'incendi del carrer Núria han servit perquè ens escolliu per informar-vos.
31: Però les visites web no són l'únic indicador que confirma la tendència a l'alça dels canals digitals de Premià Mèdia.
32: Hem renovat el web perquè puguis trobar els nostres continguts de manera més fàcil i visual.
33: Apostem per nous espais de podcast i noves seccions amb entitats. I millorem registres a Spotify i a iVoox.
34: A TikTok doblem els seguidors. A Instagram superem els 5.000 seguidors i els nostres vídeos acumulen ja més de 600.000 reproduccions.
35: A YouTube s'han fet més de 3.800 reproduccions aquest mes, sumant 355 hores de visualitzacions.
36: Gràcies per escollir-nos.
37: I fer entre tots més gran Premià Mèdia.
4: Cada setmana a les ràdios de la xarxa Reguem. Us oferim entrevistes, cròniques o reportatges a artistes de música reggae i d'arrel jamaicana. Amb Raquel Mabo, des d'Ona la Torre, Reguem.

0: Premià Mèdia Informatius. Joaquim Aguilar.
1: Demà divendres se celebra una primera reunió de planificació de les obres de la Mar Nova, amb participació de totes les parts implicades, responsables polítics, tècnics de serveis territorials i educació, gerència, empresa constructora i equip directiu de l'escola. El propòsit, dissenyar el cronograma de tot el que haurà de passar i, sobretot, com haurà d'actuar cada part en el moment que acabi el curs i comencin els treballs. Ens n'han parlat la regidora d'Educació, Elisenda Busquets, i l'alcalde Rafa Navarro.
2: Començar ja a elaborar un cronograma ja més concret. Quan hem de començar a retirar material, com ho hem de fer, quines mesures de seguretat s'han de prendre.
3: Aquesta reunió justament és el kick-off, que es diu, per poder tenir molt clar que l'endemà comença tot, per fi.
1: Recordem que després de l'aprovació al ple d'abril del projecte executiu i amb tota la resta de tràmits administratius completats i l'oportuna consignació pressupostària, les obres ja poden començar i només falta que acabi el curs escolar. L'actual líder del grup municipal i primera secretària del PSC de Premià de Mar, Luz Cánovas, repetirà al capdavant de la llista electoral els comicis de 2027. Cánovas ha estat proposada per l'executiva del partit i, tot i que tècnicament l'agrupació local encara ho ha de votar i després s'haurà de ser ratificada pel Consell Nacional del Partit, abans d'ahir la seva companya de partit i de grup municipal, Pilar Guardeño, ja ho donava per fet a la tertúlia de Premià de Mèdia. Guardeño també avançava que la llista hi continuaran els membres del grup municipal actual, però també hi haurà incorporacions.
4: Continuarà aquesta línia de regidors i penso que es pot dir, la cap de llista serà la Luz Cánovas, contents de poder seguir treballant i el que farem doncs, serà incorporar nous perfils.
1: L'assemblea de l'agrupació en la qual es votarà la candidatura de Cánovas es farà el divendres 22 de maig. Rafa Navarro ha valorat aquests dies l'esforç que ha calgut fer des de l'Ajuntament per atendre els immigrants premianencs que es volen acollir a la regularització extraordinària. El 20 d'abril s'activava per part de personal municipal un servei extraordinari de tardes per expedir l'informe de vulnerabilitat i el volant d'empadronament. I un servei, ens deia l'alcalde, que llevat d'un primer moment no ha suposat un gran trasbals per al funcionament normal de la casa. Amb tot, diu Navarro, un dispositiu que costarà diners a l'Ajuntament i per això vol portar la factura al ple i veure com s'hi posen els partits que van votar en contra del pressupost.
3: Jo he demanat quin és el cost d'aquest trasbals a nivell horari, perquè el que farem serà aquesta factura, la portarem a ple. I si hi ha partits que han defensat molt aquest procés, que han votat en contra del pressupost i ara voten a favor d'aquest pressupost en concret, potser li han d'explicar a la ciutadania per què això sí. I, per exemple, els serveis socials habituals per a totes les persones de Premià de Mar, no. I jo crec que la ciutadania mereix que hi hagi una explicació al respecte.
1: Recordem que per obtenir l'informe de vulnerabilitat cal demanar entrevista personal 3 tardes per setmana, dilluns, dimecres i divendres, de 3 de la tarda a 6:45 del vespre. Aquest diumenge s'inaugura el nou Parc Agustí Centelles i Ussó, l'espai amb què el nomenclàtor de Premià de Mar retrà homenatge a l'il·lustre fotògraf. El parc se situa al sector de Ponent, a la cantonada de Gran Via de Neus Català en Torrent Malet, i és un parc arbrat de forma quadrada d'uns 1.500 metres quadrats que queda arran del restaurant El Paller. La inauguració es farà concretament a la 1 del migdia i l'acte es farà pocs dies després que s'inaugurés també el nou mural al carrer de Joan Prim, impulsat per l'Ajuntament i vinculat també a l'obra de Centelles, perquè s'hi reprodueix una foto seva on apareix justament la Neus Català. L'adopció d'aquesta nomenclatura va ser aprovada al ple municipal del juny de 2025. Premià de Mar serà aquest dissabte la seu de la jornada anual de monitors del moviment de centres d'esplai cristians catalans. S'esperen més de 400 monitors d'uns 200 esplais de Catalunya, Mallorca i Menorca, que durant tot el dia compartiran activitats al nostre municipi. Ahir ens ho explicaven des de l'esplai parroquial de Premià de Mar, que actuarà d'anfitrió, el Guillem Martín i el Joel Navarrete.
5: Aquest esdeveniment és algo inèdit, mai havia passat a Premià de Mar. Creiem que és un gran èxit.
6: Tot es basa en un centre d'interès. Bueno, és el fil conductor que portarà tota la jornada. I a part d'això també en tenim mostres de cultura popular, a la qual en aquesta jornada participaran els capgrossos de Premià, la colla bastonera, Quim Cacau com a colla de tabals.
1: La trobada començarà a les 10 del matí al Parc del Palmar i tot seguit es farà una activitat de benvinguda que durà els assistents a visitar el centre de Premià de Mar. Després d'això, la resta de la jornada, debats, formacions i dinar de germanor, es farà a les instal·lacions de l'escola Montserrat. Avui pàgina de cultura amb sabor flamenc. Manel Ferrer.
7: La plaça de la Sardana acollirà aquest dissabte una nova edició de la Cruz de Mayo, la festa organitzada pel Coro Rociero La Marisma, que des de fa prop de 20 anys apropa a Premià de Mar aquesta tradició popular andalusa. La jornada inclourà música en directe i exhibicions de flamenc amb la participació de l'escola de Ball Loli i el grup Arcoiris. La directora de l'escola, Loli Belastegui, explica que l'objectiu de la festa és divulgar la cultura andalusa i mantenir viva aquesta tradició al municipi.
8: És una tradició molt popular a Andalusa, on es decoren creus amb flors als carrers durant el mes de maig. Vam voler portar aquesta festa a Premià de Mar per divulgar una mica la cultura andalusa, i llavors el coro comença la festa cantant en directe.
7: L'activitat començarà a les 6 de la tarda i tindrà una durada aproximada de 2 hores.
1: I ara esports, Marc Rodríguez.
9: El primer equip femení de vòlei vol passar pàgina de la clara derrota per 0-3 contra el Prat Blau, amb una revifada en la que serà la penúltima jornada de la fase de permanència. Les jugadores, entrenades per Òscar Sicília, rebran el Salou amb l'objectiu de fer-se amb els màxims punts. Tot i les 3 derrotes consecutives, l'equip segueix segon i ara s'enfrontarà al tercer classificat, qui també arrossega 2 desfetes. El partit serà diumenge a les 11 del matí. Per la seva banda, la resta d'equips del club també han tancat la temporada. L'infantil A ha fet una gran evolució, l'infantil masculí ha aprofitat el primer any federat per aprendre molt i, d'altra banda, el cadet i el juvenil femení van guanyar per assegurar-se la permanència.
1: Pel que fa al temps, ambient assolellat amb el permís d'alguns núvols i sense canvis a les temperatures. Demà, en canvi, el cel es taparà i pot ploure tot el dia, especialment a la tarda. També cauran les temperatures. La màxima no passarà dels 15 graus.
10: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
11: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
10: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

i Cowboys Catalans, un altre cop en la vostra companyia. Cavalcant sobre les zones de l'FM Tots Country, el programa dedicat a la música que ens agrada escoltar i ballar. Un espai sense cap altra pretensió que la de passar una bona estona a tots plats. Una producció de Canal 20 Radio per a la xarxa de comunicació local. Aquest programa el fan possible l'Armada les vies tècniques. Thank you, company. I a veu de micro, traslladant els millors desitjos des de la ràdio fins tots vosaltres, aquest que us parla, el Frank. Esperem que us ho passeu força bé amb la selecció que tenim preparada avui. Així que... let's go, companys! Molt bona tarda a tothom. Pugeu el volum de la ràdio, poseu-vos còmodes al porxo i serviu-vos un te ben fred o una cervesa ben tirada, perquè aquí comença Tot Country. Avui estem de celebració. Bé, la continuem, família. Arribem al tercer programa especial dedicat al Grapevine 32. Ens traslladem directament a Torrelles de Foix, a l'Alt Penedès, on el passat 12 d'abril es va cremar la sola de la sabata. Estem parlant d'un concurs de coreografies de 32 passes, ideal per tots aquells que esteu començant en aquest món tan nostre del ball en línia, el que aquí anomenem, amb molt d'orgull, Catalan Style. I ara, vinga, som-hi, prou de xerrameca, que de ben segur esteu esperant una bona música, i aquí la tenim ni més ni menys que la banda sonora d'aquella trobada inoblidable. Comencem forts, companys. Des de les terres de Gavà ens arriben els amics de Enjoy Country. Ens porten una coreografia que és pura energia titulada Moments Like This. I qui posa la veu? Doncs un duet de Nova York que està pujant com l'escuma, els Late Night Thoughts. Aquests nois, en Brian i en Sean, es van conèixer a la universitat i tenen un estil que barreja el folk amb un pop molt, molt fresc. La cançó es diu Days Like This i ens parla d'aquells dies perfectes on tot encaixa, d'agrair els petits moments i, sobretot, de la bona vibració que sents quan estàs envoltat de la teva gent. Una curiositat, el grup diu que escriuen millor quan és de matinada. D'aquí el seu nom. Així que escalfeu les cames, que això sona així de bé. Days Like This.

Seguim amb el reguitzell de talent del Grapevine 32. Ara és el torn d'una bona colla que coneix bé aquestes terres. Des del Penedès i el Garraf, aquí tenim els 16 Boots. Ens porten una coreografia que no té pèrdua perquè es diu exactament igual que el tema, Dude Math. I compte, que el personatge que canta no és un qualsevol. Directament des de les praderies de Cochrane, a Alberta, al Canadà, ens arriba el George Fox. Aquest home és un autèntic farmer de soca-rel que va canviar el tractor pels escenaris i li ha anat tan bé que fins i tot té una medalla del Jubileu de la Reina. La cançó Dude Math és un country pop d'aquells que t'enganxen a la primera. Ens parla d'un d'aquells embolics amorosos on, si fas números, la cosa no t'acaba de quadrar per enlloc, ja sabeu. De vegades, un i un no fan dos, igual que hi ha sentiments pel mig. Una peça molt empenta, ideal per marcar bé els passos. Així que traieu la pols del barret i a ballar amb el George Fox i els 16 Boots.

0: Tot Country amb Frank Colom.
1: I de les planes del Vallès ens n'anem directe més amunt, fins al Pirineu. Des d'Andorra la Vella, aquí tenim els Riders on the Storm. Han triat una coreografia que es diu exactament igual que la cançó i que ja us dic jo que és un autèntic terrabastrall. Brenda, put your bra on. Agafeu-vos fort perquè aquesta cançó és un power trio femení de luxe. Tenim a la gran Ashley McBride, directament d'Arkansas, a la Kaylee Hammack i a la Pillbox Perry. Aquestes tres noies s'han unit per fer una cançó que és un pur honky-tonk amb un humor d'aquells que ens agrada. La lletra és boníssima. Ens explica un safareig de barri a Arkansas. Bàsicament, algú està muntant un escàndol al carrer i la pruta crida la seva amiga: Brenda, posa't el sostenidor, que això no t'ho pots perdre. És una història d'aquelles quotidianes, una mica poca solta, sobre com volen les xafarderies en els pobles petits. La cançó forma part d'un àlbum conceptual anomenat Lindville, on tots els personatges viuen al mateix poble imaginari.

i del fred de les muntanyes d'Andorra baixem cap a la costa. Aquí tenim els Country Stars, que ens venen directament de Premià de Mar per omplir la pista de bones vibracions. Ens porten una coreografia que porta la felicitat al nom Joy. El tema el signa Landy Grammer, un artista que va començar tocant al carrer a la famosa Third Street Promenade de Santa Mònica, a Califòrnia, i que s'ha convertit en un mestre de fer cançons que t'arreglen el dia. Tot i que no és un clàssic cowboy de Texas, la seva música té aquest arrel folk i aquesta energia positiva que el Catalan Style sap afrontar de meravella. Joy és, com diu el títol, una oda a la joia de viure. La cançó ens explica que, fins i tot quan les coses van mal dades, hem de saber trobar aquell sentiment de felicitat dins nostre. És un crit a l'optimisme, amb un ritme que t'obliga a moure els peus encara que no vulguis. Landy diu que va escriure aquesta cançó per recordar-se a ell mateix que la felicitat és una elecció diària. Així que ja ho sabeu, Country Stars, encomaneu-nos aquesta energia, aquesta alegria. Som-hi amb Joy.

country.cat, el portal del country a Catalunya. totcountry.cat. Entra i troba la història de la música country, articles, biografies, country Catalan style, ràdios online, events i molt, molt més. I si vols, col·labora amb nosaltres a info@totcountry.cat. Gaudeix de la música que t'agrada escoltar i ballar. Ens veiem a totcountry.cat. I seguim pel Maresme. Sembla que avui la brisa marina ens porta molt bona música. Aquí tenim els companys de Country Arenys, d'Arenys de Mar, que s'han llançat a la pista amb una coreografia titulada The Color of My Hair. L'atenció a la veu, perquè ens arriba des de Miami, Florida, una noia amb molta personalitat, la Kaylee Rose. La Kaylee no és la típica cantant de Nashville. Ella barreja les seves arrels cubanes amb el country més actual, creant un so que ella mateixa anomena country amb espurna. La cançó es diu Going Blonde, i com us podeu imaginar, ens parla d'aquells talls de cabells i de canvis de vida. Diu la llegenda i la cançó que quan una noia es torna rossa és que està a punt de fer alguna bogeria o de començar una nova etapa amb més força que mai. És un tema divertit, descarat i amb un ritme perfecte per no perdre el pas. La Kaylee diu que va escriure aquesta cançó just després d'una ruptura sentimental. Així que, ja ho sabeu, a grans mals, un bon tenyit i bona música country.

I com tot el que és bo, això també s'acaba, família. Però no marxarem de qualsevol manera, no. Per tancar aquest tercer especial del Grapevine 32, rebem amb un fort aplaudiment els The Goldens, que venen des de Mataró, amb una coreografia que ens ve com en ell el dit, Happy Moments. I per a moments feliços, la veu de l'Anthony Nix. Aquest artista de Nashville ens porta Around Here, un tema que és pur orgull de poble. Es parla de com es viu la vida en aquests racons on tothom es coneix, on les cerveses són fredes i la gent té el cor d'or. Una curiositat, l'Anthony diu que aquesta cançó la va escriure pensant en la seva ciutat natal i en com, per molt lluny que hi vagis, sempre vols tornar a casa per veure els teus amics de tota la vida. I parlant d'amics, el temps s'ha esgotat. Ha estat un plaer acompanyar-vos en aquests 30 minuts de botes i ritme. Recordeu que aquí, al Tot Country, amb el Frank al capdavant, som una colla de bojos voluntaris que fem tot això per pur amor a l'art i, sobretot, per amor al country. No ens guanyem la vida amb això, però ens omple l'ànima com res més. Ens retrobem la setmana que ve, a la mateixa hora i en aquest mateix canal, per seguir cremant la pista. No ens falleu. I ja ho sabeu, com diem sempre. Sigueu bons.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
3: I Dani, què estem preguntant avui a les xarxes?
4: Procureu estalviar aigua, d'alguna manera?
3: A veure, Marçal, deies que sí. Tens alguna tècnica amb la que il·lustrar-nos per estalviar aigua a casa?
5: Tinc una ampolla de moscatella dins del vàter.
3: I què fas amb aquesta?
4: Una ampolla de moscatella?
3: Una ampolla de moscatella.
5: Perquè així hi ha menys aigua dins de la cisterna i gasto menys aigua a cada cisterna.
3: Ah!
5: L'ampolla és buida, eh?
3: Val, sí, clar. Que... Jo pensava dir, home, aquest descobriment amb el moscatell...
4: I no pot ser de llet o de whisky?
5: No, perquè volia que fos de vidre i només tenia aquesta a casa.
3: D'acord. Però pot ser de qualsevol altre producte, no cal que sigui moscatell.
5: No, però aquesta moscatell és d'aquelles molt maques.
3: D'aquelles maques. O sigui que, a més, fa goig a veure.
5: Bueno, sí, però no la veig.
3: Clar, perquè està dins de la cisterna. Clar.
2: Ona Maresma, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
3: I si no, també dutxar-se en parella, t'estalvies una altra dutxa.
4: Clar.
3: Tot i que jo crec que gastes més aigua si la dutxes en parella. Home, jo diria que sí, perquè no vas tan ràpid. És a dir, jo em dutxo sol, pim-pam, ja ho tens. Pues en parella, cap aquí, cap allà... Bé, és igual, reflexions. Reflexions.
2: Cocodril Club.
6: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80... Escolta Premià Mèdia els vespres de divendres de 8 a 10, els migdies de dissabtes de 12 a 2 i les nits de diumenges de 10 a 12. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, Premià Mèdia, 95.2 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Premià Media Informatius. Joaquim Aguilar.
1: Demà divendres se celebra una primera reunió de planificació de les obres de la Mar Nova, amb participació de totes les parts implicades, responsables polítics, tècnics de serveis territorials i educació, gerència, empresa constructora i equip directiu de l'escola. El propòsit, dissenyar el cronograma de tot el que haurà de passar i, sobretot, com haurà d'actuar cada part en el moment que acabi el curs i comencin els treballs. Ens n'han parlat la regidora d'Educació, Elisenda Busquets, i l'alcalde Rafa Navarro.
2: Començar ja a elaborar un cronograma ja més concret. Quan hem de començar a retirar material, com hem de fer, quines mesures de seguretat s'han de prendre.
3: Aquesta reunió justament és el kick-off, que es diu, per poder tenir molt clar que l'endemà comença tot, per fi.
1: Recordem que després de l'aprovació al ple d'abril del projecte executiu i amb tota la resta de tràmits administratius completats i l'oportuna consignació pressupostària, les obres ja poden començar i només falta que acabi el curs escolar. L'actual líder del grup municipal i primera secretària del PSC de Premià de Mar, Luz Cánovas, repetirà al capdavant de la llista electoral els comicis de 2027. Cánovas ha estat proposada per l'executiva del partit i, tot i que tècnicament l'agrupació local encara ho ha de votar i després haurà de ser ratificada pel Consell Nacional del Partit, abans d'ahir la seva companya de partit i de grup municipal, Pilar Guardeño, ja ho donava per fet a la tertúlia de Premià de Mèdia. Guardeño també avançava que la llista hi continuaran els membres del grup municipal actual, però també hi haurà incorporacions.
4: Continuarà aquesta línia de regidors i penso que es pot dir, la cap de llista serà la Luz Cánovas, contents de poder seguir treballant i el que farem doncs, serà incorporant nous perfils.
1: L'assemblea de l'agrupació en la qual es votarà la candidatura de Cánovas es farà el divendres 22 de maig. Rafa Navarro ha valorat aquests dies l'esforç que ha calgut fer des de l'Ajuntament per atendre els immigrants premianencs que es volen acollir a la regularització extraordinària. El 20 d'abril s'activava per part de personal municipal un servei extraordinari de tardes per expedir l'informe de vulnerabilitat i el volant d'empadronament. I un servei, ens deia l'alcalde, que llevat d'un primer moment no ha suposat un gran trasbals per al funcionament normal de la casa. Amb tot, diu Navarro, un dispositiu que costarà diners a l'Ajuntament i per això vol portar la factura al ple i veure com s'hi posen els partits que van votar en contra del pressupost.
3: Jo he demanat quin és el cost d'aquest trasbals a nivell horari, perquè el que farem serà aquesta factura, la portarem a ple. I si hi ha partits que han defensat molt aquest procés, que han votat en contra del pressupost i ara voten a favor d'aquest pressupost en concret, potser li han d'explicar a la ciutadania per què això sí. I, per exemple, els serveis socials habituals per a totes les persones de Premià de Mar, no. I jo crec que la ciutadania mereix que hi hagi una explicació al respecte.
1: Recordem que per obtenir l'informe de vulnerabilitat cal demanar entrevista personal 3 tardes per setmana, dilluns, dimecres i divendres, de 3 de la tarda a 2 quarts de 7 del vespre. Aquest diumenge s'inaugura el nou Parc Agustí Centelles i Ussó, l'espai amb què el nomenclàtor de Premià de Mar retrà homenatge a l'il·lustre fotògraf. El parc se situa al sector de Ponent, a la cantonada de Gran Via de Neus Català en Torrent Malet, i és un parc arbrat de forma quadrada d'uns 1.500 metres quadrats que queda arran del restaurant El Paller. La inauguració es farà concretament a la 1 del migdia i l'acte es farà pocs dies després que s'inaugurés també el nou mural al carrer de Joan Prim, impulsat per l'Ajuntament i vinculat també a l'obra de Centelles, perquè s'hi reprodueix una foto seva on apareix justament la Neus Català. L'adopció d'aquesta nomenclatura va ser aprovada al ple municipal del juny de 2025. Premià de Mar serà aquest dissabte la seu de la jornada anual de monitors del moviment de centres d'esplai cristians catalans. S'esperen més de 400 monitors d'uns 200 esplais de Catalunya, Mallorca i Menorca, que durant tot el dia compartiran activitats al nostre municipi. Ahir ens ho explicaven des de l'esplai parroquial de Premià de Mar, que actuarà d'anfitrió, el Guillem Martín i el Joel Navarrete.
5: Aquest esdeveniment és algo inèdit, mai havia passat a Premià de Mar. Creiem que és un gran èxit.
6: Tot es basa en un centre d'interès, bueno, és el fil conductor que portarà tota la jornada. I a part d'això també en tenim mostres de cultura popular, a la qual en aquesta jornada participaran els capgrossos de Premià, la colla bastonera, Quin Cacao com a colla de tabals.
1: La trobada començarà a les 10 del matí al Parc del Palmar i tot seguit es farà una activitat de benvinguda que durà els assistents a visitar el centre de Premià de Mar. Després d'això, la resta de la jornada, debats, formacions i dinar de germanor, es farà a les instal·lacions de l'escola Montserrat. Avui pàgina de cultura amb sabor flamenc. Manel Ferrer.
7: La plaça de la Sardana acollirà aquest dissabte una nova edició de la Cruz de Mayo, la festa organitzada pel Coro Rociero La Marisma, que des de fa prop de 20 anys apropa a Premià de Mar aquesta tradició popular andalusa. La jornada inclourà música en directe i exhibicions de flamenc amb la participació de l'escola de Ball Loli i el grup Arcoiris. La directora de l'escola, Loli Belastegui, explica que l'objectiu de la festa és divulgar la cultura andalusa i mantenir viva aquesta tradició al municipi.
8: És una tradició molt popular a Andalusa, on es decoren creus amb flors als carrers durant el mes de maig. Vam voler portar aquesta festa a Premià de Mar per divulgar una mica la cultura andalusa, i llavors el coro comença la festa cantant en directe.
7: L'activitat començarà a les 6 de la tarda i tindrà una durada aproximada de 2 hores.
1: I ara esports, Marc Rodríguez.
9: El primer equip femení de vòlei vol passar pàgina de la clara derrota per 0-3 contra el Prat Blau, amb una revifada en la que serà la penúltima jornada de la fase de permanència. Les jugadores, entrenades per Òscar Sicília, rebran el Salou amb l'objectiu de fer-se amb els màxims punts. Tot i les 3 derrotes consecutives, l'equip segueix segon i ara s'enfrontarà al tercer classificat, qui també arrossega 2 desfetes. El partit serà diumenge a les 11 del matí. Per la seva banda, la resta d'equips del club també han tancat la temporada. L'infantil A ha fet una gran evolució, l'infantil masculí ha aprofitat el primer any federat per aprendre molt i, d'altra banda, el cadet i el juvenil femení van guanyar per assegurar-se la permanència.
1: Pel que fa al temps, ambient assolellat amb el permís d'alguns núvols i sense canvis a les temperatures. Demà, en canvi, el cel es taparà i pot ploure tot el dia, especialment a la tarda. També cauran les temperatures. La màxima no passarà dels 15 graus.
10: Premià Mèdia. 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
11: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
10: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Doncs encetem de cine des de Roda de Barà Ràdio una setmana més. Ens acompanya l'Antonio Barrero. Com estàs?
1: Bé, molt bé.
0: Doncs amb ganes de parlar de cinema, com sempre.
1: Sí.
0: Avui de què ens parlaràs,
1: Antonio? Doncs avui parlarem de cinema i de música.
0: Ah, molt bé.
1: Doncs perquè avui us porto una proposta una mica diferent. No ben bé de cine, però sí sobre cine. I és que he fet un recull de cançons que parlen de cinema i del cinema com a concepte, com a art, com a experiència, com a metàfora o com a reivindicació. Hi ha moltes cançons que parlen de cine, moltes, moltes. Jo n'he triat potser les que a mi també més m'agraden, és a dir, he fet una tria una mica d'acord amb el meu gust. Són peces de totes les èpoques, de diferents procedències i estils, i amb lletres que reivindiquen, celebren, manifesten, parlen, enalteixen el cinema, o aspectes del cinema. No són bandes sonores, són cançons sobre cinema. Què us sembla?
0: Molt bé, doncs em sembla una proposta molt interessant.
1: Vinga, doncs, comencem.

0: Estem escoltant Un cinema paradís, si us plau, de Lluís Llach. És una cançó que hi ha uns anys, de l'any 98, i està inclosa a l'àlbum Nou. La cançó és una referència directa a la pel·lícula Cinema Paradiso de Giuseppe Tornatore. No és tant una oda al cinema en abstracte, com sí que és una evocació nostàlgica del cinema com a experiència vital i una evocació filtrada a través del record d'aquella pel·lícula.
1: Ens vam retrobar una nit d'estiu en un cicle especial de cinema francès a la fresca. El meu plan era tornar aviat, però al final tot es va anar allargant i els dos vam decidir

0: silenci trencat.
1: I ara estem escoltant Jean-Luc, dels Amics de les Arts, una peça de l'any 2009 del seu àlbum Bed and Breakfast. El títol fa referència claríssima a Jean-Luc Godard, figura clau de la Nouvelle Vague francesa. La cançó construeix una història amorosa amb una mirada clarament cinematogràfica. Parla de muntatge, de plans, de narrativa fragmentada i també hi ha referències explícites al llenguatge del cinema d'autor.

Qui dubta d'en Clint Eastwood mirant el gran canyón del Colorado, nígols allargassats i vermellosos, i al cel se penja una estrella i se fa de nit, i en Clint, només il·luminat per sa follanya, s'encén espurat i guarda un secret i llisa un coniat a la llau.

0: Ara, en aquest cas, estem escoltant la peça Clean Eastwood, del grup Antònia Font, any 2011, peça inclosa en l'àlbum Lamparetes. Es fa un repàs irònic, en aquest cas, d'aquesta figura que és una icona, el Clint Eastwood, una icona de la interpretació i de la direcció cinematogràfica. En aquest cas parla d'ell més aviat com a actor. Aquest gran Clint Eastwood, de pel que jo sento una gran admiració. No només parla d'ell, sinó també d'algunes de les seves pel·lícules i personatges més famosos.
1: I a més així, en mallorquí, és que sona genial aquest tema.
0: És un encant, la peça i el grup, sí.
1: Sí, sí.

Cine, de Luis Eduardo Aute, peça de l'any 2004 i que va incloure en el seu àlbum Autorretratos, tot i que la va treure en diferents àlbums posteriors i també algun directe. És segurament la millor cançó en castellà sobre el cinema. Per mi és una icona, aquesta peça. Parla de memòria emocional, d'evasió, d'educació sentimental. Aute, de fet, és que és un artista en tots els ets i uts. És pintor, músic, cantant i cineasta.

Estem escoltant Mi vida és una pel·lícula, del grup Talentos del Norte. És un grup mexicà que es dedica a això, agafa peces tradicionals i fa, li posa uns arranjaments actuals. Aquesta peça és una bachata, a més, molt ballable. L'àlbum és... El títol és Talentos del Norte, com el nom del grup. És de l'any 2025, és molt recent, aquesta peça. I aquí el cinema apareix de manera explícita com a metàfora central. La vida entesa com una pel·lícula. És un recurs molt directe i popular. Primer, parla de la narració en primera persona i, en segon lloc, hi ha una dramatització de la pròpia experiència vital.

El último vals, una peça de Pablo Moro. És un autor, és una descoberta per mi, a més el trobo molt bo, i combina la cançó d'autor i el pop rock. La cançó és de l'any 2007 i la inclou en el seu àlbum Smoking Point. El títol, L'último vals, remet inevitablement a la pel·lícula L'último vals. I la peça combina molt bé un to emocional personal amb una narrativa cinèfila evident. No la podem escoltar tota, però evidentment fa referència aquí a Jack LaMotta, a Scorsese, a la pel·lícula Les flors del mal, Herois per un dia, L'últim vals, etc. És una peça molt bona.

Qué grande es el cine, del grup La Granja. És un grup de rock mallorquí. La peça és de l'any 2004 i està en l'àlbum Tobogán. Aquesta cançó fa una dedicatòria al cinema com a espai, l'espai físic, i als seus personatges com a protagonistes. I, de fet, ho fa per emmascarar una metàfora de l'engany i la dramatització de la realitat. Al final acaba concloent que la vida és com una farsa que està representada en un gran escenari o en una pantalla.

Cinema Novo, una peça del Caetano Veloso, aquest gran compositor brasiler, fundador del moviment Tropicalia. Peça de l'any 2013, inclòs a l'àlbum Jazz Festival, volum 2. Hi ha una referència directa al moviment cinematogràfic brasiler Cinema Novo, i ho fa contraposant-lo a la música, a la samba, la bossa nova, el rock psicodèlic i l'avantguàrdia musical. En aquest cas, el cinema vist com a tema cultural explícit.

Fellini, una peça de l'Antonello Venditti, un cantautor i músic italià. La cançó és antiga, és de l'any 82, i l'àlbum es diu Sotto la Pioggia. És un homenatge directe al gran director italià Federico Fellini. La cançó parla del cinema com a expressió artística que s'oposa al mercadeig i al poder.

0: dentro cinema vuoti, seduti in qualche bar e camminiamo da soli.
1: El títol de la peça és Terra Promessa, d'Eros Ramazzotti, aquest gran cantautor italià del pop melòdic. La peça és de l'any 97, l'àlbum té el nom seu, Eros, i aquí trobem un Ramazzotti molt jove evocant els cinemes buits i descriu les sales de cinema com a espais que desperten emocions. Amb aquesta cançó, Ramazzotti va guanyar la 34a edició del Festival de Música de San Remo i li va suposar el seu primer èxit musical.

La peça es diu Marilyn i John, de la Vanessa Paradis, cançó pop francesa per excel·lència. La peça és de l'any 2009 i està en l'àlbum Best Of. La cançó descriu moments vitals del gran mite cinematogràfic que va ser la gran Marilyn Monroe. I dic gran dues vegades perquè ho va ser. I aquí la peça la reconverteix en una icona emocionalment propera en el nostre dia a dia.

El títol aquí és molt explícit, Le Cinéma. L'autor és Claude Nougaro, és cantant, compositor i poeta francès. La peça és de l'any 2002 i el títol de l'àlbum porta el seu nom. És una de les poques cançons franceses que parla directament del cinema com a art i com a experiència. A mi personalment em recorda molt la peça Cine Cine de Luis Eduardo Aute. És gairebé comparable.

i també esmenta el Hollywood Boulevard de Los Angeles. Els actors que esmenta són uns quants, per exemple, Greta Garbo, Rudolph Valentino, Bela Lugosi, Bette Davis, Marilyn Monroe, George Sanders i Mickey Rooney.

Sweat és una banda britànica de rock alternatiu que l'any 96 va fer aquesta peça Filmstar, estrella de cinema, en el seu àlbum Coming Up. És un retrat del mite de l'estrella de cinema. De fet, parla de com és fàcil de passar del glamour a la decadència. What are you looking at?

0: I la gran Madonna, que l'any 1990 va composar aquesta cançó, Vogue. Vogue és una cançó house amb influències de la música disco, amb una lletra escapista que descriu la pista de ball com un lloc on no existeixen fronteres. A la part central de la cançó, Madonna esmenta diversos actors de l'edat d'or de Hollywood: Greta Garbo, Marlene Dietrich, James Dean, Jane Kelly, Bette Davis, i els converteix en cultura pop de la nostra cultura.
1: Doncs amb aquest tema ens acomiadem avui amb aquest de Cine, però tornem la setmana vinent. Antonio, moltíssimes gràcies.
0: Vinga, gràcies a vosaltres.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
2: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
1: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
2: Home, testimonis.
1: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
2: A la teva ràdio local.
3: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Un, dos, tres, quatre, cinc. I ara estrenem la sisena. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
5: Estàs escoltant?

0: could get wicked on you.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 10, us parla Mercè Roura. La CGT ha interposat un recurs contenciós administratiu al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra el Departament d'Interior i Seguretat Pública per vulneració de drets fonamentals pel cas de les dues mosses infiltrades en una assemblea de docents. El sindicat ha reclamat a la policia catalana la documentació d'infiltracions fetes en els últims 10 anys. Avui, a la primera reunió entre Educació i els sindicats en vaga, ha acabat sense acord, però les dues parts s'emplacen a continuar negociant dimarts. Els elements principals de la negociació són les millores salarials i l'escola inclusiva. Així ho ha valorat la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, i el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez.
3: Si el dilluns ens arriba una proposta insuficient que no situa doncs, millores salarials i només vol parlar un altre cop de la inclusiva, doncs, evidentment nosaltres, per nosaltres això serà insuficient. De la mateixa manera que seria insuficient una proposta que només parlés de salaris. No?
4: Hem d'estudiar diferents mesures, veure en aquest sentit també aquests marges necessaris que podem trobar amb un acord de més de 2.000 milions d'euros per tal de poder trobar i desencallar aquesta situació.
2: I avui ha estat el tercer dia de mobilitzacions. S'ha centrat a les comarques de Girona i la Catalunya Central. Demà estan convocats a la vaga els docents als centres educatius de Lleida i al Pirineu i Aran. I els passatgers de l'Ondius aïllats a Madrid que no hagin presentat símptomes i donin negatiu a la PCR de dilluns podran rebre visites seguint, això sí, tots els protocols de seguretat. Podran sortir de les seves habitacions i estar en les zones comunes a banda de rebre visites, sempre amb les precaucions establertes. També d'acord amb el protocol aprovat per la Comissió de Salut Pública, els contactes d'Alacant i Barcelona podran començar a rebre visites la setmana vinent. Pel que fa al passatger espanyol virus, segueix presentant símptomes, però el seu estat és de moment estable. I atenció, perquè Protecció Civil ha activat en prealerta el pla Inuncat per previsió de pluges intenses des d'aquesta matinada i fins demà a la tarda. El Servei Meteorològic de Catalunya ha vès un avís d'intensitat de pluja que afectarà les comarques de l'Alt Empordà, el Baix Empordà, el Gironès, la Selva, el Vallès Oriental, el Maresme, el Vallès Occidental, el Barcelonès i el Baix Llobregat. Es podrà superar el llindar de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts i els xàfecs poden anar acompanyats de calamarsa. Finalment, no ha pogut ser. El Girona ha empatat a un davant la Reial Societat després de les victòries d'ahir dels rivals directes. Necessitava sumar 3 punts per sortir ja del descens. És tot de moment. Molt bona nit i fins demà.
1: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
5: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants.
6: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
7: M'arrenquem a l'octubre en teatre.
8: Fantàstic.
7: Teatre Amateur,
8: molt bé.
7: Que teòricament és el nostre camp més... bé, més, com més fonamental, no? Més el pilar. Ara ja tornem a començar la temporada del Teatre Professional Infantil i tenim programades ja d'aquí fins a final de temporada 7 obres.
6: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
9: Funky Tracks Radio.
10: Elegido producto del año por los consumidores.
11: ¿Estás escuchando?

0: La bona música, amb Lluís Bonamusa.
1: El 1 de novembre de 1726, un diari de Leipzig publicava el següent. El Kapellmeister de Ketten i director del cor de Leipzig, Herr Johann Sebastian Bach, té el propòsit de publicar un opus de les seves suites per clavecí, que començarà amb una primera partita i continuarà, pas a pas, fins que estigui completada. Així mateix, donem a conèixer que l'editor és el propi autor de l'obra. Doncs amb aquesta notícia, Bach anunciava a la seva ciutat que tenia la intenció de publicar la seva música. Era la primera vegada a la seva vida que una obra seva passava per la impremta. I això que Bach tenia 46 anys. Havia ja escrit centenars de composicions per tota mena d'instruments, cantates, passions, moltes d'elles autèntiques obres mestres. I us preguntareu, com pot ser que no hagués publicat encara el que avui és considerat com el més gran dels compositors, mentre que sí que ho havien fet contemporanis seus com Händel o Telemann? Doncs bé, la resposta curta és que Bach tenia més la condició d'assalariat municipal que de creador. I la seva música, per tant, tenia una finalitat pràctica i concreta que es reduïa a l'àmbit de la seva ciutat, Leipzig. La resposta llarga l'anirem veient al llarg del programa, perquè avui us proposo explorar el món de les primeres obres editades d'alguns grans músics de la història, el que es coneix com a Opus 1. És un apropament, crec, interessant, que ens permetrà veure com bastant sovint aquestes primeres edicions no depenen de l'edat del músic, sinó més aviat de les seves circumstàncies vitals. I també que, si bé en alguns casos són un exemple, diguem-ne, de continuïtat en la tradició del seu temps, en altres són ja premonitòries de revolucions en l'estil que hauria de venir. I és que l'Opus 1 d'un artista és, en certa manera, la carta de presentació a la vida pública, la forma en què un músic vol ser vist i potser recordat. Per tant, estimades i estimats, avui crec que el fet de mirar com sonen algunes opus de la història serà una manera ben diferent i estimulant d'apropar-nos a això que ens agrada tant i que és la bona música.
0: La bona música, un espai de Mataró Ràdio per la xarxa de comunicació local.
1: I que, tot i que no és la idea d'avui fer una selecció estrictament cronològica, sí que penso que és instructiu, si més no, començar aquesta història pel principi. És a dir, pels primers casos en què es va fer servir la nomenclatura llatina, avui tan comuna en la música, d'opus, com a sinònim d'obra musical publicada. Això passa a Itàlia a principis del segle XVII, i no, per casualitat, a Venècia, una ciutat que no només és el bressol de la millor i la més avançada música que es fa a Europa en aquells moments, sinó que també és la seu dels més anomenats impressors. La llibertat de pensament de la República fa que a finals del segle XV ja hi hagués prop de 200 impressors. Doncs bé, és en aquest context que la casa Bartolomeo Magni publica l'Opus 1 d'un jove virtuós de 23 anys que toca en aquells moments a l'orquestra del Gran Monteverdi i que vol que d'aquesta manera es conegui la seva pròpia música.

0: Al llarg dels segles, gaudir de l'art era un privilegi dels poderosos. Les obres dels grans pintors i escultors estaven reservades a la mirada de la noblesa i de la cúria en els seus palaus. Ells les finançaven, ergo, ells en gaudien. Pel que fa als manuscrits i les partitures, recordem que eren un bé molt fràgil, només a l'abast d'una selecta minoria i exposat a perdre's o a ser destruïts fàcilment. D'algunes obres, de fet, només n'existia una única còpia. Afortunadament, la impremta va estendre i, en certa manera, va democratitzar la difusió del saber. Es van fer múltiples còpies de partitures que, d'una altra manera, s'haurien perdut per sempre. El 1617, per exemple, un jove violinista anomenat Biagio Marini s'apunta a la tècnica de l'edició. I això perquè la seva música perduri i pugui ser coneguda, la fa imprimir. Deixa clar que és la seva primera obra estampant les paraules Opus 1 a la primera plana. Amb ell neix, per tant, el concepte i el mot llatí d'opus com a sinònim d'obra pública. Marini publica en aquesta primera impressió, finançada per un noble venecià, un conjunt de danses per violí que exploren les possibilitats tècniques i expressives d'un instrument que tot just començava a despuntar, com el gran protagonista que seria en els anys a venir. Sentíem Zontino, una de les danses que Biagio Marini, un dels primers virtuosos del violí venecià, va incloure la seva Opus 1, amb el títol de Affetti Musicali. Sentíem la versió de Massimo Leonardi i el Concerto Vago.
1: La bona música, amb Lluís Bonamusa.
0: A la música que anomenem clàssica o històrica s'han vingut utilitzant diferents maneres de classificar i d'ordenar la producció dels autors. Segurament heu vist que la música de Mozart es classifica amb un número de catàleg anomenat Köchel, amb una K i una B baixa. Köchel era el cognom del musicòleg que va fer la tasca d'ordenar les obres de Mozart. Vivaldi té un altre catàleg fet per Riom, Scarlatti per Kirkpatrick, etc, etc. Però aquestes són nomenclatures que ordenen efectivament, però estan fetes després de la mort dels compositors. Quan els propis autors eren vius i volien o podien donar una forma pública a la seva, diguem-ne, autoria, habitualment se les ordenava amb un número d'opus. Així i tot, no totes les obres tenien opus ni de bon tros, només les publicades i principalment entre els segles XVII i XIX. Qui sí ho va fer va ser un jove estudiant de 19 anys que buscava el seu camí expressiu amb una mirada romàntica que ja començava a quedar caduca. L'any 1896, aquest jove va publicar aquest nocturn com el seu Opus 1.

El que vaig publicar abans de 1904 no té cap valor. Tot són tonteries, algunes escrites entre els 17 i els 20 anys, encara que va ser publicades després. Un nocturn, per exemple, que vaig escriure quan era gairebé un nen. Quan el vaig ensenyar molt temps després a un editor de Madrid, va pensar que podia ser interessant i el va publicar. Això és tot. Doncs bé, així de modest es mostrava Manuel de Falla quan explicava que havia escrit obres de joventut com aquesta que acabem de sentir, el seu nocturn Opus 1. El jove Falla havia escrit peces anteriorment, però quan arriba a Madrid per estudiar amb José Tragó, el seu cap encara té flaires romàntiques amb reminiscències com heu vist de Chopin, una música que és lluny de la personalitat que impregnarà pocs anys després la seva singular obra. I si la música fos una carrera de relleus, podríem dir que el 20 d'agost de 1795, els assistents al concert que va tenir lloc al Palau del Príncep Lichnowsky, a Viena, van ser testimoni d'una d'aquestes carreres. Va ser un fet històric relacionat amb la primera obra que publicava un jove pianista alemany que començava a enlluernar els vienesos. Ho feien, a més, en presència del més gran compositor del moment, el venerat mestre de l'estil clàssic, Franz Joseph Haydn.

és que mentre sonava aquesta música s'estava produint un petit terratrèmol artístic a la societat vienesa. Una estranya sensació d'incomoditat, sorpresa i fascinació recorria la sala, afectant especialment el mentor i dedicatari de l'acte, el gran Haydn.

El vell mestre escoltava amb paciència i educació els descarats, gairebé violents acords del finale d'aquell trio. Allà seguia ell, immòbil, amb la seva perruca blanca i les seves mitges antigues, símbols d'un temps que havia ja caducat. I això mentre escoltava aquell jove de 24 anys, aquell home despentinat, vestit sense cap etiqueta i amb uns modals que distaven molt de la cortesia requerida, estava destinat a tancar un llibre i obrir un nou capítol a la història de la música.

0: L'alumne de Haydn que acabava de provocar aquell terratrèmol musical, i no seria l'últim, era, evidentment, Ludwig van Beethoven, que va publicar en el seu opus 1, incloent precisament tres trios per a piano, una decisió ben calculada. Penseu que haver triat aquesta formació era un gest de respecte cap al seu mestre, però també una provocació, que en certa manera deia: mireu, sóc capaç de fer-ho tan bé com vos, o potser millor. I és que mentre els dos primers trios es mantenien dins dels marges clàssics, continguts, el tercer, escrit en la dramàtica tonalitat de do menor, i va incomodar tant Haydn que el mestre, amb una barreja de prudència i cert vertigen, va arribar a desaconsellar-ne la publicació, argumentant que el públic entendria aquella música desenfrenada com un símptoma de mal gust. Però Beethoven va aconseguir exactament el que s'havia proposat. Aquells trios eren l'assaig general d'una nova manera d'entendre l'art, amb els peus clavats a la tradició, però amb la mirada dirigida molt més amunt del que ningú havia gosat mirar mai.
1: La bona música. Històries de la història de la música.
0: I seguim amb la nostra exploració d'algunes de les primeres publicacions, de les Opus 1 d'alguns grans músics. El que us proposo sentir ara va ser escrit el 1888 per un jove violinista de l'orquestra del Teatre Reial de Copenhagen. És una suite per a corda que el dia de l'estrena als Jardins del Tívoli va ser un èxit de tals dimensions que el públic va demanar repetir el darrer moviment, i el jove músic, que fins aquell dia era un simple violinista, va poder rebre ja l'apel·latiu de senyor compositor.

Sentíem els solistes de Trondheim interpretant el preludi de la suite per a cordes Opus 1 de Carl Nielsen, que amb 23 anys donava el pas de ser un simple violinista a un aspirant a compositor. Poc després, el músic trobaria un editor per a aquesta obra i més endavant, el 1916, començaria ja a impartir classes al mateix prestigiós conservatori de Copenhaguen.

És l'any 1915 i un jove de 18 anys que treballa a la fàbrica de rotlles de pianola del seu pare exhibeix unes excepcionals dots musicals i, tot i que no ha rebut una formació reglada de conservatori, comença ja a escriure petites peces per piano. Ell, que es passava el dia perforant paper per reproduir tota mena d'obres musicals, decideix ara escriure la que serà la seva primera composició, a la que posa per títol Record.

Aquest noi que es passava els dies entre rotlles de pianola amb la música dels grans mestres es deia Manuel Blancafort i d'ell sentíem, evidentment, l'Opus 1. Era el fill del propietari del balneari de la Garriga, punt de trobada en aquells anys de personatges il·lustres de la societat i de la cultura catalana, que el jove Blancafort va poder conèixer. I un d'aquests personatges que va esdevenir finalment amistat autèntica va ser Frederic Mompou, que és qui descobreix Blancafort com a músic i que li permet o l'ajuda el 1914 a publicar aquesta Opus 1 amb el títol de Record i que forma part d'un quadern més ampli sota el nom Notes d'antany. Hem sentit la interpretació de Miquel Villalba.

Tancat a la casa familiar d'Ivanovka, un jove estudiant de piano d'habilitats excepcionals, que aspira a ser un gran compositor també, es tanca un estiu sencer a casa dels pares per escriure el que serà el seu primer concert per piano i també la seva Opus 1. Tot i que s'inspira en el ja famós concert de Grieg, no sembla en absolut un concert escrit per un estudiant. Xerbota, literalment, virtuosisme, foc, romanticisme i també ànima russa. I la veritat és que només pot ser interpretat per pianistes de tècnica impecable. És l'any 1891 i l'obra s'estrena pocs mesos després amb l'orquestra del Conservatori de Moscou amb el propi compositor al piano. La història d'aquest concert, però, no acaba aquí.

0: Sentíem el primer moviment del concert per a piano número 1, l'Opus 1, de Sergei Rachmaninov, interpretat en aquest cas per Nikolai Lugansky. Aquesta és una peça en la que el músic, que tenia només 18 anys, exhibia ja un virtuosisme i una imaginació certament desbordants. Rachmaninov va tenir una llarga carrera com a pianista virtuós i es pot dir que va ser el màxim exponent del postromanticisme rus, un pianista idolatrat pel públic, sobretot pel públic nord-americà, quan ell marxa cap als Estats Units, tot i haver quedat una mica desfasat estilísticament en, diguem-ne, els aires compositius del segle XX. De tota manera, aquesta primera versió de l'Opus 1 no va ser pas la que va satisfer el compositor, que el va revisar diverses vegades, fins a arribar a la, en principi, definitiva, que és la que hem escoltat, revisada el 1917.
1: Esveint fronteres amb la bona música.
0: Umberto Eco va dir una vegada que tots els poetes escriuen mala poesia. La diferència és que els poetes dolents la publiquen, mentre que els bons la cremen. Però bé, ironies a part, el cert és que publicar és el que fa que una obra perduri, es difongui, i és el que tot creador desitja. Tot i que no pugui decidir ell, evidentment. Dèiem abans que Bach no va publicar, per exemple, fins que havia ja escrit la major part de la seva obra, i de fet gairebé tot el que va escriure el gran mestre va quedar com a simple manuscrit. Diuen, a més, que alguns d'aquests manuscrits van arribar a servir fins i tot per embolicar mercaderies a Leipzig. Però d'altres compositors ho van fer de manera molt diferent, millor, segurament, sí, com Corelli, per exemple, que va escriure poc, molt menys que Bach, però ho va deixar publicat gairebé tot. Per aquesta raó, Corelli va acabar sent un model i una referència admirada a tota Europa, mentre que Bach només va ser conegut a Leipzig i a les poblacions més properes.

El 1705, un violinista italià jove però ja virtuós i de creativitat desbordant, convençut de la vàlua de la seva obra, mou fils per aconseguir que li publiquin el seu primer recull. La impressió es fa amb les darreres innovacions tècniques i és força cara. Ell no la pot costejar, però aconsegueix que un noble de Brescia, on el seu pare hi tenia contactes, li pagui les despeses a canvi de dedicar-li l'obra. Aquesta serà l'estratègia que la majoria de músics durà a terme en els següents anys, deixar constància en la partitura de qui la finança. Què menys? I l'obra que es publica i que estem sentint és un recull de 12 sonates en trio, un homenatge al gran Corelli, a qui tothom es volia equiparar en aquells anys, i de les 12 sentim un fragment de l'última, en què s'utilitza un estàndard de l'època, les Folies d'Espanya.

Sentíem el Danubius Ensemble interpretant un fragment de la darrera de les 12 sonates de l'Opus 1 que va escriure i publicar Antonio Vivaldi, una obra que avui és menys difosa, evidentment, que els seus concerts, però que a ell li va servir per donar-se a conèixer el món. Tot i que el que el va fer famós a escala global va ser l'Opus 3, l'Estro Armonico, i per descomptat les quatre estacions que formen part de l'Opus 8. Aquestes sí que van ser un autèntic hit de l'època.

Ens situem ara a Sant Petersburg l'any 1907 per sentir l'Opus 1 d'un compositor rus que hauria de revolucionar el món de la música a escala global. El compositor és ambiciós i, malgrat la seva joventut, se sent tan segur de les seves possibilitats que, com a primera obra, no presenta una peça per piano o una cançó, sinó una sinfonia completa. Una obra que sap que serà mesurada amb el patró dels grans, Beethoven, Brahms o Bruckner. Està dedicada al seu mestre, Rimski-Korsakov, i és la presentació en societat d'un estudiant de dret que rebia classes particulars de música. Això sí, aspirava al més alt possible.

El que hem sentit era el primer moviment de la Simfonia número 1, Opus 1, d'Igor Stravinsky. Música en estil simfònic rus, proper al de Rimsky-Korsakov, el seu mestre, i lluny encara de les provocadores transgressions de la consagració de la primavera, però que ja apuntava un domini del color orquestral i del ritme que va fer que Sergei Diaghilev, el gran empresari rus, que seria el seu fidel col·laborador a l'etapa parisenca, es fixés en ell per encarregar-li el ballet L'ocell de foc. Hem sentit la versió de l'orquestra de Göteborg dirigida per Neeme Järvi.

0: Bé, ja sabeu que un dels nostres lemes és que qualsevol excusa és bona per escoltar bona música. Avui l'hem trobada amb algunes Opus 1, les primeres obres publicades pels grans músics. Però, clar, triem aquesta excusa i llavors ens sap molt greu haver-nos hagut de deixar tantes bones músiques, tantes perles, com l'Opus 1 de Fanny Mendelssohn, un bellíssim lit, o la primera sinfonia de Wagner, que no presagiava la magnitud de la seva obra, o la de César Franck, un trio meravellós. Totes aquestes les teníem seleccionades i les haguem hagut de deixar fora. Però ja veieu que per acomiadar-nos he decidit fer un gir complet a l'estètica, tot i que no en el nom, perquè aquest conegut tema de Cy Oliver del 1942, magistralment interpretat aquí pels Mills Brothers, porta per títol, precisament, Opus 1. I és que sembla que després d'escriure l'autor no sabia ben bé quin títol posar-li i va tallar pel dret. Li diré Opus 1. Doncs bé, estimades i estimats, amb aquest ritme i aquesta energia ens acomiadarem avui de vosaltres. Recordeu que si voleu tornar a sentir aquest episodi o els anteriors, els podeu trobar fàcilment i baixar-los des de la plataforma de podcast iVox, amb dues os, iVox. Poseu, cliqueu la bona música i allà els trobareu, allà ens trobareu. En Pere Sánchez, al control de les vies de so i del muntatge, i qui us parla, Lluís Bonamusa, us diem fins aviat, perquè la setmana que ve hi tornarem i seguirem.
1: Premià Mèdia Informatius, Joaquim Aguilar.
2: Demà divendres se celebra una primera reunió de planificació de les obres de la Mar Nova, amb participació de totes les parts implicades, responsables polítics, tècnics de serveis territorials i educació, gerència, empresa constructora i equip directiu de l'escola. El propòsit, dissenyar el cronograma de tot el que haurà de passar i, sobretot, com haurà d'actuar cada part en el moment que acabi el curs i comencin els treballs. Ens n'han parlat la regidora d'Educació, Elisenda Busquets, i l'alcalde Rafa Navarro.
3: Començar ja a elaborar un cronograma ja més concret. Quan hem de començar a retirar material, com hem de fer, quines mesures de seguretat s'han de prendre.
4: Aquesta reunió justament és el kick-off, que es diu, per poder tenir molt clar que l'endemà comença tot, per fi.
2: Recordem que després de l'aprovació al ple d'abril del projecte executiu i amb tota la resta de tràmits administratius completats i l'oportuna consignació pressupostària, les obres ja poden començar i només falta que acabi el curs escolar. L'actual líder del grup municipal i primera secretària del PSC de Premià de Mar, Luz Cánovas, repetirà al capdavant de la llista electoral els comicis de 2027. Cánovas ha estat proposada per l'executiva del partit i, tot i que tècnicament l'agrupació local encara ho ha de votar i després s'haurà de ser ratificada pel Consell Nacional del Partit, abans d'ahir la seva companya de partit i de grup municipal, Pilar Guardeño, ja ho donava per fet a la tertúlia de Premià de Mèdia. Guardeño també avançava que la llista hi continuaran els membres del grup municipal actual, però també hi haurà incorporacions.
5: Continuarà aquesta línia de regidors i penso que es pot dir, la cap de llista serà la Luz Cánovas, contents de poder seguir treballant i el que farem doncs, serà incorporar nous perfils.
2: L'assemblea de l'agrupació en la qual es votarà la candidatura de Cánovas es farà el divendres 22 de maig. Rafa Navarro ha valorat aquests dies l'esforç que ha calgut fer des de l'Ajuntament per atendre els immigrants premianencs que es volen acollir a la regularització extraordinària. El 20 d'abril s'activava per part de personal municipal un servei extraordinari de tardes per expedir l'informe de vulnerabilitat i el volant d'empadronament. I un servei, ens deia l'alcalde, que llevat d'un primer moment no ha suposat un gran trasbals per al funcionament normal de la casa. Amb tot, diu Navarro, un dispositiu que costarà diners a l'Ajuntament i per això vol portar la factura al ple i veure com s'hi posen els partits que van votar en contra del pressupost.
4: Jo he demanat quin és el cost d'aquest trasbals a nivell horari, perquè el que farem serà aquesta factura, la portarem a ple. I si hi ha partits que han defensat molt aquest procés, que han votat en contra del pressupost i ara voten a favor d'aquest pressupost en concret, potser li han d'explicar a la ciutadania per què això sí. I, per exemple, els serveis socials habituals per a totes les persones de Premià de Mar, no. I jo crec que la ciutadania mereix que hi hagi una explicació al respecte.
2: Recordem que per obtenir l'informe de vulnerabilitat cal demanar entrevista personal 3 tardes per setmana, dilluns, dimecres i divendres, de 3 de la tarda a 2:15 de 7 del vespre. Aquest diumenge s'inaugura el nou Parc Agustí Centelles i Ussó, l'espai amb què el nomenclàtor de Premià de Mar retrà homenatge a l'il·lustre fotògraf. El parc se situa al sector de Ponent, a la cantonada de Gran Via de Neus Català en Torrent Malet, i és un parc arbrat de forma quadrada d'uns 1.500 metres quadrats que queda arran del restaurant El Paller. La inauguració es farà concretament a la 1 del migdia i l'acte es farà pocs dies després que s'inaugurés també el nou mural al carrer de Joan Prim, impulsat per l'Ajuntament i vinculat també a l'obra de Centelles, perquè s'hi reprodueix una foto seva on apareix justament la Neus Català. L'adopció d'aquesta nomenclatura va ser aprovada al ple municipal del juny de 2025. Premià de Mar serà aquest dissabte la seu de la jornada anual de monitors del moviment de centres d'esplai cristians catalans. S'esperen més de 400 monitors d'uns 200 esplais de Catalunya, Mallorca i Menorca, que durant tot el dia compartiran activitats al nostre municipi. Ahir ens ho explicaven des de l'esplai parroquial de Premià de Mar, que actuarà d'anfitrió, el Guillem Martín i el Joel Navarrete.
6: Aquest esdeveniment és algo inèdit, mai havia passat a Premià de Mar. Creiem que és un gran èxit.
7: Tot es basa en un centre d'interès, bueno, és el fil conductor que portarà tota la jornada. I a part d'això també en tenim mostres de cultura popular, a la qual en aquesta jornada participaran els capgrossos de Premià, la colla Bastonera, Quin Cacao com a colla de Tabals.
2: La trobada començarà a les 10 del matí al Parc del Palmar i tot seguit es farà una activitat de benvinguda que durà els assistents a visitar el centre de Premià de Mar. Després d'això, la resta de la jornada, debats, formacions i dinar de germanor, es farà a les instal·lacions de l'Escola Montserrat. Avui, pàgina de cultura amb sabor flamenc. Manel Ferrer.
8: La plaça de la Sardana acollirà aquest dissabte una nova edició de la Cruz de Mayo, la festa organitzada pel Coro Rociero La Marisma, que des de fa prop de 20 anys apropa a Premià de Mar aquesta tradició popular andalusa. La jornada inclourà música en directe i exhibicions de flamenc amb la participació de l'escola de Ball Loli i el grup Arcoiris. La directora de l'escola, Loli Belastegui, explica que l'objectiu de la festa és divulgar la cultura andalusa i mantenir viva aquesta tradició al municipi.
9: És una tradició molt popular a Andalusa, on es decoren creus amb flors als carrers durant el mes de maig. Vam voler portar aquesta festa a Premià de Mar per divulgar una mica la cultura andalusa, i llavors el coro comença la festa cantant en directe.
8: L'activitat començarà a les 6 de la tarda i tindrà una durada aproximada de 2 hores.
2: I ara esports, Marc Rodríguez.
10: El primer equip femení de vòlei vol passar pàgina de la clara derrota per 0-3 contra el Prat Blau, amb una revifada en la que serà la penúltima jornada de la fase de permanència. Les jugadores, entrenades per Òscar Sicília, rebran el Salou amb l'objectiu de fer-se amb els màxims punts. Tot i les 3 derrotes consecutives, l'equip segueix segon i ara s'enfrontarà al tercer classificat, qui també arrossega 2 desfetes. El partit serà diumenge a les 11 del matí. Per la seva banda, la resta d'equips del club també han tancat la temporada. L'infantil A ha fet una gran evolució, l'infantil masculí ha aprofitat el primer any federat per aprendre molt i, d'altra banda, el cadet i el juvenil femení van guanyar per assegurar-se la permanència.
2: Pel que fa al temps, ambient assolellat amb el permís d'alguns núvols i sense canvis a les temperatures. Demà, en canvi, el cel es taparà i pot ploure tot el dia, especialment a la tarda. També cauran les temperatures. La màxima no passarà dels 15 graus.
11: Dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
12: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
11: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants.

0: a les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: Ens han explicat desenes de vegades que la Gran Muralla xinesa és l'única obra humana visible des de l'espai. Quan pensem en aquesta obra titànica, també ens imaginem un sol mur continu de pedra. Avui veurem que la realitat és molt més complexa, ja que ens trobem davant d'una xarxa inabastable de centenars de fortificacions, murs de terra compactada i trinxeres construïdes al llarg de més de 2.000 anys. Com va aconseguir el primer emperador aixecar la primera gran frontera contra els nòmades del nord? Quines tècniques van utilitzar per allargar el mur cap al cor del desert i protegir els mercaders de la ruta de la seda? I per què, de cop i volta, aquella barrera gegantina va deixar de tenir sentit? Avui, a les portes de Troia, iniciem un viatge per la història de la Gran Muralla xinesa. Benvinguts a l'Imperi del Centre. Benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvingudes, benvinguts una setmana més a les Portes de Troia, al programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local des dels estudis de Ràdio Castellà. Aquesta setmana, programa 542,
1: d'unidó,
0: per parlar del Mur de la Terra, la història de la Gran Muralla Xinesa. I ho fem amb el nostre historiador de capçalera avui, l'Albert Abril. Benvingut.
1: Com anem, Sergio?
0: Albert, hi ha una dita bastant estesa que diu que si ara mateix pugem a l'Estació Espacial Internacional i mirem cap a l'Àsia, veiem o no veiem la Gran Muralla?
1: Tu què creus?
0: Jo no tinc ni idea.
1: Jo tampoc hi he pujat últimament. Em consta, però que tu l'has trepitjat, la muralla.
0: Sí, no fa gaire.
1: No fa gaire, eh?
0: Sí, sí, tu també.
1: Jo també. Fa una miqueta més. De fet, l'Alberto també.
0: O sigui, els tres troians hem fet això.
1: En diferents etapes, però sí.
0: Però encara no hem pujat a l'Estació Espacial Internacional.
1: És el següent pas.
0: El següent pas.
1: Això l'any que ve.
0: Vale.
1: A simple vista, o sigui, és un mite que ja està molt desmentit, però és una bona manera de començar el programa, perquè veurem que la Gran Muralla està rodejada de moltes idees preconcebudes, molts mites i moltes històries. Però si l'any que ve a l'estiu féssim una excursió troiana a l'Estació Espacial Internacional i miréssim cap a Àsia, evidentment no veuríem la Gran Muralla. Em sap greu? Sí que és cert que hi ha coses que sí que es veuen, no? Grans aeroports, grans ciutats, etc. Però la Gran Muralla, al ser tan estreta, no? Perquè és una cosa molt llarga, ja ho explicarem, però és molt estreta, vull dir que, com a molt, a les parts més amples, fa entre 6 i 10 metres d'amplada. Llavors seria com mirar un pèl, a més el color, és color gris, vull dir, veure... Si estigués pintada de groc fluorescent,
0: clar,
1: potser sí, no? Potser podria ser el següent pla quinquenal de la Xina, no? Entre tots pintar la Gran Muralla de color groc. Llavors potser sí que es veuria, però el ser de color gris, en zones molt diverses i tal, és impossible. A més, aquest mite, no?, de que des del cel es veu la Gran Muralla és una cosa que no és ni del segle XXI, o sigui, ni del segle XX, sinó que és una idea que ja tenien els xinesos i part del món que començava a estar fascinat per la cultura i la història xinesa, que ja se la creien al segle XVIII. No? Al segle XVIII la idea era que des del cel es veu la Gran Muralla. Ni de conya. No es veu, a no ser que tinguem unes lents d'augment, a no ser que tinguem uns instruments especials per augmentar la visió, però no es veu.
2: Segueix-nos, interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
3: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Doncs comencem aquest Portes de Trella d'avui, dedicat a la gran muralla de la Xina. I quan parlem de la gran muralla, doncs parlem realment d'un sol mur, però no sabem doncs realment de la llargada que té. Va d'una punta a l'altra del país?
1: No. O sigui, no ens hem d'imaginar, això suposo que la gent ja ho sap també, que és una paret que va d'una punta a l'altra del país, vale? És una... O sigui, és més aviat una mena de xarxa de fortificacions connectades, no?, entre elles. I ens hem d'imaginar, de fet, ells sempre parlen d'un gran drac de pedra que recorre, no?, els diferents accidents geogràfics, muntanyes, platges, deserts, vale? ja ho anirem veient. Però el que sí que és cert és que no és una paret. O sigui, no ens hem d'imaginar com moltes muralles medievals que tenim al nostre país, no?, que és simplement, amb perdó, amb molt respecte, una paret d'un metre, metre i mig d'ample que dalt té un camí de ronda, sinó que ens hem d'imaginar el que dèiem abans, no?, que és realment un mur que té 6 metres, 10 metres d'amplada, depenent de la zona, que supera moltíssims obstacles geogràfics i que no només és un mur, sinó que constantment hi ha fortaleses, torres, portes fortificades... I ens hem de fer la idea que hi ha punts, depenent de la zona, si era més o menys estratègica, que hi ha punts que la muralla pot tenir fins a 20 línies de muralla. O sigui, que és una bestiesa. O sigui, això, murs paral·lels, no? Que no és una línia contínua. Vale? Si agafem un mapa, aquesta xarxa de fortificacions sí que ocuparia, més o menys des del desert de Gobi, fins al Mar Groc. Vale? És a dir, gairebé tota la geografia xinesa, no?, que va d'una punta a l'altra de la geografia xinesa, i això sí que és cert, però en forma de xarxa.
0: I quants quilòmetres de muralla es calcula que es van arribar a construir?
1: Depèn, perquè als anys 70 la República Popular va dir que la Gran Muralla tenia uns 50.000 quilòmetres de llarg. 50.000 quilòmetres són molts quilòmetres. I el 2012, l'Administració Estatal de Patrimoni de la Xina va fer un mesurament arqueològic amb eines modernes, i semblaria que la xifra oficial serien més o menys uns 21.196 quilòmetres. És una bestiesa, sumant-ho tot, eh? O sigui, sumant murs de pedra, sumant trinxeres, sumant defenses naturals, si ho poséssim en una línia serien això, eh? 21.196 quilòmetres. La distància, si anéssim d'una punta a l'altra a la Gran Muralla, que cobriria de defenses, és molt menys, eh? Serien uns 6.000, 8.000 quilòmetres, com a molt, vale? Però quedem-nos amb aquesta dada, els 21.196 quilòmetres. Per situar la xifra, un dels altres murs dels que parlem és el mur d'Adrià, no?, de l'Imperi Romà, que es construeix per defensar la frontera al nord de Britània. Aquest mur, el gran mur d'Adrià, fa 117 quilòmetres. Uh-huh. No, per entendre les dimensions, sí, sí, de les que estem parlant. Una mica més de dades, eh? Aquests 21.000 quilòmetres, si els posem tots juntets, donarien dos cops la volta a la Lluna. Déu-n'hi-do. I si un altre cop els posessin tots juntets, donarien mitja volta a la Terra. Per tant, estem parlant d'unes dimensions descomunals. De fet, estem parlant de l'obra artificial humana més gran construïda al llarg de tota la història.
0: I ara que acabes de mencionar el mur d'Adrià, i abans d'endinsar-nos en profunditat el tema d'avui, la xinesa és l'única gran muralla de la història?
1: És la més gran. Això està clar. Juga una altra lliga, però per una qüestió també de volum demogràfic. Vale? O sigui, sí que hi ha altres muralles enormes, ara posarem un parell d'exemples, perquè al llarg de la història, a part d'una pura necessitat de defensa, també diverses societats humanes han tingut la necessitat aquesta psicològica, militar, de posar una barrera física per separar dos mons. No, es veu, per exemple, el Joc de Trons, no? El mur del nord. Es veu en mil obres de ficció, es veu en realitats actuals també, però al llarg de la història ha passat molts cops. Per exemple, podem parlar de la Gran Muralla de Gorgan, que actualment es troba a l'Iran, i va ser construïda per l'Imperi Sassànida entre els segles 5 i 6 després de Crist, curiosament per protegir-se també d'unes tribus nòmades que eren els Huns Blancs, dels qui hem parlat també en algun programa de les Portes de Troia. Eren uns 200 quilòmetres de llarg i estaven fets de... O sigui, la muralla estava feta de maons d'argila cuita, i aquesta muralla es coneix com la Serp Roja, no?, perquè té un color molt, molt vermellós, vale? I aquest sí que és un dispositiu de defensa lineal. Per altra banda, al Rajasthan, a la Índia, sí, al nord de la Índia, hi ha un gran fort, que aquest fort es va construir al segle XV, coetanis, no?, els Ming, que seran importants en aquest programa, té un mur defensiu que fa 36 quilòmetres de perímetre continu, vale? Un dels altres grans murs, que també és enorme, és molt gran, però perquè ens fem una idea, aquestes dues serien potser les muralles que s'emporten al top, no? Si anéssim una mica enrere, eh? Fixeu-vos, en contraposició als 21.000 quilòmetres de la gran muralla xinesa, és espectacular. Simplement aquesta idea, no?, de la idea de separar amb murs la civilització, no? Al nord, o a l'altra banda del mur, els bàrbars, els salvatges, els nòmades, i al sud, o a l'altra banda del mur, depèn d'on estigui situat, no?, la civilització, no?, el sedentarisme, l'organització, l'administració, la burocràcia, etc.
0: Albert, qui va construir la Gran Muralla?
1: A veure, literalment milions de persones. Però si ens preguntem qui ordena construir-la, la resposta és que molts emperadors diferents de dinasties diferents, perquè la Gran Muralla no és un únic projecte, sinó que durant 2.000 anys els diferents emperadors de les diferents dinasties, i no només els emperadors, sinó també les autoritats locals, l'aparell de funcionariat, que ja veurem que hi ha un ministeri només d'obres públiques, etc., aniran construint aquesta muralla. En el programa d'avui, i avanço que segurament seran dos programes per parlar de la història de la muralla, parlarem de tres grans dinasties. Parlarem de moltes dinasties, però les importants són la Qin, que és la primera dinastia que unifica la Xina, els Han, i finalment parlarem dels Ming. També parlarem, hi ha molts salts temporals pel mig, però jo penso que aquestes tres són les que han fet modificacions més importants de la Gran Muralla.
0: Doncs ja que avui fem un programa que queda una mica lluny, potser aniria bé fer una petita explicació de com hem d'entendre la història de la Xina, oi?
1: A veure, anem a grosso modo, amb peus de plom, ja farem algun dia programes d'història de la Xina. Farem moltes generalitzacions, per tant, em disculpo si algú és especialista, perquè anem a donar una mica de pinzellada general. Hem de canviar totalment el nostre marc mental. A Occident, quan parlem d'història, tenim una visió molt lineal de la història. Per exemple, l'Imperi Romà neix, assoleix el seu apogeu, cau per sempre, i de les restes de l'Imperi Romà neixen, no?, diferents regnes que són la llavor de les actuals nacions europees, bla, bla, bla, bla, bla. Però si us fixeu que a Europa en cap moment hi ha hagut una voluntat comuna de reconstruir un altre cop l'Imperi Romà cada segle, no? Oh, s'ha trencat, doncs tornem-lo a construir. Sí que hi ha hagut intents puntuals, poc fructuosos, però no hi ha hagut una voluntat general. En canvi, a la Xina, la mentalitat en aquest sentit és cíclica. L'estat unificat xinès és el model ideal, és el centre de l'univers, i el qual... O sigui, aquest estat unificat xinès sempre ha de tornar. Per tant, la història de la Xina s'organitza en dinasties, ja parlem de les diferents dinasties, que s'alteren en períodes d'unificació, de fragmentació, durant més de 4.000 anys. El que les manté unides no és tant el territori, sinó és una idea compartida, és una escriptura, una burocràcia, els ritus de Confuci, la convivència entre el confucianisme, el taoisme, el budisme, no? És una identitat cultural que no pas una identitat nacional, no?, com l'entenem en el sentit modern. Però la idea és que a la Xina sempre hi ha hagut la voluntat, per molt que hi hagi hagut fragmentacions, invasions, etc., sempre hi ha hagut la voluntat conjunta de tornar a la reunificació, no? Sempre es tendeix a tornar a construir el regne celestial, no?, el regne xinès.
0: Clar, però llavors no hi ha aquí una Esperanza Aguirre xinesa que digui que la nació xinesa és eterna i ininterrompuda des de fa 5.000 anys, com va dir d'Espanya?
1: Últimament l'estem citant massa, aquesta senyora. Clar, la història xinesa és una muntanya russa. Hi ha una frase que obre un dels grans clàssics de la literatura xinesa, que és el Romanç dels Tres Regnes, que ho resumeix millor que qualsevol historiador i que millor que ho faríem nosaltres ara mateix. La frase diu: l'imperi llargament dividit s'ha d'unir, llargament unit s'ha de dividir. Va? És una frase que jo penso que té molt significat, i és la idea aquesta, no? La idea del etern retorn, no? Imperi unificat, ens dividim, guerres, ens tornem a unificar, ara va una invasió, ara ens tornem a dividir, ara tornem a venir guerres, ara ens tornem a unificar. Llavors, la història de la Xina, com ja hem dit, són grans èpoques d'unificació, com l'època dels Han o l'època dels Ming, seguides d'invasions, col·lapses, fragmentacions, on el país es trencava amb múltiples regnes que es mataven entre ells durant uns quants segles o unes quantes dècades, Però a diferència d'Europa, allà sempre acabava sorgint algú o alguna organització o alguna entitat o algun d'aquests regnes que s'imposava que tornaven a unificar tot el, o sigui, tota la Xina sota un sol emperador.
0: Molt bé, molt bé. I aleshores, això del mandat del cel, què vol dir?
1: És una idea molt recurrent en la història xinesa. Bàsicament, és una idea filosòfica i política que defensava que l'emperador governava perquè l'univers, el cel, li atorgava el dret a fer-ho. I per això l'emperador sempre és conegut com el fill del cel, no? A Pequín, per exemple, molt famós, el temple del cel, no? No entrarem. Però aquesta idea tampoc era un xec en blanc. O sigui, com que l'emperador és el fill del cel, pot fer el que li doni la gana. Doncs no. Això és una miqueta quan... O sigui, jo sempre penso en les monarquies absolutes europees, no?, que governen per dret diví. I clar, clar, tu has estat designat per Déu, no?, la teva família ha estat designada per Déu i per tant tens dret a fer el que vulguis, que fins que no arribem al contracte social amb Rousseau i tota aquesta gent, no hi haurà la idea aquella que si el governant és injust, jo tinc el dret i el deure de revoltar-me contra ell perquè és un tirà. A la Xina això ja existia des de molt abans. Si l'emperador es torna corrupte, cruel, o és incapaç de governar, el cel li retira el mandat. Per tant, el poble té el dret i té el deure de rebel·lar-se, enderrocar l'emperador i posar una dinastia nova. I com se n'assabenta la gent, no? Pues la gent se'n pot assabentar sobretot per desastres naturals. Inundacions, sequeres, terratrèmols, fams, invasions que l'emperador no pot aturar, guerres civils que l'emperador no pot aturar. Doncs això vol dir que està perdent el mandat del cel. Per tant, el poble xinès té dret a revoltar-se i, per tant, implantar una dinastia nova, que veurem que és una cosa que passa sovint.
0: I com ens ha arribat tota aquesta història? Com ens ha arribat tot això? Vull dir, a Europa teníem els monjos copistes, els cronistes dels reis, Heròdots... A la Xina, qui escrivia la història?
1: Aquí és una cosa que canvia bastant, va? Perquè, clar, la Xina és molt gran, hi ha moltíssima gent, i qui escriu la història és l'Estat. I això passarà al llarg de molts segles i és una cosa que passa molt pocs llocs més del món. Perquè sí que és veritat que hi havia tradicions privades, cròniques locals, literatura historiogràfica que no era estrictament oficial, però l'Estat xinès tenia una mena de ministeri historiogràfic oficial. Quan una nova dinastia agafa el poder, la seva primera gran tasca era asseure els seus funcionaris i posar-los a escriure la història oficial de la dinastia anterior. Va? O sigui, la dinastia nova escriu la història de l'anterior. I clar, era una operació de pura legitimació dinàstica. Recopilaven tots els documents de l'imperi anterior i escrivien el relat oficial. Normalment, els emperadors caiguts acostumaven a ser corruptes, cruels, incapaços, i per això la nova dinastia no havia conquerit res. Simplement havia intervingut per salvar el país. Aquesta idea, aquesta història oficial, que hi ha uns documents que s'anomenen les 24 històries oficials, perdoneu, i gràcies a això tenim un registre administratiu i històric superdetallat, i gairebé sense cap mena de paraula en el món antic, però que s'atura en la dinastia dels Ming, sí? Que s'atura al segle XVII, ja veurem si tenim temps per què, però bàsicament això, que la història xinesa té una part molt forta, molt estatal, val? Una intervenció estatal molt forta dins la història.
0: Molt bé, però per mantenir aquest registre tan detallat calia una organització de ferro. Com funcionava per dins aquest estat de l'emperador?
1: Clar, fixeu-vos que el programa va a la història de la muralla xinesa i estem aprofitant per parlar una mica en general,
0: sí,
1: no?
0: De sí,
1: la història. Una petita aproximació a la història de la Xina.
0: És que ens cal això per entendre la muralla, si no, no...
1: Exacte, per això segurament seran dos programes. a veure, a molts grans trets, i és una cosa que canvia molt al llarg del temps, però bàsicament l'estat xinès es basava en un equilibri de poders molt peculiar. Per una banda, tenim els funcionaris literats, que serien els mandarins en el seu origen, que eren homes que havien passat els exàmens imperials, literalment funcionaris. Hi ha molts historiadors que aquí han volgut veure una meritocràcia espectacular. No, és que si tu estudies i ets bo, superes els exàmens, i per tant qualsevol persona podia passar a formar part de l'administració i ser funcionari, per tant, una classe social molt alta dins del món xinès, perquè al món xinès gairebé no hi havia aristocràcia. Entre moltes cometes, si volem buscar un paral·lelisme, no? La noblesa o l'aristocràcia xinesa era el funcionariat. Òbviament, les úniques persones que es podien permetre superar aquests exàmens i accedir-hi eren les persones que venien de famílies benestants, no? Ara, actualment, també, bueno, sense voler anar massa lluny, no? Però és una cosa que passa. També amb els càrrecs de funcionaris que requereixen unes preparacions brutals, només certes persones i de certes famílies poden accedir-hi, no? Llavors, en fi, per una banda els funcionaris i, per altra banda, dins del Palau de l'Emperador, els eunucs, que com que eren els únics homes que podien viure amb l'emperador i amb les seves concubines, eunucs, per tant, castrats, acabaven sent els seus confidents íntims. Els grans consellers dels emperadors xinesos normalment són eunucs, i normalment sempre hi ha una lluita interna, no?, entre els funcionaris, que volen això, no?, o bueno, la mentalitat aquesta funcionarial del servei públic, entre moltes cometes, contra el consell que fa a cau d'orella l'eunuc. Llavors hi havia aquesta mena d'equilibri i, òbviament, l'última paraula la tenia la persona que tenia el mandat del cel, per tant, l'emperador.
0: Llavors, on encaixa la muralla en tot aquest trencaclosques d'identitats, de funcionariats, etc.
1: Molt bé, minut 19-20 i ara comencem a parlar de la muralla.
0: Vinga.
1: Encaixa en que Xina, durant molt de temps, no era un país amb fronteres definides en un mapa, sinó que era, el que hem dit abans, una idea cultural. Si tu adoptaves la seva escriptura, la seva burocràcia i respectaves els ritus de Confuci, podies governar i ser xinès, vale? encara inclús que fossis un nòmada. La Gran Muralla, de fet, aquí, com ja he introduït abans, s'ha interpretat d'una manera molt psicològica, no? Aquesta idea d'una frontera que separa dos mons. De la muralla cap al sud, és on hi ha els camps de blat, és on hi ha l'arròs, l'agricultura, les ciutats, l'estat, la civilització, la burocràcia. Veurem que la Xina està carregadíssima de burocràcia durant tota la seva història. I de les muralles cap al nord hi ha les estepes, les tendes, les iurtes, els ramats, els bàrbars, no?, els pobles nòmades que van en cavall i beuen llet de cavall, llet de d'euga fermentada. La muralla per xinesos separa dues maneres incompatibles d'entendre el món, que veurem que en algun moment serà compatible. Però la idea és aquesta, no? Dins de tot aquest garbuix d'identitats, la Gran Muralla ens està separant dos mons, la barbàrie i la civilització.
2: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
3: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Doncs seguim a les portes de Troia, ara sí, davant ja la imponent muralla xinesa, i per abans de posar-nos a pilar pedres, Albert, necessitem un petit mapa mental. Per no perdre'ns, òbviament, en els 3.000 anys d'història xinesa, ens pots fer un resum molt ràpid de les 4 o 5 grans dinasties que ens marcaran la història de la muralla d'avui?
1: Molt ràpidament. Faig aquells programes que a tu t'agraden, que s'han de prendre punts.
0: Vinga.
1: A veure, la primera dinastia que unifica la Xina és la dinastia Qin, que s'escriu amb Q i N, però es pronuncia

0: directament a la Ming. Ah, perdó, no passarem a la Ming, passarem a la Yuan. Que els Yuan són una dinastia d'origen mongol que conquereixen la Xina. Sí, el net de Genghis Khan, que és Kublai Khan, que conquereix la Xina, que algun dia li dedicarem un programa, que és molt interessant. De fet, Marco Polo s'instal·la a la cort de Kublai Khan, tenen relació, etc. I finalment parlem de la dinastia Ming, que la dinastia Ming va des del 1368 al 1644, que són els que deixen la Gran Muralla com la coneixem avui dia. Sí, la foto de la postal és gràcies als Ming.
1: Gràcies als Ming.
0: Tots aquests són els que fan modificacions i alteren d'alguna manera o altra la Gran Muralla, perquè finalment llavors tindríem els Qing, o el Qing, que són els que expulsen els Ming al segle XVII i són els que perduraran fins al 1912, fins a la instauració d'una república a la Xina, que també són estrangers, que són manxús de Manxúria, que conquereixen Xina i ja veurem què passa amb ells a la Gran Muralla. Segurament en aquest programa no hi arribarem, ja serà el següent.
1: Molt bé, anem a l'inici de tot. En quin context es construeix la muralla?
0: Clar, ens n'hem d'anar fins al segle V abans de Crist. Va, en una època que es diu els regnes combatents. Va? I no cal explicar gaire més. Els regnes combatents, això vol dir que la Xina no era un país unificat, sinó que hi havia 7 regnes que s'estaven matant entre ells constantment. I aquí es comencen a construir tot de fortificacions entre els diferents regnes per defensar-se entre ells. Va? Ens hem d'imaginar la Xina fragmentada en trossets i tot de fortificacions, no?, per defensar-se. Aquest regne es defensa aquest, de l'oest, del nord, del sud, etc. I també muralles per defensar-se sempre dels nòmades del sud. Per tant, a la Gran Muralla, l'origen, la podríem situar aquí, al segle V abans de Crist, sense que existeixi el projecte de la Gran Muralla.
1: Val, i com es passa de tot això a la Gran Muralla?
0: Hem de pensar en un nom propi, va, que és Qin Shi Huang. Va, en Qin Shi Huang, perdoneu, l'any 221... arrasa militarment amb tota la resta dels regnes i unifica la Xina per primera vegada. De fet, aquest emperador us sonarà perquè el seu nom dona origen a la Xina, no? El Qin, Xina, no? I també us sonarà perquè és el que s'enterra amb els guerrers de terracota de Xian. És un dels emperadors més famosos perquè és considerat el primer emperador. La seva capital la tindrà a Xianyang, molt a prop de Xian, més o menys potser on estan on té la tomba, no?, amb els guerrers de Xian, on hi hauria, en principi, l'inici, o al final, de la ruta de la seda, depèn des d'on tu miris. Una de les primeres mesures que pren és destruir i enderrocar moltes de les muralles interiors que separaven els antics regnes perquè ningú no es pogués atrinxerar en un d'aquests regnes i fer-li un cop d'estat. I un cop destruïdes les de l'interior, envia el seu exèrcit a connectar les muralles que quedaven més al nord per crear, ara sí, una frontera unificada contra un enemic comú, els nòmades estaparis del nord que no paren de molestar. Més o menys venien de l'actual Mongòlia, d'altres països del nord de la Xina, etc. Aquests pobles nòrdics... Aquests pobles nòmades, a part de ser els que en un futur es convertiran en els que coneixem avui dia com els mongols, són els Xiongnu. I aquí és on neix la idea, no? La primera idea, aquest primer emperador inaugura la idea de la Gran Muralla.
1: I com es construeix aquesta Gran Muralla, que ja comença a tenir alguna idea?
0: Clar, no s'assembla gens a la muralla que coneixem nosaltres avui dia. Aquesta primera muralla era de terra piconada. Terra piconada, terra compactada. La tècnica, bàsicament, consistia en posar terra humida entre dos llistons de fusta i anar-la picant fins que quedi compactada com si fos ciment. Clar, és un procés que és molt lent, però és molt barat. No necessites ni pedra tallada, no necessites ni maons, no necessites res, però requereix moltíssims treballadors. De fet, es calcula que en l'època Qin hi van treballar més d'un milió de persones.
1: Ostres, un milió són moltes,
0: Són moltíssimes.
1: I quin tipus de persones treballaven en aquestes condicions, en aquestes construccions que ja a ningú se li escapa que devia ser duríssim?
0: Clar, ja us ho podeu imaginar. La mà d'obra s'organitzava sobretot a través d'un sistema estatal implacable, que era la corbea, en què l'estat Qin no pagava els treballadors, sinó que els camperols havien de pagar un impost en forma de treball. Que això no és només, o sigui, això no només existeix a la Xina, vull dir, aquí a Europa i al món occidental també durant tot el primer mil·lenni, inclús en alguns moments de la baixa mitjana també existirà. Llavors,

0: Llavors, aquestes persones havien de retre un servei a l'imperi, a l'emperador, i treballar durant molts mesos sense cobrar. Però, clar, què passa? Que són desplaçats a centenars o milers de quilòmetres dels seus pobles, de les seves ciutats, només per treballar això sota unes condicions molt dures, sobretot picant la terra. Llavors, d'aquesta situació ens n'arriba un testimoni històric gràcies a Sima Qian, que és un gran cronista de la història xinesa, que ell recull la mort del general Meng Tian.
1: I què ens explica aquesta història de Meng Tian?
0: A veure, Meng Tian va dirigir 300.000 treballadors durant la construcció de la muralla sota les ordres del primer emperador, però quan el primer emperador mor, què passa? Pues el que sempre passa, no? Quan hi ha un primer emperador, o quan no és el primer, hi ha un gran complot a la cort i els nous governants ordenen a Meng Tian, en aquest general, que es suïcidi. Vale? I el cronista recull la seva última frase abans de veure's el veí, que diu: tinc un pecat del qual mereixo morir. He fet muralles i fossats al llarg de 10.000 li, que serien molts quilòmetres. En algun moment he d'haver tallat les venes de la terra. Aquest és el meu crim. I de ser es fa un xupito del verí i es suïcida. Clar, aquí està fent referència al gran impacte que la construcció de la muralla té en la pròpia natura. O sigui, estan sent conscients que s'estan carregant la natura, perquè, clar, són milers de quilòmetres i tu estàs modificant tot el paisatge del teu entorn. Per la mentalitat xinesa, en el marc més cultural del Feng Shui, no?, que la Terra té línies d'energia vitals, no?, com venes d'un drac, la idea aquesta del drac, la muralla, no?, un altre cop, clar, fer un tall de milers de quilòmetres estàs alterant, no?, tot aquest sistema de coexistència entre la natura, els humans, etc. No? I es podria arribar a considerar com una ofensa còsmica.
1: I, clar, la llegenda aquella dels cadàvers que sustenten la muralla, aquesta llegenda, què passa?
0: A veure, ja, sobretot durant els anys 80, 90, es va estendre moltíssim la idea de que quan la gent que treballava la muralla moria, els cossos s'enterraven dins la muralla per donar-li més força a la pròpia muralla, no? Utilitzar els cossos en descomposició per fer de morter, per fer de relleno, etc. És una exageració. O sigui, evidentment, durant la construcció de la Gran Muralla, sota els treballs forçats, van morir desenes de milers de persones. Va morir moltíssima gent. Però les persones que morien o eren cremades o eren enterrades en fosses comunes al voltant de la muralla, que d'això sí que se n'ha trobat. Però, després de moltes recerques arqueològiques, en cap punt de la muralla s'ha vist que hi haguessin ossos enterrats o restes humanes enterrades, etc. El que sí que és cert és que tot això ens deixa moltes llegendes, no? Com, per exemple, la llegenda de Meng Jiangju, que bàsicament explica que una dona va veure el seu marit, que l'han condemnat a fer els treballs aquests forçats, 1.000 quilòmetres enllà, i que quan li porta roba perquè fa molt, quan li porta roba perquè fa molt fred, el seu marit noies li diuen que ha mort i que ha estat enterrat dins la muralla. I ella plora tan fort que la muralla es derrumba i sota les restes de la muralla veu el cadàver del seu marit, no? Això és una llegenda, és un conte popular. Ja hem dit que s'ha demostrat que arqueològicament no hi ha morts enterrats dins les muralles, però sí que ens transmet, no, aquesta idea, no? És el dol privat enfront, no, de l'obra estatal. Aquesta idea que el poble potser en molts moments no estava gaire content amb la construcció de la Gran Muralla.
1: Deixem enrere la terra de la dinastia Qing i avancem.
0: A veure, ara toca parlar dels Han, que tenien la capital a Luoyang, que decideixen fer una cosa inèdita. Ells allarguen la muralla cap a l'oest. Però què hi ha a l'oest? Doncs hi ha el desert del Gobi. És un grandíssim desert, és un dels deserts més grans del món, dels menys coneguts també, però està allà, al vell mig, no, d'Àsia, i això suposa un repte d'enginyeria. Clar, al desert no tens terra compacta per piconar, no hi ha fang, no? L'únic que hi ha és sorra. Així que s'inventen una tècnica nova, fan capes de grava i de sorra intercalades amb branques de salze vermell i canyes, i les branques, doncs, fan la mateixa funció que el ferro dins del formigó armat. És a dir, les branques aquestes donen estabilitat en els murs aquests que estan fent amb sorra i grava, com quan anem a veure unes dunes a la platja, no?, que hi planten vegetació a sobre. Per què? Perquè aguanti, bàsicament. De fet, hi ha trams d'aquest tram de la muralla, al mig del desert, que 2.000 anys després encara es mantenen i es poden visitar.
1: Posem-nos a la pell de qui anava allà dalt. aquesta regió de la muralla quedava molt lluny de tot.
0: És que
1: vas a treballar allà, vull dir...
0: És que, o sigui, si et tocava anar allà a construir muralla, és que era una putada, perquè al desert del Gobi no hi viu gairebé ningú, bueno, i en aquell moment encara menys. L'últim gran punt de pas abans d'allò desconegut, o sigui, ens hem d'imaginar que aquesta muralla era com el límit del món conegut, o sigui, més enllà, els xinesos no sabien què hi havia, vull dir, hi havia la barbàrie, no?, els nòmades. L'últim gran punt en aquest pas era el pas de Yumen, a la conegudíssima Porta de Jade, que actualment encara es pot poder buscar per Google Imatges, que encara es pot veure. Més enllà només hi havia deserts, tribus desconegudes, etc. Per als xinesos, sortir d'aquella porta era entrar en un territori sense mapes, sense nom conegut. Seria una mica com quan en Gandalf cau pel pont de Khazad-dûm, no?, i s'enfonsa a l'eterna foscor. Parlant d'això, l'Alberto va anar a fer un programa Altres Vides, parlant de videojocs i Tolkien, amb en Patrick Urbano. Recomanem que escolteu el programa perquè va quedar molt xulo. Sempre amb ganes de dir més coses de Tolkien. En una hora no tens prou temps. Però bueno, i això és una miqueta la idea. Hi ha un poema de Wang Wei, que sí que és més tardà, d'uns segles més enllà, que diu, per exemple, "Beu una altra copa de vi abans de marxar perquè a l'oest del pas de Yangguan ja no hi haurà cap amic", no? Fent referència que si travesses aquesta porta i vas més enllà, ja no hi ha res més.
1: Molt bé, pues, clar, amb aquesta línia, ara que estem amb el Han, escolta, Albert, que parlem molt de xinesos, però sovint també sentim el concepte de l'ètnia Han. Què vol dir això exactament?
0: Clar, fixeu-vos, Gran Muralla com a excusa, però estem parlant aquí una miqueta de la història
1: Xina, de
0: història xinesa, no? Identitat ètnica, també. Bàsicament, distingir entre xinesos i Han és vital. Un xinès és una persona d'una nacionalitat xinesa, una persona que viu a la Xina, i en canvi els Han és una ètnia. Avui dia el 90% de la població xinesa és considerada de l'ètnia Han. El nom ve precisament d'aquesta dinastia, de la dinastia Han, com que m'ha estat explicant, i no és tant una qüestió genèrica, genètica, o sigui, no és una raça, les races humanes no existeixen, sinó que és una identitat cultural. Ser Han vol dir viure sota els ritus de Confuci, utilitzar l'escriptura logogràfica i, sobretot, ser agricultor. Òbviament, actualment ha canviat aquest concepte, però en un origen era la idea. Per la Gran Muralla, fixeu-vos, és literalment el límit geogràfic de l'ètnia Han. Fins on arriba el camp de blat, el camp d'arròs, arriba la civilització Han. Perquè més enllà, el que hi ha més enllà de la Gran Muralla, ja no és Han, hi ha els altres.
1: Anem a animar una mica això.
0: Som-hi, va.
1: Ens has explicat que precisament els Han amplien la muralla cap al desert. I com es defensaven d'un atac?
0: Hi haurà moltes maneres, perquè la Gran Muralla, ja ho anirem explicant, no és una muralla preparada per aguantar grans setges. O sigui, tothom... Bueno, tothom no, perquè jo sóc un friqui, però tu sempre penses, què passaria si l'exèrcit imperial estigués a Pequín i un gran exèrcit mongol de 200.000 cavallers, bueno, genets, ataca a l'altra punta?
1: Tu penses aquestes coses, no?
0: Jo cada dia.
1: Tu per la nit.
0: Allò de quants cops penses en l'imperi romà.
1: Pues, tu penses en la muralla i aviam de quina manera podria tontrollar.
0: Faig plànols amb una llanterna, saps?
1: Carai, carai.
0: Sí. La muralla no està preparada. O sigui, la muralla no està preparada per suportar un setge. La muralla està preparada per aturar ràtzies, no? O sigui, està preparada per aturar assalts, perquè s'estan protegint dels nòmades. Els nòmades, per definició, volen ser nòmades. És a dir, un nòmada no vol conquerir un territori i assentar-se i conquerir un imperi. Això no passarà fins a la dinastia Yuan. És a dir, molt temps després. Als nòmades els interessa entrar a les teves terres sedentàries, robar or, emportar-se esclaus i com més ramats millor. Ah, i què faran? Pues amb els seus cavalls, entraran, faran una ràtzia ràpida, una cosa que també passava molt a la península Ibèrica, no? en temps de frontera i en altres territoris europeus, una incursió ràpida i marxem i ens emportem tot el que puguem. Això és el que els interessava. Llavors, la Gran Muralla neix per això, per aturar aquestes ràtzies. Per tant, no està preparada per suportar un setge. Però la teva pregunta, com es defensaven d'un atac? Depèn de l'època, depèn de la zona, depèn de tot. És a dir, per exemple, els Ming, haurem d'anar mil anys després, utilitzaven una mena d'estructures semblants a uns estels d'aquells que fem volar, carregats de pólvora i els llançaven contra els enemics, o utilitzaven unes granades de mà molt primitives que també les llançaven contra l'enemic. Però recordeu que la Xina ja existia la pólvora i sabia utilitzar com a arma des dels segles 9, 10, més o menys. En el desert, en aquesta zona on arriben els Han, hi ha algun text que documenta una estratègia molt rara. S'han trobat unes restes del que semblaria una mena de sacs plens de sorra barrejada amb calç i sovint amb mostassa molta i pebre.
1: Aviam, mostassa molta i pebres per fer menjar, per fer un bon àpat. Això contra genets armats? Com a la cara, no? Li tires?
0: Els hi cuines, no? I té, aquí tens. Però bàsicament els hi tires a la cara. O sigui, això el que feia era una pols tòxica. Quan el vent bufava cap a l'exterior de la muralla, obrien aquests sacs, deixaven anar aquesta pols, i la sorra, la calç, el pebre i aquesta mostassa, doncs, irritava els ulls, frenava els cavalls, prenent una bona manera, no?, d'aturar, no?, aquestes càrregues de cavalleria o aquestes ràtzies, etc. També s'ha de dir que això potser és una cosa puntual que es va utilitzar en algun moment, però hi ha alguna referència escrita.
1: Per quin motiu els Han s'interessen tant en allargar la muralla pel desert?
0: Per molts motius, perquè per allà també entraven algunes tribus nòmades a saquejar, etc. Però sobretot el motiu que predomina és el motiu econòmic. Sempre a la història, recordem, els diners, no? Aquesta ampliació de la muralla ressegueix exactament la ruta de la seda. Recordem que amb la Tamar li vam dedicar dos programes, 380 i 381, a la Gran Muralla, una mica amb la idea que us deia abans, no només feia de frontera militar, sinó que era una estructura duanera perfecta, que servia per protegir les caravanes un cop passaven la frontera de l'imperi xinès i també, sobretot, per cobrar impostos. Vull dir, si tu entres o si tu surts, pagues aranzels. L'imperi, amb aquesta ampliació, protegia els camins i, a canvi, tothom pagava el peatge quan hi passava, sobretot en mercaderies. Això ja ens avança que la Gran Muralla, en moltíssims moments i en moltes regions, no complia, en molts casos, ni una funció de defensa militar, sinó de control. Sí, de control de duanes, de control de passatgers, d'entrades i sortides, etc.
1: Ens hem d'imaginar que la muralla al desert era impenetrable? Els Han vivien tranquils darrere del seu mur?
0: Ni de conya. La muralla, ja ho hem dit abans, frenava ràtzies petites, però no podia aguantar un gran exèrcit confederat dels nòmades. Així que l'Estat, en molts casos, s'havien passat l'orgull a ser pragmàtic i recórrer a l'arma més vella del món, que és el suborn. S'inventen tot un sistema diplomàtic anomenat el sistema Hachin, que bàsicament es basava en això. Traduït seria aliança matrimonial o pau i parentiu, que a la pràctica l'emperador què fa? Pues l'emperador es compromet a enviar anualment als nòmades tones i tones de seda, gra, vi i princeses xineses. Suposadament princeses xineses, perquè veurem que tenim documentat, sobretot també en la literatura, neixen molts contes populars aquí, que moltes de les dones que enviaven cap a aquestes tribus nòmades no eren princeses, simplement eren dones de la cort, concubines, inclús pageses, etc., que les vestien en robes imperials i les enviaven al desert amb un títol fals, perquè, clar, els líders nòmades, què sabien, no? Si se'ls hi presentava una princesa vestida amb les robes més elegants i més riques de totes. Però la seda i el gra que acompanyaven la dona, sí que eren reals. Per tant, tenia els nòmades pacificats. Aquesta és una estratègia que es repeteix en tots els territoris de frontera, en tota la història de la humanitat, les pàries, no? Els suborns, els... Bueno, és una estratègia que es repeteix moltíssim i els Han ho faran molt amb aquestes tribus, amb aquesta confederació, entre cometes, que eren els Xiongnu.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Recte final del treball d'aquesta setmana, amb aquesta primera incursió a la muralla xina. Esperem que no ens tirin pebre i mostassa.
1: I mostassa. T'oblides de la calç.
0: Esperem que no passi res de tot això. Com arriba al final dels Han?
1: Al final del poble Han, al final de la dinastia Han, no? Aquesta dinastia que governa durant uns 400 anys, més o menys. El final de la dinastia s'explica amb la combinació de factors molt diversos, eh? Com sempre, factors interns, problemes socials, factors externs, però ens hem de situar més o menys al 220 després de Crist. A nivell intern, la cort imperial va patir una llarga època d'inestabilitat i va haver una successió d'emperadors molt joves, fet que va generar buits de poder, lluites constants, diferents faccions, assassinat aquí, assassinat allà, etc., per controlar les decisions de l'Estat. I a nivell social i territorial, la situació també es deteriora moltíssim, perquè l'imperi pateix tota una sèrie de desastres naturals, sequeres, desbordaments del riu Groc, que acaben provocant pèrdua de collites, episodis de fam, etc. I què hem explicat al començament del programa? Que quan un emperador o quan una dinastia patia de desastres naturals és que estava perdent el mandat del cel. Per tant, l'Estat, en lloc d'alleujar la situació, veu que comencen a sortir les revoltes, vale? Incrementa la pressió fiscal sobre els camperols, i això fa que el 184 després de Crist esclati una gran revolta, que és la rebel·lió dels turbants grocs.
0: I què farà el govern central per sufocar la revolta dels turbants grocs?
1: Clar, aquesta gent estava convençuda que el govern central ja no era legítim, sí, perquè ja no tenia la benedicció del cel. Llavors, per sufocar aquesta revolta massiva, el govern central el que fa és delegar un poder militar gairebé absolut als governadors i generals de províncies. Clar, no és una decisió tonta, no? Si tu tens una revolta generalitzada per tot el país, doncs que dius, mira, provincialment us dono més poder militar, augmentem els vostres exèrcits provincials per recuperar el control. Aquests comandaments aconsegueixen aturar la rebel·lió, però, ojo aquí, un cop han aturat la rebel·lió, es neguen a retornar el control a l'emperador. I, per tant, què li passa a l'imperi? Doncs que es torna a fragmentar un altre cop en diferents dominis militars, donant lloc a un nou període que és conegut com el període dels Tres Regnes.
0: Tres Regnes. Per tant, tornem a tenir la Xina dividida en tres regnes, com abans de l'arribada del primer emperador.
1: Correcte.
0: Què ens expliques dels següents segles, doncs?
1: A veure, com ja us he dit abans, dels Han m'interessa saltar directament cap als Yuan o cap als Ming, vale? Per tant, em disposo a resumir 1.200 anys d'història o 1.000 anys d'història en molt poc temps. Perquè l'estat xinès passa per diferents fases i durant aquest temps la construcció o el manteniment de la muralla queda bastant en un segon pla per diversos motius estratègics, vale? Però ho podem dividir bàsicament en tres grans moments.
0: Som-hi, endavant.
1: Endavant, que encara tenim uns minuts.
0: Sí, 6 minuts.
1: 6 minuts, perfecte. Mira, dos per fase. El primer moment és el de fragmentació territorial. Durant diversos segles, després dels Han, la Xina es divideix en regnes al nord i sud que lluiten entre ells. Sense un estat centralitzat i fort, no hi havia ni l'estabilitat ni els recursos econòmics ni humans necessaris per dur a terme una obra tan gran per defensar la frontera al nord a gran escala com seria la Gran Muralla. Per tant, el segon moment, i aquí ja passem cap a la dinastia Tang. Tenien la capital a Xangan i els Tang governen entre els segles 7 i 9. Aconsegueixen reunificar l'imperi, instauren una època de gran prosperitat, control sobre la ruta de la seda, però els Tang no inverteixen esforços en grans muralles de pedra, sinó que no els hi calia, perquè tenien una tan gran potència militar i diplomàtica tan expansiva que no els hi calien unes fronteres al nord, o això és el que creien ells, vale? Perquè el seu poder i influència arribava fins a l'Àsia Central, molt més enllà del que havien arribat fins ara les línies defensives xineses. I finalment ens plantem amb la dinastia Song, que tenien la capital a Hangzhou. Ells governen a partir del segle X, que és una etapa d'un gran desenvolupament econòmic, cultural, tecnològic, que de fet és durant aquesta època, el segle X, segle XI, quan es popularitza la pólvora, la impremta, no? Recordem que va venir la Natàlia Vilà a parlar-nos de la impremta, no? El naixement de la impremta molt temps abans a
0: Àsia,
1: que no pas a Europa. Però pateixen una debilitat militar crònica, no? El que els hi passava al tanc, que eren uns grandíssims guerrers, doncs el Song es centra molt en això, no? En desenvolupar el país internament, però abandonen una miqueta a l'exèrcit. Van ser incapaços de contenir els pobles veïns, com el Jin, que també era una dinastia xinesa, però del nord del Song, que els van acabar empenyent cap al sud, perdent el control de la zona septentrional. Aquesta pèrdua de control del nord, per part de l'estat xinès, és precisament l'escenari que facilita que al segle XIII entrin, ara sí, els mongols. Els mongols que els coneixem perquè en aquell moment, al segle XIII, ja comencen liderats per la gran figura històrica que és Genghis Khan.
0: I com va ser la invasió mongola?
1: A veure, sovint ens imaginem, o sigui, va ser molt bèstia. Perquè sovint ens imaginem la invasió mongola com una onada ràpida i imparable de genets que ho arrasen tot en qüestió de mesos o setmanes. Però la realitat és que la conquesta de la Xina va ser un procés molt lent i complex que va durar més de 70 anys. Va començar amb Genghis Khan, a principis del segle XIII, i no va ser concluïda fins l'any 1279 amb el seu net Kublai Khan. Vale? Un personatge que ja us dic que és molt interessant. Hi ha una sèrie a Netflix que es diu Marco Polo.
0: Mm-hmm.
1: Té moltes coses qüestionables, sobretot la sexualització de certs personatges femenins.
0: Peatges que hem de pagar en els temps que corren.
1: Però que és prou interessant. A mi m'agrada. Bueno, o en el seu moment, quan la vaig veure, em va agradar. Ara fa temps, potser a veure què tal ha envellit, no? La invasió es va fer en dues grans fases, marcada sobretot per la geografia. Primer, van atacar al nord, on hi havia la dinastia Jin. Tot i que els mongols eren mestres de la cavalleria lleugera, el que van fer va ser dotar-se de tot d'enginyers, vale? Clar, havien de saltar ciutats emmurallades, la Gran Muralla, etc. I es van dotar d'això, d'enginyers musulmans, recordem que l'imperi mongol va d'una punta a l'altra d'Àsia, enginyers musulmans, desertors xinesos, i tots aquests enginyers van fabricar màquines de setge, artilugis diversos per aconseguir catapultes, maquinària de setge, per destruir i capturar totes aquestes muralles, les ciutats del nord, etc.
0: Molt bé, i ara ens queden pocs segons a programa. Com va ser aquesta segona fase?
1: Clar, aquesta segona fase ja va ser una conquesta més cap al sud. Que al sud recordem que sí que estava controlat per la dinastia Song. Aquesta va ser molt més difícil, perquè el terreny del sud de la Xina està ple de rius, canals, llacs, camps d'arròs inundats, xarxes de muralles eternes, no? de ramificacions de la muralla xinesa, de les antigues muralles, etc. I va ser un malson per un exèrcit que depèn tant dels cavalls. Clar, si tu has escalat una muralla amb soldats a peu, mira, encara ho pots fer, però per passar els cavalls has de buscar una porta, has de buscar no sé què, vull dir, és molt més difícil. Per solucionar-ho, els mongols van haver d'entendre, aprendre a lluitar contra l'aigua i van haver de construir tota una flota fluvial, vale? Un altre cop amb l'ajuda de desertors locals, persones que coneixien el terreny, enginyers àrabs, etc. Un cop finalitzada la conquesta, 1279, Kublai Khan unifica tota la Xina sota una nova dinastia estrangera, que era la dinastia Yuan. Que la dinastia Yuan és d'origen mongol. Fixeu-vos que això és molt interessant, perquè Kublai Khan és un descendent de Genghis Khan, per tant té una responsabilitat molt grossa, va? Però clar, es troba en un dilema, perquè Kublai Khan, històricament o de manera tradicional, és d'una civilització purament nòmada. Els mongols són nòmades.

0: I think I might.
1: Cada vespre dicat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bet Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serializados. Posem el focus en la cultura, de dilluns a dijous, a les 10 del vespre, a ICAT.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
3: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem-ho Premià de Mar,
2: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
4: Hola, em dic Joan Brugués i us proposo escoltar el programa Sons a Cal d'Orella, una finestra musical oberta al mar per deixar entrar els sons més mariners.
5: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.

Segueix-nos al 95.2 FM i a Premià.

0: Premià Mèdia. Comunicar amb tots els sentits. Premià Mèdia.
1: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
2: Tenim a la Loa movent, remenant a totes aquestes paperetes d'aquesta capsa planíssima.
3: I l'hem hagut d'ampliar aquest any. Doncs tenim a la Laura Lucas, a la Mariona Gómez i a la Imma Drets, que són les tres guanyadores de la campanya de Recupera l'import de les teves compres. L'Aina Gil, tenim el Gael Ariño i tenim el Pau Sanz. Són els tres nens de 9, 8 i 9 anys que s'emporten aquest any al joc del Fora de Lloc. Recordem, 75 euros en vals perquè se'ls puguin gastar a la botiga que vulguin associada a Comerç Premià.
1: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
3: La nostra figura ara mateix està molt enfocada al tema de la prevenció.
4: Sempre s'ha parlat del sucre i la seva relació amb la càries. Quan nosaltres mengem un producte amb una alta quantitat de sucre, no només mengem nosaltres, sinó també les bactèries de la nostra boca. Llavors fermenten i produeixen àcids. Pot aparèixer la càries.
3: Llavors jo sempre recomano el mateix. Per exemple, si jo menjo alguna cosa així, sé que el que he d'intentar fer el més aviat que pugui és rentar-me la boca.
4: La salut bucodental doncs, també passa per higienistes dentals i en aquest cas també per nutricionistes, perquè tots aquells problemes que poden haver a la boca doncs, també afectaran a nivell alimentari, a nivell de digestió i a nivell de salut en general.
2: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.

0: Cinema a la xarxa, com el seu nom indica, és un programa de cinema. Però no és un informatiu de cinema. Cinema a la xarxa parla de la vida. I el cinema reflecteix la vida.
1: Cinema a la xarxa, amb en Víctor Alexandre.

0: els transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

I get drunk in some old midnight choir.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
1: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
2: Però la primera idea surt d'una conversa que tenim amb el Marco Mezquida i que es dona la casualitat que ell es dedica doncs, més al món del jazz i jo al món clàssic, però es dona la casualitat que tots compartim una admiració per la música de Gesualdo. La música de Gesualdo parla contínuament del dolor i ens semblava que en aquest món actual en el qual estem vivint no podíem ser insensibles al dolor de totes les víctimes de la guerra de Gaza.
1: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.

Sound System. Un programa dedicat a l'impuls de les músiques que determinen la cultura que ens mou. Jazz, soul, funk, jamaicanes, llatines, africanes, rareses, col·leccionisme, convidats... Tot ben relligat.

0: A veces es fácil, a veces no es fácil.
1: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
2: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
3: Jo, el tema de la pasta, els espaguetis, quan els treus i els tires contra la paret, si es queden enganxats a la paret, és que estan al seu punt perfecte.
4: Ho he escoltat, aquest truc, sí. L'he escoltat, però clar, després deixes la paret una mica al revés.
5: Tu agafes els espaguetis.
6: Manel,
5: vols dir un espagueti o tota l'olla sencera?
3: A veure, veig que s'estan obrint, ara el Danilo també participa. No és el saber vivir de la cuina, això, eh?
6: Tenim un crac a l'entrevista del dia.
3: Doncs mira, ara li preguntarem. Fora d'entrevista, fora carta, mai millor dit, et fem aquesta pregunta, Cisco. Té algun tipus de base o això és una cosa que m'he inventat jo?
7: En teoria és cert, és a dir, que és una cosa certa.
3: Clar, entenc, Cisco, que en el teu cas un xef de la teva reputació no va tirant els espaguetis contra la paret. Crim, això.

0: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
1: M'arrenquem a l'octubre en teatre.
2: Fantàstic.
1: Teatre amateur, que teòricament és el nostre camp més... bé, més com més fonamental, no? Més el pilar. Ara ja tornem a començar la temporada del teatre professional infantil i tenim programades ja d'aquí fins a final de temporada 7 obres.
0: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
3: Fem salut. El programa on parlem de temes de salut amb professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem salut, cada setmana a la teva emissora.